0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestar ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a les seves responsabilitats, a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: La USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig, molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
8: El tancament de cartonajes, a l'Ero de Nestlé, perquè Nestlé és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joan Amor, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs, que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización, al fin y al cabo, acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but...
3: Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sally Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
19: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
20: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamarsa. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures al cap de setmana quedaran una mica més baixes.
22: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
23: Catalunya migdia.
24: Quines són les xifres? Bon dia.
23: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
22: I en aquest informatiu també sentirem les famílies de
24: burocràcia i les hores extres que compren.
23: Parem atenció a tots els fronts informatius.
25: Sí, tindrà l'encàrrec.
22: A dos quarts de tres als esports.
23: D'aquí.
26: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
23: I de la resta del món.
24: De la cimera internacional que serà...
23: Faci el temps que faci.
27: Més aviat sol i una petita interrupció.
23: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
28: Respecte al 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
29: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que el director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la renúncia. Els bombers han rescatat tres joves a la platja de Malgrat de Mar que practicaven paddle surf aquest divendres al migdia. Els menors han entrat sense dificultats a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa i a causa de l'estat de la mar, s'han trobat que no en podien sortir. S'han activat 6 dotacions i un cop han estabilitzat els menors, els han posat en una barca i els han dut a la platja un altre cop. En el rescat hi han participat de forma coordinada els bombers amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja. També hi han col·laborat els GRAE, el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials. Eduard Casas, sergent responsable del GRAE, fa una crida a la prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Planificar aquesta activitat, preparar-la, equipar-se adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas d'aquests avisos de protecció civil.
0: Casa recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici, propietat de l'Ajuntament, on viu al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
5: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
0: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: et juro pel que vulguis.
1: El ginestà han arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
2: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestà, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
3: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I en aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
2: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant, o La ballable, Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestà, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestà com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
1: Esports. Amb Sergi Andreu.
4: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada segons com vagin els resultats a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
5: Son momentos complicados. Varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
4: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
4: El Barça té les baixes de Lamine Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal llevant a les 2. València Atlètic de Madrid a 4:45 i a l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava, Cristina Baudet.
7: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
4: Per cert, que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Turruda. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blokst per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. D'aquí en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10 davant del Japó.
8: 3CAT Info. Són 2:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
4: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant, insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia, i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% per a la majoria de productes europeus.
0: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he pujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
1: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
9: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
10: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical parteix de que som un sol poble.
1: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
11: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
1: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A banda de Barcelona, s'han fet manifestacions en altres ciutats del país i s'han repetit les proclames per un habitatge digne i contra les guerres. En el cas de Tarragona, les reivindicacions s'han centrat en els problemes de la indústria i en la repercussió que tenen en sectors com el petroquímic. I a Lleida, el sector agrari ha fet sentir el seu malestar per la incertesa que hi ha al món. Ens ho expliquen des de Tarragona, en Jordi Barranca, i des de Lleida, la Júlia Albacar.
12: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porté.
13: El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè Nestlé és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
14: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
12: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
15: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
16: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona o així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
15: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, secretari general de Comissions Obreres.
17: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants de, que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
15: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
1: I a Istanbul...
18: Sí! Fascisme! Birmania!
1: La policia ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dijous, el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en 4 districtes i va ordenar el tancament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest participant.
18: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però, com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
1: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia, que ha llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. A casa nostra, l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals només a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren en l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altes noves a la Seguretat Social.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril del petroli Brent als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat. They want to make a deal,
0: but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
1: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears.

0: prendre's més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors claus de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. L'ONU alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
1: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
0: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià actua després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
2: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
3: We've seen this time and time again,
4: ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat, i les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
2: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
4: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
2: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
5: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lowen, pequinès, en la trentena.
6: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
5: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons des del repartiment a domicili i tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement

0: eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
1: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
3: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Ruixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, localment intensos. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest, avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
1: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic fins a aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
4: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge. No? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc en un format atractiu que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
1: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
5: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
6: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
1: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El último de la fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. ¿Dónde

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut el Quimi i jo, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons. Aquestes que tenen moltes tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona, Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, el poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervière Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblier de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervière Canal.
9: El lemon pie i el pulled pork.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol, amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3Cat també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i, sobretot, l'estrena de la Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:45 i Alavés Atlètic Club a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de l'Alhama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat. Sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid. Tenis. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostiuk. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Barça ha guanyat 8-4 al Ribas i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. Amb motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestar ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he pujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'Educació USTEC ha aprofitat la manifestació del primer de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: La USTEC ha participat en la concentració de la Taula Sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest primer de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porté.
8: El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona o així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización, al fin y al cabo, acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but...
3: Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sally Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
20: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, ¡vota izquierda!
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
21: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamarsa. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, a primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures al cap de setmana quedaran una mica més baixes.
23: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
24: Catalunya migdia.
25: Quines són les xifres? Bon dia.
24: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
25: de burocràcia i les hores extres que compren.
24: Farem atenció a tots els fronts informatius.
26: Sí, tindrà l'encàrrec.
23: A dos quarts de tres els esports.
24: D'aquí.
27: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
24: I de la resta del món.
25: Des de la cimera internacional que s'ha...
24: Faci el temps que faci.
28: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
24: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
29: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
30: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que el director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la renúncia. Els bombers han rescatat tres joves a la platja de Malgrat de Mar que practicaven paddle surf aquest divendres al migdia. Els menors han entrat sense dificultats a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa i a causa de l'estat de la mar, s'han trobat que no en podien sortir. S'han activat 6 dotacions i un cop han estabilitzat els menors, els han posat en una barca i els han dut a la platja un altre cop. En el rescat hi han participat de forma coordinada els bombers amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja. També hi han col·laborat els GRAE, el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials. Eduard Casas, sergent responsable del GRAE, fa una crida a la prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Planificar aquesta activitat, preparar-la, equipar-se adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas d'aquests avisos de protecció civil.
0: Casa recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
4: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
4: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici, propietat de l'Ajuntament, on viu al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
5: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
0: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: lloro pel que vulguis.
1: Els Diners han arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
2: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestar, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra, amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
3: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I en aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
2: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant, o la ballable Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestar, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestar com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
1: Esports. Amb Sergi Andreu.
4: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada, segons com vagin els resultats, a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
5: Son momentos complicados. Llevamos varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
4: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
4: El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:15 i a l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava Cristina Baudet.
7: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
4: Per cert que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Turruda. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blokst per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. De qui en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10 davant del Japó.
8: 3CAT Info. Són 3:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
4: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia, i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% per a la majoria de productes europeus.
0: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
1: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
9: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
10: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
1: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i l'UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
11: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
1: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A banda de Barcelona, s'han fet manifestacions en altres ciutats del país i s'han repetit les proclames per un habitatge digne i contra les guerres. En el cas de Tarragona, les reivindicacions s'han centrat en els problemes de la indústria i en la repercussió que tenen en sectors com el petroquímic. I a Lleida, el sector agrari ha fet sentir el seu malestar per la incertesa que hi ha al món. Ens ho expliquen des de Tarragona, en Jordi Barranca, i des de Lleida, la Júlia Albàcar.
12: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
13: El tancament de cartonajes, l'Hero de Nestlé, perquè Nestlé és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
14: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
12: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
15: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
16: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
15: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
17: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs, que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
15: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
1: I a Istanbul...
18: Atenció! Fascisme! Birmania!
1: La policia ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dijous, el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en 4 districtes i va ordenar el tancament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest participant.
18: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però, com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
1: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia, que ha llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. A casa nostra, l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals només a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren en l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altes noves a la Seguretat Social.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril del petroli Brent als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat. They want to make a deal,
0: but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
1: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto el foc del 7 d'abril i ho fa per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres

0: Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
1: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
0: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià ha actuat després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
2: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
3: We've seen this time and time again.
4: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat, i les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
2: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
4: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
2: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
5: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lowen, pequinès, en la trentena.
6: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
5: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquennal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
0: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.

0: El temps.
1: Gemma Puig.
2: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Ruixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest, avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
1: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic fins a aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
3: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge, no? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc, en un format atractiu, que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
1: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
4: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
5: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
1: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El último de la fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós, no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut aquí millor, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons. Aquestes que tenen moltes tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona, Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, el poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervier Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblier de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervier Canal.
9: El lemon pie i el pulled pork.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3CAT també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i sobretot l'estrena de la Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades és difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que usted dio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:15 i Alavés Atlètic Club a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de l'Alhama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat. Sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid, a tennis. Sinner eliminat en semifinals, el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Liceu ha guanyat, el Barça ha guanyat 8-4 al Ribes i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. Amb motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: 3CAT Info.

0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestar ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: La USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
8: El tancament de cartonajes, a l'Ero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants de, que pugui fer, doncs, que, per exemple, la nostra pagesia a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización, al fin y al cabo, acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sali Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
20: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
21: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar cuatro años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamar-se. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures al cap de setmana quedaran una mica més baixes.
23: De seguida anirem a Washington per saber l'última hora.
24: Catalunya migdia.
25: Quines són les xifres? Bon dia.
24: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
25: de burocràcia i les hores extres que compren.
24: Farem atenció a tots els fronts informatius.
26: Sí, tindrà l'encàrrec.
23: A 2:43 els esports.
24: D'aquí.
27: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
24: I de la resta del món.
25: Des de la cimera internacional que s'ha...
24: Faci el temps que faci.
28: Més aviat sol i una petita
24: interrupció. Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
29: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
30: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que el director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la renúncia. Els bombers han rescatat tres joves a la platja de Malgrat de Mar que practicaven paddle surf aquest divendres al migdia. Els menors han entrat sense dificultats a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa i a causa de l'estat de la mar, s'han trobat que no en podien sortir. S'han activat 6 dotacions i un cop han estabilitzat els menors, els han posat en una barca i els han dut a la platja un altre cop. En el rescat hi han participat de forma coordinada els bombers amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja. També hi han col·laborat els GRAE, el grup de recolzament d'actuacions especials. Eduard Casas, sergent responsable del GRAE, fa una crida a la prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Planificar aquesta activitat, preparar-la, equipar-se adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas a aquests avisos de protecció civil.
0: Casa recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici, propietat de l'Ajuntament, on viu, al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
4: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
0: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: juro pel que vull.
1: Els Ginesta han arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
2: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestà, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra, amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
3: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
2: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant, o la ballable Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestà, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestà com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
1: Esports. Amb Sergi Andreu.
4: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada, segons com vagin els resultats, a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
5: Son momentos complicados. Llevamos varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
4: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
4: El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:45 i a la vez Atlètic Club de Bilbao a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava, Cristina Baudet.
7: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
4: Per cert, que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Torruda. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner, eliminat en semifinals, el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. D'aquí en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10 davant del Japó.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
1: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia, i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% per a la majoria de productes europeus.
2: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he pujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
6: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A banda de Barcelona, s'han fet manifestacions en altres ciutats del país i s'han repetit les proclames per un habitatge digne i contra les guerres. En el cas de Tarragona, les reivindicacions s'han centrat en els problemes de la indústria i en la repercussió que tenen en sectors com el petroquímic. I a Lleida, el sector agrari ha fet sentir el seu malestar per la incertesa que hi ha al món. Ens ho expliquen des de Tarragona, en Jordi Barranca, i des de Lleida, la Júlia Albacar.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig, molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porté.
8: El tancament de Cartonajes, a l'Ero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos, i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana More, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants de, que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: I a Istanbul... La policia ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dijous, el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en 4 districtes i va ordenar el tancament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest participant.
13: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però, com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
0: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia, que ha llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. A casa nostra, l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals només a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren en l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altes noves a la Seguretat Social.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril del petroli Brent als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
2: Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto el foc del 7 d'abril i ho fa per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors claus de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. L'ONU alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides

0: hostilities.
1: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià actua després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
2: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
3: We've seen this time and time again.
4: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat, i les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
2: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
4: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
2: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
1: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
5: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lowen, pequinès, en la trentena.
6: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
5: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
1: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
7: El temps.
1: Gemma Puig.
0: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Ruixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i perilitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al mig

0: migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest, avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
1: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic fins a aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per a una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
3: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge, no? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc, en un format atractiu, que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
1: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
4: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
5: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
1: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El último de la fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens a 152.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós, no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut el Quimi i jo, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons aquestes que tenen moltes, tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona, Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, al poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervière Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblier de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervière Canal.
9: El lemon pie i el pulled pork.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona, escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol, amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3Cat també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i sobretot l'estrena de la Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, y jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que usted dio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:15 i Alavés Atlètic Club a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat, sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid. Tenis. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Liceu ha guanyat, el Barça ha guanyat 8-4 al Ribes i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. En motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestar ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a les seves responsabilitats, a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: La USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
8: El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants de, que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización, al fin y al cabo, acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sally Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
19: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo,
20: Oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
21: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar 4 años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues, a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamar-se. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, a primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures al cap de setmana quedaran una mica més baixes.
23: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
24: Catalunya migdia.
25: Quines són les xifres? Bon dia.
24: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
25: La burocràcia i les hores extres que compren.
24: Farem atenció a tots els fronts informatius.
26: Sí, tindrà l'encàrrec...
23: A 2:45 els esports...
24: D'aquí...
27: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
24: I de la resta del món.
25: Des de la cimera internacional que serà...
24: Faci el temps que faci.
28: Més aviat sol i una petita interrupció...
24: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
29: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
30: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que el director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la renúncia. Els bombers han rescatat tres joves a la platja de Malgrat de Mar que practicaven paddle surf aquest divendres al migdia. Els menors han entrat sense dificultats a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa i a causa de l'estat de la mar, s'han trobat que no en podien sortir. S'han activat 6 dotacions i un cop han estabilitzat els menors, els han posat en una barca i els han dut a la platja un altre cop. En el rescat hi han participat de forma coordinada els bombers amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja. També hi han col·laborat els GRAE, el grup de recolzament d'actuacions especials. Eduard Casas, sergent responsable del GRAE, fa una crida a la prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Planificar aquesta activitat, preparar-la, equipar-se adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas a aquests avisos de protecció civil.
0: Casas recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici propietat de l'Ajuntament on viu, al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
4: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
0: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: lloro pel que vull.
1: Els Ginesta han arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
2: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestà, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra, amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
3: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
2: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant, o la ballable Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestà, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestà com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
1: Esports. Amb Sergi Andreu.
4: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada, segons com vagin els resultats, a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
5: Son momentos complicados. Llevamos varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
4: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
4: El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal llevant a les 2. València Atlètic de Madrid a 4:15 i a l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava, Cristina Baudet.
7: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
4: Per cert, que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Turruda. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. D'aquí en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10, davant del Japó.
0: 3CAT Info. Són 6:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
4: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
1: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les

0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest 1 de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet sentit crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
2: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
3: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació USTEC ha aprofitat la manifestació del 1 de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i l'UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
4: Que apel·lem a les seves responsabilitats a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial. Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A banda de Barcelona, s'han fet manifestacions en altres ciutats del país i s'han repetit les proclames per un habitatge digne i contra les guerres. En el cas de Tarragona, les reivindicacions s'han centrat en els problemes de la indústria i en la repercussió que tenen en sectors com el petroquímic. I a Lleida, el sector agrari ha fet sentir el seu malestar per la incertesa que hi ha al món. Ens ho expliquen des de Tarragona, en Jordi Barranca, i des de Lleida, la Júlia Albàcar.
5: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest 1 de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porter.
6: El tancament de cartonajes, a l'Hero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
7: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
5: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
8: A Lleida, la protesta d'esteu de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
9: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona, així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
8: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
10: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs, que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
8: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: I a Istanbul...
11: Sergio! Fascisme! Irmán!
0: La policia ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dijous, el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en quatre districtes i va ordenar el tancament

0: l'aparcament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest participant.
1: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però, com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
0: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia, que ha llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. A casa nostra, l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals només a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren en l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altes noves a la Seguretat Social.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril del petroli Brent als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
3: Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto el foc del 7 d'abril i ho fa per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors claus de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. L'ONU alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
4: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
0: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià actua després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
5: La imatge d'un soldat israelí rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
6: We've seen this time and time again,
7: ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
5: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
7: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
5: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
8: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lowen, pequinès, en la trentena.
9: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
8: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
0: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
10: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Roixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Localment intensos, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest, avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
0: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic fins a aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per a una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
11: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge, no? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc, en un format atractiu, que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
0: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
12: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
13: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
0: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El último de la fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós, no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut el Quimi i jo, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons aquestes que tenen moltes, tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona, Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, al poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervière Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblier de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervière Canal.
9: El lemon pie i el pulled pork.
4: Diumenge, el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3Cat també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i sobretot l'estrena de la Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, y jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que usted dio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:15 i Alavés Atlètic Club a 7:15. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat, sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid. Tenis. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Liceu ha guanyat, el Barça ha guanyat 8-4 al Ribes i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. Amb motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. L'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, el president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. Les dones dels dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel en aigües internacionals denuncien que no tenen cap informació sobre els seus marits. També supliquen als governs que es mobilitzin per alliberar-los. Un dels dos detinguts és espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i l'altre té passaport brasiler. Les reivindicacions de l'1 de maig han marcat el tret de sortida de la campanya electoral andalusa, mentre que el candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, ha implorat una majoria sòlida per poder governar sense lligams amb Madrid, el president espanyol Pedro Sánchez confia que el PSOE recuperarà la Junta. 33 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des que ha començat l'any. Són 20 persones menys que el mateix període de l'any passat, pràcticament un 40% menys. Del nombre total de víctimes mortals, 14 eren motoristes. Dimiteix el director de la presó de Puig de les Basses després que 3 reclusos s'hagin suïcidat al centre. Des de principis d'any, 5 interns s'han tret la vida en presons catalanes. L'últim dilluns en aquest centre penitenciari de Figueres. El grup musical Ginestar ha engegat aquesta nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent. Ha estat en un concert a les escales de la catedral amb les entrades exaurides en l'últim cap de setmana del Festival Estrenes.
1: Esports.
2: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 amb un gol de Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els gironins, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són a 4 punts provisionalment de la zona de descens. El Barça juga aquest dissabte al camp de l'Osasuna. El tècnic Hansi Flick diu que no es marca cap escenari per aconseguir el títol de Lliga, que podria arribar matemàticament aquest cap de setmana. Sinner i Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils. Zverev s'ha desfet del belga Blocks.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% a la majoria de productes europeus.
3: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: D'aquesta manera, el president dels Estats Units segueix pressionant els grans fabricants perquè traslladin la producció als Estats Units i els assegura que no hauran de pagar taxes pels vehicles fabricats en territori nord-americà. La Comissió Europea nega l'incompliment del pacte comercial i adverteix que disposa de diverses opcions per protegir els seus interessos davant les noves mesures aranzelàries.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i la possibilitat d'accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han fet crides a aturar la guerra i contra l'extrema dreta. Els sindicats exigeixen que les empreses no aprofitin el conflicte per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros de la UGT.
4: La pau és l'existència de justícia social també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
5: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
0: Els sindicats asseguren que la pujada de la inflació obre la porta a tornar a negociar una actualització del salari mínim interprofessional. On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'Educació USTEC ha aprofitat la manifestació del primer de maig per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Yolanda Segura, els ha demanat que escoltin les comunitats educatives.
6: Que apel·lem a la seva responsabilitat a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
0: L'USTEC ha participat en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que ha fet una crida a preparar una vaga general de país. A Tarragona, les demandes dels principals sindicats s'han concentrat a denunciar la situació que viu la indústria i el bloqueig en les millores de les condicions laborals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: A Tarragona, mig miler de persones han participat a la manifestació d'aquest primer de maig molt marcada en denunciar la situació del sector secundari. Sentim Mercè Puig, líder de Comissions Obreres a la demarcació, i el seu homòleg de l'UGT, Jorge Porté.
8: El tancament de cartonajes, a l'Ero de Nestlé, perquè és una multinacional, i quan comences a veure aquestes coses, ostres, i l'atur, veus que està pujant, veus que alguna cosa no està funcionant.
9: Estem al mes de maig, han passat ja 4 mesos i continuem sense conveni. Exacte, des de la petroquímica, automoció, tot tipus de tallers.
7: També s'han reclamat millores en la prevenció de riscos laborals, i és que des de l'1 de gener 3 treballadors han mort mentre estaven treballant. L'altra manifestació aquí, a la demarcació, ha estat a Tortosa, a les Terres de l'Ebre.
0: Unes 200 persones s'han manifestat aquest 1 de maig a Lleida, on s'han reclamat equiparacions salarials entre territoris i on el sector agrari ha mostrat preocupació per la seva situació geopolítica. Lleida, Júlia Albacar.
10: A Lleida, la protesta d'este 1 de maig ha servit per denunciar que alguns sectors de la demarcació estan cobrant menys que en altres punts de Catalunya. Un exemple és el del transport per carretera, on els sindicats critiquen que els conductors cobren fins a 400 euros menys que els de Barcelona, tot i que tenen pitjors condicions laborals. Joana Mora, secretària d'UGT.
11: L'orografia de Lleida és més dificultosa que la resta de Barcelona o Tarragona o així, i aquesta gent està cobrant 400 i 500 euros menys que la resta del territori.
10: La jornada també ha estat marcada per la preocupació que té el sector agrari i ramader per la pujada del preu del gasoil derivada de la guerra a l'Iran i les conseqüències que tindrà l'acord de Mercosur. Pere Sánchez, de secretari general de Comissions Obreres.
12: És un món molt sensible a totes les possibles pujades de carburants que pugui fer, doncs que, per exemple, la nostra pagesia, a l'hora de, per exemple, de fer anar els seus tractors, hagin de posar més diners.
10: I l'altra reivindicació, l'habitatge, perquè a Lleida ha pujat un 20% el preu en els darrers 4 anys.
0: La manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya enguany s'ha desplaçat de Madrid a Màlaga, on ha coincidit amb la campanya electoral andalusa. Els líders de la UGT i Comissions Obreres i també la ministra de Treball han alertat de l'impacte que té el preu de l'habitatge en els salaris i han acusat la dreta de posar pals a les rodes. Madrid, Dani Sainz de Aja.
13: Els sindicats asseguren que han triat Màlaga perquè és el paradigma de l'especulació amb l'habitatge, però no han evitat tenir la manifestació del Dia del Treball de missatges electorals. El secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, i el de les Comissions Obreres, Unai Sordo, han assenyalat el PP pel cost de l'habitatge o el deteriorament dels serveis públics.
14: Andalucía es un ejemplo de privatización suave, pero privatización, al fin y al cabo, acabarán con la sanidad pública.
15: Basta ya de jugar ese juego cínico. La vivienda y los servicios públicos son fundamentalmente responsabilidad de las comunidades autónomas.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, també ha apuntat a la dreta per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
16: Lo vuelvo a decir, hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
13: A la manifestació s'hi han afegit també els candidats del PSOE i de la coalició que plega Sumar, Esquerra Unida i Podem, que han aprofitat per fer front comú contra les polítiques del popular Juanma Moreno.
1: 3CAT Info.
0: En clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril de petroli als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat.
17: They want to make a deal, but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto al foc del 7 d'abril i ho ha fet per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. Les dones dels dos líders de la flotilla Global Summit de suport a Gaza que Israel ha detingut en aigües internacionals en reclamen l'alliberament immediat i denuncien que no tenen cap informació ni notícia sobre els seus marits. Un dels dos detinguts és Saif Abu Keshek, d'origen palestí però també amb nacionalitat espanyola i sueca. Així s'expressava la seva esposa, Sally Issa, en una roda de premsa internacional que s'ha fet de manera online aquest divendres.
18: El Saif i els seus companys han estat segrestats en aigües internacionals, cosa que és il·legal d'acord amb el dret internacional. Ara mateix no sabem on són. A més de ser palestí, el Saif té nacionalitat espanyola i sueca, igual que els nostres tres fills petits. Ells tenen el dret que es protegeixi el seu pare i que se'l retorni.
0: El mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'hi ha referit en un acte a Andalusia.
19: Es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: A més de Saif Abu Keshek, l'altre detingut és el brasiler Thiago Ávila. Israel els considera sospitosos de pertànyer a una organització terrorista i de tenir activitats il·legals. La seva detenció s'ha produït quan Israel ha interceptat la flotilla i ha retingut 22 dels 55 vaixells que la integraven, segons ha explicat l'organització. En aquells moments eren en aigües internacionals, entre Itàlia i Grècia, a més de 1.000 quilòmetres de Gaza. Israel ha traslladat un grup de 175 activistes a l'aeroport de l'illa de Creta, des d'on ha començat la repatriació als seus països. Una vintena d'embarcacions de la flotilla seguiran la setmana que ve el camí cap a Gaza. Sentíem ara les declaracions del president del govern espanyol. Doncs bé, Pedro Sánchez ha fet també una crida a la mobilització i al vot útil de cara al 17 de maig a Andalusia i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE el guanyarà davant el PP i Vox.
19: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización.
20: Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
0: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
21: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar 4 años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Moreno Bonilla ha afegit que Còrdoba, des d'on el PP ha fet aquest divendres el seu primer míting de campanya, serà clau per aconseguir la majoria àmplia que ha dit necessita el partit.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
22: Una matinada i fins dissabte al matí migdia pendents dels ruixats, les tempestes que poden anar entrant des de la costa fins al prelitoral, principalment entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Aquests ruixats poden ser localment intensos amb tempesta o calamar-se. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, i avançarien també cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Després al migdia, a primera hora de la tarda, podem tenir una pausa, però de nou al vespre es tornaria a reactivar aquesta precipitació, però serà sobretot la matinada de dissabte a diumenge quan una línia d'inestabilitat creuarà el territori des de l'oest fins a la Catalunya central. Difícilment arribarien cap a les comarques de Girona. No vol dir que no acabi arribant alguna gota. I de nou a la tarda, diumenge, els ruixats, les tempestes fins i tot seran més intenses en aquest sector del Pirineu i Prepirineu i arribant també cap a punts de la Garrotxa o fins i tot nord d'Osona. Les temperatures al cap de setmana quedaran una mica més baixes.
23: De seguida anirem a Washington per saber l'última hora.
24: Catalunya migdia.
25: Quines són les xifres? Bon dia.
24: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
23: I en aquest informatiu també sentirem les famílies de
25: burocràcia i les hores extres que compren.
24: Parem atenció a tots els fronts informatius.
26: Sí, tindrà l'encàrrec.
23: A 2:45 els esports.
24: D'aquí.
27: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
24: I de la resta del món.
25: Fins a la cimera internacional que s'ha...
24: Faci el temps que faci.
28: Més aviat sol i una petita interrupció.
24: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 33 persones han mort a les carreteres catalanes en els primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que s'han produït, 14 han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207. És un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
29: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint, no?, amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus, també.
0: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via amb 13 casos i els xocs frontals amb 10. Precisament aquest divendres a la tarda els bombers han hagut de rescatar l'ocupant d'una furgoneta que ha caigut per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. El director de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, ha dimitit aquest divendres. La renúncia arriba després de la tercera mort per suïcidi dilluns d'un intern de 28 anys, precisament en aquest centre penitenciari. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i poc abans de la mort havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. Durant el 2026 s'han tret la vida 5 reclusos a les presons catalanes, un menys que en tot l'any passat. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
30: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
0: El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha comunicat que el director ha posat el seu càrrec a disposició de la Secretaria de Mesures Penals i Reinserció, que ha acceptat la renúncia. Els bombers han rescatat tres joves a la platja de Malgrat de Mar que practicaven paddle surf aquest divendres al migdia. Els menors han entrat sense dificultats a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa i a causa de l'estat de la mar, s'han trobat que no en podien sortir. S'han activat 6 dotacions i un cop han estabilitzat els menors, els han posat en una barca i els han dut a la platja un altre cop. En el rescat hi han participat de forma coordinada els bombers amb el Servei d'Emergències Mèdiques i la Creu Roja. També hi han col·laborat els GRAE, el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials. Eduard Casas, sergent responsable del GRAE, fa una crida a la prevenció. Són declaracions a 3CAT Info.
2: Planificar aquesta activitat, preparar-la, equipar-se adequadament, valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas d'aquests avisos de protecció civil.
0: Casa recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Des de fa 10 dies, una dona de 85 anys amb mobilitat reduïda no pot sortir de l'edifici propietat de l'Ajuntament on viu, al Raval de Barcelona. El motiu és que els dos ascensors que hi ha a la finca estan espatllats i no funcionen. L'administrador de l'immoble assegura que es tracta d'un edifici conflictiu on hi ha problemes d'incivisme i que els elevadors no es poden reparar perquè hi ha un ocupa instal·lat a la cabina de motors. El fet ja està denunciat als Mossos, segons ha avançat TV3. La Maria Rosa, la veïna afectada, tem no poder anar a les properes visites mèdiques que té programades i només té un desig.
4: Que funcioni l'ascensor, perquè per mi és un drama, i per molta gent.
0: L'Ajuntament recorda que no és l'únic propietari de la finca i que és l'administrador el responsable de prendre les mesures urgents necessàries per resoldre la situació.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: juro pel que vull.
1: El gimnasta ha arrencat aquest divendres a la nit a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gira tot igual però diferent en el marc del Festival Estrenes. Ho han fet amb un concert a les escales de la catedral que tenia les entrades exaurides de fa setmanes. Girona, Fèlix Martín.
2: Gira tot igual però diferent és també la desena i última cançó d'aquest nou disc de Ginestà, una cançó despullada d'ornaments a dues veus i una guitarra, amb la que els germans Serrasolses van més enllà de les cançons dolces d'amor. Ho explicava la mateixa Júlia Serrasolses.
3: I és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I aquí, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu.
2: Les cançons del nou disc han ocupat bona part del concert d'aquesta nit a Girona, entre d'altres, Les coses senzilles, T'estimo tant, o la ballable Perdre el cap. És el cinquè disc de Ginestà, el van publicar fa poques setmanes. Però la veritat és que la majoria de seguidors d'aquesta nit a Girona ja se sabien la lletra i la tonada de les noves cançons. Ha estat el primer concert oficial d'una gira que els portarà aquest estiu per tot el país i que consolida el Ginestà com un dels grups imprescindibles en el panorama musical català.
1: Esports. Amb Sergi Andreu.
4: El Girona ha perdut a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada de Lliga. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell són 700 amb 38 punts, tenen el descens a 4, però podrien acabar la jornada segons com vagin els resultats a un punt del descens. Sentim el jugador gironí Estuani.
5: Son momentos complicados. Llevamos varios partidos perdiendo. Tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes. Dependemos de nosotros, que eso es importante también. Pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
4: Aquesta és la tercera derrota consecutiva del Girona. La setmana que ve jugaran al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna, amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga si el Madrid punxa diumenge contra l'Espanyol. L'entrenador Hansi Flick, prudent, diu que la Lliga encara no està guanyada.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
4: El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa sensible del davanter Víctor Muñoz. L'Espanyol jugarà, com dèiem, diumenge a les 9 contra el Madrid a Cornellà al Prat. Aquest dissabte, l'últim entrenament de l'equip perico i roda de premsa prèvia de Manolo González a les 4 de la tarda. Pel que fa al Madrid, Mbappé s'ha entrenat al marge aquest divendres pensant en el clàssic. El francès té una lesió muscular a la cama esquerra i és baixa per jugar diumenge amb l'Espanyol. El porter Courtois tampoc no jugarà, mentre que tot apunta que Carvajal estarà disponible. Partits previstos per aquest dissabte al marge del Barça. Villarreal llevant a les 2. València Atlètic de Madrid a 4:15 i a l'Alavés Atlètic Club de Bilbao a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut 3-1 al camp de la Lama de Múrcia, equip en descens. Sentim la blanquiblava, Cristina Baudet.
7: Creo que hemos salido relajadas, sabíamos que era un partido muy complicado, teníamos que tener dos cosas claras, la presión tras pérdida, porque ya nada más recibían el balón, jugaban en largo, y las vigilancias. Creo que no hemos estado acertadas en esos primeros minutos en esas cosas que teníamos que hacer.
4: Per cert que durant el partit s'ha lesionat de gravetat la blanquiblava Anna Torrodà. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12 del migdia en directe per Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga aquest cap de setmana perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich amb empat a 1 de l'anada.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2 i 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks, per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputarà la final femenina. La jugaran la russa Andreeva i l'ucraïnesa Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers s'ha imposat al Cangas al Vallès per 33-25. Ara el Freiking és tercer a la classificació. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular. Amb aquests resultats, Liceu 4, Alcoi 4, Barça 8, Ribes 4, Igualada 5, Voltregà 2, Calafell 4, Cerdanyola 1, Reus 6, Lleida 7, Noia 3, Caldes 3 i Sant Just 2, Massanet 2. El Liceu i el Barça han acabat primer i segon, respectivament, però tots dos empatats amb 60 punts. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga per 2-0. Més qüestions en waterpolo. La selecció espanyola femenina juga aquests dies a Rotterdam la primera fase de la World Cup. D'aquí en sortirà el passaport per la superfinal de la Lliga Mundial, que es disputarà a Sydney a l'estiu. Jugat aquest divendres, el primer partit d'aquesta fase, ha guanyat Espanya 26-10 davant del Japó.
8: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els Estats Units reobren la guerra comercial i a partir de la setmana que ve aplicaran un aranzel del 25% als automòbils europeus. Donald Trump ho justifica dient que Brussel·les no està complint l'acord comercial amb Washington. La Comissió Europea el desmenteix i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. A Catalunya, milers de persones s'han manifestat arreu del país en aquest primer de maig per reclamar salaris dignes i poder accedir a un habitatge. En les concentracions també s'han sentit crides a aturar la guerra i l'extrema dreta. I també us hem explicat que l'última proposta de pau de l'Iran, rebutjada per Donald Trump, ha estat rebutjada per Donald Trump. El president dels Estats Units declara que no està satisfet amb l'oferta que el règim ha formulat aquest divendres i de la qual no se'n sap el contingut. Trump també amplia les sancions contra Cuba, a qui acusa de col·laborar amb l'Iran i Hezbollah. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. I dins de la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, que ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. I en esports, què destaquem, Sergi Andreu?
1: Doncs que el Girona es complica la vida perquè ha perdut 0-1 a Montilivi davant del Mallorca, encadena la tercera derrota seguida i podria acabar aquesta jornada, en funció de com vagin els resultats, a un punt del descens.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia, i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Donald Trump reactiva la guerra comercial i anuncia un aranzel del 25% al sector automobilístic europeu a partir de la setmana que ve. El president dels Estats Units acusa Brussel·les de no estar complint l'acord comercial amb Washington, que preveu l'eliminació de les taxes sobre els productes industrials nord-americans a canvi d'un límit aranzelari del 15% per a la majoria de productes europeus.
2: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.

0: Ha detingut prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest indret és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Recep Tayyip Erdogan. Dijous, el govern d'Istanbul va prohibir les manifestacions en 4 districtes i va ordenar el tancament de la plaça. Malgrat tot, centenars de persones han desafiat els límits, segons ha explicat aquest participant.
1: Les autoritats han imposat prohibicions importants, com fan cada any, però, com podeu veure, en aquesta zona ningú no està respectant aquestes prohibicions. Fa només una estona, durant aproximadament una hora, gent de tots els carrers ha trencat les barricades per arribar a aquesta plaça.
0: Hi ha hagut enfrontaments entre els manifestants i la policia, que ha llançat gasos lacrimògens des dels vehicles blindats. A casa nostra, l'any passat es van detectar unes 600 infraccions laborals només a Barcelona. La majoria dels expedients interposats es concentren en l'hostaleria, en empreses de reformes, en supermercats 24 hores i en transport de mercaderies. La major part de les infraccions, que ronden els 8.000 euros de mitjana, estarien relacionades amb el treball de persones en situació administrativa irregular. Es tracta d'una campanya coordinada entre Inspecció de Treball i la Guàrdia Urbana de Barcelona per lluitar contra la precarietat laboral, que ha posat sancions per un total de gairebé 5 milions d'euros i que ha generat 116 altes noves a la Seguretat Social.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat l'última oferta de l'Iran per acabar amb la guerra. El règim ha enviat una proposta aquest divendres a la tarda a través del Pakistan, de la qual no se n'ha sabut el contingut, però que ha fet caure el preu del barril del petroli Brent als $106. Trump ha qualificat la proposta de desesperada i ha afegit que no li ha agradat. They want to make a deal,
3: but... Ells volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però no n'estic satisfet.
0: Trump ha tornat a criticar Espanya i Itàlia, de qui ha dit que volen que l'Iran tingui armes nuclears, cosa que ha qualificat de poc intel·ligent. A tot això, el mandatari ha enviat una carta al Congrés nord-americà assegurant que la guerra amb l'Iran ha acabat. Trump ho justifica a partir de l'alto el foc del 7 d'abril i ho fa per no haver de demanar una possible pròrroga al Parlament en cas que reprengui els atacs. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. D'altra banda, Trump també ha aprovat aquest divendres més sancions contra Cuba, de qui assegura que té contactes amb l'Iran i els seus aliats de Hezbollah. Coincidint amb una massiva manifestació de l'1 de maig a l'Havana, el mandatari ha signat una ordre executiva que bloquejarà els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors claus de l'economia cubana. Aquests àmbits inclouen l'energia, la defensa, la mineria o els serveis financers. L'ONU alerta que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i també del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte, segons ha explicat la seva portaveu, Carlota Wolf.
4: El tancament de rutes marítimes clau ha obligat a escollir alternatives més llargues i més costoses, amb un augment dels temps de trànsit i de la complexitat operativa. Les tarifes de transport des dels principals països proveïdors han augmentat gairebé un 18% des de l'inici de les hostilitats.
0: Wolf ha explicat que els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i que en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Israel adopta mesures contra els últims escàndols provocats pels soldats a Gaza o al Líban. El govern israelià actua després de casos com ara la destrucció d'una estàtua de Jesucrist, però ho fa amb mesures que han rebut crítiques perquè es consideren superficials. Tel Aviv, Jordi Bresco.
5: La imatge d'un soldat israelí rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit

0: per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
1: We've seen this time and time again,
2: ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
0: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben.
2: Quan poses gent en aquestes situacions amb poder absolut, la seva moral bàsicament es desintegra. Són persones tan extasiades per la deshumanització dels palestins que ni tan sols pensen en els propietaris d'aquesta roba interior o de les cases.
0: Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
3: La Xina prohibeix des d'aquest divendres l'ús de drons a la municipalitat de Pequín per motius de seguretat. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, en vehicles i en usos com treballs agrícoles. Ens ho explica des de Pequín en Francesc Canals.
4: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Davant la taula buida, on només queden els suports que els mantenien com suspesos en l'aire, em confirmen que han retirat els drons fa un parell de dies perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. A partir d'ara no podran volar sense autorització expressa de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació. En cas que s'arribi a enlairar, les dades aniran en temps real al govern. Per alguns és excessiu, com diu Lou Wen, pequinès, en la trentena.
5: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes per alta densitat de gent, vehicles i bicicletes. Però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges, cosa que seria bona pel turisme cultural de la capital.
4: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquennal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels. Els drons també tenen un ús militar que s'ha revelat enormement eficaç a les guerres d'Ucraïna i l'Iran.
3: El Pentàgon anuncia nous acords amb 7 empreses tecnològiques nord-americanes per aplicar els seus models d'intel·ligència artificial en operacions militars del secret. Aquestes empreses són SpaceX, propietat del multimilionari Elon Musk, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft i una filial d'Amazon. Per contra, no hi figura la companyia Anthropic, amb què el Pentàgon manté un contenciós perquè el seu propietari posa restriccions per raons ètiques a l'ús de la seva tecnologia en operacions de seguretat.
6: El temps.
3: Gemma Puig.
7: Un cap de setmana amb un temps canviant i insegur. Mantindrem aquesta dinàmica de temps. Ruixats que durant aquest matí de dissabte poden afectar principalment el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, localment intensos. Avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 litres per metre quadrat a només mitja hora, però també de forma més irregular cap a Ponent o Catalunya Central. Van viatjant de sud a nord, potser la pluja una mica més continuada cap al vessant sud del Pirineu. Una petita pausa al migdia, primera hora de la tarda, i després al vespre una nova línia d'inestabilitat creuarà la majoria de comarques, sobretot meitat oest, avançaria d'oest a est, per tant entrarà pel Pirineu i Prepirineu Occidental, per Ponent, per l'interior de les Terres de l'Ebre, i avançarà cap a la Catalunya Central. Difícilment arribaria cap a les comarques gironines o a la costa central. I a la tarda, aquest diumenge, doncs les ruixats, les tempestes guanyaran més intensitat i fins i tot més extensió, arribant cap al Pirineu Oriental, Garrotxa, fins i tot nord d'Osona, amb unes temperatures que dissabte quedaran un pèl més baixes.
3: Afegim que hi ha un avís de pluja intensa del Servei Meteorològic fins aquest dissabte a les 2 del migdia a les comarques del sud de Catalunya. Es preveuen ruixats importants que poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora. A més, no es descarta que els xàfecs vagin acompanyats localment de tempesta.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: Nova convocatòria de vaga per aquest dissabte a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la província. A les 11 està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per una altra jornada de lluita de cara al dia 9. També asseguren que si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris. Dins la Setmana de la Llengua, que aquest any dediquem als nou parlants, ens centrem en el projecte Easy Catalan, que recentment ha guanyat el Premi Martí Gasull en la categoria d'innovació. Creat fa 8 anys, ofereix contingut audiovisual a les xarxes per ajudar persones d'arreu del món a aprendre català des d'una perspectiva pràctica. El seu canal de YouTube, amb prop de 40.000 subscriptors, ofereix vídeos de parlants de tot el territori a qui es fan preguntes diferents, com ara quin menjar els agrada. Així s'aprèn el català real del carrer, segons Andreu Monfà, que és un dels impulsors del projecte.
8: El nostre contingut és un complement a l'aprenentatge. No? No, els nostres vídeos no són vídeos gramaticals, explicatius, doncs vinga, 15 minuts en què et parlaré dels pronoms febles. No, sinó que per algú que aprèn la llengua i que està interessat en la cultura, és un contingut fresc, en un format atractiu, que et motive a seguir en contacte amb la llengua.
3: També fan un podcast que té 30.000 descàrregues al mes i organitzen cursos en línia, grups de conversa o clubs de lectura. Són usuaris Randy Grant des de Los Angeles i Jan Mawick des de Düsseldorf.
9: Faig servir el català cada dia i ara puc dir que el meu català és millor que mai hauria pensat. I la faig servir aquí a Los Angeles també.
10: Ho dic amb el lema del Barça, és més que un club, és més que un podcast, és un món, és tot un univers, hi ha gent de tot el món.
3: Easy Catalan forma part del projecte internacional Easy Languages, una xarxa d'aprenentatge d'idiomes amb presència en més de 40 llengües del món.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El último de la fila actuarà aquest diumenge i dijous que ve a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: Tornen després de l'últim concert que van fer el 1996 al Palau d'Esports de Granollers, fa doncs 30 anys. Quimi Portet ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio que estan emocionats, però no nerviosos.
1: L'únic que canvia és que les dimensions, òbviament els amplificadors, l'equipament que fem servir perquè ens sentin 52.000 persones és molt més gros del que fem servir en altres situacions, però no, nerviós no. Concentrat i pensant en fer-ho bé, òbviament que sí.
0: Els concerts repassaran els seus hits com Huesos, Aviones Plateados o Insurrección. Manolo García explica que estan molt contents amb la reacció del públic després d'haver pres la decisió de tornar.
2: Vas pel carrer i et parla una persona i t'ho diu. Vull dir, gràcies per haver tingut aquesta idea de tornar, no? És un plaer i és una sort que he tingut aquí millor, no? Trobar que tothom, diguem, per dir-lo d'alguna manera, està content de que tornem i vol escoltar les cançons aquestes que tenen 30-35 anys.
0: El primer concert el van fer a Fuengirola i després de Barcelona la gira continuarà per Roquetes de Mar, Madrid o Bilbao. Acabarà a València el mes de juliol.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Centenars de persones han visitat aquest divendres al poble espanyol la segona edició del Croix and Fest, on es poden tastar tot tipus de croissants. Hi ha hagut tanta demanda que s'han esgotat algunes varietats d'aquesta pasta tan típica. La cita s'allargarà tot el cap de setmana i diumenge s'anunciarà el millor croissant de Barcelona. Joan Vilaplana.
4: El croissant té els seus orígens a l'Àustria del segle XVII i no a França, com s'acostuma a pensar. Aquest cap de setmana, el poble espanyol de Barcelona, forns i pastisseries en venen de totes les mides, formes i gustos, des dels més clàssics, com el de mantega o xocolata, fins als més innovadors, com un croissant de xocolata i rostes o de salmorejo. Per la primera jornada del Croissant Fest d'aquest divendres s'han venut 7.000 entrades i la gent ha consumit més croissants dels previstos. Tant és així que alguns s'han arribat a esgotar fins dissabte, quan es reposaran. El públic, però, n'ha pogut tastar de tot tipus.
5: Sí, jo he provat el de la Mervier Canal, que és xocolata amb caramel per sobre i crumblia de cacau.
6: Molt bo, de xocolata, de la Canal de tota la vida, pastisseria de la zona alta de Barcelona. Molt bo, molt bo.
7: Bueno, yo uno de pistacho y otro de jamón y queso.
8: Nosaltres el del Monkey, de pastisseries Mervier Canal.
9: El lemon pie i el puré porc.
4: Diumenge el Croissant Fest donarà a conèixer el millor croissant de Barcelona escollit d'entre 8 tipus diferents. El de xocolata i rostes competeix pel títol amb altres farcits de tiramisú, ametlla o el sabor del mític gelat Dràcula dels 80.
0: TV3 ha tancat el mes d'abril amb audiència més alta dels últims 8 anys, un 14,7% de quota. Gairebé 1,5 milió de persones han vist algun capítol de Crims, el gran èxit dels dilluns. Destaca també el resultat de Joc de Cartes, número 1 en audiències, i els reportatges del 30 minuts, que han liderat els diumenges i han fet el millor resultat de la temporada. També el futbol, amb el Bayern-Barça, que ha fet un 31% de quota, l'estrena del 47, el superèxit de l'autobús de Torre Baró i tota la programació especial de Sant Jordi, amb més de 100 connexions arreu del país. La plataforma 3Cat també bat rècords des de l'estrena amb 580.000 usuaris i, sobretot, l'estrena de La Gran Cita, que ja té més de 400.000 reproduccions i ha estat un gran èxit entre els joves.
3: Esports.
0: Amb en Sergi Andreu.
10: Es complica la situació del Girona a la Lliga després de la derrota a Montilivi davant del Mallorca per 0-1 en partit de la 34a jornada. El gol l'ha fet Samu Costa a les acaballes de la primera part. Ara els de Mitchell, que encadenen la tercera derrota consecutiva, són 16ens amb 38 punts. Tenen el descens a 4 provisionalment, però segons com vagi la jornada podrien acabar a un punt del descens. Sentim el tècnic de l'equip gironí.
11: Hem de mirar el següent i ja està. Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tres derrotes després de les tres primeres jornades. És difícil d'assimilar, però ha tocat ara i hem de pensar que som capaços de sortir d'aquesta situació, perquè tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
10: En aquesta mateixa línia es mostrava Estuani en declaracions a Movistar.
12: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia, varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
10: La setmana que ve el Girona jugarà al camp del Rayo. El Barça, per la seva banda, juga aquest dissabte a les 9 del vespre al camp de l'Osasuna amb l'al·licient de saber que una victòria podria donar-li el títol de Lliga matemàtic si el Madrid, això sí, punxa diumenge contra l'Espanyol. Sentim l'entrenador Hansi Flick, que ha estat rotund quan li han preguntat pel nivell del Barça en comparació amb els grans equips europeus com el PSG o el Bayern.
13: La pregunta és si el nivell que usted dio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
14: 100%. 100%, yes.
10: 100% convençut que sí. El Barça té les baixes de Lamine i Koundé, tornen Rafinha i Marc Bernal. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Aquest dissabte hi ha altres partits previstos a primera divisió, Villarreal Llevant a les 2, València Atlètic de Madrid a 4:45 i Alavés Atlètic Club a 6:45. A la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha perdut per 3-1 al camp de l'Alhama de Múrcia, un equip en descens. Podem sentir la blanquiblava Cristina Baudet.
15: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
10: La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, s'ha lesionat i podria ser de gravetat. Sabrem en els propers dies l'abast de la lesió. Aquest dissabte el Badalona Women rep l'Atlètic Club a les 12 del migdia en directe per l'Esport 3. El Barça, per la seva banda, no té partit de Lliga perquè jugarà diumenge el partit de tornada de la semifinal de la Champions contra el Bayern de Múnich.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: L'italià Jannik Sinner i l'alemany Alexander Zverev jugaran diumenge a la final del Masters 1000 de Madrid, a tennis. Sinner ha eliminat en semifinals el francès Arthur Fils, 6-2, 6-4. L'alemany Zverev s'ha desfet del belga Alexander Blocks per 6-2 i 7-5. Aquest dissabte es disputa la final femenina a les 5 de la tarda. La jugaran la russa Mirra Andreeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha perdut per 5-0 a la pista del Palma en partit de la 28a jornada de Lliga. A la Lliga Sobal d'handbol, el Freiking Granollers 33, Cangas 25. En hoquei patins s'ha disputat l'última jornada unificada de la fase regular i deixa el Liceu i el Barça empatats amb 60 punts tots dos al capdamunt de la classificació, però amb l'equip gallec com a líder pel gol a baraix. El Liceu ha guanyat, el Barça ha guanyat 8-4 al Ribes i el Liceu ha empatat a 4 a casa davant de l'Alcoi. A l'Eurolliga de bàsquet, Madrid 102, Hapoel de Tel Aviv 75. Els blancs dominen la sèrie de quarts per 2-0. Amb motor, aquest cap de setmana hi ha Fórmula 1 a Miami. Els McLaren de Lando Norris sortiran aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint. I acabem explicant que aquest cap de setmana també hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria, la tercera ronda de la temporada. Paola Ramos, la catalana, s'ha classificat segona. I Ivonne Serpa, tretzena. La pole és per la campiona i líder, Maria Herrera. Les curses de dissabte i diumenge són a la 1 del migdia.
3: 3CAT Info.
16: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 2 de maig del 2026, enmig d'aquest cap de setmana llarg, el suplement Mai descansem per festes, aquests dies segur que heu notat, és la setmana de la llengua 3CAT i nosaltres al suplement hem volgut fer un experiment. Es pot viure en català 24 hores a Barcelona? La Marina Laminos ho ha intentat fent tota mena d'activitats quotidianes, comprar el pa, anar al cine, al gimnàs, agafar un taxi o entrar dins d'una cafeteria.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, muy buenas.
1: Una pregunta, què és el flat white?
2: És un cafè con leche, però con doble de cafè. O sea, te pongo, d'acord, que carga un shot i, bueno, está buenísimo.
1: D'acord, doncs, si me'n pots fer un petit, sisplau. Gràcies.
2: Ja l'he provat per primera vegada i ja no he tornat a canviar més. M'agrada molt.
1: Gràcies, bon dia.
0: El resultat de l'exercici de la Marina el sentirem sencer a partir de les 9 dins la tertúlia. Val la pena, sobretot en un moment en què totes les enquestes i totes les percepcions constaten que decau l'ús de la llengua del país, que els joves la fan servir menys i que costa trobar la manera de recuperar el camí perdut. Retratar la realitat tal com és, sense dramatisme, sense autoindulgència, tirar la tovallola sí que seria irreparable. El català, com deia Carme Junyent, es defensa parlant-lo. L'única manera que té una llengua de sobreviure és que sigui útil, que tingui parlants, que es converteixi en indispensable, que travessi tots els àmbits del dia a dia, que estigui viva, que la gent la vulgui aprendre, que destili somriures i no cares amagres, que s'ensenyi bé a l'escola i que sigui una eina d'integració pels que acaben d'arribar, no com una imposició, sinó com un vehicle per tenir oportunitats i per teixir nous vincles. Perquè una llengua no és només identitària, una llengua també és una finestra oberta a un nou món. I en aquesta línia, avui al suplement, una conversa amb una llegenda blaugrana que va néixer a Navarra, però que porta unes quantes dècades a Sitges. José Mari Vaquero, s'obren presentacions.
3: Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
4: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores també Catalunya, és a dir, és una, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració.
0: Mantenir el català no és fàcil perquè en un món globalitzat cultures que pleguen 10 milions de persones estan permanentment amenaçades per les que són més grans, tenen més recursos i disposen de més potència per projectar-se. Però, com dèiem al principi, no es pot donar tot per perdut. El llibre més venut de Sant Jordi el va escriure Òscar Andreu i és un manual de com defensar el català. Segur que la recepta té molts ingredients, però hi ha un aliment que funcionarà segur, i és l'autoestima. Perquè l'única llengua que té tots els números de perdre's és la que es deixa de parlar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
6: Hola, bon dia.
0: Els Estats Units anuncien que retiren 5.000 soldats d'Alemanya i situen la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna.
6: I a nivell comercial, la pressió contra Europa també continua. La setmana que ve, Washington aplicarà un aranzel del 25% contra els automòbils europeus.
0: La flotilla Global Summit assegura que els dos líders del comboi humanitari detinguts dijous estan sent traslladats a Israel, on està previst que avui arribin.
6: Sí, l'organització també denuncia que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos.
0: En parlarem a partir de les 9 amb el ministre José Manuel Álvarez, avui en directe al suplement a partir de les 9 al ministre, de la situació també de, especialment d'un d'aquests detinguts que té resident a Barcelona, resident a Catalunya i de nacionalitat espanyola d'origen palestí. Escoles i instituts registren aquest curs més de 1.800 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre de violències contra l'alumnat al REBA.
6: Sí, segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat i que se situa en el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig.
0: I avui hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona.
6: I de tota la demarcació. A les 11 del matí està prevista una convocatòria d'assemblea de les biblioteques de la Diputació.
0: El Girona fa un pas enrere amb el seu objectiu d'assegurar la permanència després de perdre partit clau contra el Mallorca-Montilivi per 0-1, Albert Benet.
7: És la tercera derrota seguida de l'equip gironí, que es queda amb 38 punts, provisionalment 4 per sobre del descens. Depenent dels resultats de la jornada, aquest descens podria quedar a un punt.
0: El Barça té aquest cap de setmana la primera oportunitat de guanyar matemàticament la Lliga.
7: Això serà així demà mateix, si avui guanya el Sadar contra l'Osasuna i demà el Madrid no ho aconsegueix a Cornellà al Prat amb l'Espanyol. Per al partit d'avui, l'entrenador Hansi Flick recupera Rafinha i Bernal.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
8: Bon dia i bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
8: Doncs mira, un cap de setmana insegur de núvols i de ruixats. I de fet comencem així el dia d'avui, dissabte, al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb alguns ruixats que ja arriben als 4-5 litres per metre quadrat, al Montroig del Camp, 4 a Tarragona, per exemple, també al Dover, 8 al Canà. I de fet fins a migdia, entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, doncs poden persistir aquestes pluges, per tant aquí s'haurà d'utilitzar el paraigua també. De fet a l'àrea del Pireu, el ruixat, sobretot cap al nord de Lleida, nord de Barcelona, entre el Berguedà, els Pallars, el Urgell, doncs els ruixats també han de ser freqüents al llarg d'aquest matí, potser no tan abundants com al sud del país, on hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja. A la tarda tot això pot anar una mica de baixa, tot i que no acabi de fer net del tot, fins i tot podrien haver una mica més de clarianes, però ràpidament arribarà una franja de pluges per Ponent i sobretot ja de cara al vespre la pluja es podria tornar a intensificar, especialment a l'Alt Pirineu, en punts de l'Aran, del Pallars, de l'Alta Ribagorça, amb una nova línia de precipitacions que sembla que voldrà creuar el territori ja de cara a la propera nit. I demà no acabarà de fer net. Tornarem a parlar de núvols, de ruixats, sempre preferentment a les comarques de Lleida, del terç oest del país, a la resta més núvols que no pas pluja, i amb la possibilitat d'un altre cop que la pluja es torni a reforçar a darreres hores de diumenge. Tot plegat farà que les temperatures, evidentment, reculin una mica en un ambient més fresc.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Jalón. Com dèiem, a les 9 també conversa amb el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Álvarez. A partir de les 9 també la tertúlia amb aquest experiment de la Marina Laminos, 24 hores a Barcelona intentant parlar única i exclusivament en català. Com li ha anat? A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, les últimes novetats de Rosa Peral a la presó, i és que l'han tornat a traslladar per intentar planejar, diuen, atacar a una funcionària. A partir de les 10, l'hora negra de Maica Navarro, just després la conversa amb José Mari Vaquero, llegenda blaugrana, avui que també xerrem amb l'escriptor Matthew Tree, un home que té accent anglès però que després de tants anys a Catalunya pensa en català. El Xavi Aldeco ens portarà amb les seves aventures avui fins a Sud-àfrica i la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa ens portaran les pantalles al cor mentre el Pep Noguer ens prepara el dinar. Mig quart de vuit.
5: L'informatiu del suplement.
0: Notícies. Els Estats Units augmenten l'ofensiva contra Europa. L'administració Trump ha anunciat que retira 5.000 soldats d'Alemanya i situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. A nivell comercial, la setmana que ve, Washington aplicarà un arancel del 25% contra els automòbils europeus.
6: Els Estats Units agreugen la crisi en el marc de l'OTAN. El Pentàgon ha fet públic que en el proper any retirarà el 15% de les tropes nord-americanes desplegades a Alemanya. És la resposta de la Casa Blanca a la crítica del canceller alemany que a principis de setmana carregava contra la guerra de l'Iran.
9: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
6: Aquestes declaracions han fet enfurismar Trump, que no només ha amenaçat Alemanya amb la retirada de tropes, el president nord-americà té altres socis de l'OTAN en el punt de mira, entre ells Espanya.
10: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat.
11: Probablement. Vol dir que no hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
6: I a nivell comercial, Donald Trump treu la seva arma preferida. A partir de la setmana que ve, els Estats Units aplicaran un arancel del 25% als automòbils europeus. El president nord-americà ho ha justificat d'aquesta manera.
12: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
6: La Comissió Europea ha desmentit Trump, assegura que està preparada per defensar els seus interessos.
0: Trump, que continua sent notícia, no deixem de parlar d'ell, perquè aquesta matinada també ha dit que aviat es quedarà amb Cuba. Això sí, també ha dit que primer vol acabar la feina a l'Iran. Al president nord-americà no li ha agradat gens l'última proposta de pau de Teheran i ha dit que la guerra amb l'Iran s'ha acabat per poder continuar amb l'ofensiva militar sense haver de passar pel Congrés.
6: Trump ha amenaçat Cuba d'endurir les sancions i prendre el control de l'illa, que ahir va denunciar les amenaces d'agressió militar nord-americana en la desfilada de l'1 de maig.
13: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
6: Just abans del sopar privat a Florida, on va fer aquestes declaracions sobre Cuba, Trump també va parlar de l'Iran per rebutjar l'última proposta de Teheran.
12: Ells volen arribar a un acord. Jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
6: A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians.
0: La flotilla Global Summit assegura que els dos líders del comboi humanitari detinguts dijous estan sent traslladats a Israel, on està previst que avui arribin. L'organització també denuncia que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos.
6: Són l'espanyol d'origen palestí Saif Aboukishev i el brasiler Thiago Ávila, que dijous van ser interceptats en aigües internacionals davant la costa de Grècia. En un acte de campanya electoral a Andalusia, el president espanyol Pedro Sánchez ho ha qualificat com una vulneració del dret internacional.
14: Es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
6: La resta d'activistes de la flotilla ja han començat a tornar cap a casa, cap als seus països, des de l'illa de Creta. Segons alguns testimonis, una trentena han hagut de rebre atenció mèdica per la violència física dels militars israelians.
0: A les 9, conversa amb el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que ahir ja va exigir a Israel l'alliberament immediat dels dos detinguts. I Israel, mentrestant, s'ha vist obligat a adoptar mesures contra soldats que han comès abusos de poder, com ara robar les víctimes o destruir icones d'altres religions. Les accions, però, les consideren insuficients fins i tot veterans de guerra. Des de Tel Aviv, ens ho explica el Jordi Brascó.
15: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Roms, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
16: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
15: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben. Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: Canviem de qüestió. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre de violències contra l'alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3CatInfos, una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig.
6: Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. La majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes, com el ciberassetjament. El primer pas és saber-ho detectar a temps. La Noèlia Sánchez i l'Arnau Villagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona.
17: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
18: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
6: Estudis recents apunten que gairebé dos alumnes per classe en pateixen i que moltes víctimes, una de cada tres, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
19: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar demanar ajuda.
6: Unes declaracions d'aquesta psicòloga que podreu sentir íntegrament al programa Solidaris d'avui a Catalunya Ràdio. Davant la detecció de casos es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes.
0: Canviem de qüestió. Ha dimitit el director de la presó de Puig de les Basses a Figueres, una renúncia que arriba després que tres interns s'hagin suïcidat en aquest centre penitenciari des de principis d'any.
6: L'última mort per suïcidi va ser la d'un intern de 28 anys dilluns passat. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
20: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcidis a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
6: Durant el que portem d'any, 5 reclusos s'han suïcidat en el conjunt de presons catalanes.
0: Milers de persones s'han manifestat arreu del país per l'1 de maig per reclamar salaris dignes en unes protestes en què també s'han sentit proclames contra la falta d'habitatge i contra l'extrema dreta.
6: Els sindicats també van reclamar que les empreses no aprofitin el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà per augmentar els beneficis. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres.
21: La pau és l'existència de justícia social, també. I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
6: I el sindicat de l'educació USTEC va aprofitar la manifestació de l'1 de maig per tornar a criticar el pacte de comissions i de la UGT amb el govern. La seva portaveu, Iolanda Segura, els ha demanat que escoltin la comunitat educativa.
22: Que apel·lem a la seva responsabilitat, a reobrir aquestes negociacions també, perquè al final estàvem tots negociant a la mesa sectorial, encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
6: La USTEC va participar en la concentració de la taula sindical de Catalunya, que va fer una crida a preparar una vaga general de país.
0: Aquesta mitjanit ha començat la campanya electoral per les eleccions al Parlament d'Andalusia, previstes pel 17 de maig. Pedro Sánchez ha fet una crida a la mobilització.
6: Sí, el president del govern espanyol ha enviat un missatge optimista i ha posat l'accent en el vot útil.
23: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer tres cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
6: Són declaracions de Pedro Sánchez a Màlaga fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. I des de Còrdoba, el candidat del PP a la reelecció, Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat una gran mobilització perquè el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
24: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar 4 años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 8 del matí, avui hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i també a la província de Barcelona. A les 11 del matí està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació.
6: Sí, des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, assenyalen que es preparen per una altra jornada de lluita de cara al dia 9 de maig. També asseguren que, si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i una millora dels horaris.
25: Bona nit, Girona!
26: Bona nit!
27: De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu.
0: A Girona, Ginestar ha arrencat la gira de presentació del seu últim disc, Gira tot igual però diferent, en el marc del Festival Estrenes. Ho van fer amb aquest concert que sentim a les escales de la catedral, amb un públic entregat des del primer moment. Fèlix Martín, bon dia.
28: Hola, bon dia. Els germans Pau i Júlia Serrasolses estaven satisfets d'iniciar gira en un lloc tan emblemàtic com les escales de la catedral de Girona.
29: Estem presentant un disc que va sortir avui fa 2 setmanes, un disc que es diu Gira tot igual però diferent, un disc que hem fet amb molta estima, que parla de la vida, que parla de l'amor i que parla de nosaltres.
30: Teníem moltíssimes ganes de començar
1: per aquesta gira aquí a Girona, al Festival Estrenes, amb aquestes escales de la catedral a rebentar.
28: I de seguida van contagiar el seu entusiasme les 800 persones que havien exhaurit les entrades. Durant el concert, en Pau va recordar que va viure i estudiar 4 anys a la Universitat de Girona. La Júlia li va dedicar una cançó de l'últim disc, titulada precisament Pau, i li va cantar des de l'escenari, mentre ell es barrejava entre el públic per gaudir-la. Moment d'emoció que ell li va tornar, explicant a la gent que era l'aniversari de la Júlia, i és clar, tothom va acabar cantant l'aniversari feliç i gravant-ho amb el mòbil. Ha estat un concert en públic sobretot jove, però també molts pares amb fills petits o adolescents. Avui ja en tenen un altre, serà aquesta nit a Figueres, en el marc de les Cires i Festes de la Santa Creu.
0: I una proposta ben diferent.
2: El protagonista és un repte que encara amb gust.
3: Me se n'ha escrit un paper.
0: Aquest que sona és el tenor basc Xavier Enduga, que debuta en el rol de Werther a l'estrena de l'òpera de Massanet dilluns al Gran Teatre del Liceu, una òpera amb posada en escena de Christoph Loi, que es podrà veure fins al dia 17 de maig, i avui també hi ha una funció prèvia per menors de 35 anys, Marc Ruiz.
2: Per Enduga, el debut en el paper protagonista és un repte que encara amb gust.
3: Massanet ha escrit un paper muy, muy delicado, muy frágil y muy transparente, en el que cada vez que canta Werther, la orquestación es muy poca. Siempre desaparece todo el mundo y parece que el mundo de Werther aparece. Eso es una cosa buena porque te deja poder jugar con los colores de la voz, pero también tiene su parte mala porque estás completamente desnudo.
2: I és que Werther va canviant d'emocions i ha de reprimir els seus sentiments fins al penúltim acte, en què canta l'ària més coneguda de l'òpera, Pourquoi me réveiller, just abans d'engegar-se un tret en veure que el seu amor per Charlotte no pot ser correspost. A més d'Enduga, la mezzosoprano alemanya Christine Stanek també hi debuta, en el seu cas, en el paper de Charlotte. Werther és l'adaptació que va fer el compositor francès Jules Massenet de la novel·la de Goethe Les tribulacions del jove Werther, que es va transformar en una icona del romanticisme i que va provocar que molts joves europeus emulessin el seu protagonista i acabessin amb la seva vida de forma dramàtica. Durant les representacions de Werther, l'orquestra farà servir el violoncel de Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del naixement de l'intèrpret, director i compositor del Vendrell. Podreu escoltar la transmissió de Werther al programa directe de l'òpera a Catalunya Música, que inclourà entrevistes a Xavier Enduga i Cristina Stanek.
0: De seguida els esports amb aquesta derrota del Girona, abans però ens fixem en la realitat dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors de les seves famílies perquè els adults no saben català.
6: Sí, avui en el marc de la Setmana de la Llengua de 3CAT, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en aquesta realitat i en com impacta en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i en el seu rendiment escolar. Marta Arumí, catedràtica de Traducció i Interpretació, és directora del grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha elaborat l'estudi sobre l'impacte que té aquest procés en aquests nens i adolescents.
4: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no?, de convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
6: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats en aquest programa afirmen que recomanen a l'alumnat per fer les reunions amb els pares que no dominen ni el català ni el castellà, mentre que els professionals del servei social són els més sensibilitzats a no implicar els menors. El judicial és l'únic àmbit dels serveis públics en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat. Avui el programa Solidaris s'emet a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio.
5: L'informatiu del suplement. Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT de l'Osasuna Barça a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
9: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
25: Trescents grams de paraules.
26: Mig litre d'actitud.
25: Una cullerada de silenci.
26: Dos reflexos de llum.
25: 5 quilos de cadira.
26: I si convé, 150 grams d'ulleres.
25: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
5: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
5: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán. L'informatiu del suplement.
0: Cinc minuts per arribar a dos quarts de vuit del matí. El Barça pot guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. De seguida en parlarem. Abans, però, destaquem la tercera derrota consecutiva. Alerta amb el Girona, que es complica i molt la vida. De mala manera, amb aquesta lluita per la permanència.
11: Mojica, Albert és a l'àrea gran. Li ha quedat la pilota a la cama esquerra. Doncs xiulen a Mojica, el públic. Trepitja la pilota, la penja cap al segon pal. Samur, rematada i gol. La penjada de Mojica, que desafia el públic. Se'ls mira, passada el segon pal, arriba...
0: Doncs mala maró el Girona, Montilivi, Girona 0, Mallorca 1, derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts, ara mateix 4 per sobre del descens, però en funció dels resultats d'aquesta jornada, el descens podria quedar a només un punt. Albert Benet.
12: Samu Costa va fer l'únic gol del partit al minut 43, just abans del descans, després d'una centrada precisa de Mojica. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. 3 punts d'or per al Mallorca i cop dur per a l'equip que entrena Michel Sánchez.
13: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
12: I ara sentireu el micròfon de Movistar el capità del Girona, Cristian Estuani. El davanter de 39 anys va substituir Echeverri per jugar els últims 20 minuts.
14: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
12: Ara, amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo. Després rebrà la Real Societat a casa, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa a Montilivi contra l'Elx. Tot això, ho dèiem només començant, un cap de setmana en què el Barça té la primera oportunitat de proclamar-se matemàticament campió de Lliga. Perquè això passi, ha de guanyar avui el Sadar, al camp d'Osasuna, i que demà el Madrid no ho faci a Cornellà del Prat contra l'Espanyol. Per l'entrenador, Hansi Flick, com abans millor.
15: You know, for me, only for
16: només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
12: Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. L'alemany es mostrava així de convençut, preguntat sobre si el seu Barça pot competir a la Champions amb equips com el PSG i el Bayern.
17: La pregunta és si el nivell que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
15: 100%. 100%, yes.
12: Sí, al 100%, deia un Hansi Flick, que també assegurava que per guanyar títols cal tenir el millor equip, no només els millors jugadors. Per al partit d'avui, el Barça té les baixes de Koundé sancionat i, recordeu, Lamine Yamal lesionat. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Entre els altres partits d'avui a la Lliga de Primera hi ha el València Atlètic de Madrid a un quart de cinc, un partit que li arriba a l'equip de Diego Simeone enmig de les semifinals de Champions contra l'Arsenal. Rotacions assegurades.
18: Es que me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién de estos chicos que el otro día terminaron con molestias y evidentemente vamos a ir por el lado donde esté gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa.
12: A la Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de la Lama de Múrcia per 3-1. Sentim l'autocrítica de la jugadora blanquiblava Cristina Baudet.
19: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
12: Es va lesionar de gravetat la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Aquest migdia el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12. Yannick Sinner i Alexander Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tennis de Madrid. A la semifinal, Sinner va eliminar el francès Arthur Fils i Zverev va superar el belga Blocks. Avui es jugarà la final femenina, la disputaran la russa Mirra Andriyeva i l'ucraïnesa Marta Kostiuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, derrota de l'Indústria Santa Coloma a la pista del Palma per 5-0 en partit de Lliga. A la Lliga Asobal d'handbol, victòria del Granollers contra el Cangas per 33 a 25. I a l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid domina la sèrie de quarts per 2-0 després de guanyar també el segon partit contra l'Apoel de Tel Aviv.
5: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte a l'hora que surt el sol, Blai Mercè i Olga Balós, bon dia i bona hora.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Posant grans cançons de grans artistes que bàsicament ens agraden i admirem. De qui sona el món avui, el petit de Ca l'Aril, segurament un dels artistes més emocionants de la nostra llengua, que fa una pila d'anys que es passeja pel país i amb una proposta tan personal i identificable com aquesta que sentim, un dels seus grans himnes, aquest Som Transparents.
2: Som Transparents i és un d'aquestes cançons que ha agafat com una vida pròpia. De fet, en l'última gira, no?, que ha fet el petit de Ca l'Aril, que van fer aquell gran concert el Razzmatazz, no?
1: Sí, encara estan de gira, eh?
2: Sí, cert. Doncs el Som Transparents va ser un dels grans moments d'aquells moments on la gent tararejava, cantava aquest riff de guitarra, gairebé com si fos un himne futbolístic. Vull dir, hi ha uns vídeos molt, molt xulos. I doncs això, el petit de Ca l'Aril és aquest projecte personal del Joan Pons, que a mesura que ha anat traient discos, també amb una velocitat molt personal, no? Perquè el Joan Pons, diguem que té... sempre s'ha volgut prendre el seu temps entre disc i disc, que ha anat formant aquest estil tan, tan particular, proper a això, la nova psicodèlia, no? que ha aconseguit crear escola, i de fet ell mateix fa broma i li diu que això és pop metafísic, no?
1: Sí, que un pop metafísic, una etiqueta que va anar més enllà, que van crear un festival de pop metafísic, que va fer la primera edició a Pons, per molt a prop de Guissona, del poble on ell es va criar, i que hi van actuar el Ferran Palau i tota aquesta colla,
2: la Núria Graham,
1: també els escoltarem avui. El petit de Ca l'Aril, jo crec que és un grup que, com tu dius, ha marcat tendència a la música en català. Quan portava ja 3 o 4 discos, moltes bandes van voler ser el petit de Ca l'Aril, i que a la vegada no és comparable amb ningú. Fan una cosa que no ho havia fet ningú. I això és difícil. Jo recordo quan va sortir el petit de Ca l'Aril, els periodistes anaven una mica bojos buscant comparacions,
2: sí,
1: perquè no les trobàvem.
2: I posant etiquetes.

0: Ara que has parlat tant d'espiritualitat, aquesta cançó del 2010, del disc Bolidol, Partícules de Déu, per mi és la millor resposta a què és l'espiritualitat, a què és Déu, no? Déu el pots trobar tot arreu, no? El pots trobar a l'univers, mirant els planetes, a la galàxia. Em sembla una cançó fantàstica per explicar una cosa molt i molt profunda.
1: Sí, de fet, el Joan Pons sempre, el que dèiem abans, ell es pren el seu temps, no?, per inspirar-se, per trobar allò que pot fer clic per començar a tornar a fer cançons. I clar, com ell viu també en un entorn natural, no?, viu al costat de
0: viu en ara viu a Igualada.
1: Ara viu a Igualada.
0: Des de fa uns quants anys, però va tornant a Guissona sempre.
1: Sí, i a més allà a Guissona també té el seu estudi de gravació.
0: Sí, i el teatre.
1: I el teatre. Per tant, diguem que ell es fa com passejades, no?, per allà, i llavors sí que té aquesta connexió especial amb l'entorn i busca aquests petits detalls que l'impulsen després a gratar una mica més, no?, i desenvolupar una certa narrativa.
0: I les cançons es poden llegir de moltes maneres. Hi ha cançons que tardes una mica en entendre el significat. Digues.
2: No, que això que explicaves de l'espiritualitat l'interessa molt també tot l'univers astrofísic, l'energia fosca. Va haver-hi una cançó i un disc que pilotava al voltant d'això.
0: Sí, està molt, molt interessat sempre també en el que és el que hi ha després de la mort, en què érem abans de néixer... No? Totes aquestes preguntes metafísiques, el petit de Galeril ha basat la seva carrera en això, tot i que al principi potser era molt més terrenal.
1: És bastant més terrenal, però sí, i amb això també juga després... Bueno, és que ara si ho expliquem tot...
0: Deixem-vos...
1: anem a escoltar música i ara escoltem. Sí.

0: Bon falset, eh? Bon falset aquí, eh? Del,
1: sí.
0: Del petit.
1: Sí, en riu tant de Pharrell Williams i companyia, eh?
0: Té una veu tan característica, una manera de cantar, no? I a més és un paio que toca la guitarra, perquè... toca la guitarra. Toca la guitarra, evidentment, però toca la bateria, no?
2: Sí. Ho toca tot.
1: Ara sentirem tocar la bateria.
2: Ho toca tot. De fet, és un gran músic i ell... I a més és un gran amant del so, de les textures del so, perquè, de fet, ell... s'ha dedicat molts anys, i no sé si encara s'hi dedica, al cinema, al so, sí. A sonoritzar pel·lícules... Per tant, té...
0: I de productor, no, també? Hi ha discos dels sí, Pets sí. Que crec que els agrada també.
2: Sí,
1: va començar amb això, amb sonoritzar pel·lícules, va venir a viure a Barcelona, al carrer Aragó, de Guissona, que va ser un xoc per ell.
0: I se'n va tornar cap a Guissona. Després de veure el panorama al carrer Aragó, va dir, calla...
1: I després ja va anar a parar a Igualada. Aquesta cançó, El Plor, del disc La Força, és un d'aquests discos a reivindicar. Jo crec que és arrel del naixement del seu primer fill, que es diu Ovidi, com el meu primer fill, també.
2: Ah, mira.
1: I no t'ho perdis, que el seu pare...
2: No us vau posar d'acord, no?
1: No. I no s'acaben les casualitats, i fins aquí el parlar de mi, i és que el seu pare... era biòleg i es deia Jaume. I el meu és biòleg i es diu Jaume, també.
2: Però, ostres, però sou ànimes bessones, tio!
1: I després el petit Aclaril, una de les seves màximes que diu sempre és tots som la mateixa persona. Per tant, jo amb això em quedo, em caic aquí sobre la taula. I és que sóc jo, sóc Joan Pons, no?
2: Bueno...
1: Ja m'agradaria, ja
2: m'agradaria. Estem aquí en un Twin Peaks ara mateix,
1: tio. Ja m'agradaria cantar com el Joan Pons, tenir les idees que té i tocar la bateria.

0: estan tallats per un patró molt, molt similar.
1: Sí, són,
2: és que jo crec que tot el que toca, també Joan Pons, acaba contaminant-se, no?, d'aquesta energia, no?, que dèiem ara, i d'aquesta manera de fer, de sonoritzar, de gravar, d'encarar les cançons i les composicions.
1: Però en realitat són un triangle, perquè per aquí el Jordi Matas, que és el productor cosí del Ferran Palau, que són com la Santíssima Trinitat, no? Jordi Matas, Joan Pons i Ferran Palau, que serien un triangle que ha marcat la música en català, jo crec, perquè potser ara no tant, però va haver-hi un moment que tothom volia sonar com en Ferran Palau i com el petit de Calaril. I potser, si hi hagués una quarta estrella d'aquest triangle... Qui seria, Olga?
2: Home, seria la Núria Graham, que és gran amiga també de tot l'univers... metafísic, per dir-ho així. De fet, va participar.
1: Sí, al Festival del Pop Metafísic.
2: No? El Pop Metafísic. I ella també ha begut molt, no?, d'aquest so més, més eteri, no?, més...
1: Neopsicodèlic.
2: Neopsicodèlic, no? És veritat, no? I de fet, ella ha aconseguit crear també la seva carrera personal partint, no?, d'aquest univers. I hi ha un tema que a mi personalment m'agrada molt i que connecta molt també amb tot aquest univers del petit de Caleril, que és

0: Va ser col·laboradora teva, no?
1: La Núria Graham, ens ho vam passar pipa. Sí. El primer any de suplement va ser. Venia, posava cançons bàsicament que li donen la gana i després acabava fent una versió sempre. I sí, sí, és una tia molt divertida que jo crec que a Catalunya se li ha quedat petita i ha decidit fer les maletes i anar a tocar pel món. A més, com que té aquest anglès tan estrany perquè el seu pare crec que és irlandès.
2: Irlandès.
1: Sí, sí, sí, la seva mare és catalana de Vic. I parla un anglès que sembla que sigui irlandès, però no és irlandès, i després, quan se'n va als Estats Units, suposo que, no sé, deu tenir un accent tan particular que sí. Pot crear també aquesta noia d'on és, no? Però... Perquè, a més, l'accent també... el cognom, no? El Graham, que si és Graham, durant una pila d'anys li dèiem Graham.
2: I, a més, Núria, ella escriu amb accent a la U, per tant, és com que té les dues, no? Les dues cultures en el mateix nom, i això els americans o els anglesos també els explota una mica al cap, diu, a veure, Núria, amb accent, què és això, no?
0: Però ens agrada molt la Núria Graham i ara et ve una cançó d'aquells grups internacionals que estarien una mica a l'òrbita del...
2: Clar, quan parlàvem, de l'Aril, no? Sí, quan parlàvem, quan escoltem l'Aril, hi ha alguna cosa que ens sona, no? Dient, i d'on treu tot aquest so, no? I clar, d'alguna forma, tot el so del petit de Calaril hi ha com vasos comunicants amb tota una escena internacional que inclús fa que el que... puguem escoltar del petit de Calaril l'associem a un projecte molt més internacional que va molt més de Catalunya, de català i etc., i de l'escena catalana, no? I hi ha grups, no sé, que estan al voltant que jo crec que tenen bastant a veure amb aquest univers, com pot ser Tame Impala, per exemple, i tota aquesta nova psicodèlia australiana.
0: Els Big Thief, que van venir a gravar amb ell fa poc, a més.
2: Sí, sí, sí. I a Nova Zelanda hi ha un grup que es diu Unknown Mortal Orchestra,
0: oh, boníssims,
2: que jo crec que és una de les grans influències del petit de Calaril.

0: clar, quan escolto grups com Tame Impala, no?, amb No One More de l'orquestra, penso, ostres, potser la llengua tampoc és tan important, no? Vull dir que el petit aclaril amb aquest so podria, no sé, tocar Glastonbury, no?, per exemple, i no tindria res a veure si canta en català o no. És el so, no?, és la qualitat musical.
1: De moment ens haurem de conformar amb veure el Festival Vida, perquè farà el concert inaugural i munta una processó al festival on hi participaran els balls populars de Vilanova i la Geltrú. I jo, com a vilanoví, això, per mi és el màxim que veuré, jo crec.
0: Hi ha una promo d'ells vestits de trabucaires. L'has vist? Hi ha una promo.
1: No.
0: Hi ha un vídeo del Petit Calalil que van vestits de trabucaires i van disparant.
2: Més connexions del Petit de Calalil.

0: Doncs si en el tema d'Univers de Ferran Palau, l'Aril, el Joan Pons, tocava la bateria aquí, va col·laborar amb la mescla d'aquesta cançó de l'Alice i suposo que d'alguna forma es nota també la seva mà.
1: I després l'Alice li va tornar amb a Què passa, nen? Hi ha un moment a la lletra que diu abraçada a Cal Aril.
0: Ah, sí? Mira, no em vaig quedar amb aquest vers. Sí.
1: Aquí queda tot i acabem amb la millor cançó del Petit de Cal Aril, no? La cançó més celebrada dels concerts.
0: Amb
1: no?
0: tot, amb tot. De fet, és el disc que jo crec que va marcar un punt d'inflexió també en la popularitat, no?, del Petit de Cal Aril i la portada, no?, del disc.
1: Aquell hotel
0: de Vic, sí. No? Aquell hotel de Vic on hi ha diferents personatges a les finestres.
1: El Bolidol, no era? O la figura del buit.
0: La figura del buit, sí.

0: concert del Pati de Clarí, l'acabareu el concert fent aquests lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo,
1: és el que passa igual que som transparents, també. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, bueno...
2: Millorable, millorable. Ho haurem de veure en directe en un concert del Pati, no? Amb tot, acabem també avui amb el Blai Pons Mercè, perquè estava tocat també per aquesta vareta, amb aquestes connexions.
1: La força, la força.
2: L'Olga Valós. Olga, gràcies. Fins ara.
1: Bon dia.
2: Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
2: Increïble.
1: Platònic.
2: Maduixa.
1: Eh?
2: Oferta a dir, estalviem les maduixes.
1: Aquesta setmana 0,99 al mig quilo, un 20% menys. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: Del 6 al 9 de maig agafa't festa perquè torna el Rec a Igualada. 4 dies de moda i festa a preu rec, en un circuit urbà entre antigues fàbriques, amb més de 100 marques i dissenyadors de moda fent vendes especials, concerts, DJs i la millor gastronomia. Del 6 al 9 de maig, no t'ho pensis i vine al Rec. Més informació a rec0.com.
4: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
5: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí.
7: La boira m'atrapa.
6: Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixà, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Sexeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly i Zaya, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
8: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
9: Passen 5 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
10: Bon dia.
9: Donald Trump reactiva la seva croada contra Europa.
10: El Pentàgon anuncia la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya i situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. A nivell comercial, Washington aplicarà a partir de la setmana que ve un aranzel del 25% contra els automòbils europeus.
9: Els dos líders de la flotilla Global Sumut detinguts dijous estarien sent traslladats a Israel.
10: Així ho diuen fonts de l'organització, que també denuncien que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos.
9: En parlarem amb el ministre Álvarez a partir de les 9 aquí al suplement. Més de 1.800 casos d'assetjament escolar des del mes de setembre.
10: Són els possibles casos en què s'ha reactivat el protocol i que ha recollit el registre de violències contra l'alumnat. Segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat.
9: Justícia nomenarà en els propers dies un substitut pel director de la presó Puig de les Basses a Figueres.
10: Que ha renunciat al càrrec després que tres interns s'hagin suïcidat en aquest centre penitenciari des de principis d'any. L'última mort per suïcidi va ser la d'un intern de 28 anys dilluns passat.
9: I l'endemà de l'1 de maig, nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona.
10: I de tota la demarcació, a les 11 del matí està prevista una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació.
9: Ginestà presenta disc al Festival Estrenes de Girona.
10: El duet Serra Solses ha donat el tret de sortida de la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent, amb un concert a les escales de la Catedral.
9: El Barça podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. Això passarà si el primer pas és avui al camp de l'Osasuna. Si el Barça guanya i demà el Madrid perd, el Barça serà campió de Lliga. El Girona, però, creu.
10: El Girona es complica la vida després de perdre per la mínima contra el Mallorca a casa.
9: Portades dels diaris. El diari Ara destaca en una enquesta que apunta que la majoria de catalans estan a favor de restringir l'entrada d'immigrants, però amb igualtat de drets.
11: Concretament, el 66% considera que les condicions per establir-se a Catalunya han de ser més restrictives que les actuals. És el titular de dissabte d'una Ara, on també en portada veiem una imatge de la manifestació d'ahir per l'1 de maig. Milers de persones criden pau, sostre i salaris. És el destacat de l'Ara. És pràcticament la mateixa fotografia que La Vanguardia, un primer de maig en campanya, apuntant aquí, i el titular del dia La Vanguardia, Hisenda va ingressar 2.300 milions més en no aplicar la inflació a l'IRPF. El periòdico, la fotografia de la manifestació queda reduïda a la part superior. En titular destaquen que Trump va assenyalar els automòbils europeus amb aranzels del 25% i la fotografia principal, en canvi, és per un cuiner xinès que treballa a Barcelona, una estrella amb milions de seguidors a les xarxes del mercat, a TikTok, diuen. I el punt avui, la llengua a la franja. Els catalans catalanoparlants de la franja de Ponent estan mancats de drets lingüístics.
9: Diari El País. Els iranians subsisteixen... Els iranians tornem-hi, vinga, va. Els iranians subsisteixen entre la por i l'asfíxia econòmica.
11: I titulars de dissabte també en clau electoral. El Mundo enquesta la Comunitat de Madrid, de la qual destaquen Ayuso salva la majoria i limita Vox, amb l'esquerra en crisi. A la Razón, sobre les andaluses, els trackings interns del 17M de la Moncloa fan olor d'enterrament. I a l'ABC, fotografia de la manifestació de l'1 de maig, en aquest cas a Màlaga. Manifestants calcen una pancarta de Moreno Bonilla amb bitllets per tot arreu. Titulen: els sindicats posen l'1 de maig al servei de Montero.
9: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 69 espelmes, Carme Portacelli.
7: No només que sigui la primera dona, que sigui la primera dona és una gran notícia. Perquè
12: llicenciada en Història de l'Art, al llarg de la seva trajectòria ha dirigit més de 70 espectacles. El setembre del 2021 es va convertir en la primera dona a assumir la direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya.
9: 51 espelmes, Eva Santolària.
13: Això sí que és un privilegi, haver pogut estar en sèries tan diferents, haver tingut l'oportunitat...
12: Va debutar la sèrie Estació d'Enllaç de TV3 i també ha sortit en d'altres com Nissaga de Poder i Cites, i també ha fet carrera a Madrid a través de sèries com Compañeros a Antena 3.
9: I també 51 espelmes, David Beckham.
14: I think it's a massive moment, you know, it's a massive step forward because...
12: Es va fer un fart de marcar faltes com a futbolista, ja fos amb la selecció anglesa, el United o el Real Madrid, sempre amb el pentinat impecable, i amb Victoria Beckham ha format una de les famílies més mediàtiques del planeta. Actualment presideix l'Inter Miami.
9: Vida social. Són els Amics de les Arts, Marta Ferrer, que celebren 20 anys sobre els escenaris del Festival Estrenes de Girona.
15: El trio ha començat una gira de celebració de les dues dècades que porten sobre els escenaris després de l'èxit del concert al Poble Espanyol l'estiu passat. Avui repassaran la seva trajectòria a l'escenari de les Escales de la Catedral en dos concerts, el primer a les 7 de la tarda i el segon a 9:45 del vespre.
9: I els Pets també bufen espelmes, en aquest cas 40 espelmes avui a Constantí.
15: Juguen a casa per iniciar la segona part de la seva gira Canten les 40, en què renoven el repertori i tocaran els altres 8 discos de la seva carrera. Avui duraran el tret de sortida a l'escenari de l'aparcament de les piscines municipals a les 10 del vespre. Encara queden entrades per 28 euros.
9: Ep, aquest és Ero Ramazzotti, avui al Palau Sant Jordi de Barcelona.
15: L'artista italià torna als escenaris amb la gira Una història importante, en què està, que està especialment dedicada al seu entregat públic i en què repassarà la seva carrera musical. Avui farà vibrar el pavelló barceloní a les 9 del vespre. Queden algunes entrades a partir de 55 euros.
9: És l'hora del conte de l'Albert Postils. Avui es titula Impersonal.
16: L'Oriol té l'estrany costum de parlar en impersonal. Normalment procedeix d'aquesta manera quan està escarxofat al sofà de casa. Per exemple, diu: s'han de baixar les escombraries. O també: s'haurien d'agafar entrades per al teatre abans no s'esgotin. O ara mateix: s'hauria de fer el dinar si no volem fer tard a cal metge. De la seva afició per les oracions impersonals, podria deduir-se que l'Oriol és un ens eteri, sense substància. Però només cal mirar-lo per comprovar que té l'aspecte d'un humà convencional. Té un cap, segurament desproporcionat, un tronc, prou robust pel cap que gasta, dos braços, que ja li van pengim-penjam, i dues cames, equipades amb bessons de ciclista. I no només això, també comparteix les mateixes necessitats que la resta de la humanitat, com la de tenir un plat a taula. El cas és que, després de deixar caure que s'hauria de fer el dinar, la resta de la família es va quedar petrificada una bona estona en senyal de protesta. I l'Oriol, veient que ningú reaccionava i que el temps apressava, es va aixecar del sofà, va obrir la nevera deserta i va dir en veu alta: s'ha de baixar a comprar alguna cosa.
9: Música. Va, que aquests són bons. Bon dia, Ola Iniesta.
17: Bon dia, Roger.
9: Amb què arribarem avui a les 8?
17: Amb uns vells coneguts d'aquest programa com són The Black Keys i aquest clàssic You Got to Lose. Ahir divendres, la banda d'Ohio va treure el seu 14è àlbum d'estudi titulat Pitches, un disc cru de blues rock on fan un homenatge a Earl Hooker i a George Thorogood. Amb aquest, You Got to Lose.
9: Salut i ràdio, Olai.
17: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 2 de maig del 2026, enmig d'aquest cap de setmana llarg, el suplement Mai Descansem per Festes, aquests dies segur que heu notat, és la Setmana de la Llengua 3CAT i nosaltres al suplement hem volgut fer un experiment. Es pot viure en català 24 hores a Barcelona? La Marina Laminos ho ha intentat fent tota mena d'activitats quotidianes, comprar el pa, anar al cine, al gimnàs, agafar un taxi o entrar dins d'una cafeteria.
1: Hola, bon dia.
2: Hola, muy buenas.
1: Una pregunta, què és el flat white?
2: És un cafè con leche, però con doble de cafè. O sea, te pongo de carga un shot i, bueno, está buenísimo.
1: D'acord, doncs, si me'n pots fer un, petit, sisplau. Gràcies.
2: Ja l'he provat per primera vegada i ja n'he tornat a canviar més. M'agrada molt.
1: Gràcies, bon dia.
0: El resultat de l'exercici de la Marina el sentirem a partir de les 9 dins la tertúlia. Val la pena, sobretot en un moment en què totes les enquestes i totes les percepcions constaten que decau l'ús de la llengua del país, que els joves la fan servir menys i que costa trobar la manera de recuperar el camí perdut. És important retratar la realitat tal com és, sense dramatisme, sense autoindulgència. Tirar la tovallola sí que seria irreparable. El català, com deia Carme Junyent, es defensa parlant-lo. L'única manera que té una llengua per sobreviure és que sigui útil, que tingui parlants, que es converteixin indispensable, que travessi tots els àmbits del dia a dia. Que estigui viva, que la gent la vulgui aprendre, que destili somriures i no cares magres. Que s'ensenyi bé a les escoles i que sigui una eina d'integració pels que acaben d'arribar, no com una imposició, sinó com un vehicle per tenir oportunitats. Perquè una llengua no és només identitària, una llengua també és una finestra oberta a un nou món. I en aquesta línia, avui al suplement, una conversa amb una llegenda blaugrana que va néixer a Navarra però que porta unes quantes dècades a Sitges. José Mari Vaquero, s'obren presentacions. Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
3: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores també Catalunya, és a dir, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració.
0: La conversa sencera amb José Mari Vaquero avui a 11:15 al suplement, no us la perdeu perquè és un recorregut vital que us connectarà amb moltes coses del vostre passat i segurament també amb una mirada cap al futur esperançadora, no només parlant de llengua, parlant de la vida. Mantenir el català no és fàcil perquè en un món globalitzat cultures que pleguen 10 milions de persones estan permanentment amenaçades per les que són més grans, tenen més recursos i disposen de més potència per projectar-se. Però, com dèiem al principi, no es pot donar tot per perdut. El llibre més venut de Sant Jordi, sense anar més lluny, el va escriure l'Òscar Andreu i és un manual de com defensar el català. La recepta té molts ingredients, però hi ha un aliment que funcionarà segur, l'autoestima, perquè l'única llengua que té tots els números de perdre's és la que es deixa de parlar. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Alerta a les pluges. Jofre Genoer, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. Doncs comencem aquest dissabte amb pluja, amb ruixats. Especialment al Camp de Tarragona és on han sigut una mica més abundants. De fet, ara mateix en el radar veiem algun nucli amb certa intensitat, fins i tot amb possibilitat de tempesta, enfront del Baix Camp, a la línia de la costa. Els registres, de moment, provisionals oscil·len entre els 7 a 8 litres per metro quadrat a Tarragona, per exemple, a Mont-roig del Camp. I bé, hi ha avisos d'intensitat de pluja que en mitja hora es puguin superar els 20-30 litres per metro quadrat entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De fet, aquesta tongada de ruixats en aquesta àrea pot persistir més o menys fins a migdia. Per tant, precaució en aquesta àrea amb aquest risc de pluja. Un risc de pluja que serà molt més escàs a les comarques del sud de Barcelona. No, hi pot ploure, alguna gota hi pot arribar a caure amb aquest cel tan tapat, però en principi s'espera poca pluja, o a Girona. I els ruixats estan en aquest matí doncs, cap a la Catalunya central, terç oest, també àrees del Pirineu, però més dispersos, no tan importants com en aquesta àrea que esmentàvem del sud del país. A la tarda, variabilitat, fins i tot pot haver-hi algun més clarianes, en general, ruixats sobretot cap a Lleida, que és on es podrien reforçar més les pluges, sobretot de cara al vespre. I demà
1: ja
2: es pot dir aquesta variabilitat.
1: Ho has vist o no?
2: Sí, no. De fet, és que m'agrada parlar amb aquest so a sobre, quan parlo de pluja està superbé.
1: És il·lustrar una mica la previsió meteorològica.
2: Efectivament. A veure, podem escoltar un
1: tros. Ara el tros. Espera, puja. Tanta intensitat avui, Jofre, realment?
2: De manera local. La veritat és que és més aviat de manera local i sobretot en aquests indrets que us comentàvem, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, fins a migdia. A la resta, en principi, no. I, a més, a la tarda el risc de pluja disminueix una miqueta. Per tant, és aquest matí al sud del país on hem de tenir una mica de precaució perquè hi ha moments en què pot acumular una mica. La resta, no, insistim, a les zones més poblades del país poc hi plourà i demà serà més aviat a últimes hores que la pluja també torni a guanyar terreny. En principi, només es mantindria a les comarques del terç oest, comarques de Lleida. De fet, al vespre es podria tornar a intensificar la pluja al nord de les comarques de Lleida.
1: Gràcies, Jofre. Fins ara.
2: Fins ara.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Donald Trump reactiva la seva croada contra Europa amb el rerefons de la guerra de l'Iran i la poca implicació que els Estats Units consideren que hi ha tingut Europa. Ho fa amb les seves dues armes estrella, la defensa i els aranzels. Aquesta matinada ha anunciat que retira 5.000 soldats d'Alemanya. Això situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna i agreuja la crisi entre els socis de l'Aliança Atlàntica. El Pentàgon diu que el proper any retirarà el 15% de les tropes nord-americanes desplegades a Alemanya. És la resposta de la Casa Blanca a la crítica del canceller alemany que, a principis d'aquesta setmana carregava contra la guerra de l'Iran.
3: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
1: Aquestes declaracions van fer enfurismar Donald Trump, que no només va amenaçar Alemanya amb la retirada de tropes, sinó que el president nord-americà té altres socis de l'OTAN en el punt de mira, entre ells, evidentment, Espanya.
4: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
5: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
1: Per si no n'hi havia prou, Trump també ha reactivat la guerra comercial i els seus famosos aranzels. A partir de la setmana que ve, Washington aplicarà un aranzel del 25% contra els cotxes fabricats a Europa. El president nord-americà ho ha justificat d'aquesta manera.
6: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els aranzels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units. Much faster.
1: La Comissió Europea ha desmentit Trump, assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Mentrestant, tot plegat mentre l'administració nord-americana no l'ha convençut l'última proposta de pau de Teheran.
6: Ells volen arribar a un acord, jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
1: Hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. De fet, Trump fa veure que a l'Iran la feina està pràcticament acabada i ho fa per un motiu, intentar esquivar la validació del Congrés per continuar amb la guerra després de 60 dies d'haver-la començat. Una validació obligatòria i per anar desviant el focus, també, perquè el nou objectiu de Trump ja el fixa en veu alta, és Cuba. Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. Trump ha amenaçat Cuba d'endurir les sancions i de prendre el control de l'illa. A tot això, l'ONU envia un crit d'alerta, diu que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. L'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats, l'ACNUR, ha denunciat que l'augment del preu del combustible, dels aliments i del transport està endarrerint l'entrega del subministrament. L'agència s'ha vist obligada a buscar itineraris alternatius per evitar les zones en conflicte. Segons l'organització, els enviaments des de Kènia estan especialment afectats perquè falten camions i en altres àrees els costos s'han duplicat, com els trajectes que van des dels Emirats Àrabs cap al Sudan i al Txad. Continuem pendents també dels dos membres de la flotilla Global Sumut que es dirigia cap a Gaza i que ha estat interceptada per les forces israelianes. Segons fonts de la flotilla, els dos líders del comboi humanitari detinguts dijous estan traslladats a Israel, o estan sent traslladats a aquesta hora cap a Israel, on està previst que arribin avui mateix. L'organització també denuncia que l'exèrcit israelià els ha torturat a tots dos. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Aboukishek i el brasiler Thiago Ávila, que dijous van ser interceptats en aigües internacionals davant la costa de Grècia. En un acte de campanya electoral a Andalusia, el president espanyol Pedro Sánchez ho ha qualificat de vulneració del dret internacional.
7: Es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
1: La resta d'activistes de la flotilla ja han començat a tornar cap als seus països des de l'illa de Creta. Segons alguns testimonis, una trentena han hagut de rebre atenció mèdica per la violència física dels militars israelians. A les 9, avui a la tertúlia del suplement, saludem el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que ahir ja va exigir a Israel l'alliberament immediat dels dos detinguts. Li preguntarem, evidentment, per la situació d'aquest espanyol resident a Catalunya, detingut per Israel, i també per les últimes paraules de Donald Trump. Israel, a tot això, s'ha vist obligat a adoptar mesures contra soldats que han comès abusos de poder, com ara robar a les víctimes o destruir icones d'altres religions. Les accions, però, les consideren insuficients fins i tot veterans de guerra. Des de Tel Aviv, Jordi Brascó.
8: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
9: We've seen this time and time again.
10: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat. I les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
8: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben. Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
1: Dos minuts per arribar a un quart de nou del matí. A Catalunya, el Departament de Justícia nomenarà aquests propers dies un substitut pel director de la presó Puig de les Basses a Figueres, que ha dimitit a les últimes hores. La renúncia arriba després que tres interns s'hagin suïcidat en aquest centre penitenciari des de principis d'any. Tres suïcidis en tan sols quatre mesos. L'última mort per suïcidi va ser la d'un intern de 28 anys dilluns passat. El reclús estava en règim d'aïllament per una falta disciplinària i havia rebutjat la visita mèdica diària de seguiment que es fa als presos en aquesta situació. El cas ha tornat a posar el focus sobre si les mesures de prevenció per detectar i evitar els suïcidis a les presons són suficients. Montse Balaguer, delegada de la UGT a presons, en declaracions a TV3.
11: Els protocols estan molt clars. Per tant, és que no havien donat indicis que ho anaven a fer. No ens agrada que hi hagin suïcides a les presons, treballem perquè no n'hi hagin, i ens han donat uns indicadors que, pel que sembla a dia d'avui, no estan sent suficients. Falta una altra mirada.
1: Durant el que portem d'any, 5 reclusos s'han suïcidat en el conjunt de les presons catalanes. Els centres educatius catalans han detectat almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar aquest any a través del registre de violències contra l'alumnat. Segons ha avançat 3Catinfo, una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat, és a dir, gairebé 3.600 casos d'assetjament en poc més d'un any i mig. És una xifra que hem sabut avui, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, una realitat que, malauradament, encara continua molt present a les nostres aules. La majoria de situacions d'abús són de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes com el ciberassetjament. Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe en pateixen i que moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga del Liceu Castro de la Penya de Barcelona.
12: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
1: La Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes d'aquest centre.
13: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
14: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
1: Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. I encara al sector educatiu, l'Institut Costa Freda de Tàrrega és l'últim que ha demanat al Departament d'Educació desvincular-se de la proposta d'incloure un mosso d'esquadra de paisà i sense arma als centres que ho demanin. Una petició que té el suport de l'Ajuntament de la ciutat, amb aquest ja són 3 els que s'han desmarcat i un que s'hi ha sumat, la qual cosa deixa la llista en 13 instituts inclosos al pla pilot. Imma Viudes, portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, sap fer pol, subratlla que la presència dels agents a escoles i instituts no és incompatible amb més recursos pels equips educatius i socials i assegura que el departament no els havia informat. Són declaracions a aquesta casa.
15: Ens ha volgut molt el debat. Realment s'hauria d'haver explicat millor. Dit això, creiem que no és incompatible, al contrari, la coordinació d'agents amb la complexitat que pot haver en un centre. Quan hi ha conflictes de convivència, violència entre joves, són situacions que poden desbordar la comunitat educativa. Prevenir escalades, sempre, insisteixo, coordinadament. Nosaltres ho valorem positivament.
1: La llista d'escoles i d'instituts encara es mourà els propers dies perquè, des dels sindicats d'ensenyament, expliquen que 3 instituts més de Vic també han fet la petició de sortir del pla i que 2 més ho estan estudiant. El col·lectiu Assemblea Docent de Sabadell ha convocat una protesta a les portes de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla per dimecres per mostrar el seu rebuig a aquest pla. Tot i així, el centre no ho ha comunicat al departament que en vulgui sortir. Andalusia ja estan en plena campanya electoral per les eleccions del proper dia 17 de maig. Aquestes últimes hores, Pedro Sánchez ha fet una crida a la mobilització i al vot útil i ha assegurat amb contundència que hi ha partit i que el PSOE guanyarà davant del PP i de Vox.
16: Y yo os digo, en estas elecciones hay partido y lo vamos a ganar. Hay que hacer 3 cosas de aquí al 17 de mayo. La primera, movilización. Lo segundo, oye, si tú quieres un gobierno de izquierdas, vota izquierda.
1: El president del govern espanyol ho ha dit en el primer míting de campanya electoral a Màlaga, fent costat a la candidata socialista María Jesús Montero. Per la seva banda, el candidat del PP a la reelecció de la Junta d'Andalusia, José Juan Manuel Moreno Bonilla, també ha demanat des de Còrdoba una gran mobilització perquè el 17 de maig el PP obtingui una majoria àmplia per poder decidir des de la comunitat.
17: No es lo mismo tener una mayoría suficiente, una mayoría de estabilidad, una mayoría de confianza para planificar 4 años de progreso y bienestar que estar permanentemente sometido pues a los líos que ya hemos visto en otros sitios de España. Los andaluces no podemos estar limitados ni condicionados a los caprichos de dirigentes políticos desde Madrid que puedan marcar el rumbo de nuestra tierra.
1: Moreno Bonilla demana autonomia per decidir, un missatge dirigit a Vox justament per evitar acords com el d'Extremadura o l'Aragó, en què l'extrema dreta ha forçat el PP a assumir el que anomenen la prioritat nacional. en realitat un intent d'impedir a les persones migrants l'accés a ajudes socials. Justament avui el diari Ara treu una enquesta sobre immigració feta a Catalunya, no Andalusia, que deixa un titular molt clar, i és que la majoria dels catalans defensen restringir l'accés d'immigrants, Núria Pujades.
18: Sí, concretament un 66% dels encastats són partidaris que les condicions per entrar i establir-se a Catalunya siguin més restrictives. Un percentatge molt superior als que opinen que s'han de mantenir com fins ara, això ho creu un 17%, o fins i tot que han de ser més permissives, ho pensa només un 9% dels encastats. Per tant, la majoria dels catalans defensen restringir l'accés d'immigrants. Però si pelem la ceba i mirem més respostes, el resultat s'inverteix. Un 67% dels encastats defensen que els immigrants que s'hagin pogut regularitzar tinguin els mateixos drets que els ciutadans locals. Però hi ha un 30% que aposta pel principi de l'anomenada prioritat nacional, que aquests dies han popularitzat els acords entre PP i Vox a Extremadura i l'Aragó. Aquest principi és una de les banderes de Vox a l'Estat i d'Aliança Catalana a Catalunya. De fet, un 47% dels votants d'Aliança Catalana creuen que s'han de limitar els drets dels immigrants en situació regular. Hi ha un 5% que opina que aquests immigrants no haurien de tenir cap dret reconegut. El PP i Vox, en aquest ordre, són els altres partits en què més votants creuen que cal limitar els drets dels immigrants en situació regular.
1: Milers de persones es van manifestar ahir arreu del país per reclamar salaris dignes en unes protestes del 1 de maig, en què també es van sentir proclames contra la falta d'habitatge i contra l'extrema dreta.
19: Qui sembra la misèria?
1: Des dels sindicats asseguren que la inflació obre la porta a renegociar el salari mínim interprofessional. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres i Camil Ros, de la UGT.
20: I no podem parlar de justícia social mentre veiem rècords històrics de beneficis de les empreses, mentre molta gent no arriba a final de mes.
21: Nosaltres ara també volem acollir el catalanisme polític, social i sindical. Parteix de que som un sol poble.
1: On no hi ha unitat sindical és en el pacte de l'ensenyament. El sindicat d'educació, USTEC, va aprofitar la manifestació per tornar a criticar el pacte de Comissions i la UGT amb el govern. La seva portaveu, Iolanda Segura, els va demanar que escoltin la comunitat educativa.
22: Encara no s'havia arribat a un acord que realment acceptés el col·lectiu, que el 95% del col·lectiu ha dit no al seu acord i que, per tant, són ells els que haurien de moure fitxa.
1: I en plena campanya electoral d'Andalusia, la manifestació central dels sindicats majoritaris a Espanya es va desplaçar aquest any de Madrid a Màlaga. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, va apuntar cap a la dreta altra vegada per haver tombat la pròrroga dels lloguers.
23: Hoy salimos a las calles para defender ese decreto que las tres derechas tiraron en el Congreso de los Diputados. Y lo digo alto y claro en defensa de la gente trabajadora de mi país, a quien me debo. Lo vamos a volver a llevar.
1: I mentre estan a Istanbul, la policia va detenir prop de 600 persones que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest punt és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern hi prohibeix les mobilitzacions des del 2013, quan va esclatar una revolta contra el president Erdogan. De fet, dijous el govern va ordenar el tancament de la plaça, però centenars de persones el van desafiar i va haver enfrontaments entre els manifestants i la policia, que va llançar gasos lacrimògens des de vehicles blindats. El balanç, 600 persones detingudes. Marxem fins a la Xina, concretament a Pequín, on ja no es poden fer volar drons per motius de seguretat. Des d'aquest divendres ja no podran volar sense autorització de les autoritats, que s'ha de demanar amb antelació aquesta autorització per fer volar drons. Si se n'enlaira un, les dades aniran a parar a temps real al govern. Paradoxalment, la Xina és el primer fabricant de drons del món i els seus productes es fan servir en guerres, com vehicles també de repartiment, i altres usos com treballs agrícoles. Pequín, Francesc Canals.
24: Els drons de la xinesa DJI, el principal fabricant mundial, han fet les delícies dels clients de totes les edats a les botigues dels centres comercials a Pequín fins fa un parell de dies. Em confirmen que han retirat els drons perquè entren en vigor les noves restriccions especialment severes a la capital, on preocupa la seguretat dels líders. Per alguns és excessiu, com diu Lou Wen, pequinès, en la trentena.
25: Crec que es podrien restringir els drons a les zones urbanes, però fora de la ciutat, al voltant de Pequín, es podrien permetre per poder gravar més paisatges.
24: De fet, la Xina és el país que més ha apostat pel que anomena en el seu pla quinquenal vigent l'economia de baixa altitud, és a dir, l'explotació comercial dels drons, des del repartiment a domicili, tasques a gran escala en el sector agrícola o neteja de finestres de gratacels.
1: Un quart i mig de 9 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, de tornada a Catalunya. 33 persones han mort a les carreteres catalanes aquests primers 4 mesos de l'any. Són 20 persones menys respecte al mateix període de l'any passat. De les morts que hi ha hagut, 14, prop de la meitat, han estat de motoristes. Pel que fa a ferits greus, se n'han registrat 207, és un 6% menys que el 2025. Guillermo Villuendas, subdirector del Servei Català de Trànsit, destaca que la reducció de la sinistralitat es dona en un context de més desplaçaments.
0: Respecte del 2025, que hi ha un increment de la mobilitat, o sigui, tot i que hi ha un increment de la mobilitat del 3%, estem parlant doncs, que estem reduint amb un 40% les víctimes mortals i amb un 6% els ferits greus. També.
1: Els tipus d'accidents més freqüents han estat les sortides de via, amb 13 casos, i els xocs frontals, amb 10. Precisament ahir a la tarda, els bombers van rescatar l'ocupant d'una furgoneta que va caure per un barranc a Bassella, a l'Alt Urgell, després de topar frontalment amb un vehicle. I a la crònica de successos, avui també és notícia que els bombers han rescatat aquest migdia d'ahir tres joves que practicaven paddle surf a la platja de Malgrat de Mar. Els menors van entrar sense dificultat a l'aigua, però quan eren a 400 metres de la costa es van trobar que no en podien sortir. Eduard Casas és sergent responsable dels GRAE i ha fet una crida a la prevenció, declaracions a aquesta casa.
2: Valorar la previsió, la situació meteorològica del moment i la futura, que no s'ha de fer ni banyar-se en zones que estigui prohibit el bany o que s'estigui limitant per qualsevol cosa, fer cas d'aquests avisos de protecció civil.
1: Casas recorda que en aquesta època de l'any encara no hi ha serveis de vigilància a les platges i per això cal extremar la prudència. Avui a partir de les 11 del matí està prevista una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de Barcelona i del conjunt de la demarcació. Des del comitè d'empresa del Consorci, format per la UGT i la Intersindical, avisen que preparen més protestes pel dia 9 de maig. També asseguren que, si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques les setmanes prèvies a la selectivitat. Recordem que entre les seves demandes hi ha un augment salarial, un increment de personal i també una millora dels horaris.
3: El Suplement, amb Roger Escapa.
4: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
5: Amb el suport de Casa Tarradellas.
3: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Música.
6: Bona nit, Girona!
26: Bona nit!
27: De tot el món, el que més.
1: Així ha sonat aquesta nit Ginestar al Festival Estrenes de Girona. El duet Serrasolses ha donat el tret de sortida a la gira de presentació del seu nou disc. Gira tot igual, però diferent, amb un concert a les escales de la catedral que ha seguit el Fèlix Martín. Fèlix, què tal? Bon dia.
28: Hola, bon dia. Els germans Pau i Júlia Serrasolses estaven satisfets d'iniciar gira en un lloc tan emblemàtic com les escales de la catedral de Girona.
29: Estem presentant un disc que va sortir avui fa dues setmanes, un disc que es diu Gira tot igual, però diferent. Un disc que hem fet amb molta estima, que parla de la vida, que parla de l'amor i que parla de nosaltres.
6: Teníem moltíssimes ganes de començar aquesta gira aquí, a Girona, al Festival Estrenes, amb aquestes escales de la catedral a rebentar.
28: I de seguida van contagiar el seu entusiasme les 800 persones que havien exhaurit les entrades. Durant el concert, en Pau va recordar que va viure i estudiar 4 anys a la Universitat de Girona. La Júlia li va dedicar una cançó de l'últim disc, titulada precisament Pau, i li va cantar des de l'escenari, mentre ell es barrejava entre el públic per gaudir-la. Moment d'emoció que ell li va tornar, explicant a la gent que era l'aniversari de la Júlia, i esclar, tothom va acabar cantant l'aniversari feliç i gravant-ho amb el mòbil. Ha estat un concert en públic sobretot jove, però també molts pares amb fills petits o adolescents. Avui ja en tenen un altre. Serà aquesta nit a Figueres, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
1: I a Barcelona aquesta nit... Home, això és un superclàssic de la cançó italiana, Ero Ramazzotti. Avui al Palau Sant Jordi de Barcelona, a terra Ramazzotti, amb la seva gira Una Història Importante, en què repassarà tots els èxits de la seva carrera, cançons com Se basta ser una canzone... Fuego en el fuego.
27: La noche es casi perfecta.
1: Home.
27: Disfrutaremos la vida los dos, porque estamos buscando amor.
1: La cosa más bella.

0: Bé, ja en tindríem prou. Eros Ramazzotti avui fa vibrar el Palau Sant Jordi a partir de les 9 del vespre i anirà Joan Callarissa, per cert, avui a les 12 del migdia, a la prèvia del concert, amb el Joan Callarissa, que després de veure Laura Pausini s'està aficionant a això de la cançó italiana, i el tindrem allà a primera fila, i la prèvia la viurem a la Jugular a partir de les 12 amb la Rebeca Rodríguez. Queden algunes entrades encara, si us animeu, pel mòdic preu de 55 euros. Eros Ramazzotti avui a Barcelona. Una proposta ben diferent. Aquest és el tenor baix Xavier Anduaga, que debuta en el rol de Werther en l'estrena de l'òpera Massenet dilluns al Liceu, una òpera que es podrà veure fins al dia 17 de maig i que avui també té una funció prèvia apta per menors de 35 anys, Marc Ruiz.
1: Per Anduaga, el debut en el paper protagonista és un repte que encara em gust.
2: Massenet ha escrit un paper muy delicado, muy frágil y muy transparente, en el que cada vez que canta Werther, la orquestación es muy poca. Siempre desaparece todo el mundo y parece que el mundo de Werther aparece. Eso es una cosa buena porque te deja poder jugar con los colores de la voz, pero también tiene su parte mala porque estás completamente desnudo.
1: I és que Werther va canviant d'emocions i ha de reprimir els seus sentiments fins al penúltim acte, en què canta l'ària més coneguda de l'òpera, Pourquoi me réveiller, just abans d'engegar-se un tret en veure que el seu amor per Charlotte no pot ser correspost. A més d'Anduaga, la mezzosoprano alemanya Christina Stanek també hi debuta, en el seu cas, en el paper de Charlotte. Werther és l'adaptació que va fer el compositor francès Just Massenet de la novel·la de Goethe Les tribulacions del jove Werther, que es va transformar en una icona del romanticisme i que va provocar que molts joves europeus emulessin el seu protagonista i acabessin amb la seva vida de forma dramàtica. Durant les representacions de Werther, l'orquestra farà servir el violoncel de Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del naixement de l'intèrpret, director i compositor del Vendrell. Podreu escoltar la transmissió de Werther al programa directe de l'òpera a Catalunya Música, que inclourà entrevistes a Xavier Anduaga i Christina Stanek.
0: Petita pausa i els esports. Ai, ai, ai, ui, ui, ui, oi, oi, oi, el Girona, derrota del tot inoportuna a casa contra el Mallorca, que fa que el descens pugui quedar només a un punt després d'aquesta jornada. Veurem què fan els seus rivals directes. El Girona era el Mallorca era un d'ells, i per tant ahir van palmar a casa amb un dels partits més importants d'aquestes quatre jornades que queden. Per tant, el Girona, que es complica i molt la vida, de seguida els esports, amb un Barça que, si avui guanya i demà el Madrid perd, ja serà oficialment, sí, campió de Lliga.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a caprabocasa.com.
5: Ara és la meva mare la que necessita ser cuidada i a la residència Los Tilos al centre de Barcelona hem trobat aquesta estima. Moderna, acollidora, amb atenció mèdica tots els dies i nosaltres estem tranquils. Informa't al 93 450 70 00 o a bastondeoro.com. Més que atenció, una llar.
6: El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Apolo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'ICAT o mira-la a la plataforma 3CAT.
7: Occident, que vol que ho aconsegueixis tot, tot i tot, t'ofereix el Desconcert d'ICAT.
8: Ja som 11 milions els socis del...
9: Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Bescanviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
10: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Aquest cap de setmana, al Tot Gira, ens preparem per un títol de Lliga.
13: Atenció!
12: I per tornar a una final de Champions.
14: Dissabte viurem la prèvia de l'Osasuna Barça. Si el Barça guanya, l'endemà pot ser campió de Lliga.
12: A més, farem una prèvia ben completa del Barça-Bayern de Champions femenina de diumenge.
14: Un dissabte on també serem el Nàstic Sevilla Atlètic, clau per la salvació, el Penya Unicaja i Girona Saragossa d'ACB i el Barça Peníscola de Futbol Sala.
12: Diumenge engeguem a 7:45 després de la TDG del Barça-Bayern
14: i ens aboquem a les Espanyol-Madrid.
12: Guanyarà el primer partit de l'any l'Espanyol? Lligarà la permanència? Serà campió de Lliga el Barça?
14: Tot gira!
12: Dissabte a partir de 4:00 i diumenge a partir de 7:45 amb David Clopés.

0: entrades exaurides. El Desconcert 2026, dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta-la iCat o mira-la a la plataforma 3Cat.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
2: El Barça pot guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. De seguida en parlarem perquè això passi. El Barça ha de guanyar avui a Pamplona contra l'Osasuna i demà a Cornellà. El Madrid almenys s'ha de deixar punts al camp de l'Espanyol. Amb un empat en tindria prou si el Barça avui guanyés per proclamar-se ja campió de Lliga. Abans, però, destaquem la tercera derrota consecutiva. Atenció com es complica la vida al Girona de mala manera en aquest tram final de la temporada.
3: Mojica, Albert és a l'àrea gran. Li ha quedat la pilota a la cama esquerra, doncs xiulen a Mojica, el públic. Trepitja la pilota, la penja cap al segon pal. Samu, rematada i gol. La penjada de Mojica, que desafia el públic. Se'ls mira passada al segon pal.
2: A Montilivi, Girona 0, Mallorca 1. Derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts. Ara mateix 4 per sobre del descens, però en funció del que passi en aquesta jornada, el descens podria quedar només un punt, Albert Benet.
4: Samu Costa va fer l'únic gol del partit al minut 43, és a dir, just abans del descans, després d'una centrada precisa de Mojica. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. 3 punts d'or per al Mallorca i cop dur per a l'equip que entrena Michel Sánchez.
5: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
4: I ara sentireu el micròfon de Movistar després del partit. El capità del Girona, Cristian Estuani, el davanter de 39 anys, va substituir a Echeverri per jugar els últims 20 minuts.
6: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
4: El Mallorca era un rival directe per la permanència. Amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca, tots dos equips empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo, després rebrà la Real Societat a casa, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa, Montilivi, contra l'Elx.
2: Avui a les 9, Osasuna Barça, a les 9 del vespre, una hora abans a la TDT, en directe a Catalunya Ràdio, amb tot en joc pel que fa a la Lliga. Perquè el Barça es proclami campió, avui el Barça ha de guanyar el Sadar contra l'Osasuna i demà el Madrid s'ha de deixar punts a Cornellà al Prat contra l'Espanyol.
4: Per a l'entrenador Hansi Flick, com més aviat millor.
7: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
4: Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. L'alemany es mostrava així de convençut, preguntat sobre si el seu Barça pot competir a la Champions amb equips de tant nivell com el PSG o el Bayern.
8: La pregunta és si el nivell que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
9: 100%. 100%, yes.
4: Sí, al 100%, deia un Hansi Flick que també assegurava que per guanyar títols cal tenir el millor equip i no només els millors jugadors. Per al partit d'avui, el Barça té les baixes de Koundé sancionat i, recordeu, Lamine Yamal lesionat. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz.
2: Avui que el suplement a quarts d'11 conversarem amb una llegenda blaugrana, és José Mari Vaquero. L'hem anat a veure aquests dies a Sitges.
10: Recordo Johan, quan vaig signar aquí, em va dir, escolta, posa't ahí un minut i no corres i has de veure el lloc. I aleshores jo vaig parar, bueno, que...
2: A un entrenament, això?
10: No, a un partit. A un amistós, partit? Sí, amistós.
2: No corris.
10: Mira un parell de minuts, no corres. I mira el lloc de lo nostre i el de l'altre. I al acabar el partit em va dir, José Mari, correr mucho no quiere decir correr bien. I aleshores això és una mica el que va passar després de la meva operació, no? És a dir, vaig tenir una transformació de trobar el compromís per mi mateix i aleshores em vaig fer amic de la recuperació.
2: José Mari Vaquero, que té una vida interessantíssima. 11 germans, es van criar 11 germans, el seu pare es va morir quan només tenia 13 anys. És el cinquè d'11 germans, per tant ja tenia un equip de futbol a casa, que és on va aprendre a competir. I bé, de petit jugava tant a pilota basca com a futbol, es va acabar decidint pel futbol, amb 18 anys es va trencar el genoll de molt mala manera i aquesta fortalesa mental la va guanyar a base de recuperació i de posar la salut mental al centre en un moment en què la salut mental la gent no sabia ni què volia dir.

0: Doncs bé, el José Mari Vaquero, avui en parlarem, coneixerem la seva història a quarts d'11 del matí, tota aquesta llegenda blaugrana que acaba reconeixent que va aprendre català escoltant Catalunya Ràdio, tan bon punt va arribar a Catalunya i s'ha establert i s'ha organitzat una vida molt ben muntada a Sitges. A la Lliga F, continuem amb els esports. Derrota de l'Espanyol al camp de la Lama de Múrcia per 3-1, Albert.
1: Sentim l'autocrítica de la jugadora de l'Espanyol, Cristina Baudet.
2: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
1: Es va lesionar de gravetat la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Aquest migdia, el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12.
0: Joan Anton Català, bon dia.
3: Molt bon dia, Roger.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
3: Continuem amb Venus i Júpiter, que dominen la primera part del vespre, molt brillant els dos, i atenció perquè la matinada del 5 al 6, és a dir, dimarts i dimecres, tenim el màxim previst a la pluja d'estels dels Eta Aquarids, que són meteors creats per petits fragments del famosíssim cometa Halley. Tindrem lluna molt lluent aquella matinada, això ens molestarà una mica, però sempre paga la pena observar.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Viladecavalls, al Vallès Occidental?
3: A les 6:48.
0: I a quina hora es pondrà?
3: A les 20:50.
0: Gràcies, Joan Anton.
3: A tu.
0: Temperatura a Viladecavalls a aquesta hora, Jofre Genuer.
4: Bon dia, doncs ara mateix tenen 16 graus, amb un cel tapat, sense ploure, potser s'escapa alguna goteta, però en principi la pluja queda més al sud, i són 2 graus més respecte ahir. El fet de que hi hagi més núvols, que el cel estigui més tapat, ha ajudat avui que el termòmetre hagi baixat menys de matinada, però també pujarà menys durant el dia, per tant, un ambient una miqueta més fresc, i de fet avui esperem temperatures entre els 20 i 25. Els valors més elevats, doncs, difícilment superaran els 25 a Ponent, perquè és on esperem que els núvols persisteixin més. De fet, hi ha més clarianes a Girona, que és on esperem que hi plogui menys, i ara mateix la pluja és protagonista, sobretot entre el Camp de Tarragona i també Terres de l'Ebre, de fet, a l'extrem sud de les Terres de l'Ebre, que és on aquesta pluja que va fent pot anar a situar-se fins a migdia, anar viatjant doncs, cap al sud. 10 litres per metre quadrat a Mont-roig del Camp, com a registre més important. Hi ha molts registres entre 7 i 8, 8 a Tarragona, per exemple. Hi ha alguns avisos d'intensitat de pluja en aquesta àrea, precisament entre el Camp de Tarragona, sud de les Terres de l'Ebre, pot haver-hi algun patac d'aigua que doni més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. El risc és baix, però hi ha aquest risc. A la resta, doncs, del terç oest, risc d'alguns ruixats, que ja són presents, 2 litres a Oriola, també 3 a l'Espluga de Francolí, una avui, es mantindrà el risc d'aquests ruixats fins a migdia, i a la tarda en general s'espera, excepte les comarques de Lleida, doncs variabilitat amb més clarianes, menys risc de pluja, però a les comarques de Lleida la pluja anirà guanyant terreny amb una línia de ruixats i tempestes que sobretot abans de la tarda vespre pot afectar a l'extrem nord de les comarques de Lleida i l'Alt Pireu. De fet, demà continuarem amb aquest tarannà de domini de núvols, d'alguns ruixats, però sempre més probables al nord i oest del país i guanyant més terreny, en tot cas, de cara al vespre.
0: Per cert, Jofre, després de l'hivern més plujós dels últims 30 anys, aquest abril ha estat el més càlid en 106 de les 122 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques autonòmiques, amb més de 20 anys de dades. Vull dir que la cosa està com està.
4: L'abril més càlid que hem tingut. Vam tenir el juny més càlid l'any passat, ara hem tingut un abril que ha sigut un abril de maig, és a dir, hem saltat del març al maig, i compta amb l'estiu que ve.
0: O sigui que ja apunta un estiu de fer molta calor, eh?
4: Sí, sens dubte, estem dintre d'aquest context de crisi climàtica, la calor anirà apretant de ben segur.
0: Una abraçada, Jofre, gràcies.
4: Que vagi bé, adéu.
0: Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
5: És com si hi hagués dos tipus d'orgasmes, no? La mena de plaer de veure perdre el Madrid és diferent del plaer de veure guanyar el Barça. Són dos plaers diferents. I els dos són molt guais.
0: O sigui, a tu t'agradava més la Monique? No passa res?
6: És a dir, no, escolta'm una cosa. Jo el que penso és, ella és impecable, però la Monique té una
0: posada força, en escena, sí, té molta força.
6: Una capacitat, una personalitat, un trencaesquemes, que la gran pregunta és, aquest país està preparat perquè un programa com Eufori el guanyi una negra?
0: Hi va haver molt sexe.
7: N'hi va haver, va estar. Es va escoltar.
8: Es va escoltar.
0: Es va sentir, sí?
7: S'escoltava, pels passadissos.
0: I tu l'endemà, quan obríeu les habitacions, finestres, ventilar, tot, saps allò...
8: Vam rebre com a producció de programa alguna queixa. Sí, sí. Però, clar, evidentment, necessitaven els participants, després de la gravació, necessitaven una distensió, no hi havia càmeres, i era el moment de passar-s'ho bé.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte, 2 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Donald Trump.
1: El president nord-americà reactiva la seva croada contra Europa amb el rerefons de la guerra a l'Iran i ho fa amb les seves dues armes estrella, la defensa i els aranzels. Aquesta matinada ha anunciat que retira 5.000 soldats d'Alemanya i que aplicarà els aranzels del 25% als automòbils europeus.
0: Saif Abukishek.
2: No planificamos a base de resultado final.
1: És l'activista espanyol resident a Barcelona detingut per Israel en el moment que van interceptar la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Avui els dos detinguts haurien d'arribar a Israel. Membres de la flotilla denuncien que l'exèrcit israelià els ha torturat.
0: Ginestà.
3: Bona nit, Girona!
4: Bona nit!
1: El duet Serrasolses ha donat el tret de sortida a la gira de presentació del seu nou disc, Gira tot igual però diferent, des del Festival Estrenes amb un concert a les escales de la Catedral.
0: Avui també és un dia que es compta entre xifres. La primera és 1865.
1: Són els possibles casos d'assetjament escolar registrats aquest any. Segons Avançat 3Cat Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat.
0: 600.
1: Detinguts a Turquia són els que intentaven manifestar-se per l'1 de maig a la icònica plaça Taksim. Aquest punt és emblemàtic pel moviment obrer turc i el govern prohibeix les mobilitzacions des del 2013.
0: El 35.
1: Anys, l'edat màxima dels espectadors que veuran avui al Liceu, l'òpera Werther de Massanet, protagonitzada pel tenor basc Xavier Anduaga, es podrà veure fins al 17 de maig.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. Un mateix 2 de maig, en aquest cas de l'any 1991, però, TV3 va emetre un reportatge sobre el poble Sami, habitants de Lapònia. Van ser perseguits durant molts anys, però encara ara mantenen cultura, idiomes i indumentària propis i fins i tot un cant, el ioic.
5: És una noia Sami, una descendent autèntica dels vells habitants de Lapònia.
0: Actualment, el poble Sami el formen unes 80.000 persones repartides entre Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1. No ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des de sota d'una aurora boreal, des de dins d'un iglú o des d'un concert d'un grup nòrdic que es fa dir Lapònia Font.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al servei de guionistes i també llegint la premsa. Diari Ara, l'expresident Artur Mas publica un article analitzant la cara i la creu del judici a Jordi Pujol després de fer-lo anar a Madrid en un acte, diu, de feridora insensibilitat i de penosa deshumanització de la justícia.
7: Jordi Pujol volia declarar, diu Mas, pel seu caràcter sempre lluitador i perquè es considera innocent, però obligar-lo a anar a Madrid és ras i curt lamentable. Ho han fet perquè es diu Jordi Pujol i perquè ha sigut el que ha sigut i representa el que representa. Ho explica així Mas. Per ser un nacionalista català culte i assenyat amb prou lideratge i ascendent social per articular un projecte que descompensa la seva idea d'una Espanya uniforme i centralista. Per això l'han fet anar a Madrid i aquesta és l'evident creu del judici, que no tothom és igual davant la llei. Però hi ha també matisa una cara, llegeixo. A ulls de molta gent, fins i tot detractors o adversaris, l'acarnissament i l'escarni que ha patit i la dignitat que ha demostrat creen una empatia que ajudarà a inclinar la balança, diu Mas, de la sentència més decisiva per a una persona com ell, la que dicta la gent i conserva la història.
0: També el diari Ara, Agustí Sala, escriu sobre el paper del Banc Sabadell després de l'OPA i de la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander.
7: Ara el repte és demostrar que el Sabadell anirà millor sol que acompanyat, aprofundir també en la digitalització, però mantenir el tracte amb els clients. Ho farà amb un nou conseller delegat, Marc Armengol, expert en tecnologia i digitalització precisament. I ara és l'hora, en definitiva, doncs, d'enterrar definitivament l'OPA i centrar-se en el mercat català i l'espanyol i de demostrar de retruc, escriu Agustí Sala, als petits accionistes que van ser fidels durant l'OPA, que un banc més lleuger i en solitari se'n sortirà. Avui el negoci va massa bé per pensar en integracions, però en el futur ja es veurà si encapçala alguna fusió.
0: A La Vanguardia, Jordi Évole assegura que demà serà un dia històric pel Barça, però també per un concert que sonarà així.
7: Dia històric, doncs, per partida doble, perquè demà el Barça pot guanyar la Lliga i perquè l'última de la fila torna a tocar Barcelona. Si el Barça aixeca el títol, podrem dir, de fet, que des que va arribar Johan Cruyff a la banqueta, els blaugranes hauran guanyat 6 lligues més que el Madrid en aquest temps. Per tant, això de guanyar lligues ja no és històric, però sí que ho és el retorn de l'última de la fila, que després del concert a Fuengirola omplirà l'Estadi Olímpic. El Quimi, escriu Évole, de Vic, la Catalunya dels 8 cognoms catalans, i el Manolo, fill de família d'Albacete i criat Mollet al Poble Nou. Va representar la riquesa de la barreja, la quotidianitat amb allò insòlid, surrealisme amb hiperrealisme, desitjant acabar Évole que arribi un dia de color de préssec.
0: Als diaris de la premsa internacional, a Le Monde, llegim que les pel·lícules amb actors i guions generats per la intel·ligència artificial no podran optar als Oscars. Albert Postils.
3: El debut l'any passat d'una actriu generada per la IA, anomenada Tilly Norwood, va fer saltar algunes alarmes i va provocar una reacció negativa del principal sindicat d'actors dels Estats Units, perquè temen que aquesta tecnologia s'utilitzi per substituir els treballadors humans i així reduir costos. Segons les noves normes anunciades per l'acadèmia, els cineastes poden utilitzar d'intel·ligència artificial, però un actor sintètic com Norwood no podria optar a una estatueta, com tampoc ho podria fer un guió que no sigui escrit per un ésser humà. Aquests canvis s'aplicaran de cara a la gala de l'any vinent prevista pel mes de març.
0: Avui també obrim els diaris esportius en un cap de setmana en què el Barça es pot proclamar campió, cap a la Lliga, exclama l'Esport.
3: Acompanyat d'una imatge de la plantilla, enrotllana, en ple entrenament a Pamplona, abans d'enfrontar-se a l'Osasuna. A Mundo Deportivo llegim guanyar i al sofà, i a la part inferior, en un requadre, també es fa ressò del futur del Madrid a la banqueta. Mourinho es descarta. Diu, no sé res del Madrid. Per aquesta línia va precisament l'As, que titula Embolic Mourinho, il·lustrat amb una imatge del tècnic portuguès seriós assegut a la banqueta del Benfica, i el Marca, explosiu cas Ceballos. Després d'una forta discussió amb Arbeloa, no tornarà a jugar amb el Madrid.
0: Vocabulari digital, Clàudia Pasqual, avui comencem amb 22.
4: Monjos budistes han estat detinguts a l'aeroport de Colombo, a Sri Lanka. Les autoritats van trobar més de 112 quilos de kush, una varietat de cànnabis, ocults als seus equipatges. Euronews explica que cadascun duia aproximadament 5 quilos a la seva maleta. El total s'ha valorat en 3 milions d'euros.
0: Test.
4: Casolà per comprovar el grau d'envelliment. Consisteix a seure i aixecar-se d'una cadira amb els peus junts i les mans creuades a les espatlles durant 30 segons. Si en aquest temps no superes les 8 repeticions, tens una debilitat muscular que suposa un risc elevat de caigudes. Ho recull el Nació.
0: Riu.
4: Sena. És on han acabat enfonsat l'autobús que conduïa una dona en pràctiques. La conductora es trobava en la fase final de la seva formació. El Mundo ha explicat que va xocar amb un vehicle just abans de caure al riu i enfonsar completament el bus. Els dos vehicles van ser rescatats a l'aigua.
0: Gràcies, Clàudia. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
8: José Luis Ábalos tenía una ascendencia importante con la señora ministra. Según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro.
9: Did you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German? Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
10: Xarxes socials, comencem pel Barça.
11: TikTok. Els que acaben rebentant-ho més fort vindrien a ser uns crios amb aparents dificultats per concentrar-se.
12: Madrid.
11: Facebook. Tot el que han aconseguit és o bé robat o bé cosa del passat.
10: Atlético de Madrid.
11: Wallapop. Primer van regalar la Lliga, després van regalar la Copa i ara veiem què fan amb la Champions.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
13: Avui, el suplement...
0: Avui, el suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Antoni Xalong. De seguida saludem també el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, sobre la situació de la flotilla que es dirigia a Gaza i que ha estat interceptada per Israel. Amb ells també comentarem avui a la tertúlia l'experiència de Marina Laminos, 24 hores a Barcelona, intentant parlar única i exclusivament en català, al forn, al taxi, al supermercat, al cine, al bar, al gimnàs, al banc, a la farmàcia. Com li ha anat? Se n'ha sortit? A les 10, l'Hora Negra de Maica Navarro. Avui torna a sortir a l'Hora Negra el nom de Rosa Peral. Avui que conversem amb una llegenda del Barça que debuta com a escriptor, José Mari Vaquero. L'hem anat a veure a Sitges.
14: Sou 11 germans, 11 vaqueros. Sí. I tu ets el número 5, precisament la meitat, eh? Migcampista,
15: sí.
14: Allà.
15: Sí, sí.
14: I ara un equip de futbol, per tant, a casa.
15: Mira, sempre he dit que faig com broma, però és veritat, potser, que vaig aprendre a compartir coses, perquè en aquella època jo posava la roba del meu germà, però el gran, no el d'abans. Ara, no? Cadascú té la seva, però i cada mes té nou, no? I després competir, perquè has de competir. Jo vaig competir en tot, des de petit. I després has de convivir, és a dir, que són les tres Cs, crec que més importants que hi ha per trobar aquest equilibri personal. No? I
0: a quarts d'onze, la conversa amb José Mari Vaquero, avui que també ens visita el Xavi Aldecoa, ens porta fins a Sud-àfrica amb les seves aventures. I també xerrarem amb l'escriptor Matthew Tree, un home que té accent anglès, però que després de tants anys a Catalunya pensa en català. La Rebeca Rodríguez i el Joan Callarí se'ns portaran les pantalles i el cor, i el dinar el començarem a preparar, com sempre, amb el Pep Noguer. Arribarem a les 9 amb els millors moments de la Renaixença.
12: Els cops que heu sentit de fons fa hores que sonen. Han començat quan ha marxat el sol i no s'han aturat en cap moment. Són continus i mecànics.
13: Això deuen ser els veïns, Fel, home. Ah. Senyor Montroig, home, sí. O potser us han obert una bugaderia d'aquestes, sí, de 24 hores.
12: Ah, sí?
13: Que la gent a les tantes de la matinada va arrencar,
12: sí,
13: els llençols.
12: A vegades ho veig, això. Mm. Aquestes bugaderies són ben curioses. Qui va portar els llençols allà tan tard?
13: Molta gent.
16: Jo hi porto els nòrdics.
12: Vols dir que no passen droga, aquests puestos?
13: I tant, passen.
17: Blanquegen.
12: Blanquegen, eh?
17: Diners.
18: Tu, Peyu, ratos, tens 87 anys.
12: No, ratos no, sempre. A vegades tinc algun moment de lucidesa que torno a l'edat real que tinc, però en general vic...
16: Ets un senyor gran.
12: M'he criat entre senyors grans, llavors.
13: I portes els nòrdics, eh?
16: I porto els nòrdics, jo a les bugaderies.
12: Els nòrdics s'han de rentar?
16: Home, sí. Ai, de veritat.
18: Cada 5 anys.
12: Hòstia.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
19: Sorprendre-la, planejar un dia només per ella o pensar que li encantaria tenir un Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB ara amb 100 euros de descompte addicionals en lliurar el teu antic mòbil. Perquè regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare. Al Cort Inglés, a la botiga web i app.
6: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com. Crees contingut digital? Vídeo, xarxes, podcast, blog? Sigui com sigui, això t'interessa.
20: Ja et pots inscriure en els premis Creadores de 20 Minutos.
6: Participa-hi fins al 10 de maig i podràs guanyar 5.000 euros.
20: Inscriu-t'hi ara a vinema.es/creadores2026.
21: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
23: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
24: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3CAT.
25: Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser
26: 95.408. 95408, de la sèrie 76.
25: Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda't que aquest diumenge 3 de maig se celebra el sorteig extra Dia de la Mare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. 11. Ben jugat.

0: amb Roger Escapa.
1: Cap de setmana llarg en què la verborrea de Donald Trump torna a apuntar cap a Espanya.
2: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
3: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
1: Davant les dificultats per trobar una sortida a la guerra de l'Iran, noves amenaces del president nord-americà per desviar l'atenció, amb més aranzels i més despesa militar, res que ens vingui de nou. La diplomàcia tampoc descansa aquest cap de setmana llarg. Tornem a tenir el focus a la flotilla Global Summit, que assegura que els dos líders del comboi humanitari que anava cap a Gaza i que va ser detingut dijous estan sent traslladats a Israel, on està previst que arribin avui mateix. L'organització denuncia que l'exèrcit israelià ha torturat els dos activistes. Són l'espanyol d'origen palestí, Saif Abukishek, resident a Catalunya, i el brasiler Tiago Ávila. Com dèiem, dijous van ser interceptats en aigües internacionals davant la costa de Grècia. Obrim tertúlia al suplement, que inaugurem amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.

0: Ministra Álvarez, bon dia, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
1: Bon dia, buenos días.
0: ¿Cuál es la situación de este activista español residente en Cataluña? ¿Dónde está?
1: Pues de la última información oficial que tenemos de las autoridades israelíes, estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Askelón, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes, y a las 12 está citada la cónsul de España en Tel Aviv. Nuestro cónsul está citado para poder tener un contacto con él, al igual que los cónsules de Brasil, porque hay un ciudadano brasileño también que está siendo desembarcado, y de Suecia, porque parece que Saif Abukesek tendría también la nacionalidad sueca. De hecho, estamos en contacto también con las autoridades suecas, igual que con las brasileñas, que emitimos un comunicado conjunto ayer para hacer acciones conjuntas en todo momento.
0: Su organización dice que ha sido torturado y que lo están mandando a Israel, como ahora contaba, por tanto ya estará en Israel. ¿Pueden confirmar que lo han torturado?
1: No podemos confirmarlo, desde luego, porque todavía no lo hemos visto. Sí que ayer la cónsul en Creta de los españoles desembarcados tuvo que desplazarse al hospital, porque varios de ellos requirieron asistencia médica. Eso sí se lo puedo confirmar. Sobre Saif todavía no, porque no estamos con él, pero quiero ser muy claro. Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Yo se lo he hecho saber así a mi homólogo israelí, y el comunicado conjunto con Brasil, en el que decíamos eso textualmente, ha sido también muy claro.
0: ¿Qué tiene que pasar para que Saif pueda volver a su casa?
1: Absolutamente nada, que las autoridades israelíes le liberen de esta detención ilegal. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos. Se lo trasladé a la alta representante también para que ejerciera la protesta oportuna. Por lo tanto, no debería de haber ninguna acción extra, porque Saif no debería de encontrarse en esta situación.
0: Ministro, ¿qué le parecen las palabras de Donald Trump sobre la retirada de soldados americanos en Alemania, apuntando ya también Trump que España podría ser el siguiente?
1: En fin, son tantas las declaraciones que imagino que se refiere usted a las de las últimas horas. Mire, España es un aliado completamente fiable de la OTAN, y tenemos en estos momentos un despliegue histórico de efectivos también, de aviones en el flanco este de la OTAN. Pues garantizando, por ejemplo, la seguridad de los cielos de los países bálticos. Por lo tanto, eso está fuera de toda duda. A partir de ahí, sinceramente, yo me dedico a hacer, no a comentar comentarios.
0: ¿Cuántos soldados americanos hay en territorio español ahora mismo?
1: No tengo la cifra exacta. En estos momentos es el Ministerio de Defensa quien la posee. En cualquier caso, las bases de soberanía española, pero que pueden ser utilizadas conjuntamente, operan con total normalidad, y el acuerdo hispano-norteamericano que las rige tiene unos canales de comunicación establecidos y funcionan con total fluidez.
0: España tiene su discurso desde hace semanas, desde hace meses ya, respecto a Irán y a la guerra. Pedro Sánchez fue uno de los primeros que se pronunció de manera tajante. ¿España teme las represalias que pueda tomar Trump contra España por su posición con Irán?
1: No, en absoluto. Me preguntan muy a menudo esto. Yo comprendo el interés mediático, porque a tantas declaraciones pues eso alimenta el interés mediático. Pero sería el mundo al revés. Un país como es España, que tiene una política exterior que es coherente, que siempre, absolutamente siempre, está acorde con el derecho internacional, que su objetivo es la protección de los intereses de sus ciudadanos, de los españoles y las españolas, y al mismo tiempo buscar la paz y la estabilidad mundial. Que un país así pudiera tener cualquier represalia por actuar acorde a los intereses de sus ciudadanos, acorde al respeto al derecho internacional y buscando la paz, la seguridad y la estabilidad mundiales, sería el mundo al revés. Nuestra posición sobre Irán ha sido clara y no va a cambiar, y lo ha sido desde el primer momento. La guerra en Irán, la guerra unilateral en Irán, tiene que terminar. El lanzamiento de cohetes y misiles completamente injustificados de Irán sobre todos los países de Oriente Medio tiene que cesar. El Líbano tiene que ser parte del alto el fuego permanente y de la paz que se puede hacer. El estrecho de Hormuz tiene que volver, como era el momento antes de la guerra unilateral, a tener un paso libre, seguro, indiscriminado y sin cobro de ningún tipo de canon, e Irán no puede dotarse del arma nuclear. Esos son los parámetros por los que nos movemos, esos son los parámetros por los que yo hablo con todos mis homólogos de la región, incluido el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y por eso apoyamos la mediación pakistaní. Lo hemos dicho desde el primer momento, nada de eso es contrario al derecho internacional y todo eso va a favor de los intereses de los españoles que están viendo sus bolsillos golpeados por esta guerra que nadie ha escogido salvo dos y que desde luego tiene consecuencias mundiales.
0: El petróleo es una consecuencia, también los aranceles de Trump, ahora son los automóviles europeos, 25% en este caso apunta el presidente americano. ¿Usted ve el final de la guerra? ¿Ve un final a todo este proceso?
1: No, no veo un final en estos momentos, porque también, y de eso hay que felicitarse, las acciones bélicas más importantes, todo apunta a que han cesado, por lo menos momentáneamente, y eso es algo bueno. Hay una especie de alto el fuego que se va estirando y se va alargando. Yo eso también lo saludo. Yo he estado en muchas negociaciones diplomáticas, muchísimas. Y una negociación de esta complejidad donde la desconfianza entre todas las partes implicadas es de tal nivel, no se solventa en 15 días. Va a tomar mucho tiempo y, por lo tanto, va a requerirse que ese alto el fuego se convierta en permanente. Pero sigue habiendo elementos muy, muy preocupantes. Una guerra absolutamente inhumana en Líbano, donde se está aplicando la misma estrategia militar y política al sur del Líbano que se aplicó a Gaza, para que no puedan sus habitantes volver nunca a esa tierra. Un estrecho de Hormuz que está bloqueado, y esto tiene unos impactos muy, muy grandes en no solamente en el precio de la energía, en los fertilizantes, por ejemplo, que son fundamentales para la producción de alimentos. Imagínense la situación en África, por ejemplo, con este incremento de precios de los fertilizantes, porque es un sitio donde la seguridad alimentaria siempre es muy, muy frágil. Y, por lo tanto, son situaciones muy complejas que todavía van a durar bastante tiempo.
0: És el ministre José Manuel Álvarez, a qui agraïm avui que ens hagi atès els micròfons del suplement. Moltes gràcies, una abraçada, que tingui bon dia, ministre.
1: Moltes gràcies, muchas gracias.
0: Cinc minuts per arribar a un quart de deu del matí. Tertúlia amb l'Eduard Voltas, l'Olga Ruiz i l'Antoni Xalong. Bon dia, bona hora a tots tres.
2: Bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Sentíem amb algunes dificultats de comunicació les paraules del ministre Álvarez amb aquesta connexió telefònica. En qualsevol cas, important avui sentir el ministre, tenint en compte doncs, la detenció d'aquests dos ciutadans, un d'ells d'origen palestí, amb passaport doble nacionalitat, sueca i espanyola, i amb totes les gestions del ministre per intentar alliberar-lo i que sigui retornat a casa, que és a Catalunya, que és on resideix, una nova flotilla que va sortir fa 3 setmanes i que s'ha vist interceptada en aigües internacionals a Grècia per als israelians, enmig de tot aquest clima en què Trump cada dia es desperta. Ahir eren aranzels, avui són aquestes tropes que retira d'Alemanya, 4.000 soldats nord-americans que diu que se'ls torna a emportar cap a casa, i a tot això, Álvarez, que no veu de cap manera el final d'aquesta guerra a l'Iran. Qui vol començar? Va.
4: No sé.
2: A mi?
4: Antoni. Vinga.
0: Vinga, Xalong.
2: A veure.
0: Trenca el gel, va.
2: Vinga. M'ha fet molta gràcia aquesta afirmació del ministre Álvarez, que diu que la política exterior espanyola és coherent al llarg del temps. Home, és una afirmació sorprenent, perquè la política internacional espanyola no és gaire coherent en el temps. Si entenem per política exterior, per exemple, la que feia el president Aznar o la que feia el president Rajoy. Per tant, tant en aquell cas com ara, la política internacional a Espanya està regida per la política interna. Segons els interessos interns, hi ha uns determinats posicionaments externs. I, evidentment, estic segur que si el Partit Popular estigués al poder, doncs la política exterior seria diferent. Per tant, la coherència d'Espanya com a tal en política internacional és més aviat escassa. D'altra banda, ell ha fet... només s'ha referit a que havia signat en Brasil un memoràndum per demanar la llibertat d'aquestes dues persones que han estat detingudes, però s'ha oblidat de dir que al costat del Brasil són signants d'aquesta queixa països tan garants dels drets humans com Turquia, o Líbia, o Pakistan, o Colòmbia, o Bangladesh. Vull dir, donar lliçons en política internacional quan els teus aliats, per exemple, ahir van reprimir la manifestació de l'1 d'octubre, de l'1 de maig, perdó, a Istanbul, i van detenir 600 persones, has de vigilar una mica, perquè és difícil donar lliçons sobre drets humans segons quins aliats tens. Per tant, jo diria que la política internacional no és coherent, és variable i està en funció de la força política que hi ha al govern. És coherent la política exterior francesa, que ha tingut totes les derives possibles. Hi ha hagut la dreta, hi ha hagut l'esquerra, i ara hi ha un pretès centre, i la política internacional ha estat estable. Ho ha estat al Regne Unit, però Espanya no té una política internacional, entre altres coses perquè Espanya pesa poc en la política internacional. I, d'altra banda, té amistats curioses, jo diria que algunes perilloses, i jo també em demano al ministre Álvarez si no té una certa sensació de soledat, perquè cap estat europeu ha signat aquesta protesta.
0: Olga.
3: Sí, per començar, partint del que ha dit l'Antoni, és cert, òbviament, que la política internacional del nostre país es regeix en moltes ocasions pels interessos domèstics, i és cert que quan la política domèstica doncs té greus problemes per subsistir o es troba amb obstacles per part de les sensacions del possible electorat, doncs has de tirar d'allò que et pot funcionar. Però també això ha passat sempre a Espanya, depèn dels interessos d'un o unes altres forces polítiques, però també és cert que en aquest cas les decisions preses coincideixen, diria que amb la majoria del sentiment, no només de l'electorat possible del Partit Socialista, sinó també d'altre tipus d'electorat. Per tant, crec que l'encert és absolut, i ara li reconeixies, li preguntaves, no?, al ministre. Pedro Sánchez va ser dels primers que va mostrar la seva negativa. Si ho va fer amb clau interna, més que probable. És una forma de derivar el focus, l'atenció mediàtica, i de centrar el teu perfil com un home d'estat, de defensa dels drets humans, i que, a més, arrossega doncs, líders internacionals, que és el que ha passat després, tinc la sensació, amb aquest tema, no? Que països que s'havien mostrat tímids amb les seves decisions doncs s'han anat sumant. No dic que sigui mèrit del president d'Espanya, més aviat és de mèrit del president dels Estats Units. Més aviat és de mèrit del president dels Estats Units, perquè si hi ha una cosa que és evident és que a Donald Trump, en aquests moments, el conflicte no li està sortint bé. Jo crec que el ministre Álvarez ha dit coses que són interessants, no? Quan li preguntaves què li semblen les darreres declaracions de Trump, ha dit quines. Suposo que et refereixes a les últimes, no? Jo és que em dedico a fer accions, no a fer comentaris de les opinions, no? I crec que això li està passant factura. L'altre dia, crec que ahir, llegia que aquesta guerra ja està igual de malament considerada que la guerra d'Iraq en el seu pitjor moment, el 2006, i que la guerra de Vietnam. Per tant, al final, aquest ball de declaracions de Donald Trump, que un dia és A, un dia és B, l'altre dia torna a ser A i l'altre dia no se sap ben bé què és, en aquests moments crec que li està passant factura, en contraposició a la imatge, jo crec, reforçada que en aquests moments té el govern d'Espanya respecte a aquest posicionament en concret. I després anem a la flotilla, que té coses també per comentar, clar.
0: Voltes.
4: Bueno, el tema de una política internacional estable necessita consentiment intern, diguem-ne, no? Consens de la població. Jo crec que des que Espanya es converteix en una democràcia, fa la transició a la democràcia, hi ha un consens intern que l'aliat és Estats Units. No? És que Espanya ha d'estar alineada amb Estats Units, i que també ha de tenir, lògicament, una política europea, de construcció europea, etc. Hi ha tres o quatre principis que sí que s'han mantingut durant el temps. Què passa? Que la disrupció que implica Donald Trump en els Estats Units i en la política internacional fa que el consens intern es trenqui sobre si Estats Units és o no, o ha de ser o no, un aliat. Diguéssim, això no ho ha fet el govern del PSOE. Això no,
3: ho ha aprofitat.
4: No, diguem-ne, s'ha produït un fenomen, s'està produint un fenomen que hem de veure si és estructural o si és puntual, si aquesta disrupció de Trump, si això és una cosa que continuarà. o no, i aleshores la gent, si sortim a preguntar al carrer, la gent ja no té tan clar qui són els bons i qui són els dolents. Val? I això ho ha provocat dos personatges que es comporten d'una manera ofensiva per al sentit comú popular, que són Donald Trump i Benjamin Netanyahu. Aquests dos personatges doncs, han fet que el consens intern sobre qui són els aliats d'Espanya es trenqui.
2: No n'estic tan segur.
3: Ha passat un any.
2: He trencat, perquè, a veure, aquesta mateixa situació es va donar amb la guerra de l'Iraq,
3: sí,
2: que Espanya es va posicionar a favor dels Estats Units. En aquell cas es posiciona a favor perquè el president Aznar considera que això és una manera d'estar present a la política internacional i que això beneficia Espanya. Aquest és el seu càlcul.
0: De menjar a la taula dels grans.
2: De menjar a la taula dels grans. Després això doncs, li surt malament.
0: No li acaba de sortir bé.
2: Perquè no hi ha armes de dissuasió massiva i tot allò, no?
0: Bé, i l'11M, eh?
2: Ara, i l'11M. Ara, el president Sánchez fa el càlcul de dir: si el meu oponent és Trump, jo em reforço com a polític. I agafo un cert lideratge a Europa, i un cert lideratge amb això que s'està constituint una altra vegada i que ell vol liderar, i que jo crec que és el seu futur polític, que és una coalició dels països no alineats. Dels països no alineats, bàsicament, avui en dia, els països que són contraris a aquesta expansió de la Pax Americana, que ni és Pax, però és bastant americana. I llavors la contraposició doncs, serà aquesta gran coalició, on hi haurà, que és el que intenta fer fa dues setmanes a Barcelona, reunint determinats líders. Ell vol liderar aquest món, que ho té difícil, perquè a Europa, torno a dir, no el segueix ningú. I Europa... clar, els Estats Units havien avisat reiteradament que Europa havia de gastar més en defensa. Però això no ho diu el president Trump, això ho havia dit el president Bush, això ho havia dit el president Biden, i Europa deia, sí, sí, sí, ja ho farem, sí, sí, ja ho farem. I ara arriba un que va i ho fa. I com que està situat al deliri i a la declaració permanent, treu 3.000 soldats d'Alemanya, suposo que traurà uns equivalents d'aquí. El problema és que aquests es retiren, però Europa no té tropes suficients per contrarrestar. Per tant, el flanc europeu, des del punt de vista de la defensa, que ja era feble, quedarà encara més afeblit. I això beneficiarà a Rússia. Però Trump no li preocupa a Rússia, pel que es veu. Llavors, clar, vivim en un món que tot és paradoxal, que tot allò que pensàvem que era estable, ha resultat que és inestable.
3: Jo és que, no és que negui la major, però no crec que l'objectiu de Pedro Sánchez sigui liderar el món, o liderar aquest altre flanc en contraposició al flanc de Trump.
0: Liderar l'antitrumpisme potser sí, no? Des d'Europa.
3: Sí, sí, bueno, això sí, però sincerament sí que crec que ho fa amb clau molt interna, o que en qualsevol cas el que busca és liderar la imatge.
2: Això ho ha aconseguit.
3: Sí, això ho està aconseguint. I de vegades, amb el lideratge de la imatge és més que suficient, encara que no sigui un lideratge real. Entre d'altres coses, perquè després quan això ho teletransportes o ho transportes en clau domèstica, el que veiem són mítings amb eleccions autonòmiques on el claim del míting és no a la guerra. Dius, ostres, però què m'estàs explicant? Quin sentit té el no a la guerra amb unes eleccions a Andalusia o amb unes eleccions de les que s'han produït recentment? No, quin sentit té? Doncs el sentit és clar. El que fa és aglutinar un sentiment majoritari i un record d'un sentiment majoritari, el transporta al present i et diu, jo estic liderant novament aquest missatge. Haurem de veure si li treu rèdit o no, eh? Jo tinc els meus dubtes, també. Però en qualsevol cas, li ha sortit bé la jugada. El que passa és que jo crec que ell, que no és ni molt menys innocent, té claríssim que no pot liderar realment aquest nivell. Per què? Perquè les correlacions econòmiques a Europa, Espanya no és on ha d'estar, les lluites de poder fan que Europa no ocupi el pòdium, etc, etc. Però a aquest nivell d'imatge li està sortint bé.
0: Eduard.
4: Jo torno a dir que crec que el que està passant és molt profund. O sigui, les polítiques internacionals proporcionen normalment estabilitat psicològica a les poblacions, no? Nacionals. És a dir, la gent sap qui són els bons, qui són els dolents, qui són els nostres aliats, quins són els nostres enemics. Així és com funciona i com ha funcionat sempre. Eh? No ho estic aplaudint, ho estic descrivint. Val? Una de les funcions que té la política internacional és proporcionar estabilitat i cohesió interna al psicològic. Estabilitat psicològica i cohesió interna a la població nacional. I sí que és veritat que, amb pujades i baixades, a Espanya s'ha construït en el marc postdemocràtic la idea de que els aliats són els Estats Units. Els bons són els Estats Units, diguem-ne, i aquests són els nostres aliats. I Israel és un factor, és un soci a l'Orient Mitjà. Això ha sigut durant 40 anys, 50 anys, ha sigut així. Jo el que estic dient és que aquest consens intern de que Estats Units és un aliat i Israel un soci, val? S'ha trencat. I no s'ha trencat perquè Pedro Sánchez hagi decidit virar. S'ha trencat perquè Israel i Estats Units estan dirigides per dos personatges que, bueno, no voldria gastar paraules gruixudes, però persones que sembla que no hi són totes.
0: Totes dues escollides democràticament, per
4: sí,
0: això, eh?
4: Sí, sí, absolutament. Sobre això cap dubte, però que transmeten la sensació que no hi són tots.
0: 9:23 minuts. Farem una pausa, agafarem forces, perquè ens han portat a esmorzar un tal Eduard Voltes, que ha fet anys aquests últims dies, Eduard.
4: Ei.
0: 42, no?
4: Sí, 34.
0: Molt ben portats.
2: I un equip de futbol.
0: Molt ben portats. Després de la publicitat, canviem radicalment de tema, perquè sabeu que aquesta ha estat la setmana de la llengua a 3CAT. N'hem parlat de moltes maneres i de moltes vessants diferents. I al suplement ens hem apuntat també aquesta setmana de la llengua fent un experiment. La Marina Laminos ha passat 24 hores a Barcelona parlant exclusivament, única i exclusivament, en català. L'experiència religiosa, després de la publicitat, ha anat al cine, al teatre, a comprar el pa, a cafeteria, ha agafat un taxi... Experiències quotidianes, però única i exclusivament en català, amb el sector serveis, sobretot, que és on a vegades costa que responguin en català. De seguida en parlarem, mentre aprofitem per fer sonar el per molts anys a l'Eduard Voltes. Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
7: Vine a la sessió informativa presencial de màsters de la Salle Campus Barcelona dijous 14 de maig. Coneix de prop els nostres màsters presencials i online en business, enginyeria de dades, ciberseguretat, gestió de projectes, arquitectura, arts digitals, filosofia i tecnologia. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
8: Amb Lidl gaudeix del Dia de la Mare i digue-li que l'estimes amb un ram tan maco com ella. Només aquest dissabte emporta't els nostres rams de roses, rams de tulipes o variats des d'un amb 99. Lidl, val la pena.
9: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
10: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
11: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
10: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
12: Jo sóc la Blanca.
13: Jo sóc la Mireia.
12: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
14: Molt bé, Ali.
15: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
16: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
10: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
17: El balcó gastronòmic és un lloc...
18: Que bo.
17: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
18: Parella, què us podem partir?
17: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, ronda litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
19: Ja som 11 milions els socis del...
20: Celebra el Dia de la Mare amb un 30% de descompte en tots els bombons i en tota la roba i calçat de dona. Vas canviable en un cupó que et surt molt a compte. Fins al 3 de maig.
21: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
13: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran, regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
14: El balcó gastronòmic és un lloc...
21: Que bo.
14: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
21: Parella, què us podem partir?
14: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.

0: Som 3CAT. El català, una llengua oberta al món.
1: Una llengua que obre portes.
0: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
2: Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Dos minuts per arribar a 2:15 del matí. El suplement tertúlia amb l'Eduard Voltes, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalong. Incorporem també Marina Laminos. Bon dia, bona hora de nou.
5: Molt bon dia a tothom.
4: Pregunta. Es pot viure 24 hores a Barcelona només en català? Aquesta és la pregunta que hem fet al suplement a la Setmana de la Llengua i que ha mirat de respondre Marina Laminos. T'has fet un propòsit? Anar a comprar al gimnàs, a fer encàrrecs, a sopar, a treballar, només, única i exclusivament, a Barcelona, en català.
5: Exacte. 24 hores d'un dia, ja us ho avanço, relativament normal, el més normal possible, compra de la setmana, gimnàs, oci, una mica de tot, un dia també força atrafegat, ara ho veureu. I primer de tot crec que és important situar-nos, perquè ens hem preguntat si es poden viure 24 hores a Barcelona en català. Hi ha diferències, segur, segons el barri en què fem aquest experiment. Per tant, en el meu cas, hem començat aquest dia al barri on visc, que és el barri de Sants, però també hem anat passant doncs, pel centre de Barcelona, per la zona una mica més alta, voltants de Catalunya Ràdio. Per tant, un dia doncs, relativament normal per Barcelona, parlant només en català. Es pot viure 24 hores sense canviar d'idioma? Doncs el dia comença al barri de la Bordeta del districte de Sants-Montjuïc.
6: 10 del matí, anem a fer la compra de la setmana, però abans a buscar alguna cosa d'esmorzar.
7: Hola, bon dia. Una pregunta, teniu entrepans amb pa integral?
8: No, no.
7: Tenim baguette?
8: Mira,
7: si
8: tenim
7: baguette
8: gran integral.
7: Ah, no pateixis, fes-me un entrepà de fuet petit per emportar, si pot ser. Amb pa amb tomàquet?
8: Va.
7: Sí, sisplau. 2,80 m'has dit, eh?
8: Gràcies.
6: Doncs tenim l'entrepà de fuet i ara el cafè amb llet l'anirem a buscar a una cafeteria d'aquestes d'especialitat.
7: Hola, bon dia.
9: Hola, Jimenez.
7: Una pregunta, què és el flat white?
9: És un cafè con leche, però con doble de cafè. O sea, te pongo,
7: d'acord,
9: que carga un shot i, bueno, está buenísimo.
7: D'acord, doncs si me'n pots fer un petit, sisplau. Gràcies.
9: Ja l'he provat per primera vegada i ja no he tornat a canviar més. M'agrada molt.
7: Gràcies, bon dia.
9: Adéu.
4: Adéu. Aquí hem vist diverses coses, eh?
5: M'hi he trobat més d'una vegada. Sí que és veritat que l'entrepà de fuet el vaig fer en català. Sense problemes el vaig poder demanar. La cafeteria d'especialitat ja és més complicat, però m'hi he trobat més d'una vegada al llarg del dia que si mantens el català, si no canvies al castellà, doncs d'alguna manera t'atenen en castellà, però arriba un moment que fan l'esforç també de canviar d'idioma, com és aquest cas en una cafeteria d'aquestes d'especialitat que, vaja, a Barcelona n'abunden, eh?
4: Vosaltres tres us manteniu amb el català quan us contesten, quan us responen en castellà?
10: Jo sí.
4: Sempre?
10: Sempre és molt dir. Alguna vegada.
4: La majoria de vegades, d'acord. Antoni.
11: I en la gran majoria de vegades només faig una excepció quan és una persona gran d'immigració recent.
4: Mm-hmm.
11: És a dir, d'immigració espanyola no canvio mai. I amb immigració recent, si la persona és gran, barrejo per ajudar, diguem-ne.
4: I tu, Olga?
12: No.
4: Tu sí que canvies.
12: Jo canvio.
4: Tu canvies al castellà.
12: Sí.
4: Va, que és el canvio, que fa canvio la majoria,
12: sí,
4: de catalanoparlants.
12: I de fet...
4: Tu creus que el fet de que tu ets castellanoparlant o ets castellanoparlant a casa o no? En la intimitat?
12: Depèn amb qui. Ah, bueno, a casa sí. A casa sí. A casa amb els pares, amb la parella, soc castellanoparlant, sí, sí. Mm-hmm. Amb les meves nebodes ja no, perquè la meva germana i el meu cunyat van fer una en català i una en castellà, i llavors jo parlo amb elles en català, però... I amb amics, amigues, depèn... Tinc allò tan antic, depèn l'època en els que els vaig conèixer i en quin idioma els vaig conèixer, doncs l'acabo mantenint. De tota manera, i abans d'avançar, sí que vull fer un comentari, perquè de ben segur totes les preguntes que avui ens farem, jo respondré de forma... que no m'agradaria ser hipòcrita. Vull dir, jo crec que és important no ser hipòcrita en aquesta vida. No? Jo podria venir aquí amb aquesta taula i començar a dir que el català està fatal i entre tots hem de fer... Escolta'm, seria d'una hipocresia absoluta, perquè jo no ho faig. I ahir, quan pensava per què no ho feia, no he trobat respostes. I us ho dic de veritat. És a dir, jo al meu Instagram, per exemple, la majoria d'escrits que poso els poso en castellà, directament. Jo, quan entro en una botiga, i ara això que diré és encara pitjor, i ja veig que la persona de la botiga, potser que m'ha d'atendre, no és d'aquí, per les seves faccions o pel que sigui, directament li parlo en castellà.
4: Això és un prejudici, a vegades.
12: És un prejudici, absolut. Jo vaig a comprar un llibre, sí que llegeixo en català, però d'entrada la meva primera opció és... El tenia en castellà. Per tant, i no hi ha una explicació. Perquè jo sóc filla de la immersió lingüística, els meus pares ja ho sabeu que no són d'aquí, però jo he estudiat un català perfecte. I aquella excusa que he posat durant molts anys, que m'ha servit i m'ha anat molt bé, que és, home, clar, és que al començament jo sempre he tingut aquells dubtes de que no acabo de parlar bé el català i llavors sempre sortien els polis de la llengua, no?, que t'acaben dient això està malament, això no es diu així, quina barrabassada, llavors t'acabes tallant, m'ha servit durant un temps, però també us dic que actualment és absolutament absurda, és a dir, no trobo una explicació lògica per no utilitzar de forma més constant el català.
4: Què li diries, Eduard, a la Olga amb aquesta explicació tan sincera?
11: Bueno, no li diria res. Jo diria que la llengua té a veure amb els mecanismes més profunds del cervell. I per tant, òbviament es poden prendre decisions, es poden, per convicció, per política, etc. pots canviar, però no deixa de ser un esforç. És un esforç. I, per exemple, quan tu has conegut algú amb una llengua, canviar de llengua, diguéssim, és un esforç, etcètera. Val? Per tant, res a dir. És a dir, simplement, el que li diria a l'Olga és el que diria a tothom. El català, en els pocs 25 anys, s'hi juga la vida.
12: Absolutament.
11: Val? S'hi juga la vida. I això no havia passat en molt de temps. Val? I probablement és la primera vegada que passa que el català s'hi juga la vida en una generació. I, per tant, o aprenem una decisió profundament política a cadascun de nosaltres i creuant els dits

0: Hola, vaig jo. Em podries posar un grapat de musclo, sisplau? Un grapat. Posa'n una mica més.
1: ¿Llevas la aplicación?
0: No la tinc.
1: 18,54.
0: En efectiu et va bé?
1: Va.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adiós. I del supermercat cap a la carnisseria del barri. Volia alguna hamburguesa.
2: Tens de pollastre amb una miqueta de sal, de pollastre amb espinaques, de vedella amb una miqueta de sal i amb all, julivert i pebre.
0: Doncs mira, jo crec que demanaré un parell d'hamburgueses de pollastre.
2: Sí, 23.
0: Gràcies.
2: Molt bé.
0: Bon dia.
3: Bé, 50% d'èxit aquí, eh?
0: Sí, sí, m'ha sorprès.
3: On era això? Quin barri era? Sants, encara?
0: El barri de la Bordeta de Sants. Els supermercats que tots coneixem, a molts d'aquests supermercats, directament a l'hora de demanar musclos, doncs sí que m'han entès en català, però la resposta no l'he rebuda en català, malgrat...
3: Un grapat, tu també, posant-ho...
0: Grapat de musclos.
4: És indeterminat.
5: Suposo que us passa, no?, que per l'accent de la persona distingiu, per exemple, aquesta carnissera, no?, al final era clarament castellano parlant a casa... Val? És un tipus de català que se sent molt a Barcelona i que fa molt Barcelona, diguem-ne, val? Perquè és el català dels que l'han après i dels que l'utilitzen amb una gran fluïdesa, però amb un accent, diguéssim, que es nota, no? Es nota que a casa no tal.
0: I després de les hamburgueses, arriba l'hora del cibulet, que és un ingredient que la meva cuina és...
3: Un moment, tots sabeu què és un cibulet o no?
4: Sí, és allò verd.
0: Sí, exacte. Sí,
4: que em posen a tot arreu, quina sí. Estic fart.
6: Què queda per fer bonic?
4: Sí. El bocat no, i cibulet.
3: No, és que
0: a tot arreu.
3: La Marina és fan del cibulet.
0: Soc fan del cibulet,
4: faig
0: un pad thai, i per
4: no
0: mi el cibulet,
4: res, el cibulet
0: és imprescindible, perquè li dona aquell toc de ceba, però una mica dolça, i a mi m'agrada molt cuinar amb cibulet, el que passa és que no el trobo mai. El lloc, és molt difícil de trobar.
3: La cosa anava de llengua, no anava de cuina, eh? Però bé, endavant, amb el cibulet.
0: Més difícil de trobar encara si ho intentes. En català, per mi, aquí arriba el titular del dia.
3: Home, a veure, clar, entre grapat i cibulet,
4: però
3: Marina...
4: Però com es diu cibulet en castellà?
0: Ara
3: no,
0: toma.
3: No, un moment. Ho sabeu com es diu o no?
7: Cebolla tierna, no. No. Casi, no.
3: Cibuleto.
7: Cibuleto.
3: Com es diu?
0: Per mi, el titular del dia és... Cibulet, me pierdo.
8: Hola, bon dia.
9: Sí.
8: Una pregunta. Teniu cibulet?
9: Cibulet. Me pierdo.
8: Cibulet.
9: Cibulet.
8: Cebollino.
9: Cibulet. No me queda.
8: Lo tengo normalmente acá arriba.
9: Ah, llàstima.
8: De moment no hi ha hagut sort amb el cibulet. Ho continuarem intentant.
10: Bona, digues.
8: Teniu cibulet?
10: Tenim cibulet, en podem tenir, però per encàrrec.
8: Val, no preocupes,
10: sí.
8: Cap problema. Una pregunta, teniu cibulet?
10: Ja, val.
8: Ah, sí, perfecte. Perfecte.
10: Tarjeta client?
8: No.
10: 1,49. I el tiquet?
6: Però
8: gràcies.
6: Vas tenir premi.
0: Vaig tenir premi.
6: Al final, a la tercera, te'n va sortir.
3: Cebollino, eh?
7: Cebollino.
3: Cebollino.
0: Cibulet.
6: Igual, cibulet.
0: Cebollino, cibulet.
6: Home, cebollino en català no és.
0: En castellà i en català cibulet.
6: Igual. Com si fos francès.
0: Exacte,
6: exacte.
0: Tenim el cibulet, el tenim en català, tenim la compra de la setmana, tot això fins aquí al barri de la Bordeta. A mig matí amb aquestes gestions ja fetes, agafo l'autobús cap al centre de Barcelona, zona plaça Catalunya, universitat, per fer uns quants encàrrecs per casuístiques de la vida. Tenia uns bitllets de República Dominicana que volia canviar a euros.
3: Els típics bitllets de República Dominicana.
0: Sí, que tots tenim allà.
4: Casuístiques de la vida.
0: Un dia normal.
6: T'aixeques al matí i dius, què em faig ara d'uns bitllets de la República Dominicana?
0: Exacte, i vaig pensar, doncs és un grandíssim dia per anar al centre de Barcelona, alguns d'aquests establiments de canvi de moneda que tant abunden al centre, a veure què passa. Va, doncs som-hi.
11: Hola.
8: Pares a plaça Catalunya? Hola. Tinc uns bitllets que crec que són de República Dominicana. És per saber si es pot fer el canvi a euros.
11: ¿Necesitaría verlos?
8: Sí.
11: No, lamentablemente no los podemos recibir.
8: ¿Por qué?
11: No solo la edición que me deja recibir.
8: D'acord. Gràcies, de totes maneres. Bé, doncs sembla que de moment no em poden canviar els bitllets i tampoc no em poden atendre en català. Per tant, ho tornarem a intentar, en aquest cas a la sucursal del meu banc. Mira, tinc uns bitllets
11: que
8: són de República Dominicana.
12: Moneda extranjera. Eso es al lado. Saliendo a la derecha, pasando...

0: Tu lo ten?
1: Perfecte, gràcies.
2: Tercer intent.
3: Hola, bon dia. Mira, tinc uns bitllets que són de República Dominicana i vull saber si es podrien canviar a euros.
4: De República Dominicana no en canviem nosaltres.
3: Hi ha algun lloc on en canviïn? Saps què hauria de fer?
4: Pots preguntar a les Rambles o a la Catedral, que sé que hi ha cases que canvien més monedes que nosaltres.
3: D'acord, cap problema. Gràcies igualment.
5: A la tercera entitat bancària sí que et van respondre en català.
6: Exacte, van respondre en català, no van poder canviar els bitllets, però sí que és veritat que en aquest sentit, doncs, a la tercera, però va anar a la vençuda. Què més faig quan tinc un dia...
5: La teva o no diguis quina és, però d'on ets client et van atendre en castellà, no?
6: Sí, era una oficina que hi havia allà al costat on es podien fer gestions, a l'oficina bancària, no es podien canviar els bitllets, era allà al costat, però sí, em van atendre en castellà.
5: Uh-huh. Més coses que has fet, a Barcelona.
6: En el gimnàs, òbviament, un dia normal havia d'anar al gimnàs, vaig reservar una classe, 2:45 de la tarda, no hi ha manera de saber de dir prèviament si aquella classe serà en català o en castellà. Abans del gimnàs, doncs, vaig fer parada a una llibreria del centre de Barcelona.
7: Hola, bon dia.
8: Estic buscant el llibre del Joan Anton Català de l'Eclipsi del Segle.
7: Sí, ara llibre... No el tenim. Està sobrit.
8: D'acord.
7: A veure si surt alguna que tingui.
6: Èxit absolut de Joan Anton Català. Encara tinc mitja horeta abans d'entrar al gimnàs. Em ve de gust una aigua amb gas. Ja us avanço que és força difícil prendre alguna cosa al centre de Barcelona en català.
9: Hola, bon dia. Una aigua amb gas per prendre aquí, me la podries posar?
4: Algo más?
9: Ja estarà.
4: ¿Te pongo hielo?
9: I llimona pot ser també?
4: Algo más?
9: Ja estarà.
4: Adiós.
6: I ara sí, amb l'aigua amb gas, cap al gimnàs. Amb incertesa, perquè és veritat que és un gimnàs on hi vaig sovint, de tant en tant he fet alguna classe en català, és cert, aquesta setmana mateix, doncs alguna virtual en aquest cas ha estat en català, però, com us deia, no es pot saber prèviament l'idioma de la classe, tot i que a la recepció fixeu-vos com m'atenen.
10: Hola, bon dia.
9: Una pregunta, em podríeu mirar si el cap de setmana puc anar a algun altre gimnàs?
10: Sí, de fet sí.
9: Sí?
10: Mm-hmm. No cal, però més que res perquè com aquest tanquem per la tarda...
5: Cap de setmana no, que treballes, Marina.
11: Sí, sí. Hola. ¿Preparadas? ¿Preparados? ¿Empezamos? ¿Vamos al bíceps? ¿Un minutito? Se quedan 10 segunditos, banco. Gracias por venir, chicas, chicos, una vez más. Que tengáis muy buena tarde, buen entreno.
9: Suar és suat. En castellà, això sí. És suat.
5: De les cançons que sonen als gimnasos ja en parlarem un altre dia, també.
6: Sí, ni català ni castellà.
5: O sigui, la classe dirigida... La recepció era en català, però la classe dirigida en castellà.
6: Exacte, sí que és veritat que he de dir que d'altres vegades puntualment he fet alguna classe en català, però vaja, que prèviament no. Vaig arribar i vaig dir a veure què em trobo, va ser en castellà.
5: Voleu dir alguna cosa?
12: De moment, podem començar ja amb la sociolingüística o no?
5: Sí, podeu, sí. I tant.
12: No, home, fixa que fins ara, no sé si ara em desmentirà, però fins ara ningú li ha dit en castellano, m'entens? Mm. O no t'entiendo.
5: T'hi vas trobar gaire amb això, Marina?
6: No, de fet vaig fer un experiment, perquè no sé si ho compartiu, però les vegades que m'he trobat en aquesta situació d'haver de canviar de llengua obligatòriament és quan dic números, per exemple, quan has de dir la targeta client, el DNI, el número de telèfon, i també hi arribarem perquè hi ha un tema també aquí amb el cafè amb llet, amb gel, que aquí a vegades sí que costa una mica més. Però més enllà del cibulet, he de dir que, tot i que no t'atenguin en català, no em vaig veure forçada a canviar d'idioma.
12: Les reaccions antipàtiques o agressives són una minoria. I ho dic per, no ho dic per rebaixar el problema. El problema és grandíssim. Ja he dit de què va el problema abans. Va de supervivència. Ho dic perquè la gent no tingui por de no canviar de llengua. Perquè no et trobaràs una reacció agressiva en el 90% dels casos. Et trobaràs una conversa bilingüe, o et trobaràs una persona que canvia de llengua perquè tu li has parlat en català. Mm. Aquesta és la veritat.
13: Clar, això depèn molt dels contextos, perquè Barcelona és una realitat sociolingüística molt determinada, on la llengua s'utilitza el 25%, una cosa així.
12: No arriba ja.
13: No hi arriba, com a primera. Però clar, si jo... Això, aquest experiment a Lleida... Seria una mica diferent.
14: Clar. Jo crec, de tota manera, que ara esteu reflexionant sobre alguns aspectes que són importants. Primer, adonar-nos-en de la magnitud de la tragèdia, que és més de la que tu creus quan parles en castellà. i estimes la llengua, i estimes la llengua catalana en aquest cas, eh? Vull dir, clar, tu fas amb una naturalitat des del no perill. Des del no perill.
12: Des del privilegi.
14: Des del privilegi. Uh-huh. I llavors, amb el coneixement de les dues llengües, i bé, jo les vaig utilitzant com bonament vull. No com bonament puc, com bonament vull, perquè és una decisió personal. Uh-huh. Al final és un tema també d'activisme, en certa forma, no? Però sí que crec que des d'aquest privilegi que deia l'Eduard, faria una distinció entre dos estils de persones totalment diferents, no? Aquelles que els hi és igual i aquelles que sí que tenim un sentiment de pertenença, un sentiment d'identitari inclús amb la llengua i amb la cultura catalana, tot i que les nostres famílies siguin d'unes altres cultures, no? I aquests que ens situem aquí, crec primer que és responsabilitat nostra i especialment nostra també, perquè hem de fer aquest esforç de lluitar per parlar en català, i això sí que ho crec fermament, i mireu que no ho faig, però sí que tinc un replantejament sobre què és el que hem de fer. I després hi ha una cosa que s'està repetint al llarg d'aquesta conversa que és molt important, que és la sensació de posar en perill una llengua. Jo crec que aquí coincidirem tots aquells que estimem no només la nostra llengua, sinó en general la literatura, la cultura, el que sigui, no? Per tant, crec que si sentim que hi ha aquesta amenaça real, com s'està constatant amb les dades, sí que començarem a fer un canvi, des de la responsabilitat i des de l'amabilitat, també. I crec que això és molt important.
5: Marina.
6: Exercici fet, pujo a un taxi i cap a la ràdio.
0: Hola. Diagonal 614, pot ser?
2: 614.
0: És Catalunya Ràdio, gràcies. Quina calor.
2: Una mica. 24.
0: Graus?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Aquí, perfecte.
2: Què serà, targeta o
0: perfecte? Targeta. Gràcies.
2: La còpia la voldràs?
0: No caldrà.
5: Taxista català.
0: Que vagi bon dia.
15: Comprar
0: ràpida d'alguna cosa per menjar.
15: Sí.
0: Una pregunta, teniu hummus?
16: Sí, sí, ja està cridant.
0: És com sembla que algun dia l'havia vist.
16: Sí. Que serà cridat, això.
0: Ah, molt bé. Gràcies.
16: Cafè.
0: No en tinc.
2: 3:22, Tòquio.
0: Gràcies.
2: Okay.
6: Passem també un segon per la farmàcia.
17: No, seria cada 12 hores, però això no ho podem donar sense recepta.
0: D'acord. M'has dit dos al dia.
17: Sí, sí,
0: màxim.
17: Millor és un. Uno cada 12 hores, vale? Dos al dia.
0: Moltes gràcies, que vagi bé.
6: El taxista en català, comentàveu, era un dels dubtes que tenia a l'hora d'agafar el taxi, perquè sí que és veritat que...
15: Bueno, ni a que no saben ni on van. Que diuen, i com s'hi va? Diu, home, vostè és el professional. No em faci dir a mi com s'hi ha d'anar.
6: Bé, a taxi agafat, vaig menjar alguna cosa, vaig passar també per la farmàcia. Com us deia, el gran debat també. Què passa amb aquests cafès que no són només cafè amb llet?
18: Un cafè amb llet de civada i amb gel per emportar, pot ser?
5: Tu també, Marina, posant-ho fàcil, eh?
19: Ahora me traen el hielo, ¿vale? Dos con kits. ¿Tarjeta?
18: Sí.
6: Escolta, cadascú té els seus gustos, em van entendre perfectíssimament. Sí que és veritat que de vegades no és així. En aquest cas, cafè amb llet, amb gel, de civada perfecta, energia recarregada, piles, i al vespre doncs tenia un partit de bàsquet i vaig sovint, en aquest cas, a un poliesportiu de la zona entre Gràcia i Horta-Guinardó. Partit de bàsquet amb amigues, eh? Tampoc no ho penseu.
20: 10 minuts!
21: Us sembla bé que facin marcador només aquí, no?
6: No demaneu pel resultat, però sí que és veritat que si parla en català i en general la llengua habitual i que fem servir com a mínim en aquest context concret, també us dic, amb un grup d'amigues, doncs és el català. Més enllà del resultat, surto amb molta gana, anem acabant aquest dia, aquest repte de 24 hores parlant en català a Barcelona. Molta gana i una reserva també al restaurant de confiança del barri de la Bordeta per sopar.
22: Tenim una reserva per dos.
23: Mira, allà el meu company et pot sentar.
22: D'acord, gràcies.
24: 10, vale, tanquem a les 11. Tenim tot que tenir una horeta, vale? És Marina?
22: Exacte.
24: Vale, tenim cargols, molletes Virginia.
22: Amb tomàquet.
23: Molt bé. Doncs ara mateix us porto.
24: Café?
22: Per mi no.
23: ¿Cómo quieren que les porto? ¿Todo junto?
22: Sí. Sí.
23: Perfecto. Aquí teniu.
22: Ens som-hi? Adéu, gràcies.
23: Adéu. Bona nit. Adéu.
15: Suposo que va sopar caragols.
12: Jo prenc nota que al matí va al gimnàs i a la nit juga a bàsquet.
15: No.
12: Sí, sí, hi ha gent que realment compensa.
5: Jo crec que va fer més activitats de les que fa un dia normal.
12: L'estadística diria que entre ella i jo entre Sumeu. Els dos, un al matí i l'altre al vespre.
15: I jo us miraria.
12: Em deixes fer una reflexió més dura, diguem-ne? Jo volia cridar l'atenció sobre la violència que significa estar en el teu país i a la teva ciutat i entrar en una botiga amb aquell dubte de si m'entendran, no m'entendran, en canvio ja directament de llengua, veig que m'entén però no m'acaba d'entendre bé, tal. Aquest petit patiment diari és una violència. Una violència que un italià no passa per aquesta violència a Milà, un francès no la passa a París, un espanyol no la passa a Madrid...
15: Un espanyol no la passa a Barcelona.
12: I tampoc la passa a Barcelona, efectivament. Llavors, estem sotmesos a una violència quotidiana, val? Invisible, perquè no totes les violències són visibles, però hi ha aquesta violència lingüística. I no sé fins a quin punt els que no la pateixen són conscients de com la patim els que la patim.
5: A tu et sembla just, Olga, que l'Eduard faci servir la paraula violència per parlar de llengua? Et sembla exagerat?
14: M'ha deixat una mica tocada, la veritat.
12: Jo ho sento com una violència.
14: M'ha deixat una mica tocada. El que passa és que, clar, jo vull que els nivells de responsabilitats siguin equilibrats. És a dir, nosaltres, com a ciutadans catalans que no fem un ús del català quotidià, tenim la nostra responsabilitat, però també la tenim com a consumidors, ens ho ha demostrat la Marina, i també la tenim amb aquelles coses que són identitàries catalanes a les quals, amb les quals no som tan crítiques. Posem una roda de premsa del Barça, posem declaracions de jugadors del Barça, que guanyen una pasta i que poden tenir un professor privat de català des de les 8 del matí fins a les 10, m'és igual. I jo no veig tampoc que siguem tan crítics quan jugadors que porten mitja vida aquí a casa nostra...
12: No,
14: ho dic per tu ara, Eduard, no ho dic per tu. No han après a dir ni una paraula en català més enllà del bon dia, bona tarda, i adeu. Per tant, m'agradaria que la responsabilitat fos absolutament compartida i que cadascú de nosaltres almenys poguéssim exigir també, igual que exigim a les persones, diguem, normals, de peu, aquells que representen un club, per exemple, aquells que representen una identitat catalana, que parlin l'idioma de la...
15: Jo crec que hi ha una altra violència que també hauríem de destacar avui sobre el tema de la llengua, que és la voluntat manifesta i política de trossejar-la. I això, clar, és molt diferent si el teu mercat són 6 milions de persones...
14: Ara.
15: ...que si dius, no, el català que es parla a València no és català... Llavors, tu vas trossejant, i això jo crec que és una violència enorme que ha estat propiciada per l'Estat i per determinades forces polítiques...
5: Ciutadans.
15: I el PP.
5: I però Vox. Ciutadans va ser el primer que va començar a parlar en castellà al Parlament de Catalunya que va assenyalar, d'alguna manera... No, és que jo crec que té una responsabilitat molt alta sí. amb la situació del català, perquè d'alguna manera els Ciutadans el que va aconseguir, i va quallar bastant aquesta idea, és que va vincular llengua amb independentisme.
15: Sí.
5: I això és un terreny perillosíssim que en alguns sectors va calar.
15: Per tant, hi ha una defensa al Principat de Catalunya, hi ha una defensa al conjunt dels països catalans, que és un terme que ara hem decidit que no l'utilitzem, però que és una realitat lingüística i cultural que hauríem de defensar molt més. I després, clar, cadascú veu això segons... Jo visc en un entorn catalanoparlant, llavors, i en una ciutat on tu pots fer tota la vida en català, sense cap problema, i m'he trobat molt poques vegades amb hostilitat, però quan et trobes amb hostilitat és horrible.
5: Breu, sisplau.
12: És que hi ha l'obligatorietat legal i l'obligatorietat fàctica. És a dir, quan una persona arriba a Itàlia, té l'obligatorietat legal i l'obligatorietat fàctica d'aprendre l'italià, val? I a França, igual. I a Anglaterra, igual. I a Alemanya, igual. I a Espanya, igual. A Catalunya, no. No hi ha ni l'obligatorietat legal ni la fàctica. Pots viure en castellà a Catalunya.
5: No tinc cap ganes de portar la contrària a l'Olga Ruiz i amb el que ha dit dels futbolistes té tota la raó del món. El que passa és que avui coincideix amb un cas excepcional que és José Mari Vaquero.
12: Ah, Vaquero.
5: Que segur que sentireu que us sentireu interpel·lats per la seva història, perquè segur que és un mite de molts de vosaltres. Ah. I ens ha explicat això amb aquesta conversa, que no va de llengua, va de la vida de Vaquero i de tota la seva història futbolística i personal, sobretot, perquè es va criar amb una família d'11 germans. Però sobre com es va adaptar a Catalunya, explica això. Com el vas aprendre, tu, aquella època, el català?
1: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe, posava sempre Catalunya Ràdio, la veritat, i escoltava i repetia. Avui farà bon temps. El Barça ahir va guanyar, però va jugar malament. I repetia, i a partir d'aquí també, en general, a los periodistes d'aquella època, jo sempre els deia, escolta, pregunteu en català, però jo contestaré en castellà. Però aleshores també és un exercici, no? I aleshores també parlo basc, aleshores també Catalunya, és a dir, entenc perfectament que és el sentiment de país o nacionalitat o el que vulguis sense parlar de política, entenc perfectament i vaig entendre que realment era part de la meva integració.
5: Quin bon tio el Vaquero i que bé que ens ho vam passar. Quin somni fet realitat haver-lo conegut, la veritat, perquè és encantador.
12: La vas fer a Sitges, l'entrevista.
5: A Sitges, a Sitges només hi vaig per entrevistar futbolistes. No, vam quedar a un hotel.
12: Ah, val.
5: Vam quedar a un hotel, però tota aquella fornada del Dream Team s'ha doncs instal·lat a Sitges. Crec que hi va anar també Van Gaal, aquella època Romario, i l'Eusebio també el vam anar a gravar l'any passat a Sitges.
12: Sitges i Castelldefels és territori de...
5: Jo crec que Castelldefels és el territori més actual. Castelldefels, Gavà, Sant Just, fins i tot. Sí. Però tot aquell univers Dream Team i després tota l'època Van Gaal que ens podríem haver estalviat, digues.
14: No m'has portat la contrària en cap moment, Vull dir, voluntat. No. Voluntat absoluta i ganes. I possibilitats, perquè ells no han d'aixecar-se de 6 del matí i de la nit.
5: Tinc la publicitat que m'està arribant.
15: I una altra cosa, que les lleis que tenim es compleixin, es facin complir i s'inspeccioni.
5: Gràcies a tots tres. Gràcies, Marina.
3: A vosaltres.
5: Ara tornem amb la Maica Navarro.
4: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Sorprendre-la, triar-la, planejar un dia només per ella. Això també és regalar, perquè compartir és la forma més bonica de celebrar. I regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Aquest 3 de maig, Dia de la Mare, al Corte Inglés, a la botiga, web i app.
8: Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
25: Com en diu?
26: Jo em dic Juliet.
27: D'on ets?
26: Jo sóc xinesa.
25: Jo sóc del Marroc.
7: Càpsules que t'ajudaran amb el català.
27: Sí, ara a casa practico en català fàcil.
8: Benvinguts a Català Fàcil.
7: Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
28: De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que et recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
29: A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
30: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: El firmament, de Lucy Kirkwood i protagonitzada per Sílvia Abril, arriba al Teatre Nacional de Catalunya. El 1759, 12 dones són cridades a decidir sobre la vida d'una altra. Un judici intens, ferotge i ple de contradiccions. En el retorn del cometa Halley, com ens veuran les dones del futur? El firmament, del 6 de maig al 14 de juny al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
30: Linkat.
4: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
30: Linkat. A Catalunya Ràdio.
31: Catalunya Ràdio. Soc 3Cat.
30: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
30: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 10. Els dos líders de la flotilla detinguts per l'exèrcit israelià ja són a Israel, ho ha confirmat el ministre Álvarez al suplement, on ha parlat de detenció il·legal. Els dos activistes rebran la visita dels cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil aquest migdia. L'organització humanitària denuncia tortures. Els Estats Units anuncien la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Donald Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa europea. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar. Segons ha avançat, 3CatInfo és una xifra que se situa per sobre del poc més de 1.700 del curs passat. Avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, un problema que pateixen gairebé 2 alumnes per classe. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Només un 20% del total es genera a través d'energies verdes. Tot i així, som líders en projectes d'emmagatzematge en bateries. Avui està prevista una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de tota la demarcació de Barcelona. A les 11 del matí hi ha una convocatòria d'assemblea des de les biblioteques de la Diputació que amenacen de fer vaga abans de la selectivitat. Pero Ramazzotti actua a les 9 del vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona. La icona del pop-rock italià celebra 40 anys de trajectòria i certifica el vincle amb el seu públic que traspassa fronteres generacionals. Presentarà els temes nous, així com els seus grans himnes de sempre, com Fuego en el Fuego o Una emoción para siempre.
1: Esports. El Girona fa un pas enrere en el seu objectiu d'assegurar la permanència després de perdre contra el Mallorca Montilivi per 0-1. És la tercera derrota seguida de l'equip gironí que, depenent dels resultats de la jornada, podria quedar a un punt del descens. El Barça té aquest cap de setmana la primera oportunitat de guanyar matemàticament la Lliga. Això serà així si avui guanya el Sadar contra l'Osasuna i demà el Madrid no ho aconsegueix a Cornellà al Prat amb l'Espanyol. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, recupera Rafinha i Marc Bernal per al partit d'avui d'aquest vespre. Són baixa Koundé, sancionat, i Lamine Yamal, lesionat.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant i insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya Central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes.
2: 3CatInfo.
0: Passant 3 minuts i mig de les 10, bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CatInfo, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els dos líders de la flotilla detinguts dijous en aigües internacionals davant de la costa grega han arribat avui a Israel. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abukishev, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler i Thiago Ávila. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha confirmat al suplement de Catalunya Ràdio.
3: La última informació oficial que tenemos de las autoridades israelíes estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Ashkelon, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
0: Aquest migdia a Tel Aviv, els dos activistes rebran la visita dels cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil, que des del primer moment duen a terme accions conjuntes. La flotilla Global Sumut també ha denunciat que l'exèrcit israelià ha torturat els dos activistes, però Álvarez no ho ha confirmat. En canvi, sí que han hagut de rebre atenció mèdica la resta de membres de la flotilla, que ja han començat a tornar cap a casa des de l'illa de Creta. Álvarez ho ha qualificat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: El ministre Álvarez també ha condemnat la guerra de l'Iran, de la qual no veu un final proper. Doncs en aquests moments a Trescat Info estem en disposició de parlar amb Pablo Castilla, que és portaveu de la flotilla Global Sumum. Senyor Castilla, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Quina és l'última informació que teniu sobre els dos líders de la flotilla detinguts dijous per Israel?
4: L'última informació que tenim és precisament aquesta que acabeu de comentar ara mateix, que han sigut traslladats a Israel, la qual cosa augmenta molt la nostra preocupació perquè aquestes últimes hores eren vitals, donada les vulneració de drets que s'havien donat i s'havien relatat a bord dels vaixells, amb les tortures, amb els maltractaments físics per a totes les persones que estaven allà, i a més, sabent com actua Israel dintre del seu territori, on la impunitat és encara major i on també fins i tot sabem doncs, que hi ha 10.000 palestins que estan presos, amb molts d'ells sense fins i tot una possibilitat de judici previ. Així que la preocupació en aquests moments és molt alta.
0: De fet, Saif Abu Kishef, un dels dos detinguts, és ciutadà espanyol d'origen palestí. Creieu que el seu origen palestí pot complicar el tracte que rebi per part d'Israel?
4: És una de les qüestions que em preocupa, però el que destaquem és que el Saif és un ciutadà català, és un palestí, però és català, viu aquí a Catalunya, ha fet 20 anys de la seva vida a Catalunya, és ciutadà de l'estat espanyol i, per tant, exigim que el govern actuï en la seva defensa, exigim a la Unió Europea que actuï per al seu alliberament. És un sindicalista que ha estat durant 20 anys treballant per la defensa dels drets dels treballadors arreu del món, perquè és una tasca que no acaba només a les fronteres i és per això, per aquesta solidaritat internacional per la qual se l'està perseguint. Per això exigim, com dic, que el govern de l'estat espanyol i la Unió Europea actuïn en la defensa dels seus drets d'aquest ciutadà català que ara mateix està sent segrestat per l'estat d'Israel, com ho està sent també Tiago Ávila.
0: De fet, denuncieu que els dos membres de la flotilla, així com la resta d'activistes interceptats, han patit violència física. Quin ha sigut el tracte que heu rebut per part de l'exèrcit israelià?
4: Amb les companyes que s'ha pogut parlar, el que han denunciat és que hi ha hagut maltractaments, que hi ha hagut violència física i verbal, hi ha hagut alguns casos de tortura, com és el que mencionaven respecte al Saïd, i això ho estem posant també en mans del nostre equip jurídic. És una mostra més de com actua Israel contra tota mostra de solidaritat amb el poble palestí. És la mateixa impunitat amb la que actua cada dia a Palestina, a la Cisjordània amb l'extensió de l'ocupació, amb l'ocupació de més de la meitat de la Franja de Gaza, amb aquest genocidi que ha continuat durant aquests mesos i durant aquests anys. I, per tant, estem veient amb quina impunitat i crueltat actua Israel no només contra el poble palestí, sinó contra tots aquells que se solidaritzi. Una impunitat que també és part de la Unió Europea pel punt on s'ha donat aquesta intercepció i aquest segrest.
0: La resta d'activistes de la flotilla estan tornant cap a casa?
4: Ara mateix el que sabem és que els 175 van ser desembarcats a Creta, excepte el Tiago i el Saif, però que durant tot aquest procés doncs, encara estan allà. Veurem si regressen els propers dies o continuen. Recordem que es mantenen allà. I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat, com dic, de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex. Aquesta empresa, que és la que controla el Mediterrani contra les persones migrants, és la que ha mirat justament com eren segrestats aquests ciutadans europeus. Per tant, per això també denunciem que aquests drets que són vulnerats a Palestina, que són vulnerats contra les persones migrants, són també un atac contra totes nosaltres, com estem veient ara mateix amb el segrest d'un ciutadà català.
0: De fet, al juny, tu mateix vas ser detingut a l'aeroport d'Egipte abans de començar una marxa humanitària a peu per arribar a la frontera del sud de Gaza, al pas de Rafah, no? Què va passar en aquella ocasió?
4: En aquella ocasió nosaltres, des del Global Movement to Gaza, impulsàvem una marxa per intentar arribar al pas de Rafah, per intentar forçar l'obertura d'un corredor humanitari per terra que estava tancat, i quan vam arribar a l'aeroport, desenes d'activistes van ser retinguts per la policia egípcia, que ens va deportar de forma exprés. Altres fins i tot els van anar a buscar als hotels, es van també apallissar en diferents punts de control, i el Saïf també va ser una d'aquestes persones segrestades en aquell moment per la policia egípcia. Per això estem dient que no és un fet aïllat, és part de com l'estat d'Israel, com també amb la complicitat de la Unió Europea, està actuant contra tota forma de solidaritat amb el poble palestí per aconseguir que sigui una qüestió criminal solidaritzar-se entre pobles. I això és una cosa molt perillosa en un moment d'escalada militar com la que estem veient a l'Iran, al Líban, amb els atacs sobre Venezuela o el bloqueig sobre Cuba, i per això pensem que és tan important defensar aquest dret a la solidaritat entre els pobles, que és una obligació en aquests moments.
0: I ja per acabar, us plantegeu organitzar més flotilles després d'aquesta nova intercepció per part d'Israel?
4: Ara mateix nosaltres continuem amb una missió en curs. Això no s'ha acabat. Això no s'ha acabat, primer, perquè el Tiau i en Saïf continuen segrestats i continuem exigint el seu alliberament. No s'ha acabat perquè encara hi ha participants de la missió que estan a Creta i que es troben en aquell punt. No s'ha acabat perquè el genocidi contra el poble palestí continua. Així que això, insisteixo, no s'ha acabat ni s'acabarà. No només amb aquesta missió, sinó fins que el poble palestí sigui lliure des del riu fins al mar. Un últim missatge que volia enviar, que és molt urgent. Aquesta tarda hi haurà concentracions d'emergència en diferents punts, a Madrid, davant de la seu del Ministeri d'Afers Exteriors, a les 7 de la tarda, i aquí a Barcelona, a les 7. A les 7 de la tarda, davant de la seu de la Unió Europea, per exigir l'alliberament del Tiau i del Saïf, amb garanties absolutes de la seva integritat física i a tots els seus drets, i exigint també a la Unió Europea i als estats membres, com el de l'estat espanyol, que posin fi a tota complicitat, que trenquin comerç d'armes amb Israel i que posin fi a tot tipus de relacions econòmiques, comercials. Exigim la seva llibertat immediata i ens mobilitzarem per fer-ho, perquè la solidaritat entre els pobles no és cap delicte.
0: Pablo Castilla, portaveu de la flotilla Global Sumum, moltes gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Molt bon dia.
4: Moltes gràcies.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 2 minuts i mig arribarem a 11:15 del matí. Els Estats Units reactiven la seva croada contra Europa amb les dues armes predilectes de Donald Trump, la defensa i els aranzels. Aquesta matinada, el Pentàgon ha anunciat que l'any que ve retirarà 5.000 soldats d'Alemanya. Això situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. Aquesta és la primera represàlia tangible de Trump per les crítiques europees a la guerra de l'Iran, sobretot pel xoc amb el canceller alemany, que aquesta setmana deia això.
5: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
0: Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat sobralla la necessitat d'una defensa europea. A nivell comercial, a partir de la setmana que ve, els Estats Units aplicaran un aranzel del 25% als cotxes fabricats a Europa. El president nord-americà ho ha justificat així.
6: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els arancels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: La Comissió Europea ha desmentit Trump i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. La majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes com el ciberassetjament. El primer pas és saber-ho, detectar temps. La Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
7: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
8: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe en pateixen i que moltes víctimes, 1 de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
9: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: Davant la detecció de casos, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. Passa gairebé 1 minut d'un 11:15 del matí.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genuer.
10: Comencem aquest dissabte amb pluja, sobretot cap al sud del país. Entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre és on els ruixats han tingut una mica més de presència, amb aquests 8 litres per metre quadrat, primer al matí a la Selva del Camp, també a Alcanar, 7 a Tarragona, a Reus o a Mont-roig del Camp. Són, evidentment, registres provisionals, perquè al llarg d'aquest matí encara hi pot ploure, i, de fet, fins a migdia, entre el Camp de Tarragona i extrem sud de les Terres de l'Ebre és on es mantenen aquests avisos perquè localment pot haver-hi doncs, alguns ruixats que siguin una mica intensos, que poguessin donar registres de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. La resta, en principi, tot i la presència de molta nuvolositat, esperem menys pluja. De fet, serà difícil que arribi a ploure a les comarques de Girona, sud de Barcelona, algun ruixadet potser. Serà més probable el terç oest del país, nord de Barcelona i comarques en general del Pirineu i Prepirineu, però en forma de ruixats dispersos. Tampoc esperem que siguin molt importants. En tot cas, de cara al vespre, després d'una petita pausa a partir de migdia, primer de la tarda, sobretot fora del Pirineu, amb més clarianes, de cara al vespre el risc de pluja podria incrementar-se de nou a l'extrem nord de les comarques de Lleida, al Pirineu, amb una nova tongada de pluges a l'acabar la jornada, localment en tempestes en aquesta àrea. I demà es mantindrà la variabilitat. En temps insegur, amb risc de ruixadets, poca cosa, més probables a l'interior, terç oest, amb domini dels núvols, un diumenge, doncs, amb què també la nuvolositat serà protagonista, i potser ja de cara al vespre els ruixats es generitzin més. En general, demà els ubicarem també un altre cop més al Pirineu, Prepirineu i terç oest del país. I amb unes temperatures que tant avui com demà, amb la presència d'aquests núvols, sobretot les màximes, els reculen una mica, difícilment superaran els 25 graus. De fet, aquesta tendència que els termòmetres baixin una mica a la baixa, es mantindrà a l'inici de la setmana que ve amb una persistència de ruixats, de presència de ruixats arreu del país, sobretot entre dilluns i dimarts.
2: Tresca Info. Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
11: Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que se situa en el 47%. De fet, les nuclears encara proveeixen gairebé 2/3 de tota la generació elèctrica a casa nostra. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
12: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Precisament, tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern.
13: Que Catalunya ara mateix és líder en potència, en tramitació, en potència en punts d'accés i connexió concedits a tot Espanya. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant, amb bastanta diferència, a més, i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus. Avui hi ha una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de la demarcació de Barcelona. En el cas del personal que depèn de la Diputació, unes 360 persones es reuniran aquest matí a les 11 del matí per fer una assemblea. Laura Solà, delegada sindical de l'UGT, en declaracions a 3Cat Info.
14: Demanem més personal per a les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: A l'assemblea està previst, entre d'altres, fixar el calendari de mobilitzacions. Des del comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona assenyalen que es preparen per una altra jornada de lluita de cara al dia 9 i que, si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques en les setmanes prèvies a la selectivitat. Un tribunal d'apel·lacions als Estats Units ha bloquejat temporalment l'enviament per correu d'un dels principals fàrmacs per interrompre l'embaràs, la mifepristona. La decisió limita l'accés a aquest medicament arreu del país, especialment als estats on l'avortament està prohibit. El tribunal dona la raó a l'estat de Louisiana, que havia impugnat una norma del 2023 aprovada durant el mandat de Joe Biden, que permetia accedir al medicament sense visita presencial. És una mesura provisional, però restringeix encara més l'accés a l'avortament, ja que més d'una quarta part de les interrupcions de l'embaràs als Estats Units es fan per telemedicina. Un dels distribuïdors del fàrmac té la intenció de recórrer la decisió al Tribunal Suprem.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Eros Ramazzotti actua avui a Barcelona. La noche es casi disfrutaremos la vida los dos porque estamos buscando. Eros Ramazzotti porta a Barcelona la gira Una història importante, que aquest vespre fa parada al Palau Sant Jordi. La gira pren el títol d'una de les seves cançons més populars, que de fet va ser el single més escoltat del seu primer disc i es va convertir en un símbol de la seva carrera. La icona del pop-rock italià celebra 40 anys de trajectòria i certifica el vincle amb el seu públic, que traspassa fronteres generacionals per convertir-se en història viva de la música, impulsada per més de 80 milions de discos venuts i més de 9.300 milions de reproduccions globals. Mescla de música y fantasía hace subir las emociones. Avui no hi faltaran els nous temes inèdits, ni tampoc els seus grans himnes de sempre, com Otra como tú, Fuego en el fuego, aquesta que sentim. Y la salvación irá. O Una emoción para siempre. El concert del Palau Sant Jordi és a les 9 del vespre i té totes les entrades venudes. I les catacumbes de París tornen a obrir les portes al públic després de mig any de renovació. Un bon moment per repensar com i per què s'exposa aquest espai a 20 metres sota terra, mig cementiri, mig museu. Hi ha anat la nostra corresponsal, Isabel Galí.
15: És el recorregut entre ossos i cranis més gran del món. Segons càlculs demogràfics, de fins a 7 milions de parisencs, tot i que la direcció de les catacumbes rebaixa la xifra a la meitat. Molts esquelets s'han desfet o trencat al llarg dels segles. I per què són sota terra? A mesura que París creixia a finals del segle XVIII, calia traslladar els cementiris als afores de la ciutat. Les restes de milions de parisencs es van llançar aleshores a les pedreres, d'on durant segles s'havia extret la pedra calcària per construir París. Ens explica la directora de comunicació de les catacumbes, Hélène Fourminier.
16: Hi va haver esfondraments de cases i així es van redescobrir aquests soterranis, buits, fràgils, i es va decidir reforçar-los, construir murs nous.
15: El 1809 l'espai s'obre al públic. Tíbies i cranis arrenglerats que són aquí, no pas com una exposició macabra, sinó com un lloc de recolliment, diu Fourminier.
16: El recorregut de les catacumbes també és un moment de pausa, perquè és llarg, tranquil, i perquè ens permet veure aquests milions de persones que van existir abans de nosaltres i que ja no hi són.
15: Les catacumbes han reobert després de renovar-ne la il·luminació i, sobretot, la ventilació. No hi pot haver més de 200 persones simultàniament. No hi ha ascensor ni possibilitat de marxa enrere. Un quilòmetre i mig d'història sota terra que connecta íntimament amb el present de cadascú.
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. El Barça pot guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. De seguida en parlem. Abans destaquem la tercera derrota seguida del Girona, que es complica la vida.
2: 3CAT Info.
1: A Montilivi, Girona 0, Mallorca 1. Una derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts, ara mateix 4 per sobre del descens, però en funció dels resultats de la jornada, el descens podria quedar a només un punt. Samu Costa va fer l'únic gol del partit al minut 43, és a dir, just abans del descans, després d'una centrada precisa de Mojica. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. 3 punts d'or per al Mallorca i cop dur per a l'equip que entrena Michel Sánchez.
17: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
1: I ara sentireu al micròfon de Movistar el capità del Girona, Cristian Estuani. El davanter de 39 anys va substituir Echeverri per jugar els últims 20 minuts.
18: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil. La gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
1: Ara, amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo. Després rebrà la Reial Societat a casa, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga també a casa a Montilivi contra l'Elx.
2: 3CAT Info.
1: Tot això ho dèiem en un cap de setmana en què el Barça té la primera oportunitat de proclamar-se matemàticament campió de Lliga. Perquè això passi, ha de guanyar avui el Sadar, el Camp d'Osasuna, i que demà el Madrid no ho faci a Cornellà al Prat contra l'Espanyol. Per l'entrenador Hansi Flick, com més aviat millor.
19: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
1: Flick recupera Rafinha i Marc Bernal. L'alemany, per cert, considera que el seu Barça no està pas tan lluny del nivell d'equips com PSG i Bayern.
20: La pregunta és si el nivell que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
21: 100%. 100%, yes.
1: Sí, al 100%, deia un Hansi Flick, que també assegurava que per guanyar títols cal tenir el millor equip, no només els millors jugadors. Per al partit d'avui, el Barça té les baixes de Koundé, sancionat, i, recordeu, Lamine Yamal, lesionat. L'Osasuna té la baixa d'un dels seus millors jugadors, el davanter català Víctor Muñoz. Entre els altres partits d'avui a la Lliga de Primera hi ha el València Atlètic de Madrid a 4:45, un partit que a l'equip de Diego Simeone li arriba enmig de les semifinals de Champions amb l'Arsenal. Rotacions assegurades.
22: Es que me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién de estos chicos que el otro día terminaron con molestias y evidentemente vamos a ir por el lado donde esté gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa.
1: A la Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de la Lama de Múrcia, 3-1. Sentim l'autocrítica de la jugadora blanquiblava, Cristina Baudet.
23: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
1: Es va lesionar de gravetat la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Aquest migdia, el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao a les 12. Yannick Sinner i Alexander Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tenis de Madrid. A les semifinals, Sinner va eliminar el francès Arthur Fils i Zverev va superar el belga Blocks. Avui es disputarà la final femenina a partir de les 5 de la tarda, la russa Mirra Andriva contra l'ucraïnesa Marta Kostyuk. I en futbol sala, derrota de l'Indústria Santa Coloma a la pista del Palma per 5-0 en partit de Lliga.

0: Són 2:15, informacions destacades a aquesta hora. Els dos líders de la flotilla detinguts per l'exèrcit israelià ja són a Israel. Ho ha confirmat el ministre José Manuel Álvarez al suplement, on ha parlat de detenció il·legal. Els dos activistes rebran la visita dels cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil aquest migdia. L'organització humanitària denuncia tortures. Els Estats Units anuncien la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Donald Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran a nivell comercial. Washington aplicarà a partir de la setmana que ve un aranzel del 25% contra els automòbils europeus. I els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar. Segons ha avançat 3CatInfo, és una xifra que se situa per sobre del poc més de 1.700 del curs passat. Avui es commemora el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, un problema que pateixen gairebé 2 alumnes per classe. A partir d'ara parlarem del projecte Connectivitat pels Refugiats, que connectarà 20 milions de persones refugiades d'aquí al 2030. I a partir de 3:15, en el marc de la Setmana de la Llengua, coneixerem nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors a les seves famílies perquè els adults no saben català.
1: Esports.
0: Albert Benet, bon dia. Què ens destaques a aquesta hora?
2: Bon dia, que el Barça té aquest cap de setmana la primera oportunitat de guanyar matemàticament la Lliga de Primera, mentre que el Girona es complica la vida després de perdre contra el Mallorca a Montilivi 0-1. És la tercera derrota seguida de l'equip gironí, que, depenent dels resultats d'aquesta jornada, podria quedar fins i tot a un punt del descens.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb temps canviant insegur, ruixats durant el matí, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que aniran avançant cap a Ponent i la Catalunya central. Cel molt ennuvolat al matí, una mica més trencat al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures quedaran una mica més baixes. Ara passen 2:30 de 2:15 del matí.
1: 3Cat Info.
0: Els dos líders de la flotilla detinguts dijous ja han arribat a Israel sota custòdia policial. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishek, i que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha confirmat aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio.
3: De la última informació oficial que tenemos de las autoridades israelíes, estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Ashkelon, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecer asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
0: Aquest migdia a Tel Aviv, els dos activistes rebran la visita dels cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil. Álvarez no ha confirmat l'estat de salut dels dos activistes, que la flotilla diu que l'exèrcit israelià ha torturat. Un dels seus portaveus, Pablo Castilla, també ha denunciat a 3CatInfo que Israel ha interceptat el comboi humanitari en aigües internacionals davant de l'illa grega de Creta.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: La resta de membres de la flotilla ja han començat a tornar cap a casa i molts han hagut de rebre atenció mèdica per maltractaments físics per part de l'exèrcit israelià. Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: Avui a les 7 de la tarda hi ha una concentració convocada davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Estats Units reactiven la seva croada contra Europa amb les dues armes predilectes de Donald Trump, la defensa i els aranzels. Aquesta matinada el Pentàgon ha anunciat que l'any que ve retirarà 5.000 soldats d'Alemanya. Això situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. Aquesta és la primera represàlia tangible de Trump per les crítiques europees a la guerra de l'Iran, sobretot pel xoc amb el canceller alemany que aquesta setmana deia això.
5: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està

0: i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
1: La Comissió Europea ha desmentit Trump i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Precisament Donald Trump ha amenaçat Cuba d'endurir les sancions i prendre el control de l'illa que ahir va denunciar les amenaces d'agressió militar nord-americana a la desfilada de l'1 de maig. En un sopar privat a Florida, el president nord-americà va dir que aviat es quedarà amb Cuba.
2: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
1: Trump ha dit que hi vol enviar el portaavions Abraham Lincoln, això sí, ha afegit que primer vol acabar la feina a l'Iran. Al president nord-americà no li ha agradat gens l'última proposta de pau de Teheran.
0: Ells volen arribar a un acord, jo no. No estic satisfet amb la proposta, així que veurem què passa. L'Iran vol arribar a un acord perquè gairebé no té exèrcit, bàsicament. Volen arribar a un acord, però jo no estic satisfet amb l'oferta.
1: Trump també ha dit que la guerra amb l'Iran s'ha acabat per poder continuar amb l'ofensiva militar sense haver de passar pel Congrés. Una autorització obligatòria a partir dels 60 dies de guerra. A hores d'ara, les hostilitats se centren en el tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran i en el fet que els Estats Units bloquegen els ports iranians. A tot això, l'ONU envia un crit d'alerta. Diu que la crisi de l'Iran està perjudicant l'arribada d'ajuda humanitària a l'Àfrica i altres punts del planeta. Doncs bé, la Premi Nobel de la Pau, la iraniana Narges Mohammadi, ha estat traslladada d'urgència a l'hospital després de perdre la consciència dues vegades en un mateix dia. L'activista iraniana està empresonada des de fa més de 4 mesos i denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica, tot i l'empitjorament del seu estat de salut. En els últims dies, Mohammadi ha tingut nàusees, vòmits, dolor del pit i variacions de la pressió arterial. 11:15 a.m, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REBA. Segons ha avançat 3CatInfo, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. Alhora també s'intensifiquen les accions de prevenció. Els estudis indiquen que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i que moltes víctimes, 1 de cada 3, no ho comuniquen. Cèlia Formera ens ho explica.
3: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola i, si no, veig la confiança d'explicar-los als meus pares, que segur que saben el que haig de fer.
4: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
5: Són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. S'estan formant contra l'assetjament escolar amb el programa Som Únics, una iniciativa que treballa la detecció de senyals d'alerta en el bullying. L'objectiu és animar l'alumnat a aixecar la mà si sospiten d'un cas. Segons el Departament d'Educació, que ha comptabilitzat 1.865 possibles casos, la majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes d'assetjament, com el ciberassetjament. Fonts del Departament d'Educació vinculen l'augment de casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. El REBA és una eina recent, implantada fa 2 cursos i obligatòria només des del curs passat, i el coneixement de registres respon, en gran part, a una millor detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. En paral·lel a la detecció, creixen també les iniciatives de prevenció. Més de 2.600 alumnes de primària i secundària de tot l'Estat participen aquest curs en programes educatius per combatre el bullying a les aules. Es tracta de projectes que treballen l'autoestima, el respecte i la detecció precoç de situacions de risc. Nàdia Casanovas és la psicòloga del centre.
6: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important, que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
5: Segons estudis recents, com el de la Universitat Complutense de Madrid, gairebé 2 alumnes per aula pateixen assetjament escolar i el silenci continua sent un dels principals obstacles. 1 de cada 3 víctimes no ho explica ningú. Ara la Noelia Sánchez i l'Arnau Villagrassa saben com actuar.
4: Aquesta activitat sobre el cyberbullying m'ha ajudat a tenir més confiança, millorar la meva autoestima, millorar la meva empatia i actuar.
3: Crec que és important rebre indicacions sobre el bullying, perquè si algun dia et trobes davant d'una situació, no quedar-te parat i mirar què està passant, sinó saber què has de fer, si has de recolzar la víctima.
5: Aquests programes busquen precisament

0: trencar aquest silenci i donar eines als estudiants perquè identifiquin i denunciïn aquestes situacions.
1: Doncs precisament per combatre aquest assetjament escolar, a la Seu d'Urgell s'ha engegat una campanya dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
2: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
3: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema d'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament, doncs, volem visibilitzar i posar, doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
2: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
4: S'acompanya, doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
2: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
1: El projecte Connectivitat pels Refugiats connectarà 20 milions de persones refugiades d'aquí al 2030. És una iniciativa impulsada per l'ACNUR i la Unió Internacional de Telecomunicacions de l'ONU. Neus Aldeguer ens ho explica.
5: Facilitar la informació als camps de refugiats per recollir ajuda humanitària o millorar la connexió a internet perquè els nens puguin continuar estudiant. Aquesta és la proposta per millorar l'accés a la connectivitat digital per a les persones desplaçades i les comunitats que les acullen. Hovik Etiemesian, cap d'innovació de l'ACNUR.
6: Yo, como jefe de campamento en Jordania, tenía un equipo que mandaba mensajes a todo el campamento de una vez, por horarios de la escuela, cuando teníamos una distribución de comida, por ejemplo, y eso le da a la población de tener la información. Entonces, la falta de comunicación en tiempos de guerra puede ser fatal.
5: Segons les previsions, a mitjans del 2026 haurà beneficiat més d'un milió de persones en més de 15 països, entre ells Angola, Camerun, Ruanda, Sudan del Sud o la República Democràtica del Congo. L'entitat reclama als governs i les companyies telefòniques que redueixin els costos dels dispositius mòbils i que millorin les infraestructures de la xarxa als camps de refugiats.
6: Estamos trabajando con compañías telecom, con los gobiernos, con los bancos de desarrollo para hacer inversiones en zonas donde los refugiados viven, que muchas veces son zonas que no son cubiertas por la conectividad, para que la conectividad llegue. Para que las compañías vean que hay una oportunidad, que hay clientes en los refugiados que quieren tener este servicio.
5: L'iniciativa va ser reconeguda recentment amb el Premi de la Presidència als Global Mobile Awards, un dels guardons més destacats de la indústria mòbil.
1: I Kiko Veneno actua aquest vespre a la Sala Paral·lel de Barcelona.

0: El cantant interpretarà alguns dels temes més destacats del seu repertori, a més de presentar-ne d'inèdits com a avançament del seu proper treball. Kiko Veneno, nascut a Figueres l'any 1952, arriba a Barcelona amb la seva banda i el seu habitual estil de fusió de flamenc, pop i rock.
1: Abuela, si tengo frío, busco candela y vola volando, vola volando.
0: El concert és a les 8 del vespre i encara queden entrades.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genué.
3: Les temperatures aquesta matinada en conjunt han pujat. Valors que no han baixat dels 17 i 18 graus en molts sectors de la costa, des del Maresme fins al Baix Ebre Montsià, 18 a Sitges o Amposta, com a valors més elevats, i a l'interior la majoria de valors per sobre dels 10, 11, 12, 13, de fet 15 a Lleida, 14, 15, 12 a Girona, i els més baixos a l'àrea del Pireu, tant en zones elevades com a les valls, valors entre els 4 i 5 graus, 5 a Ger o a Molló, els valors més baixos. I pluja en forma de ruixats, especialment al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De fet, fins a migdia és l'àrea on pot ploure més, en forma de xàfecs, de ruixats, localment una mica intensos. Hi ha alguns avisos perquè no es pot descartar la possibilitat d'algun xàfec que en mitja hora pugui arribar a superar els 20 litres per metre quadrat. De fet, a primer al matí n'acumulaven ja 8 a la Selva del Camp o al Canà com a registres més importants o provisionals, i encara podrien anar una mica més perquè, insistim, que fins a migdia al sud de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, a prop de la costa, doncs hi ha aquest risc de ruixats. A la resta pot ploure, sobretot al Terç Oest, Pirineu i Prepirineu, però seran ruixats més dispersos, i fins i tot al sud de Barcelona o comarques especialment de Girona, una mica al marge d'aquest risc de pluja. A la tarda, variabilitat, potser més estones de clarianes, màximes que difícilment superin els 25 graus als valors més alts, la majoria per sota, i bé, al llarg de la tarda els ruixats tornaran a guanyar terreny al Pirineu i Prepirineu, però sobretot a l'Alt Pirineu, de cara al vespre, podria arribar una nova tongada de ruixats i tempestes. Demà la variabilitat persistirà amb força núvols i risc d'alguns ruixats febles i dispersos, sobretot a l'interior, que vagin a més, sobretot a l'acabar el dia.
4: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
2: Vols saber què passa al Parlament?
5: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
6: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
2: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
7: Podem dir que està en temps de descompte.
8: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
9: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
10: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
11: La prohibició de les compres especulatives serà
12: el estrepitoso fracaso de la izquierda.
2: Escolta l'Hemicicle.
13: S'aixeca la sessió.
2: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan. El català, una llengua oberta al món.
14: Una llengua que obre portes.
2: Setmana de la Llengua a 3CAT Info i 3CAT.
0: En el marc de la Setmana de la Llengua, avui us parlem dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors a les seves famílies perquè els adults no saben català. Un estudi elaborat pel grup de recerca Mires evidencia que aquest paper de traductors té un impacte en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i en el seu rendiment escolar. Montse Camps.
15: L'estudi del grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mires, publicat fa 2 anys, indica que els nens comencen a fer de traductors de ben petits i és un rol que fan de manera natural. L'àmbit en què han de fer més de traductors és el sanitari. Marta Arumí és catedràtica de traducció i interpretació de la UAB i directora del grup de recerca Mires.
16: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen en un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults i que no els hi corresponen. Una visita ginecològica amb la mare o amb la tieta o amb la cosina, doncs tampoc correspon que un nen o una nena hagi d'estar interpretant, doncs, això.
15: La Boutania Elbouk té 16 anys i estudia quart d'ESO. Va néixer al Marroc i va arribar fa no gaire a Catalunya, però ja té un gran domini de la llengua. Per això és la traductora oficial de la seva mare en reunions d'escola o al metge. Assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir.
17: Al metge pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que donar-li la idea concretament que hi diu l'altra persona, saps?
15: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà, mentre que els professionals del servei social són els més sensibilitzats a no implicar els menors. El judicial és l'únic àmbit dels serveis públics en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat. Xifré Ramos és psicòleg i membre del grup de treball Moviments Migratoris, Refugi, Asil i Relacions Interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Desmenteix la creença que fer aquest paper ajuda els nens en el seu procés maduratiu i alerta que a la llarga pot derivar en problemes de salut mental.
13: Sabem que els efectes poden ser molt greus, és a dir, en el cervell, en el cos, en les relacions dels infants, que no són com la dels adults. Un infant que està sotmès de forma repetitiva a tot tipus d'informació adulta, no només adulta, sinó adulta i complexa, que no és capaç de digerir, és un infant que no haurà crescut en un lloc que li toca.
15: Tots aquests testimonis els ha recollit el programa Solidaris i els podreu sentir més àmpliament aquesta nit per l'exclusiu digital.
0: El xef Artur Martínez ha posat en marxa el restaurant Tru, coincidint amb el tancament temporal del seu projecte d'alta cuina a Urt, que reobrirà d'aquí uns mesos en una nova ubicació. El nou local també està consagrat a la cuina catalana d'autor, però en un format més informal. Òscar Callau.
18: La cosa de llardons gelada i la infusionem amb una base de gelat.
19: Artur Martínez trasllada el restaurant amb una estrella Michelin a Urt, al centre de Barcelona, a un local més gran que el menjador per una quinzena de comensals que ocupava l'hotel Hilton Diagonal Mar. Aquest espai el dedica al món, on fan còctels i tapes creatives. I mentre duri el tancament provisional, el xef experimentarà noves elaboracions al Tru, situat a l'Eixample. Tres projectes, doncs, simultanis d'un xef entestat a renovar el corpus de la cuina catalana.
20: La cuina catalana va més enllà d'aquells plats icònics i més representatius que podem trobar ja a molts llocs, no? I nosaltres el que volem és treure-la de la masia del restaurant del dia festiu per fer una cuina més actual, més informal i fins i tot amb una adaptació nutricional, no? I jo crec que és l'única forma que pot sobreviure i establir-se a les llars.
19: Martínez ja sap el que és tancar un restaurant guardonat amb estrella per embrancar-se en un projecte nou. Ho va fer el 2019 amb el capritx de la seva terrassa natal per obrir la Urt barceloní. Ara repeteix l'operació perquè vol tenir temps per reflexionar i crear. Al Tru degustem plats que expressen els nous camins que prendrà la seva cuina.
20: Un consomé de farigola, que era una interpretació de les sopes de pastor. L'altre plat que tenim, que és una senzilla sopa de peix de roca. De la mateixa forma que tenim ara una truita de pagès, farcida de mongeta del ganxet, guisadeta, amb un suc de capipota, i això és molt tradicional. Coses que són molt catalanes, tenen una estètica molt asiàtica i alhora estan molt actualitzades sense trair l'essència del que és aquell plat, no?
19: El Tru està situat al carrer Còrsega 232. La Urt preveu obrir a finals d'any en un local del centre de Barcelona.
21: Per aquí anem amb la bruixeta llengua de vedella, la cuinem directament a la brasa i després l'acompanyem d'aquesta salsa de fricandó.
0: I la platja de Copacabana de Rio de Janeiro, al Brasil, es prepara per acollir el show multitudinari de Shakira.

0: Shakira actuarà a l'escenari més gran construït mai a la sorra de Copacabana, amb més de 1.300 metres quadrats i una passarel·la de 250 metres. El concert Todo Mundo No Río és gratuït, s'espera una xifra rècord d'assistència amb més de 2,5 milions de persones, superant els registres de Madonna, que el 2024 en va reunir més d'un 1,5 milions, i de Lady Gaga, que l'any passat es va costar els 2,5 milions. Hores abans del concert, la colombiana ha compartit a les xarxes socials la seva expectació després de veure els milers de persones que hi havia reunides a la platja esperant un dels assajos. Les grans sorpreses són els artistes internacionals que acompanyaran la colombiana a l'escenari. A l'assaig d'ahir va comparèixer acompanyada de cantants brasilers com Maria Bethânia i Caetano Veloso. Una altra de les incògnites és saber si els seus fills, Sasha i Milan, també sortiran a l'escenari per interpretar un tema amb la seva mare. El concert de Shakira a Copacabana està previst a 3:15 del vespre, hora local de matinada a Catalunya. Esports. Albert Benet, bon dia.
1: Bon dia. El Barça pot guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana de manera matemàtica. De seguida en parlarem, però abans el que farem és recordar la tercera derrota seguida del Girona, que es complica la vida a Montilivi. Girona 0, Mallorca 1.
2: 3CAT Info.
1: Una derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts, ara mateix 4 per sobre del descens, però en funció dels resultats de la jornada, el descens podria veure'l a només un punt. Samu Costa va fer l'únic gol del partit al minut 43, és a dir, just abans del descans, després d'una centrada precisa de Mojica. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. 3 punts d'or per al Mallorca i cop dur per a l'equip que entrena Michel Sánchez.
3: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
1: I ara sentireu al micròfon de Movistar el capità del Girona, Cristian Estuani. El davanter de 39 anys va substituir Echeverri para jugar los últimos 20 minutos.
4: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
1: Ara, amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo. I perquè el Barça guanyi la Lliga ja aquest cap de setmana, ha de guanyar avui al Sadar, al camp de l'Osasuna, a partir de les 9 del vespre, i que demà el Madrid no ho faci a Cornellà al Prat contra l'Espanyol. Per l'entrenador Hansi Flick, com més aviat millor.
5: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
1: Flick es mostrava així de convençut, preguntat sobre si el seu Barça pot competir a la Champions amb el nivell d'equips com el PSG i el Bayern.
6: La pregunta és si el nivell que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
7: 100%. 100%, yes.
1: Sí, al 100% deia un Hansi Flick, que per al partit d'avui recupera Rafinha i Marc Bernal i té les baixes de Koundé sancionat i Lamine Yamal, recordeu, lesionat. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Entre els altres partits d'avui a la Lliga de Primera hi ha el València Atlètic de Madrid a 4:15, un partit que l'equip matalasser li arriba enmig de les semifinals de Champions contra l'Arsenal. Rotacions assegurades del tècnic Diego Simeone.
8: Es que me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién de estos chicos que el otro día terminaron con molestias y evidentemente vamos a ir por el lado donde esté gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa.
1: També avui Villarreal Llevant a les 2 i a la vez Atlètic Club de Bilbao a 2:15. A la Lliga EFA, derrota de l'Espanyol al camp de la Lama de Múrcia per 3-1. Sentim l'autocrítica de la jugadora blanquiblava Cristina Baudet.
9: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso.
2: porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, los Jara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
1: A més, es va lesionar de gravetat la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Aquest migdia, el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao a partir de les 12. Yannick Sinner i Alexander Zverev jugaran la final del Masters 1000 de tenis de Madrid. A les semifinals, Sinner va eliminar el francès Arthur Fils i Zverev va superar el belga Blocks. Avui es disputarà la final femenina, la jugaran la russa Mirra Andriyeva i l'ucraïnesa Marta Kostyuk a partir de les 5 de la tarda. En futbol sala, derrota de la Indústria Santa Coloma a la pista del Palma per 5-0 en partit de Lliga. A la Lliga Sobal d'Handbol, victòria del Granollers contra el Cangas per 33-25. A l'Eurolliga de bàsquet, el Madrid domina la sèrie de quarts per 2-0 després de guanyar ahir també el segon partit contra l'Apoel de Tel Aviv per 102-75. El Panathinaikos domina el València per 2-0. L'Olympiacos també supera per 2-0 al Mònaco, i el Fenerbahçe té el mateix avantatge sobre els Alguiris. A l'ACB avui es juguen els partits Joventut Unicaja a les 6, Bàsquet Girona Saragossa a 6:45 i Burgos Lleida a les 9. Guillem Vives, jugador de la penya.
9: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més al nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva, i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
1: I en motor, aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Miami. El McLaren de Lando Norris sortirà avui des de la pole a la cursa sprint.
10: Trescat Info.

0: Els dos líders de la flotilla detinguts per l'exèrcit israelià ja són a Israel. Ho ha confirmat el ministre Álvarez al suplement, on ha parlat de detenció il·legal. Tots dos activistes rebran la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil avui mateix al migdia. L'organització humanitària denuncia tortures. Els Estats Units anuncien la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra a l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa europea. Els centres educatius catalans han registrat durant aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar. Segons que ha pogut avançar 3CAT Info, és una xifra que se situa per damunt dels gairebé 1.700 casos del curs passat. Avui és el Dia Internacional contra aquest assetjament escolar. Un problema, un greu problema, que pateixen gairebé 2 alumnes per cada classe. Per avui està prevista una nova convocatòria de vaga a les biblioteques de tota la demarcació de Barcelona. A aquesta hora hi ha una convocatòria d'assemblea des de biblioteques de la Diputació que amenacen de fer vaga abans de la selectivitat. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Només un 20% del total es genera a través d'energies verdes, però tot i així, Catalunya es lidera en projectes d'emmagatzematge amb bateries. Ginestà comença la gira de presentació del seu últim disc amb un concert ahir a la nit a les escales de la Catedral de Girona. Gire tot igual, però diferent. És el títol d'aquest desè àlbum que presentaven amb un públic del tot entregat.
1: Esports.
2: L'avís taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra pot fer perillar l'Osasuna Barça d'aquest vespre a les 9. Els blaugranes, que recuperen Rafinha i Bernal, podrien guanyar la Lliga en cas d'aconseguir una victòria al Sadar i que el Madrid no guanyi demà a l'Espanyol. L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga o no fer-li el passadís al cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran preocupació. El Girona fa un pas enrere en el seu objectiu d'assegurar-se la permanència després de perdre ahir contra el Mallorca a Montilivi per 0-1. És la tercera derrota seguida de l'equip gironí que, depenent dels resultats de la jornada, podria quedar fins i tot a un punt del descens.
0: Primer cap de setmana de maig amb temps insegur, amb ruixats durant aquest matí i migdia, que poden ser localment intensos al litoral i també al prelitoral del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i que aniran avançant cap a ponent i cap a la Catalunya central. Cel molt tapat al matí, amb una mica de trencament dels núvols al migdia, però a la tarda, novament, ruixats al Pirineu i Prepirineu. Avui les temperatures quedaran una miqueta més baixes.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufau. Els dos líders de la flotilla Global Sumut, detinguts dijous, ja han arribat a Israel sota custòdia policial. Són l'espanyol d'origen palestí, Saïf Abukishek, i que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho confirmava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
3: La última informació oficial que tenim de les autoritats israelíes estaria desembarcant en aquest moment en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Ascalón, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
0: Aquest migdia a Tel Aviv, tots dos activistes rebran la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil. El ministre no ha confirmat, però, l'estat de salut de tots dos activistes, tot i que la flotilla afirma que l'exèrcit israelià els ha torturat. Un dels seus portaveus, Pablo Castilla, també ha denunciat a 3CAT Info que Israel ha interceptat el comboi humanitari en aigües internacionals davant de l'illa grega de Creta.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: Per aquesta tarda, a les 7, convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Israel s'ha vist obligat a adoptar mesures contra soldats que haurien comès abusos de poder, com per exemple robar víctimes o destruir icones d'altres religions, però les accions les consideren insuficients fins i tot veterans de guerra. Tel Aviv, Jordi Brescó.
5: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
6: We've seen this time and time again.
7: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat, i les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
5: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben. Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.
0: Els Estats Units reactiven la seva croada contra Europa amb les dues armes predilectes del president Donald Trump, la defensa i els aranzels. Aquesta matinada el Pentàgon ha anunciat que en l'any vinent retiraran 5.000 soldats d'Alemanya i això situarà la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra d'Ucraïna. És la primera represàlia tangible de Trump per les crítiques europees a la guerra de l'Iran, sobretot pel xoc amb el canceller, que aquesta setmana afirmava això.
8: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
0: Segons el ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa europea. A nivell comercial, a partir de la setmana vinent, els Estats Units aplicaran un aranzel del 25% als cotxes fabricats a Europa. Donald Trump ho justificava.
9: Tenim un acord de comerç amb la Unió Europea, però ells no l'estan complint. Així que he apujat els aranzels a cotxes i camions un 25%. Això són milers de milions de dòlars entrant als Estats Units i obliga les empreses a moure la seva producció als Estats Units.
0: La Comissió Europea ha desmentit Trump i assegura que està preparada per a defensar els seus interessos. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REBA. Segons ha avançat 3CatInfo, una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'any i mig. També s'intensifiquen les accions de prevenció. Els estudis indiquen que gairebé dos alumnes per classe pateixen assetjament i que moltes víctimes, una de cada tres, no ho denuncia. És una informació que ha elaborat Cèlia Forment.
10: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola i, si no, veig amb la confiança d'explicar-los als meus pares que segur que saben el que haig de fer.
11: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
12: Són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. S'estan formant contra l'assetjament escolar amb el programa Som Únics, una iniciativa que treballa la detecció de senyals d'alerta en el bullying. L'objectiu és animar l'alumnat a aixecar la mà si sospiten d'un cas. Segons el Departament d'Educació, que ha comptabilitzat 1.865 possibles casos, la majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes d'assetjament, com el ciberassetjament. Fonts del Departament d'Educació vinculen l'augment de casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. El REBA és una eina recent, implantada fa dos cursos i obligatòria només des del curs passat, i el coneixement de registres respon, en gran part, a una millor detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. En paral·lel a la detecció, creixen també les iniciatives de prevenció. Més de 2.600 alumnes de primària i secundària de tot l'Estat participen aquest curs en programes educatius per combatre el bullying a les aules. Es tracta de projectes que treballen l'autoestima, el respecte i la detecció precoç de situacions de risc. Nàdia Casanovas és la psicòloga del centre.
13: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
12: Segons estudis recents, com el de la Universitat Complutense de Madrid, gairebé 2 alumnes per aula pateixen assetjament escolar i el silenci continua sent un dels principals obstacles. Una de cada 3 víctimes no ho explica ningú. Ara la Noelia Sánchez i l'Arnau Villagrassa saben com actuar.
11: Aquesta activitat sobre el cyberbullying m'ha ajudat a tenir més confiança, millorar la meva autoestima, millorar la meva empatia i actuar.
10: Crec que és important rebre indicacions sobre el bullying perquè si algun dia et trobes davant d'una situació, no quedar-te parat i mirar què està passant, sinó saber què has de fer, si has de recolzar la víctima.
12: Aquests programes busquen precisament trencar aquest silenci i donar eines als estudiants perquè identifiquin i denunciïn aquestes situacions.
0: A la Seu d'Urgell han començat una campanya per combatre aquest assetjament, dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
15: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema d'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
14: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
16: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
14: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes a Figueres i Perafita de Cabanes, a l'Alt Empordà, com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions, tracte degradant i revelació de secrets. Els fets van passar el desembre, quan els denunciants haurien retingut una dona contra la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona. Els presumptes autors d'aquesta acció l'haurien agredit greument amb l'objectiu d'obligar-la a pagar un rescat de 60.000 euros. Després, l'haurien portat a un altre edifici situat ja a França, a prop de la frontera amb Bèlgica, fins que la seva família va abonar part de la quantitat. La víctima va ser alliberada dies més tard amb el compromís de pagar la quantitat que havia quedat pendent. Els detinguts ja han passat a disposició judicial, la investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver noves detencions. L'associació Stop Accidents valora positivament la reducció d'un 38% de víctimes mortals a les carreteres catalanes els 4 primers mesos d'aquest 2026. Malgrat tot, demana més tant a l'administració com als conductors per reduir a zero aquesta xifra. A l'administració li reclama més microcampanyes dirigides especialment als col·lectius més vulnerables, com els motoristes, i lamenta que a Madrid el Congrés hagi tombat el projecte per rebaixar el consum d'alcohol que es permet als conductors. El portaveu de Stop Accidents a Catalunya, Carlos Amoretti, ens ho ha explicat a 3CAT Info.
17: Ara es va tombar la llei al passat Congrés, i això el que ha passat és que seguiran morint moltes persones per culpa dels consums. I si després s'ha aprovat aquesta llei, almenys haguessin aconseguit, segons les europees, que la meitat de persones haguessin salvat la vida.
0: Un 96% dels accidents estan causats per un excés de velocitat, distraccions al volant i també el consum d'alcohol i drogues. I de les 33 víctimes mortals que hi ha hagut a Catalunya, fins l'abril gairebé la meitat eren motoristes. Per això, Amoretti fa aquesta demanda als conductors de motocicletes.
17: Si les persones volen córrer, que se'n vagin a Montmeló o en vulguin, o que la fan, joguin al circuit i facin les seves carreres. però que respectin la vida humana a les carreteres públiques, no?
0: Més enllà de la reducció del nombre de morts, també hi ha hagut un descens de ferits greus. Fins al mes d'abril d'aquest any n'hi ha hagut 209, un 5% menys que el mateix període de l'any passat. És un quart de 12.
1: El temps.
0: Previsió de Jofre Janué.
18: Les temperatures aquesta matinada en conjunt han pujat. Valors que no han baixat dels 17-18 graus en molts sectors de la costa, des del Maresme fins al Baix Ebre-Montsià, 18 a Sitges o Amposta, com a valors més elevats, i a l'interior la majoria de valors per sobre dels 10, 11, 12, 13, de fet 15 a Lleida, 14, 15, 12 a Girona, i els més baixos a l'àrea del Pireu, tant en zones elevades com a les valls, valors entre els 4 a 5 graus, 5 a Ger o a Molló, els valors més baixos. I pluja en forma de ruixats, especialment al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. De fet, fins a migdia és l'àrea on pot ploure més, en forma de xàfecs, de ruixats, localment una mica intensos. Hi ha alguns avisos perquè no es pot descartar la possibilitat d'algun xàfec que en mitja hora pugui arribar a superar els 20 litres per metre quadrat. De fet, a primer al matí n'acumulaven ja 8 a la Selva del Camp o al Canà com a registres més importants. Són provisionals i encara podrien anar una mica més perquè, insistim, que fins a migdia al sud de les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, a prop de la costa, doncs hi ha aquest risc de ruixats. A la resta pot ploure, sobretot al Terç Oest, Pirineu i Prepirineu, però seran ruixats més dispersos i fins i tot al sud de Barcelona o comarques especialment de Girona, una mica al marge d'aquest risc de pluja. A la tarda, variabilitat, potser més estones de clarianes, màximes que difícilment superin els 25 graus als valors més alts, la majoria per sota, i bé, al llarg de la tarda els ruixats tornaran a guanyar terreny al Pirineu i Prepirineu, però sobretot a l'Alt Pirineu, de cara al vespre, podria arribar una nova tongada de ruixats i tempestes. Demà la variabilitat persistirà amb força núvols i risc d'alguns ruixats febles i dispersos, sobretot a l'interior, que vagin a més, sobretot a l'acabar el dia.
1: Resca Info. 012, la millor resposta.
19: Va tot bé?
20: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
19: Això és violència masclista.
21: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
22: Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el Diari Esport, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Josera, Ounat, Maski, Trixi i Food for Joe.
23: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
24: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
25: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
24: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
26: Jo sóc la Blanca.
27: Jo sóc la Mireia.
26: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
28: Molt bé, Ali.
29: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
30: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
24: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
1: 3CAT Info.
0: Avui hi ha nova convocatòria de vaga a les biblioteques de la demarcació de Barcelona. En el cas del personal que depèn de la Diputació, unes 360 persones es reuneixen aquest matí per fer assemblea. Laura Solà, delegada sindical de l'UGT, en declaracions a aquesta emissora.
31: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: En aquesta assemblea, entre altres punts, està previst fixar el calendari de mobilitzacions. Des del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona assenyalen que es preparen per a una altra jornada de lluita de cara al dia 9 i que, si no s'arriba a un acord, podrien tancar les biblioteques les setmanes prèvies a la selectivitat. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot l'increment de la fotovoltaica i solar els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que se situa en el 47%. Les nuclears encara proveeixen gairebé 2/3 de tota la generació elèctrica a Catalunya. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. N'ha parlat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern, explica
3: que Catalunya ara mateix és líder en potència en tramitació, en potència en punts d'accés i connexió concedits a tot Espanya. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant, amb bastanta diferència, a més a més. I això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En aquests moments s'estan tramitant 134 projectes d'aquestes característiques.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ginesta ha començat a Girona la gira de presentació del seu desè disc, Gire tot igual però diferent, i ho ha fet en el marc del Festival Estrenes, amb un concert ahir a la nit a les escales de la catedral amb un públic entregadíssim. Girona, Fèlix Martín.
4: Els germans Pau i Julià Serrasolses van començar el concert satisfets d'engegar gira del nou disc en un lloc tan emblemàtic de Girona.
5: Estem presentant un disc que va sortir avui fa dues setmanes, un disc que es diu Gira tot igual però diferent, un disc que hem fet amb molta estima, que parla de la vida, que parla de l'amor i que parla de nosaltres.
6: Teníem

0: I de seguida van contagiar el seu entusiasme les 800 persones que havien exhaurit les entrades i que primer assegudes i després dempeus van ballar i cantar les cançons de sempre i les d'aquest nou disc acabat de publicar. Un nou disc, el cinquè del duet, molt autèntic, ens deien en Pau i la Julià.
1: Hem aconseguit extreure la màxima essència del grup.
2: I també que, com que hi ha aquest equilibri, que és una mica com nosaltres, no?, entre aquestes cançons més rock i més amunt i també aquesta intimitat de les balades. I crec que és molt l'essència de Ginestar.

0: Durant el concert, en Pau va recordar que va viure i estudiar 4 anys a la Universitat de Girona. La Júlia li va dedicar una cançó de l'últim disc, titulada precisament Pau, i li va cantar des de l'escenari mentre ell es barrejava entre el públic per gaudir-la. Moment d'emoció que en Pau li va tornar, explicant a la gent que era l'aniversari de la Júlia. I, és clar, tothom va acabar cantant l'aniversari feliç i gravant-ho amb el mòbil. Els Ginestar van cantar a Girona 20 cançons, les 10 del nou disc i 10 més. No hi van faltar èxits com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure. En un concert en públic, sobretot jove, però també pares amb fills petits o adolescents, que s'ho van passar molt bé. Ha estat el primer concert d'una gira que avui mateix aquesta nit ja els portarà també a Figueres, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
1: Trescat Info.
2: Poc més de 5 minuts i seran 11:45. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ara a punt amb l'Albert.
1: Esports.
3: L'avís taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre. Els blaugranes, que recuperen Rafinha i Marc Bernal, podrien guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana en cas d'aconseguir una victòria avui al Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà al Prat.
1: Trescat Info.
3: Rafinha i Bernal, tal com es preveia, han rebut l'alta mèdica i seran amb l'equip a Pamplona en un partit que començarà a les 9 i que podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga o no fer-li el passadís al cap de setmana que ve al Clàssic no són les seves grans preocupacions. Declaracions de fa uns minuts.
4: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos, porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
3: Per a l'entrenador Hansi Flick, la Lliga com més aviat millor.
5: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
3: L'Alemanya es mostrava així de convençut, preguntat sobre la comparació de nivell del seu Barça amb equips com el PSG i el Bayern.
6: La pregunta és si el nivell que usted vio cree que es alcanzable para este Barcelona, si cree que incluso este Barcelona es capaz de competir con esos equipos. Gracias.
7: 100%. 100%, yes.
3: Sí, al 100%, deia un Hansi Flick, que per al partit d'avui té les baixes de Koundé sancionat i, recordeu, Lamine Yamal lesionat. L'Osasuna té la baixa d'un dels seus millors jugadors, del davanter Víctor Muñoz.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Tercera derrota seguida del Girona, que es complica la vida. Montilivi, Girona 0, Mallorca 1. Una derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts. Ara mateix, provisionalment, 4 per sobre del descens, però en funció dels resultats de la jornada, el descens podria veure'l a només un punt. 3 punts d'or per al Mallorca i cop dur per l'equip que entrena Michel Sánchez.
8: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació, i per mi sortirem.
3: I ara sentireu el capità del Girona, Cristian Estuani, a Movistar.
9: Ahora hay que apretar los dientes y bueno, jugárnosla toda, ¿no? Ya tenemos la experiencia varios años de estar en esta situación, sabemos lo que es, sabemos que es muy difícil, la gente también siempre nos apoya y va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, nos hemos metido un poco en problemas y ahora tenemos que resolverlo.
3: Samu Costa va fer l'únic gol del partit al minut 43, just abans del descans, després d'una centrada precisa de Mojica. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. Ara, amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo, després rebrà la Reial Societat. A Montilivi jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa contra l'Elx, a Montilivi.
1: Trescat Info.
3: A la Lliga F, derrota de l'Espanyol al camp de l'Alhama de Múrcia per 3-1. Sentim l'autocrítica de la jugadora blanquiblava, Cristina Baudet.
10: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
3: Es va lesionar de gravetat la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Aquest migdia el Badalona rep l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que començarà d'aquí mitja hora a les 12. A la Lliga ACB de bàsquet avui es juguen els partits Joventut Unicaja a les 6, Bàsquet Girona Saragossa a 2:15 i Burgos Lleida a les 9. Sentim el tècnic Gerard Encuentra abans de visitar la pista del Burgos, el tècnic del Lleida.
11: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus, intentar mantindre una regularitat durant tot el partit, ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar, si el partit se'ns fica a disposició poder rematar-ho, i després a nivell basquetbolístic intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
3: A l'Euroliga, el Madrid domina la sèrie de quarts per 2-0 després de guanyar ahir també el segon partit contra l'Apoel de Tel Aviv per 102-75. A la Lliga Asobal d'handbol, victòria del Granollers contra el Cangas 33-25.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 12:45 i a aquesta hora destaquem que els dos líders de la flotilla detinguts per l'exèrcit israelià ja són a Israel, segons ha confirmat el ministre d'Exteriors al suplement de Catalunya Ràdio. Tots dos activistes rebran la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil, avui al migdia. L'organització humanitària denuncia tortures. Els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Donald Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa a Europa. Els centres educatius catalans registren aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar, segons que ha avançat 3CAT Info. Una xifra que se situa per damunt dels gairebé poc més que hi va haver, 1.700 al curs passat. D'altres qüestions que també ampliarem des d'ara fins a arribar a les 12, farem atenció al projecte Connectivitat pels Refugiats, que interrelacionarà 20 milions de persones refugiades d'aquí al 2030. Sabrem alguns detalls d'aquesta iniciativa impulsada per l'ACNUR i la Unió Internacional de Telecomunicacions de les Nacions Unides. I també passarem pel Centre d'Art i Natura de Farrera, al Pallars Sobirà, que avui celebra els 30 anys, amb una jornada molt especial que combina poesia, música i natura. Esports, aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
2: Bon dia. L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga o no fer-li el passadís al cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran motivació. Això abans de l'Osasuna-Barça d'aquest vespre, que començarà a les 9, Rafinha i Bernal amb l'alta mèdica, novetats a la convocatòria.
1: Primer cap de setmana de maig amb un temps insegur que porta ruixats aquest matí migdia, localment intensos al litoral i al prelitoral del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, i que aniran avançant cap a Ponent i cap a la Catalunya central. Cel molt ennuvolat, una mica més clarianes al migdia i de nou a la tarda ruixats al Pirineu i també al Prepirineu. Els dos líders de la flotilla Global Summit detinguts dijous ja han arribat a Israel sota custòdia policial. Són l'espanyol d'origen palestí, Saif Abukishek, i que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ho confirmava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio.
3: De la última información oficial que tenemos de las autoridades israelíes, estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Ashkelon, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
1: Avui al migdia a Tel Aviv, tots dos rebran la visita dels cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil. El ministre Álvarez no ha confirmat, però, l'estat de salut en què estarien, per bé que la flotilla afirmi que l'exèrcit israelià els ha torturat. Un dels seus portaveus, Pablo Castilla, també ha denunciat en declaracions a 3CAT Info que Israel ha interceptat el comboi humanitari en aigües internacionals davant de l'illa grega de Creta.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
1: La resta de membres d'aquesta flotilla ja ha començat a tornar cap a casa i molts han hagut de rebre atenció mèdica per maltractaments físics que asseguren han patit per part de l'exèrcit israelià. El ministre ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: Avui a les 7 de la tarda hi ha una concentració convocada davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Estats Units reactiven la seva croada contra Europa amb dues armes de Donald Trump que acostuma a fer servir, la defensa i els aranzels. Avui de matinada el Pentàgon ha anunciat que l'any vinent retiraran 5.000 soldats d'Alemanya i això situarà la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs a la guerra a Ucraïna. És la primera represàlia tangible de Donald Trump per les crítiques europees a la guerra de l'Iran d'aquesta setmana per part del canceller.
0: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
1: Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa europea. A nivell comercial, a partir de la setmana vinent, els Estats Units aplicaran un arancel del 20%.

0: Respondre taxativament sí o no amb una qüestió d'aquestes característiques, primer s'ha de veure exactament per fer què. El que no podem convertir les escoles és una mena de Gran Hermano, el que no podem convertir les escoles tampoc és un espai d'impunitat, per tant, això s'ha de regular bé i s'ha d'analitzar bé.
1: I en quins casos vostè estaria a favor de la presència dels Mossos?
0: Li dic amb tota franquesa, no em correspon a mi regular això. Li correspon al govern i que nosaltres ho analitzem. No és una proposta que efectivament el Partit Popular hagi fet prèviament, per tant, jo no sóc expert en la matèria i evidentment doncs, s'ha de regular d'alguna manera després d'una proposta del govern.
1: Seria millor incrementar, per exemple, la presència doncs, d'educadors socials, mediadors, psicòlegs a les escoles, que no pas agents policials?
0: És que, anem a veure, exactament per fer què? Per fer aquí. Mira, jo tinc una cosa molt clara. El sistema educatiu català és un sistema que cada any té algunes de les pitjors dades de qualitat educativa d'Espanya i de tota Europa, segons els informes PILS, PISA i informes de l'OCDE. Això té a veure amb la qualitat de l'ensenyament i la cultura de l'esforç. I estem tot el dia parlant de coses que no van a l'arrel del problema de la qualitat de l'ensenyament. Que si pedagogs, que si psicòlegs, no. La qüestió és, no es pot passar de curs suspenent tres assignatures. El professor ha de tenir autoritat a l'aula que se li ha robat en les darreres dècades, convertint-lo pràcticament en un enemic de l'alumne. Si aquestes coses es fessin bé, ja li puc assegurar jo que no necessitaríem pedagogs ni educadors per allà voltant.
1: Vostè creu que s'ha de donar preferència als ciutadans espanyols davant la població estrangera a l'hora d'accedir a recursos públics o a les ajudes socials?
0: No, i afortunadament els acords que ha signat el Partit Popular a Extremadura i Aragó, tot i que és veritat que en l'epígraf posa prioritat nacional, en realitat, analitzant el que diu, no el que es diu que diu, el que diu textualment l'acord, parla d'arrelament i no de nacionalitat. I l'arrelament és un concepte perfectament legal, constitucional, que es fa servir a tota Europa, i la prova fefaent del que li estic dient és que els partits d'esquerres a tota Espanya, que van dir en un primer moment que portarien això al Constitucional, quan van veure el redactat de debò, doncs es van adonar que no tenen cap tipus de possibilitat, perquè una cosa és el que deia el programa electoral de Vox i una altra cosa és el que diu l'acord que han signat a nosaltres.
1: Públicament, però, Vox fa una interpretació diferent d'aquest concepte de prioritat nacional.
0: Jo el que demano a la gent és que llegeixi l'acord. És tan clar i tan rotund que les interpretacions que faci cadascú ja és cosa seva. L'acord parla d'arrelament, és la paraula que es fa servir, és a dir, els ajuts no poden anar en funció d'on has nascut. Això en una societat occidental no és normal.
1: Hi ha dirigents de Vox, però, que sí que defensen el concepte de prioritat nacional entès com els ajuts en funció de la nacionalitat. Creu que Vox és un partit racista en aquest sentit?
0: És que jo el que tinc molt clar és que estem en una societat plural i de la mateixa manera que a mi no m'agraden algunes coses que diu la CUP que semblen, o els comuns, o fins i tot el Partit Socialista en política d'habitatge, que és una política, comunista directament, doncs hi ha coses que no m'agraden del que diu Vox, però jo no em dedico a la vida a fer cordons sanitaris ni a Vox, ni a Aliança Catalana, ni a la CUP, ni als comuns, ni a ningú. Quan un està convençut de les seves idees, les debat democràticament sense faltar el respecte. És el que he fet tota la meva trajectòria política i és el que faré sempre.
1: Aquesta setmana Junts ha votat al Congrés dels Diputats al costat del PP i de Vox en contra del decret que prorrogava els lloguers i en contra també de la proposta de crear el Consorci d'Inversions que demanava Esquerra i els socialistes. Aquí al Parlament també veiem certes coincidències, sobretot en política econòmica i en política fiscal. Creu que seria més fàcil que el PP pogués acabar pactant amb Junts que no pas, per exemple, amb el PSC?
0: Bé, és que jo tinc una cosa molt clara. A l'hora de la veritat, Junts sosté Pedro Sánchez. Pot votar puntualment amb el Partit Popular i jo sí, hi ha propostes sobre allargar la vida útil de les nuclears, sobre baixar un determinat impost o sobre intentar limitar aquesta política gairebé comunista d'habitatge de les esquerres a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs aquests acords benvinguts siguin. Però torno a insistir, Junts manté, va votar la investidura de Sánchez i en la seva mà ha estat durant tota la legislatura la continuïtat o no de Sánchez, i ells han deixat clar que mai se sumarien amb una moció de

0: censura a favor del Partit Popular. Per tant, és un debat que no està damunt de la taula perquè Junts ha decidit que no està damunt de la taula.
1: Justament aquesta setmana ha fet 30 anys de l'anomenat pacte del Majestic entre el Partit Popular i l'antiga Convergència i Unió, que va permetre, recordem, la investidura de José María Aznar. Veu del tot impossible tornar a reeditar d'aquí a un temps un pacte d'aquestes característiques, o almenys asseure's a negociar coses amb Junts?
0: Com li dic, li deia fa un moment, coincidim en votacions sobre temes econòmics o sobre energètica, etc. Jo només plantejo una diferència fonamental. Sense idealitzar cap força política, la Convergència Democràtica i Convergència i Unió d'aquella època, un, no portaven la independència en el seu programa electoral; dos, no sostenien que tota la gent que no pensem com ells, som colons, nyordos i aquestes coses que ens han dit durant els darrers anys; i tres, no van participar amb un cop d'estat, que és el que es va viure a Catalunya. Per tant, aquí qui hauria de rectificar... El Partit Popular està exactament al mateix lloc que estava l'any 96. O sigui, la seva concepció de l'estat autonòmic, de l'Espanya constitucional, és la mateixa. Qui va decidir anar al món antisistema amb els copaires va ser l'antiga Convergència, Junts. Per tant, és que, evidentment, el Partit Popular, amb un Junts que té inspiració copaire, és evident que impossible.
1: A Madrid hi han marxat altres judicis, com el cas de les mascaretes, en què l'empresari Víctor de Aldama ha intentat, sense aportar proves, implicar Pedro Sánchez en un suposat finançament irregular del PSOE. Vostè dona credibilitat a aquestes acusacions?
0: Això ho haurà de decidir la justícia, no jo. El que sí que puc avançar és que el grupet que va impulsar Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE i després a la presidència del Govern d'Espanya, Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia, és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Això sí que li puc dir. Si són després delinqüents o no, ho haurà de decidir la justícia. Però déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa, perquè s'ha demostrat... La justícia decidirà fins a quin punt, però que el senyor Illa també tenia una relació personal molt estreta amb Salazar, amb Koldo, Ábalos i companyia. Déu-n'hi-do, quina colla.
1: Creu que el president Illa pot quedar involucrat judicialment en aquest cas?
0: Ho haurà de decidir la justícia, però jo crec que des del punt de vista polític la responsabilitat política no és estrictament la responsabilitat judicial. Aquesta l'ha de dirimir el tribunal. Però la política, és a dir, el fet que el senyor Illa... decidís que els mitjancers del seu ministeri fossin Koldo, Ábalos, Cerdán i companyia, com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, responsabilitat política, algun tipus de responsabilitat política, o com a mínim demanar disculpes a la ciutadania, hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
1: Aquests dies també hi ha en marxa el judici del cas Kitchen, la suposada trama de la cúpula del Ministeri de l'Interior sota el govern de Mariano Rajoy per evitar que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, filtrés tot el que sabia del cas Gürtel. Vostè nega rotundament que existís aquesta trama?
0: Què he dit abans, tant dels casos del Partit Socialista com del cas de Pujol? Respecte escrupolós a la justícia. Doncs el mateix que aplico pels meus adversaris polítics ho aplico pel meu partit.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Amb quin diputat o diputada que no sigui del PP podria compartir una sobretaula distesa?
0: Jo tinc molt bona relació amb tothom, però mira, escolliré un nom que sorprendrà algú, Dalmases. Sí, tinc bona relació amb ell.
1: Què volia ser de gran, quan era petit?
0: Polític. Ja sé que això es sembla increïble, però ja des de molt jovenet volia ser polític.
1: I d'on li ve aquesta vocació de tan petit per la política?
0: Encara em sorprèn, perquè quan jo era nen el meu pare era camioner d'obra i la meva mare era allò que es deia sus labores en el seu moment, ens cuidava els fills.
1: Sap cuinar?
0: Poc i malament.
1: Odia alguna cosa?
0: La intolerància i la hipocresia.
1: És cert que toca l'harmònica i la flauta?
0: Sí, és cert. I no ho faig pas malament del tot.
1: Ho fa en públic o a casa?
0: Bueno, depèn de les condicions, m'atreviria a fer-ho en públic. Vaig cantar un dia al Parlament, o sigui que tot és possible.
1: Té alguna preferència per algun estil musical?
0: Bé, m'agrada molt el grunge dels anys 90 i començaments dels 2000 i també el pop britànic dels 80 i mitjans dels 90.
1: Col·lecciona alguna cosa?
0: Doncs llibres, discos i pel·lícules.
1: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
0: Que les meves filles fossin felices. Per mi és el més important de la meva vida.
1: Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, diputat també al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
0: Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-hemicicle.

0: El temps.
1: Amb en Jofre Genuer.
2: De manera molt local, els ruixats han tingut bastanta intensitat a la zona del Baix Camp, en alguns punts de la costa, sobretot també del Baix Ebre, i destacarem aquests 51 litres per metro quadrat a l'Hospitalet de l'Infant o 40 a Mont-roig del Camp. Són els registres més importants del que portem de jornada d'avui, amb unes intensitats que han arribat en alguns punts a acostar-se als 20 litres per metro quadrat en mitja hora. Ha sigut un xàfec puntual amb aquest context de ruixats dispersos que han afectat en molts indrets del terç oest, sobretot del país, extrem sud, dels que destacarem aquests 11 a Tivissa, el Parc Natural dels Ports, 17 a la Sénia, també 8 a Tarragona, 9 a Reus, fins i tot també Lleida, 4 litres per metre quadrat, o l'Espluga de Francolí, o també, ja més cap al nord, doncs aquests 4 a Torà, a Vilanova de Meià, a Berga, o també a Espot, 5 litres per metre quadrat. Tendeix a haver-hi una pausa ara amb les precipitacions que no acabaran de desaparèixer, però ubicades potser més al voltant dels ports o sobretot cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. I a la resta, domini dels núvols, tot i que no descartem que al llarg de la tarda, a migdia tarda, doncs sorgeixin més clarianes amb algunes ullades de sol. Tot i així, les temperatures més frenades, per tant, avui entre els 20 a 25 graus. De fet, el risc de ruixats en el Pirineu no desapareix i s'incrementarà al llarg de la tarda. De fet, de cara al vespre, una línia de ruixats amb tempestes podria arribar des de la zona de l'Aragó cap a l'Alt Pirineu. I tendirà doncs, a creuar tota la zona de l'Alt Pirineu a darreres hores la propera nit. De fet, ja avancem que de cara al dia de demà continuarem, sota el context d'aquests núvols abundants arreu, amb alguns ruixadets dispersos, sempre preferentment a l'interior, i més abundants al nord del país. Potser a darreres hores del dia la pluja es generitzi una mica més.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
1: L'associació Stop Accidents valora positivament la reducció d'un 38% de víctimes mortals a les carreteres catalanes els 4 primers mesos de l'any. Malgrat tot, demana més tant a l'administració com als conductors per reduir a zero aquesta xifra. A l'administració li demana més microcampanyes dirigides especialment als col·lectius més vulnerables, com els motoristes, i lamenta que Madrid al Congrés hagi tombat el projecte per rebaixar el consum d'alcohol que es permet als conductors. El portaveu de Stop Accidents a Catalunya, Carlos Amoretti, ho ha dit en declaracions a 3catinfo.
3: Ara es va tombar la llei al passat congrés i això el que ha passat és que seguiran morint moltes persones per culpa dels consums. I si després s'ha aprovat aquesta llei, almenys haguessin aconseguit, segons les europees, que la meitat de persones haguessin salvat la vida.
1: Un 96% dels accidents estan causats per un excés de velocitat, distraccions al volant i el consum d'alcohol i drogues. I de les 33 víctimes mortals que hi ha hagut a Catalunya fins a l'abril, gairebé la meitat eren motoristes. Per això Amoretti fa aquesta demanda als conductors de motos.
3: Si les persones volen córrer, que se'n vagin a Montmeló o en vulguin, o que la fan, joguin al circuit i facin les seves carreres, però que respectin la vida humana a les carreteres públiques, no?
1: Més enllà de la reducció del nombre de morts, també hi ha hagut un descens dels ferits greus. Fins al mes d'abril n'hi ha hagut 209, un 5% menys que en el mateix període de l'any passat. Vicente Soto Sordera, un dels veterans del gènere, o Rafael de Utrera, figura emergent, inauguren avui el Festival d'Art Flamenc a Cornellà de Llobregat. Fins al 24 de maig, referències de primer ordre com Maite Martín, Chicuelo o La Fabi comparteixen cartells amb noms emergents d'aquesta disciplina. Cornellà de Llobregat, David Àngela.
4: Tot a punt a l'Auditori de Cornellà de Llobregat per acollir durant aquest mes el present i el futur del flamenc. El director del festival, Juan Ruiz, en repassa alguns noms i continguts més enllà del gran reclam de Maite Martín.
5: Hacemos lo del taller de cajón, traemos a otro veterano que no ha sido muy asiduo en Cataluña, como es Cancanilla de Málaga, y luego gente joven, Marina González, Rafael Fernández, artistas de aquí. Claro, de Maite no vamos a decir nada que no sepamos, ¿no? Es uno de los referentes más importantes del flamenco actual.
4: Aquest any el festival ret homenatge a les dones de la generació del 27, concretament a les dones que van quedar eclipsades per noms com Federico García Lorca, Rafael Alberti o Miguel Hernández. Ruiz té un record per les Sin Sombrero, el col·lectiu format per María Zambrano, Elena Fortún o Ernestina Champurcín, entre d'altres.
5: Ha habido grandes poetas, las famosas llamadas Sin Sombrero, ¿no? Que se atrevieron a que estaban a la misma altura, pintores, o sea, pintoras, escritoras, poetas. Entonces, tenemos la suerte de tener entre nosotros a Francisco Hidalgo, que es un flamencólogo, crítico de flamenco, jurado del Nacional de Córdoba y tal. Entonces, nos propuso esa idea y dijimos, pues vamos a producirla y la vamos a presentar pues el viernes 22 en el Auditorio de San Ildefons.
4: Com a novetats, aquest any el festival fa sortir el flamenc al carrer amb algun espectacle flashmob i un taller familiar de construcció de caixó flamenc.
1: Quico Veneno actua aquest vespre a la Sala Paral·lel de Barcelona.

0: El cantant interpretarà alguns dels temes més destacats del seu repertori, a més de presentar-ne d'inèdits com a avançament del seu proper treball. Kiko Veneno, nascut a Figueres l'any 1952, arriba a Barcelona amb la seva banda i amb el seu habitual estil de fusió de flamenc, pop i rock.
1: Si tengo frío, busco candela y vola volando, vola volando.
0: El concert és a les 8 del vespre i encara queden entrades.
2: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Ens interessem a aquesta hora pel partit de la Lliga F en presència catalana que s'està jugant a aquesta hora. El Badalona s'està enfrontant a l'Atlètic Club de Bilbao, al Municipal de Palamós. Pau Masmartí, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs ara hem arribat a la mitja part. Està perdent el Badalona Women contra l'Atlètic Club de Bilbao per 0-1. Ha marcat l'Atlètic Club al minut 35. Ho ha fet Anna Azcona, que ha aprofitat un mal rebuig de la defensa badalonina d'una falta lateral que ha quedat morta dins l'àrea. L'ha aprofitat la davantera basca per enviar la pilota al fons de la xarxa i posar per davant el seu equip. El Badalona està tenint més possessió, és veritat, però no està arribant gaire a porta. Segueix el partit com ho hem deixat en l'última connexió. L'Atlètic Club havia avisat i ha aconseguit transformar les seves ocasions. De moment, mitja part aquí a Palamós, perd el Badalona Women 0-1 contra l'Atlètic Club de Bilbao.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'avís taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre, que començarà a les 9 i que podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça, que recupera Rafinha i Marc Bernal, ja tenen tots dos l'alta mèdica, podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. Té la primera oportunitat d'aconseguir-la ja matemàticament aquest mateix cap de setmana. Això serà així en cas d'aconseguir una victòria avui a El Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà al Prat.
2: 3CAT Info.
3: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís al cap de setmana que ve al Clàssic no són les seves grans preocupacions.
5: No és mi major motivació. Mi major motivació és ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
3: Para l'entrenador del Barça, Hansi Flick, la Lliga, com abans millor.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
3: Per al partit d'avui a Pamplona, Flick té les baixes de Condé, sancionat, i Lamine Yamal, recordeu, lesionat. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz, un dels seus millors jugadors. Per cert, que el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat al peu dret i estarà unes dues setmanes de baixa. Això vol dir que d'entrada es perd segur el clàssic del Camp Nou.
2: 3CAT Info.
3: Tercera derrota seguida del Girona, que es complica la vida, a Montilivi 0-1 amb el Mallorca, una derrota que deixa l'equip gironí amb 38 punts, ara mateix 4 per sobre del descens, però en funció dels resultats de la jornada, el descens el podria arribar a veure només un punt. 3 punts d'or per al Mallorca, cop dur per l'equip que entrena Michel Sánchez.
7: Després del partit tothom està preocupat, però és normal després del partit, i els jugadors tenen la sensació que han fet moltes coses per no perdre el partit, però hi ha coses que hem de millorar.
3: I ara sentireu el capità del Girona, Cristian Estuani, a Movistar.
8: Son momentos complicados, llevamos varios partidos perdiendo, tenemos que intentar levantar la cabeza, intentar ganar cuanto antes, dependemos de nosotros, que eso es importante también, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando la semana, trabajar duro, que se nos viene un partido muy complicado también.
3: A la Girona va encaixar un d'aquells gols que sovint es coneixen com a gols psicològics. Al minut 43, just abans del descans, va marcar Samu Costa l'únic gol del partit. El Girona va tenir ocasions per empatar, però el marcador ja no es va moure. Ara, amb aquest resultat, els dos equips, Girona i Mallorca, empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo, després rebrà la Reial Societat de Montilivi, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa a Montilivi contra l'Elx. A la Lliga F, l'Espanyol està pendent de la lesió d'Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. A l'ACB avui es juguen els partits Joventut Unicaja a les 6, Bàsquet Girona Saragossa a 6:45 i Burgos Lleida a les 9. Guillem Vives, jugador de la penya.
9: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
3: I ara sentireu el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, abans de visitar la pista del Burgos.
10: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus, intentar mantindre una regularitat durant tot el partit, ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar, si el partit se'ns fica a disposició poder rematar-ho i després a nivell basquetbolístic intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
3: A l'Eurolliga, el Madrid domina la sèrie de quarts per 2-0 després de guanyar ahir també el segon partit contra l'Apoel de Tel Aviv, 102-75. El Panathinaikos domina el València per 2-0, l'Olympiakos també 2-0 al Mónaco i el Fenerbahçe també sobre els Alguiris.
2: Trescat Info.

0: Israel confirma que els dos líders de la flotilla detinguts per l'exèrcit israelià ja són al seu territori. Segons avançava avui al matí, al suplement de Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors, els activistes rebran la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil avui al migdia mateix. L'organització humanitària denuncia que els han torturat. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc d'aquesta setmana entre Trump i el canceller sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea. Els centres educatius catalans registren durant aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar, segons ha avançat 3cat Info, una xifra que se situa per sobre dels poc més de 1.700 que hi va haver el curs passat. Avui és el Dia Internacional contra aquest assetjament escolar, un problema que pateixen gairebé 2 alumnes per classe. 39 de les 40 biblioteques que hi ha a Barcelona avui no han obert perquè secunden la vaga que hi ha al sector. El personal d'aquestes biblioteques de la Diputació de Barcelona continua reunit a aquesta hora per planificar el full de ruta a seguir de cara a les pròximes setmanes. Els Mossos detenen 4 homes a l'Alt Empordà com a presumptes autors d'un delicte de segrest. Els denunciants haurien retingut i agredit un home durant unes hores i n'haurien exigit un rescat de 60.000 euros. Ha mort un motorista en un xoc frontal amb un turisme a Brull, a Osona. Els dos vehicles han xocat per causes que s'investiguen. Amb aquesta víctima ja són 15 els motoristes morts a Catalunya en el que portem d'aquest any, gairebé la meitat del total. Per això l'associació Stop Accidents demana en declaracions a aquesta emissora que es facin més campanyes de trànsit dirigides als col·lectius vulnerables. Ginestà comença la gira de presentació del seu últim disc amb un concert ahir a les escales de la Catedral de Girona. És el Gira tot igual, però diferent. El van presentar amb el públic entregat.
1: Esports.
2: En joc, ara començarà la segona part del partit de la Lliga F, Badalona Athletic Club de Bilbao, al municipal de Palamós. De moment, perd el Badalona per 0-1. L'avís taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre a partir de les 9 a la Lliga de Primera. Rafinha i Bernal amb l'alta mèdica seran a Pamplona. I el tècnic del Madrid, Álvaro Arbelo, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga aquest cap de setmana i no fer-li el passadís el cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran motivació.
0: Cel ennuvolat arreu del país, unes clarianes més presents a les comarques de Girona i Barcelona a la tarda, però risc de ruixats al nord, sobretot al Pirineu i també al Prepirineu. De cara al vespre, localment amb tempesta, i augmentaran a l'Alt Pirineu. Avui temperatures més fresques a tot arreu.
1: 3cat Info.
0: Passen 4 minuts de la 1 del migdia, us està informant Jaume Brufau. Israel confirma l'arribada al seu territori dels dos líders de la flotilla Global Summit que van detenir dijous. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishek, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. A primera hora, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en parlava al suplement de Catalunya Ràdio.
3: Pues de la última información oficial que tenemos de las autoridades israelíes, estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Ashkelon, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
0: Està previst que aquest migdia a Tel Aviv els dos activistes rebin la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil. El ministre no ha confirmat l'estat de salut en què estarien, per bé que la flotilla afirmi que l'exèrcit israelià els ha torturat. Un dels portaveus d'aquesta flotilla, Pablo Castilla, també ha denunciat en declaracions a aquesta emissora que Israel, assegura, ha interceptat el comboi humanitari en aigües internacionals, davant mateix de l'illa grega de Creta.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: La resta de membres de la flotilla han començat a tornar cap a casa i molts han hagut de rebre atenció mèdica per maltractaments físics que asseguren des de la flotilla haurien rebut per part de l'exèrcit israelià. El ministre Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïd no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: Per avui a la tarda, a les 7, convocada una concentració davant mateix de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia a Barcelona. L'increment del preu del combustible arran de la guerra a l'Iran s'ha cobrat la primera víctima a nivell industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines ha fet fallida i avui ja no opera. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. De fet, per evitar-ne el tancament, la Casa Blanca havia proposat un pla de rescat per finançar-la amb 500 milions de dòlars a canvi del 90% de les accions. Però, finalment, la reunió del Consell d'Administració de l'aerolínia es va acabar sense acord. L'elevat preu del querosè ha estat la gota que ara ha fet vessar el got i que n'ha provocat el tancament. Spirit Airlines havia arribat a tenir una quota de mercat del 5% del total dels vols als Estats Units. Tenia programats més de 4.000 vols en la primera quinzena d'aquest mes i ha deixat a terra 800.000 passatgers i, a més, el tancament provocarà també la pèrdua de milers de llocs de treball. I els Estats Units reactiven la seva croada contra Europa amb les dues armes predilectes del president Donald Trump, la defensa i els aranzels. Avui de matinada el Pentàgon ha anunciat que l'any vinent retiraran 5.000 soldats d'Alemanya. Això situa la presència de tropes de l'OTAN a nivells previs de la guerra d'Ucraïna. Aquesta és la primera represàlia tangible de Donald Trump per les crítiques europees a la guerra de l'Iran, sobretot pel xoc amb el canceller aquesta setmana. Què deia?
5: No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
0: Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa pròpia europea. Un portaveu de l'OTAN ha anunciat que treballa amb els Estats Units per tenir detalls de la decisió nord-americana. A nivell comercial, a partir de la setmana vinent, els Estats Units aplicaran un aranzel del 25% als cotxes fabricats a Europa. La Comissió Europea desmenteix Trump i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Passen gairebé 9 minuts de la una del migdia. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REBA. Segons que ha avançat 3CatInfo, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.000 incidències en poc més d'any i mig. També s'intensifiquen alhora les accions de prevenció. Els estudis fets indiquen que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i que en molts casos, moltes d'aquestes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Més dades en aquesta informació que ha elaborat Cèlia Formenivori.
6: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola i, si no, veig la confiança d'explicar-los als meus pares, que segur que saben el que haig de fer.
7: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
8: Són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. S'estan formant contra l'assetjament escolar amb el programa Som Únics, una iniciativa que treballa la detecció de senyals d'alerta en el bullying. L'objectiu és animar l'alumnat a aixecar la mà si sospiten d'un cas. Segons el Departament d'Educació, que ha comptabilitzat 1.865 possibles casos, la majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes d'assetjament, com el ciberassetjament. Fonts del Departament d'Educació vinculen l'augment de casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. El REBA és una eina recent, implantada fa 2 cursos i obligatòria només des del curs passat, i el coneixement de registres respon, en gran part, a una millor detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. En paral·lel a la detecció, creixen també les iniciatives de prevenció. Més de 2.600 alumnes de primària i secundària de tot l'Estat participen aquest curs en programes educatius per combatre el bullying a les aules. Es tracta de projectes que treballen l'autoestima, el respecte i la detecció precoç de situacions de risc. Nàdia Casanovas és la psicòloga del centre.
9: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
8: Segons estudis recents, com el de la Universitat Complutense de Madrid, gairebé 2 alumnes per aula pateixen assetjament escolar i el silenci continua sent un dels principals obstacles. Una de cada 3 víctimes no ho explica ningú. Ara la Noelia Sánchez i l'Arnau Villagrassa saben com actuar.
7: Aquesta activitat sobre el cyberbullying m'ha ajudat a tenir més confiança, millorar la meva autoestima, millorar la meva empatia i actuar.
6: Crec que és important rebre indicacions sobre el bullying perquè si algun dia et trobes davant d'una situació, no quedar-te parat i mirar què està passant, sinó saber què has de fer, si has de recolzar la víctima.
8: Aquests programes busquen precisament trencar aquest silenci i donar eines als estudiants perquè identifiquin i denunciïn aquestes situacions.
1: Trescat Info.
0: 39 de les 40 biblioteques que hi ha a Barcelona avui no han obert perquè secunden la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT. En aquests moments continua l'assemblea de treballadors que fan per organitzar el full de ruta per les pròximes setmanes. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
10: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: També està previst fixar el calendari de mobilitzacions. Des del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona assenyalen que es preparen per a una altra jornada de lluita de cara al dia 9 i que si no s'arriba a un acord podrien tancar les biblioteques les setmanes prèvies a la selectivitat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes a Figueres i Perafita de Cabanes a l'Alt Empordà com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions, tracte degradant i revelació de secrets. Els fets haurien passat al desembre quan els denunciants haurien retingut una dona contra la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona. Els presumptes autors haurien agredit la dona greument amb l'objectiu d'obligar-la a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard l'haurien portat a un altre edifici situat a França, a prop de la frontera amb Bèlgica, fins que la família va abonar part de la quantitat. La víctima la van alliberar al cap d'uns dies amb el compromís, però, de pagar la quantitat que faltava. Els detinguts ja han passat a disposició judicial. La investigació continua oberta i no es descarta que pugui haver noves detencions. Un motorista ha mort aquest matí en una col·lisió frontal que hi ha hagut amb un turisme a la carretera BV-5301 al terme municipal del Brull, a Osona. 2 dels ocupants del vehicle han quedat ferits i els han portat a l'Hospital de Vic. Amb aquesta víctima ja són 34 les persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem d'aquest any, 15 de les quals eren motoristes. Precisament, des de l'associació Stop Accidents, demanen a l'administració més campanyes dirigides als col·lectius vulnerables, com els motoristes, els vianants o els ciclistes, per reduir la sinistralitat a les carreteres. Carlos Amoretti diu que les campanyes de trànsit han d'anar dirigides a aquests col·lectius. Així ens ho ha explicat aquesta emissora.
11: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que dius, clar, pues, si agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Un 96% dels accidents estan provocats per excés de velocitat, distraccions al volant o consum d'alcohol i drogues. Per això Moretti també fa una crida als conductors perquè evitin conductes temeràries.
11: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora. Això és un comportament totalment equivocat de les persones. No pot ser això. Parlem de la velocitat. Hi ha molta gent que respecta les normes i els radars i la velocitat, però hi ha molta gent que no ho respecta.
0: Les 34 víctimes mortals d'aquest 2026 representen un descens de més del 30% respecte a l'any passat.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de dues.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
12: De manera molt local, els ruixats han tingut bastanta intensitat a la zona del Baix Camp, en alguns punts de la costa, sobretot també del Baix Ebre, i destacarem aquests 51 litres per metro quadrat a l'Hospitalet de l'Infant o 40 a Mont-roig del Camp. Són els registres més importants del que portem de jornada d'avui, amb unes intensitats que han arribat en alguns punts a acostar-se als 20 litres per metro quadrat a mitja hora. Ha sigut un xàfec puntual amb aquest context de ruixats dispersos que han afectat en molts indrets del terç oest, sobretot del país, extrem sud, dels que destacarem aquests 11 a Tivissa, el Parc Natural dels Ports, 17 a la Sénia, també 8 a Tarragona, 9 a Reus, fins i tot també a Lleida, 4 litres per metre quadrat, o l'Espluga de Francolí, o també, ja més cap al nord, doncs aquests 4 a Torà, a Vilanova de Meià, a Berga, o també a Espot, 5 litres per metre quadrat. Tendeix a haver-hi una pausa ara amb les precipitacions que no acabaran de desaparèixer, però ubicades potser més al voltant dels ports o sobretot cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. I a la resta, domini dels núvols, tot i que no descartem que al llarg de la tarda, a migdia tarda, doncs sorgeixin més clarianes amb algunes ullades de sol. Tot i així, les temperatures més frenades, per tant, avui entre els 20 i 25 graus. De fet, el risc de ruixats en el Pirineu no desapareix i s'incrementarà al llarg de la tarda. De fet, de cara al vespre, una línia de ruixats amb tempestes podria arribar des de la zona de l'Aragó cap a l'Alt Pirineu. I tendirà doncs, a creuar tota la zona de l'Alt Pirineu a darreres hores la propera nit. De fet, ja avancem que de cara al dia de demà continuarem, sota el context d'aquests núvols abundants arreu, amb alguns ruixadets dispersos, sempre preferentment a l'interior, i més abundants al nord del país. Potser a darreres hores del dia la pluja es generitzi una mica més.
1: Fresca Info.
13: Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: Les eleccions del pròxim dia 17 a Andalusia mesuraran la fermesa del Partit Popular per mantenir la majoria absoluta i la capacitat del PSOE per remuntar el seu mínim històric al Parlament andalús, als 30 diputats que té ara, de la mà de María Jesús Montero. I també es veurà si Vox s'ha estancat o pot ser decisiu, com en altres comunitats. I quina resposta reben de l'electorat les forces a l'esquerra del PSOE? Algunes de les claus que analitza en el següent informe la Pilar García, amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
14: El candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, vol fer valer l'estabilitat com a argument a favor seu. Amb majoria absoluta en aquest mandat, 58 escons de 109, no ha necessitat pactar amb ningú i espera mantenir-la per no haver de negociar amb Vox. Fins i tot estaria disposat a governar en minoria per evitar seure's amb els d'Abascal, si es dona el cas. Aquesta és l'opinió dels periodistes Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía, i Alberto Grimaldi, sotsdirector del Diario de Sevilla.
15: El presidente de la Junta ha acuñado un mantra que repite incesantemente, que es que tenemos que mantener la estabilidad frente a los líos. Y cuando habla de lío, habla de la posibilidad de que esté obligado a pactar con Vox.
16: Si el resultado está muy, muy próximo a la mayoría absoluta, yo creo que el PP va a intentar gobernar en solitario, aunque sea en minoría, para evitar el lío que denomina él.
14: Veurem si la crisi de les proves de càncer de pit, errors i retards en els resultats de les mamografies que han afectat centenars de dones a la comunitat passa factura a Moreno Bonilla o no. La candidata del PSOE, vicepresidenta espanyola María Jesús Montero, té el repte de recuperar la confiança de l'electorat després d'uns resultats pèssims fa 4 anys. Un dels eixos de la campanya serà el sistema sanitari.
15: Bajar de 30 diputats seria un mazazo. Ellos creen que no va a ocurrir, que van a mantenerse mínimo en una horquilla de 30-34. El Partido Socialista está tensionado, por lo menos eso es lo que se percibe desde fuera. Y es verdad que la sanidad pública tiene un reclamo electoral importante, yo diría que el más importante.
14: Montero és artífex de la reforma del model de finançament autonòmic que dona 4.800 milions d'euros més a Andalusia. Però amb Catalunya, com és habitual, en el punt de mira se li pot girar en contra.
16: Ha calado mucho la idea en Andalucía de que es un modelo que beneficia a Catalunya y discrimina a los demás. no tanto Andalucía en sí, porque el modelo está cuadrado un poco a martillazos para que los números de Andalucía sean similares y en algunos parámetros incluso superiores a Cataluña, pero no responde a un principio de igualdad.
14: Vox voldria ser decisiu en la formació del nou govern, com Extremadura o Aragó, però Andalusia sempre ha tingut menys pes.
15: La sensación que se transmite ahora mismo es que Vox está desinflándose. En Andalucía fue el primer lugar donde irrumpió en un parlamento autonómico, lo que pasa que Vox hasta ahora en Andalucía ha tenido un papel muy secundario, ha sido un partido irrelevante, porque el PP tenía mayoría absoluta, entonces Vox ha pasado bastante desapercibido.
14: A l'esquerra del PSOE té molt bones expectatives endavant Andalusia, partit estrictament andalús i andalusista, amb José Ignacio García al capdavant.
16: Su líder está considerado uno de los mejores parlamentarios que ha habido en esta legislatura en Andalucía y ha conectado bastante bien con el electorado de izquierda, sobre todo joven, y eso se nota.
14: I cal veure l'impacte que té a les urnes el fet que Podem s'ha afegit finalment a la plataforma per Andalusia d'Esquerra Unida i Sumar amb Antonio Maillo al capdavant, un històric d'Esquerra Unida. Estan cridats a les urnes 6,8 milions d'electors. 370.000 joves podran votar per primera vegada.
1: Trescat Info.
0: Ginestà ha arrencat a Girona la gira de presentació del seu nou disc Gire tot igual, però diferent. I ho feia ahir a la nit en el marc del Festival Estrenes amb un concert a les escales de la catedral amb un públic més que entregat. Des Girona, Fèlix Martín.
17: Els germans Pau i Julià Serrasolses van començar el concert satisfets d'engegar gira del nou disc en un lloc tan emblemàtic de Girona.
18: Estem presentant un disc que va sortir avui fa dues setmanes, un disc que es diu Gira tot igual, però diferent. Un disc que hem fet amb molta estima, que parla de la vida, que parla de l'amor i que parla de nosaltres.

0: I de seguida van contagiar el seu entusiasme les 800 persones que havien exhaurit les entrades i que primer assegudes i després dempeus van ballar i cantar les cançons de sempre i les d'aquest nou disc acabat de publicar. Un nou disc, el cinquè del duet, molt autèntic, ens deien en Pau i la Julià.
1: Hem aconseguit extreure la màxima essència del grup.
2: I també que, com que hi ha aquest equilibri, que és una mica com nosaltres, no?, entre aquestes cançons més rock i més amunt i també aquesta intimitat de les balades. I crec que és molt l'essència de la Ginestà.

0: Durant el concert, en Pau va recordar que va viure i estudiar 4 anys a la Universitat de Girona. La Júlia li va dedicar una cançó de l'últim disc, titulada precisament Pau, i li va cantar des de l'escenari mentre ell es barrejava entre el públic per gaudir-la. Moment d'emoció que en Pau li va tornar, explicant a la gent que era l'aniversari de la Júlia. I, és clar, tothom va acabar cantant l'aniversari feliç i gravant-ho amb el mòbil. Els Ginestà van cantar a Girona 20 cançons, les 10 del nou disc i 10 més. No hi van faltar èxits com Tot el que ens queda, La meva sort o Només viure. En un concert en públic, sobretot jove, però també pares amb fills petits o adolescents, que s'ho van passar molt bé. Ha estat el primer concert d'una gira que avui mateix aquesta nit ja els portarà també a Figueres, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu.
1: Trescat Info.
2: 5 minuts i mig i seran 2:15.
1: Esports.
2: Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia, seguim pendents del partit de la Lliga F Badalona Athletic Club de Bilbao. Des del municipal de Palamós, Pau Masmartí, bon dia.
4: Bon dia, minut 63 de partit. Continua perdent el Badalona Women 0-1 contra l'Athletic Club de Bilbao. Continua vàlid el gol que ha marcat Lezcano al minut 35 de la primera per l'Athletic Club. Un Badalona que sí que és veritat que aquesta segona part està jugant millor que la primera, està monopolitzant la possessió de la pilota, s'ha plantat a camp rival, però encara arribant, però sense molt de perill, encara sense ocasions entre els tres xuts. Aquesta segona part continua perdent el Badalona, veurem si hi ha o no reacció. Minut 63, arriben al 64 de partit. Badalona Women 0, Athletic Club de Bilbao 1.
1: Trescat Info.
3: L'avís taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre, que començarà a les 9 i que podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça, que recupera Rafinha i Marc Bernal, tots dos amb l'alta mèdica Sarana a Pamplona, podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. Això serà així en cas d'aconseguir una victòria avui al Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà al Prat.
1: Trescat Info.
3: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís al cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran preocupació.
5: No és mi major motivació. Mi major motivació és ganar los tres puntos, porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
3: Para l'entrenador del Barça, Hansi Flick, la Lliga, com més aviat millor.
6: You know, només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
3: Per al partit d'avui a Pamplona, Flick té les baixes de Koundé, sancionat, i Lamine Yamal, recordeu, lesionat. L'Osasuna té la baixa d'un dels seus millors jugadors, del davanter català, Víctor Muñoz. Per cert, que el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat el peu dret i estarà unes 2 setmanes de baixa. Això vol dir que d'entrada es perd segur el clàssic del Camp Nou. Arbeloa ha hagut de respondre també a la roda de premsa d'avui una pregunta sobre una suposada discussió entre ell i el migcampista Dani Ceballos, que no està comptant per al tècnic i que, de fet, no està entrant ni en les convocatòries.
5: No, mira, yo no entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid, y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid, y eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo.
3: Més futbol, al Girona pendent dels resultats d'aquesta jornada per saber a quants punts veu el descens quan li queden 4 partits per acabar la Lliga. De moment, recordem-ho, està provisionalment 4 punts per sobre del descens, però el coixí es pot veure escurçat a un punt després de la derrota ahir a Montilivi contra el Mallorca per 0-1. És la tercera derrota seguida de l'equip que entrena Michel Sánchez.
7: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació, i per mi sortirem.
3: Ara, amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo. Després rebrà la Real Societat a Montilivi, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid en la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa a Montilivi contra l'Elx.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: A la Lliga F, l'Espanyol està pendent de la lesió d'Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Ahir derrota al camp de la Lama de Múrcia per 3-1. Sentim l'autocrítica que feia la jugadora blanquiblava Cristina Baudet.
8: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
3: A l'ACB avui es juguen els partits Joventut Unicaja a les 6, Bàsquet Girona-Saragossa a 6:45 i Burgos-Lleida a les 9. Guillem Vives, jugador de la penya.
9: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
3: Avui es disputarà la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid. La jugaran la russa Mirra Adrieva i la ucraïnesa Marta Kostiuk a partir de les 5 de la tarda. Recordem també que Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran la final masculina. Ahir a la semifinal, Sinner va derrotar el francès Fis, Zverev el belga Blocks.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:45 i a aquesta hora destaquem que Israel ha confirmat l'arribada al seu territori dels dos líders de la flotilla Global Summit detinguts dijous. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishek, que també té la nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja ho anunciava avui al matí al suplement de Catalunya Ràdio i ho ha qualificat de detenció il·legal. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats a Alemanya, després del xoc de Donald Trump aquests dies amb el canceller Friedrich Merz sobre aquesta guerra. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea comuna. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar, segons que ha avançat 3CAT Info. És una xifra que se situa per sobre dels poc més de 1.700 del curs passat. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, un problema que pateixen gairebé 2 alumnes per classe. En relació a aquesta qüestió, farem atenció també a la campanya que han posat en marxa la Seu d'Urgell per lluitar contra aquest assetjament i que ha estat dissenyada i protagonitzada pels infants i joves de la ciutat.

0: I fins a les dues, Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Només un 20% del total la genera a través d'energies verdes, però tot i així, el país és líder en projectes d'emmagatzematge amb bateries. I en esports a aquesta hora, Albert Benet, bon dia.
1: En joc a aquesta hora la Lliga F, Badalona 0, Atlètic Club 1, últims 20 minuts d'aquest partit. I abans de l'Osasuna-Barça d'avui i de l'Espanyol-Madrid de demà, el tècnic del Madrid, Álvaro Arbelo, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís al cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran motivació.
0: Migdia amb força núvols arreu del país, més clarianes a la tarda a les comarques de Girona i Barcelona, però encara risc de ruixats al nord, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. De cara al vespre, localment poden caure tempestes que augmentaran a l'Alt Pirineu. Temperatures avui més fresques a tot arreu. Israel confirma l'arribada del seu territori dels dos líders de la flotilla Global Summit detinguts dijous. Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishek, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Thiago Ávila. A primera hora, el ministre espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, en donava detalls al suplement de Catalunya Ràdio.
2: Pues de la última información oficial que tenemos de las autoridades israelíes, estaría desembarcando en este momento en el puerto de Ashdod. De allí va a ser trasladado a Ashkelon, donde la solicitud formal que hicimos inmediatamente de ofrecerle asistencia consular y poder entrar en contacto con él ha sido contestada afirmativamente por las autoridades israelíes.
0: Aquest migdia, a Tel Aviv, tots dos activistes reben la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil. Álvarez, però, ho ha confirmat sense poder precisar quin és el seu estat de salut, per bé que la flotilla afirma que l'exèrcit israelià els hauria torturat. Un dels portaveus d'aquesta flotilla, Pablo Castilla, també ha denunciat en declaracions a 3cat Info que Israel hauria interceptat el comboi humanitari en aigües internacionals davant de l'illa grega de Creta.
3: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: La resta dels membres de la flotilla han començat a tornar ja cap a casa seva, i molts haurien hagut de rebre atenció mèdica també pels maltractaments físics que haurien patit per part de l'exèrcit. Álvarez ho qualificava tot plegat de vulneració del dret internacional.
2: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: Per aquesta tarda, convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Israel, que s'ha vist obligat a adoptar mesures contra soldats que haurien comès abusos de poder, com per exemple robar a les víctimes o destruir icones d'altres religions. Accions, però, que les consideren insuficients, fins i tot veterans de guerra. Tel Aviv, Jordi Brescó.
4: La imatge d'un soldat israelià rebentant una estàtua de Jesucrist va provocar un escàndol tan gran que el mateix Netanyahu va haver de sortir envoltat de membres cristians de l'exèrcit per desmentir que no respectin la seva fe. Els soldats implicats en l'incident van ser suspesos i enviats a presó militar durant 30 dies, una mesura insuficient, segons Eitan Rom, subdirector de l'organització d'exsoldats Breaking the Silence.
5: We've seen this time and time again.
6: Ho hem vist moltes vegades. Quan hi ha imatges de l'incident, es veuen obligats a reaccionar. Però el que diuen és protocolari, no té cap significat, i les decisions que es prenen, que és el més important, sempre fan riure.
4: El càstig per l'incident que va escandalitzar Occident contrasta amb la inacció davant les imatges que arriben des del sud del Líban, molt semblants a les que vam veure a Gaza durant la invasió israeliana, on els soldats s'enduen coses de valor de les cases i fins i tot es posen la roba interior que hi troben. Breaking the Silence denuncia que aquests comportaments són tot just la punta de l'iceberg, cortines de fum que l'exèrcit aborda de bon grat per tapar accions molt més greus.

0: sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
1: Pel ministre alemany de Defensa, el moviment era previsible i tot plegat subratlla la necessitat d'una defensa europea. Un portaveu de l'OTAN ha anunciat que treballen amb els Estats Units per tenir els detalls concrets de la decisió nord-americana. A nivell comercial, a partir de la setmana vinent, els Estats Units aplicaran un arancel del 25% als cotxes fabricats a Europa. La Comissió Europea desmenteix Trump i assegura que està preparada per defensar els seus interessos. Dos quarts i mitja, dues.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els centres educatius catalans han registrat durant aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons que ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.000 incidències en poc més d'any i mig. Avui és el Dia Internacional contra aquest assetjament escolar. La majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física o d'altres formes com el ciberassetjament. El primer pas per fer-ho saber és detectar-ho a temps. La Noelia Sánchez i l'Arnau Villagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya, al districte Horta-Guinardó, a Barcelona.
3: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
4: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
1: Estudis recents apunten que gairebé dos alumnes per classe pateixen ciberassetjament i que moltes víctimes, una de cada tres, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanoves és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
5: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
1: Davant de la detecció de casos d'assetjament, es pot demanar ajuda a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, un servei de la Conselleria a disposició de centres, famílies i alumnes. A la Seu d'Urgell han posat en marxa una campanya per combatre aquest assetjament escolar. L'han dissenyat i la protagonitzen els mateixos infants i joves de la ciutat, la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
6: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
7: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema d'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
6: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
8: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
6: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran a escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
1: Catalunya es manté a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i la solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la de la Unió Europea, que se situa al 47%. De fet, les nuclears encara proveeixen gairebé 2/3 de tota la generació elèctrica a Catalunya. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN.
9: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, Està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que

0: No sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions, eh? I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas, eh? Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
1: Doncs, precisament, tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge amb bateries claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de la Transició Energètica del Govern, explica.
2: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
1: En aquests moments s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus. Cada nit més d'un miler d'autobusos de Barcelona es netegen, es carreguen de combustible, gas o electricitat i alguns passen pel taller. Quan de matinada només dona servei al Nitbus, a les tres cotxeres que hi ha de transports metropolitans de Barcelona, l'activitat és frenètica movent vehicles amunt i avall. En Joan Garcia ho ha anat a comprovar a la cotxera de Zona Franca, on cada nit 150 operaris i conductors de maniobres mouen 532 autobusos de gas, elèctrics o hidrogen perquè puguin tornar als carrers a partir de 4:45 del matí. El muntatge d'aquesta informació és de Jordi Galbany.
3: Som a la cotxera de TMB de la Zona Franca per veure què hi passa de nit. Ens han dit que no és un lloc on només hi vagin els busos a dormir, que es veu que hi ha molta vida. S'hi fan feines de neteja, de repostatge, de taller... Anem-ho a descobrir.
4: En primer lugar, bienvenido. Aquí tenemos 532 autobuses, que es prácticamente la mitad de toda Barcelona. Los tenemos aquí en Zona Franca. A partir de las 10 hasta 11 y media, 12, prácticamente la mitad de la flota de servicio entra en esas horas. I d'ahí salen por la mañana a servicio.
3: Fem la visita acompanyats del responsable de coordinació operativa de nit de la cotxera, Àngel Bernal.
4: Y luego tenemos unas personas que ponen entradas con un walkie-talkie para poder coordinar todo ese flujo de buses, que es bastante complejo. Porque si tenemos un problema aquí, hay que parar de traer el coche. Entonces, constantemente ellos se comunican, tráeme, corta, ¿sabes? Y vamos regularizando toda la noche hasta que llega esa hora así ya más tranquila, a partir de la una ya acaba de entrar el coche y ya empezamos a regular.
3: La primera feina que es fa és la neteja.
4: Sempre, sí.
3: Aquí davant tenim un autobús que està repostant gas natural.
4: Repostamos, está repostando ya, ¿veis el ruido? Estoy viendo la presión aquí. Está enchufando aquí 200 bares de presión de gas natural. Y de ahí pasaría el túnel.
3: Molt bé, doncs ja hem vist com netegen, com reposten, ara sí. Què veurem?
4: Ara veurem la neteja per fora de, amb túnel aval típic, però per més gran que un cotxe habitual.
3: I aquí una part de la cotxera on descansen uns autobusos molt especials, els de càrrega elèctrica.
4: El cotxe està preparat, le vamos a dar un botón y aparecerá el pantófono y conectará con la campana. ¿Vale? Y ahí es donde pasa la corriente. Si cambiará el piloto, hará un parpadeo, lo se pondrá en azul y es cuando está cargando. Por la noche aquí lo que hacemos en este taller es el mantenimiento de ruedas principalmente. Aparte de los pinchazos que se produzcan, hacen el mantenimiento y van revisando, porque aquí hacemos los cambios neumáticos con 3 milímetros de dibujo, ya toca un cambio de neumático. ¿Vale? Aparte miran presiones, lo miran todo. Aquí tenemos dos pasillos de gato hidráulico, por los cuales levantamos los coches por la parte central. Es muy espectacular porque ves un coche articulado aguantándose por tres palos. Y luego por la noche una de las cosas que hacemos es el preventivo y hacemos los cambios de aceite. Hacemos preventivo de pre-ITV, ¿vale? La flota de TMB pasa a ITV cada seis meses.
3: ¿Y todas estas pasarelas elevadas que veíamos repartidas por la cuchera?
4: Desde que aparecieron los primeros coches de gas, que llevan las botellas de almacenamiento de gas, lo tienen en el techo, se debió a la necesidad de empezar a trabajar mucho en el techo. Y entonces empezaron a montar este tipo de instalaciones. Porque necesitamos subir arriba, tenemos que hacer revisiones de botella. A raíz de eso empezaron a venir los eléctricos, hidrógeno y todo, y ahora todo está más arriba que abajo.
5: Más arriba que abajo.
4: Sí. Y por lo tanto, abajo poco tocamos ya, los frenos.
3: Durant la visita ens ha acompanyat la presidenta de TMB, Laia Bonet. Ara em fa un balanç, a veure què diu.
6: Un de cada tres viatgers de TMB utilitzen el bus i funciona 24 hores. I més enllà de totes les hores que el bus està funcionant durant el dia, que quan arriba la nit, els busos segueixen treballant i fan tota una sèrie de tasques que són essencials perquè l'endemà, quan comença el dia i comenci de nou el servei, el bus estigui preparat.
3: Ara hem entrat a l'edifici principal de la cotxera, hem pujat fins al terrat i des d'aquí veiem una imatge de tota la gran esplanada d'aquesta cotxera on no paren d'entrar i sortir autobusos. A veure si l'Àngel ens explica exactament què hi està passant.
4: Vale, ahora por la hora que es, ya la hora ya apunta donde empieza a venir lo fuerte. Como veis, los patios, venimos de la carga que está allí, el túnel lavado que está aquí a la derecha, el taller de las ruedas. Allá a la izquierda, al fondo, tenéis los pantógrafos donde cargamos los coches eléctricos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos al maniobras que está en la puerta, que es de amarillo, que es el que decide para dónde colocar el coche que entra. Dejan los repostados y se traen coches sin repostar. Si por lo que sea se complica un poco todo, pues el de aquí de puerta empieza a llamar a la gente y dice, párame el flujo y no me traigas más coches para no bloquear. Entonces, pues mira, no sé si por qué, pero funciona.
5: Trescat Info. El temps.
1: Jofre Genuer.
7: De manera molt local, els ruixats han tingut bastanta intensitat a la zona del Baix Camp, en alguns punts de la costa, sobretot també del Baix Ebre, i destacarem aquests 51 litres per metro quadrat a l'Hospitalet de l'Infant o 40 a Mont-roig del Camp. Són els registres més importants del que portem de jornada d'avui, amb unes intensitats que han arribat en alguns punts a acostar-se als 20 litres per metro quadrat a mitja hora. Ha sigut un xàfec puntual amb aquest context de ruixats dispersos que han afectat en molts indrets del terç oest, sobretot del país, extrem sud, dels que destacarem aquests 11 a Tivissa, el Parc Natural dels Ports, 17 a la Sénia, també 8 a Tarragona, 9 a Reus, fins i tot també a Lleida, 4 litres per metre quadrat, o l'Espluga de Francolí, o també, ja més cap al nord, doncs aquests 4 a Torà, a Vilanova de Meià, a Berga, o també a Espot, 5 litres per metre quadrat. Tendeix a haver-hi una pausa ara amb les precipitacions que no acabaran de desaparèixer, però ubicades potser més al voltant dels ports, sobretot cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. I a la resta, domini dels núvols, tot i que no descartem que al llarg de la tarda, a migdia tarda, doncs sorgeixin més clarianes amb algunes ullades de sol. Tot i així, les temperatures més frenades, per tant, avui entre els 20 i 25 graus. De fet, el risc de ruixats en el Pirineu no desapareix i s'incrementarà al llarg de la tarda. De fet, de cara al vespre, una línia de ruixats amb tempestes podria arribar des de la zona de l'Aragó cap a l'Alt Pirineu. I tendirà doncs, a creuar tota la zona de l'Alt Pirineu a darreres hores la propera nit. De fet, ja avancem que de cara al dia de demà continuarem, sota el context d'aquests núvols abundants arreu, amb alguns ruixadets dispersos, sempre preferentment a l'interior, i més abundants al nord del país. Potser a darreres hores del dia la pluja es generitzi una mica més.
1: El tenor baix Xavier Anduaga debuta al rol de Werther de l'estrena de l'òpera de Massenet dilluns al Gran Teatre del Liceu, una òpera emposada en escena de Christoph Loy que es podrà veure fins al dia 17 i avui en funció prèvia per menors de 35 anys, Marruiz.

A més d'en Duaga, la mezzosoprano alemanya Christina Stanek també hi debuta, en el seu cas, en el paper de Charlotte. Werther és l'adaptació que va fer el compositor francès Jules Massenet de la novel·la de Goethe Les tribulacions del jove Werther, que es va transformar en una icona del romanticisme i que va provocar que molts joves europeus emulessin el seu protagonista i acabessin amb la seva vida de forma dramàtica. Massenet va començar l'adaptació després de viatjar al Festival de Bayreuth i l'òpera té influències de Wagner tant pel que fa al volum i la tímbrica de l'orquestra com en l'ús de la corda Tristany. Durant les representacions de Werther, l'orquestra farà servir el violoncel de Pau Casals per commemorar el 150è aniversari del naixement de l'intèrpret, director i compositor del Vendrell. Podreu escoltar la transmissió de Werther al programa directe de l'òpera a Catalunya Música, que inclourà entrevistes a Xavier Anduaga i Cristina Stanek.

0: Avui actuen al Festival Consentí Sony. En Lluís Gavaldà i els seus interpretaran en aquest inici del concert al seu poble natal la segona part de la gira cantant les 40 pels seus 40 anys d'història.
1: Després de la feina a casa fas mateix aquella escala del bloc on treballa el teu advocat.
0: I ho fan amb un repertori totalment renovat en què tocaran cançons de 8 discos que no van interpretar durant la seva primera part de la gira. Però més enllà d'aquest primer concert a Consentí, la gira dels Pets els portarà, entre altres poblacions, per Premià de Dalt, Felanitx, aquest maig, i també al Cruïlla de Barcelona, l'11 de juliol. També seran al Festiuet de Salou, el 17 de juliol, i a l'Empordà Music Festival de la Bisbal. Acaben gira al Calçofest de Valls, al novembre. Avui, doncs, tret de sortida a l'escenari de l'aparcament de les piscines municipals de Constantí, a les 10 de la nit. Encara hi ha alguna entrada?
1: Tant se val.
0: Cinc minuts i mig i seran les dues.
2: Esports.
0: Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia, pendents del desenllaç del partit de la Lliga F, Badalona Athletic Club de Bilbao, el municipal de Palamós. Pau Masmartí, bon dia.
4: Bon dia, a punt d'arribar al final. Sí, ara mateix al minut 3 del set d'afegit que ha donat de propina l'àrbitre. Continua perdent el Badalona avui per 0-1 contra l'Athletic Club de Bilbao. Ha tingut l'empat a tocar el Badalona avui, que ho està intentant de totes. L'ha tingut al minut 81, un xut dins l'àrea que una central de l'Athletic Club ha aconseguit treure sobre la línia de gol. Continua, per tant, bolcat l'equip de Marc Ballester buscant el gol de l'empat. Ara mateix, minut 93, arribant ara al 94 de partit, amb pilota aturada a favor de l'Athletic Club de Bilbao. Badalona Women 0, Athletic Club 1.
3: El que farem, Pau, és de seguida que s'acabi el partit tornarem al municipal de Palamós per confirmar el final d'aquest partit, d'acord?
4: D'acord.
3: Molt bé, fins ara.
4: Fins ara.
2: Trescat Info.
3: L'avís taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre, que començarà a les 9 i que podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça, que recupera Rafinha i Marc Bernal, tenen l'alta mèdica, seran a Pamplona, podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. Recordeu que això serà així en cas d'aconseguir una victòria avui al Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà al Prat.
2: Trescat Info.
3: El tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, assegura que evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís el cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran preocupació.
5: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
3: Per a l'entrenador del Barça, Hansi Flick, la Lliga, com més aviat, millor.
6: Només estic centrat en aquest partit. Si la guanyem aquest cap de setmana, voldrà dir que hem fet bé la feina. Això és el que vull veure de l'equip. Res més, estem només centrats en el partit de demà.
3: Per al partit d'avui a Pamplona, Flick té les baixes de Koundé sancionat i Lamine Yamal lesionat. L'Osasuna té la baixa del davanter Víctor Muñoz. Per cert, que el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat al peu dret, estarà unes dues setmanes de baixa. Això vol dir que d'entrada es perd segur el clàssic del Camp Nou. Arbeló ha hagut de respondre també una pregunta sobre una suposada discussió entre ell i el migcampista Dani Ceballos, que no està comptant per al tècnic i que, de fet, no està entrant ni en les convocatòries.
5: No, mira, jo no entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid, y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid, y eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo.
3: El Girona, per la seva banda, pendent dels resultats d'aquesta jornada per saber a quants punts veu el descens quan li queden 4 partits per acabar la Lliga. De moment, recordem-ho, està provisionalment 4 punts per sobre del descens, però el coixí es pot veure escurçat a un punt després de la derrota ahir a Montilivi contra el Mallorca per 0-1. És la tercera derrota seguida de l'equip que entrena Michel Sánchez.
7: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està
2: està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
3: Ara, amb aquest resultat, el Girona i el Mallorca empaten a la classificació amb 38 punts. El Girona jugarà la pròxima jornada al camp del Rayo, després rebrà la Reial Societat a Montilivi, jugarà al camp de l'Atlètic de Madrid la penúltima jornada i acabarà la Lliga a casa, a Montilivi, contra l'Elx.
7: L'actualitat esportiva a fons.
3: A la Lliga F, l'Espanyol està pendent de la lesió d'Anna Torrodà, una lesió al genoll que la podria tenir uns quants mesos de baixa. Ahir derrota al camp de la Lama de Múrcia per 3-1. Sentim l'autocrítica de la jugadora blanquiblava Cristina Baudet.
8: Ha sido un partido realmente, creo que desastroso, porque creo que podemos dar mucho más. Nos habían dejado las cosas muy claras, Sara en este caso, de lo que teníamos que hacer hoy, y creo que no hemos seguido el plan de partido como lo teníamos que haber hecho.
3: En aquesta Lliga F havíem deixat el Pau Masmartí pendent del final d'aquest Badalona Athletic Club de Bilbao. Pau, s'acaba el partit?
4: S'acaba el partit, confirmem, per tant, la derrota del Badalona avui per 0-1 contra l'Atlètic Club de Bilbao. Es lamenten estirades sobre les gespes, algunes cansades, les jugadores del Badalona Women. D'altra banda, ho celebren les de l'Atlètic Club de Bilbao. Un partit molt igualat entre dos equips que, com dèiem, arribaven amb 35 punts en aquesta zona mitjana de la taula. Les badalonines han tingut, sí, més possessió de la pilota, però no han arribat amb tant perill com l'Atlètic Club, que sí ho ha fet i ha convertit aquestes ocasions que ha creat al minut 35, un gol que li ha valgut la victòria.
9: Catalunya Ràdio.
10: Donald Trump eleva la tensió amb l'OTAN i retira 5.000 soldats d'Alemanya. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Edita i presenta David Casablanques.
10: És la resposta del president dels Estats Units a les crítiques del canceller alemany contra la guerra a l'Orient Mitjà, un anunci que se suma a l'augment d'un 25% als aranzels als automòbils europeus. Estirabots de Trump amb les negociacions amb l'Iran estancades i amb conseqüències econòmiques als Estats Units. La guerra ha sigut l'estocada per l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines. Mentrestant, Israel ha confirmat que ja són al seu territori els dos activistes de la flotilla detinguts a 1.000 quilòmetres de Gaza, un dels quals amb passaport espanyol. Ara se suposa que han de rebre atenció consular gairebé 48 hores després que els interceptessin a prop de Grècia. N'han parlat en declaracions a aquesta casa el ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i un portavoz de la flotilla, Pablo Castilla.
11: Estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes.
12: S'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega.
10: Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. En el que portem de curs s'han detectat més de 1.800 possibles casos de bullying a casa nostra. Es calcula que el pateixen en diferent mesura dos alumnes per aula. I la clau és detectar-ho i actuar a temps.
13: No deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
14: Demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
10: Més coses en aquest informatiu. En el marc de la Setmana de la Llengua ens fixarem en els solidaris, que dedica el programa d'avui als petits traductors, infants i adolescents que acompanyen els adults de les seves famílies que no saben català.
15: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional i, en segon lloc, també emocionalment complexes.
16: I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. Com el faig per traduir a la meva mare, saps?
10: I de la cultura visitarem les catacumbes de París, on es fa el recorregut més gran del món entre ossos i cranis. El visiten cada any milers de persones i acaba de reobrir després de mesos d'obres.
17: Le parcours des catacombes est aussi un moment qui nous pose parce qu'il est long.
10: Han aprofitat la renovació per mirar de reenfocar el sentit de l'experiència enmig del debat sobre la raó de ser d'un espai meitat museu, meitat cementiri. I quan siguin 2:45 arribaran els esports. Sergi Cans, molt bon dia.
18: Què tal, bon dia.
10: I pendents del temps a Pamplona, sí. No sé si es podrà jugar aquest partit, sí o no, o Osasuna-Barça.
18: A vista taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra, podria condicionar aquest Osasuna-Barça. Recordem, a les 9 del vespre, a les 8 a la TDT, n'estarem pendents. En principi s'hauria de jugar aquest partit, buscarem l'última hora des de Pamplona. També parlarem del Mallorca-Girona d'ahir, el Girona-Mallorca. Els de Montilivi van perdre a casa per 0-1 i es compliquen la vida. I també passarem per la roda de premsa prèvia de Pere Romeu, prèvia al Barça-Bayern de la Champions femenina de demà. I el titular d'aquesta hora, David, és Caetana Bonmatí, ha rebut l'alta i demà podria jugar al Camp Nou contra l'equip de Munic.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Jofre, Genoem, molt bon dia.
20: Bon dia i bona hora.
10: A Pamplona ja ens ho deia en Sergi, pot ploure o ha de ploure fort. No sé com ho tenim aquí, quina és la previsió?
21: No tant, no tant. Aquí no plourà tant, tot i que déu-n'hi-do aquest matí, sobretot cap a la zona del Baix Camp, Baix Ebre, zones pròximes de manera local, hi ha hagut alguns patacs d'aigua que han arribat a acumular aquests 40 litres per metre quadrat a Montroig del Camp o 51 a l'Hospitalet de l'Infant. Ara mateix la pujava una mica de baixa, tot i el domini dels núvols, que ha de fer de fred el termòmetre, que avui com a molt s'acostarà als 25 allà on faci més sol, hi ha més clarianes cap a Girona, que és on no ha plogut pràcticament, i aquesta tarda esperem que els ruixadets febles, dispersos, doncs no acabin de desaparèixer el tot en zones de muntanya, sobretot del Pirineu i Prepirineu, al nord del país, i especialment a les comarques de Lleida, perquè aquí sí que al llarg de la tarda, més aviat vespre, arribarà una nova franja de ruixats, probablement amb tempesta també, reactivant les pluges doncs darreres hores, especialment a les comarques lleidatanes. No acabarà de fer net al llarg de la nit i demà continuem parlant dels núvols, de moment més núvols que no pas pluja, però demà la pluja tornarà a anar guanyant terreny una miqueta, sobretot més a l'interior que no pas a la façana litoral, i potser amb una tendència que s'estengui una mica més ja a l'acabar diumenge, que serà un diumenge bastant similar al d'avui, és a dir, dominat pels núvols i per un ambient en conjunt menys càlid, més suau, més fresc.
10: Jofre, gràcies, bon dia.
21: Bon dia.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb David Casablanques.
10: 2:05. Els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, en les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabrica Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. En els pròxims 12 mesos, en el pròxim any, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs. Jordi, bon dia.
22: Bon dia. L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
10: Malgrat l'anunci del Pentàgon de retirada de tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el Centre de Comandament Europeu dels Estats Units que supervisa totes les operacions fora del país, Núria Hart.
23: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022, la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits d'Espanya, en quarta posició, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
24: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
0: confirmat?
1: Probablement. Vol dir que no hauria de fer? Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
23: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents publicats pel Congrés i el Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica. Aquests 68.000 soldats tampoc inclouen les forces de rotació enviades a missions i exercicis com els que ara hi ha desplegats a països que fan frontera amb Ucraïna, 10.000 a Polònia i prop de 2.000 a Romania.
10: No deixem de parlar de Donald Trump, perquè aquesta matinada ha llançat l'enèsima amenaça contra Cuba. En un sopar privat a Florida, el president nord-americà ha promès endurir les sancions i que aviat prendrà el control de l'illa.
5: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
10: Trump ha dit, aquí se'l sentia riure, amb ell i els assistents, que hi vol enviar a Cuba el portaavions Abraham Lincoln. Això sí, Núria ha afegit que primer vol acabar la feina a l'Iran.
23: Sí, perquè a Trump no li ha agradat gens l'última proposta de pau de Teheran. De moment, l'Iran no ha reaccionat de forma oficial en aquest revés diplomàtic dels Estats Units, però un general iranià ha dit que considera probable que reprenguin les hostilitats. De fet, Trump diu que la guerra amb l'Iran s'ha acabat per poder continuar-la sense haver de passar pel Congrés. Una autorització obligatòria a partir dels 60 dies de guerra.
10: Al Pròxim Orient, els dos líders de la flotilla detinguts fa dos dies de camí a la Franja de Gaza ja són a Israel, on han de ser interrogats per la policia. Segons ha avançat el ministre Álvarez al suplement de Catalunya Ràdio, els activistes han de rebre avui la visita dels cònsols d'Espanya, Suècia i el Brasil, les nacionalitats dels dos detinguts.
23: Són l'espanyol d'origen palestí Saif Abu Kishek, que també té nacionalitat sueca, i el brasiler Tiago Ávila, que a primera hora han arribat al port israelià d'Ashdod. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan de tornada a casa.
6: No podemos confirmarlo, desde luego, porque todavía no lo hemos visto. Sí que ayer la cónsul en Creta de los españoles desembarcados tuvo que desplazarse al hospital porque varios de ellos requirieron asistencia médica. Eso sí se lo puedo confirmar.
23: L'exèrcit israelià va interceptar el comboi humanitari fa dos dies en aigües internacionals davant de la costa de l'illa grega de Creta. Ho ha denunciat a 3CAT Info un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
12: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
23: Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional i avui a 8:15 del vespre hi ha una concentració convocada davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona.
10: Als Estats Units les conseqüències econòmiques de la guerra ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, que ha fet fallida i avui ha deixat d'operar, Maite Curtó.
20: Sí, ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a nivell industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena del mes de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
10: En aquest context, Catalunya es manté la cua de l'Estat i també de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes.
20: Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Però tot i la poca aportació de les renovables al mix elèctric català, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de la transició energètica. Daniel Pérez és el CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern.
25: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era era pioner en regulació de bateries.
20: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
10: Els Mossos han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques de Girona, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació en la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció també. Crònica de Berta Artigas Fontàs.
0: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de la ciutat. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
2: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi arrel de regularitzacions a nivell de ciutats on s'està regulant la gestió dels residus i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
0: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
10: Un minut i un quart de tres de la tarda, notícia que hem sabut ara fa només uns minuts. Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia als afores d'Esplugues de Llobregat, concretament al barri de Finestrelles, Maria Guixà.
3: Sí, el telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona i havia fugit del lloc dels fets, on s'hi han acabat desplaçant dotacions dels Mossos, també efectius del sistema d'emergències mèdiques, que finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida d'aquesta dona que ha acabat morint. Això sí, els Mossos han pogut detenir el presumpte autor de l'agressió, que ha estat localitzat, ha quedat detingut, i ara el cas s'investiga, que es troba sota secret de les actuacions.
10: Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El pateixen gairebé 2 alumnes per classe i moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Segons ha avançat 3cat.info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació. Al Reba.
3: La majoria d'aquests assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguit de casos que combinen violència física i altres formes, com per exemple el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos a través d'aquests programes de prevenció i del Reba. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noèlia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, són alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
4: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsi i parlar amb algun professor o director de l'escola.
14: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
3: Per tant, davant de tot plegat, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
7: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. El més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
3: Educació considera que part d'aquest creixement de registres respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres.
10: Doncs coincidint avui amb aquest Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell han engegat una campanya per combatre'l proposada, dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. Des d'allà, des de la Seu, ens informen Joaquim Albalat. Joaquim, bon dia.
8: Bon dia. És una campanya sortida dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents on va sorgir com un dels temes que més els preocupen. Els joves han treballat durant mesos per entendre què és l'assetjament, com identificar-lo i, sobretot, com combatre'l. Cristina Moreno és pedagoga i regidora d'Educació.
26: S'acompanya, doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
8: I per visibilitzar aquesta lluita han engegat accions com ara pintar un banc de taronja, símbol contra el bullying, i en el qual han escrit lemes que també han penjat escoles i instituts. Un d'aquests protagonitza un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
10: Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes a Figueres i Cabanes, a l'Alt Empordà, com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions i revelació de secrets. Els fets es remunten al desembre, quan els denunciats haurien retingut un home contra la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona, Abigail Armengol.
3: Els presumptes autors l'haurien agredit amb l'objectiu d'obligar-lo a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard l'haurien traslladat a un altre edifici situat al nord de França fins que la seva família hauria abonat part de la quantitat. La víctima va ser alliberada dies més tard amb el compromís de pagar el que faltava. Els detinguts han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta.
10: Un motorista mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquest ja són 15 els motoristes morts en accidents a les carreteres catalanes en el que portem d'any, Marta Sánchez.
9: És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides a aquest col·lectiu vulnerable, com motoristes, ciclistes o també vianants, que representen més d'un 50% del total de víctimes mortals. El seu portaveu, Carlos Amoretti, diu a 3 Catinfo que les campanyes de trànsit han d'anar dirigides a ells.
11: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables i mica en mica pues, a la gent li va entrant, no?
9: En el que portem d'any han mort 34 persones ja a les carreteres catalanes. És, això sí, una reducció de més del 35% respecte al mateix període de l'any passat.
10: 2:18, fem una pausa, res, una mica més d'un minut i tornem amb el que ens queda de la crònica internacional.
13: Catalunya migdia, amb David Casablanques.
15: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
16: El dissabte 9 de maig al matí, als carrers del voltant de l'Hospital Clínic Barcelona s'hi celebrarà la segona edició del Clínic Obert. Hi trobaràs tallers de salut i de recerca, concerts, activitats infantils i esportives, visites guiades, cuina saludable en directe, xerrades, food trucks i moltes propostes més per totes les edats. Una jornada festiva en què professionals de la salut i de la recerca surten al carrer per acostar la salut a la ciutadania i compartir què fan cada dia per cuidar-nos millor. Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert i viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat.
17: Amb el suport de Casa Tarradellas.
18: En la Setmana de la Llengua, donem veu als nou parlants del català.
27: Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
28: És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
29: És útil per informar-se i entretenir-se.
30: Per donar-nos veu.
31: Per descobrir un munt de continguts en digital.
13: El català, una llengua oberta al món.
18: Una llengua que obre portes.
13: Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
10: Catalunya Ràdio. 2:20. Més del 90% dels russos creuen que el seu país viu sota l'amenaça d'enemics externs. Els experts consideren que la propaganda del Kremlin fa servir aquest victimisme per exacerbar la confrontació amb Occident. Crònica de la corresponsal a Moscou, Cristina Solies, bon dia.
32: Bon dia. La immensa majoria dels russos, com la Galina, la Natàlia i l'Andrei, estan convençuts que Europa i els Estats Units volen destruir Rússia perquè és un país gran, amb recursos i que tothom enveja.
33: En Occident vol infringir-nos una derrota estratègica, però no se'n surten. Som russos i no ens rendim.
34: Rússia sempre ha estat forta i els forts sempre provoquen un desig de pessigar-los una mica i fer-los mal.
35: És un caramelet pels enemics. Potser Rússia és tan dolça que tots la volen.
32: El sociòleg Lev Gutkov explica a Catalunya Ràdio d'on neix aquest sentiment.
36: És la sensació del fracàs com a civilització de Rússia, el fracàs de les reformes, que Rússia no es convertís en un país democràtic i normal. Va provocar una onada de ressentiment i, com a conseqüència, la recerca d'un enemic fictici.
32: I com que aquest fracàs requereix una explicació, segons Gutkov, la propaganda del Kremlin diu que tot és culpa d'Occident.
36: Occident no ens respecta. Occident ens considera un país endarrerit, bàrbar, agressiu. La propaganda utilitza tots aquests mites de manera molt efectiva, reforçant aquest sentiment d'inferioritat.
32: I Gudkov en posa una dada com a exemple. Només el 8% dels russos opina que va ser Putin qui va atacar Ucraïna, mentre que tota la resta creu que Rússia és la víctima d'aquesta guerra.
10: A Mali, al Sahel africà, situació cada cop més feble de la junta militar davant els atacs dels grups jihadistes i també secessionistes. Els rebels ja controlen al nord una base militar estratègica abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els insurrectes que fa una setmana van matar en atemptat el ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i els països veïns també. Ens ho explica des d'un d'aquests països veïns, Burkina Faso, l'Èlia Borràs. Èlia, bon dia.
0: Bon dia. Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
1: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
0: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
1: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabaski, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
0: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
1: Com hem arribat fins aquí?
2: Per què no arribem aquí?
0: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
10: 6 minuts i 2:45, les catacumbes de París han tornat a obrir les portes al públic després de mig any de renovació pel mal estat d'algunes galeries, una atracció turística que cada any visiten desenes de milers de persones. Les obres han servit per replantejar la raó de ser d'un espai a 20 metres sota terra, mig cementiri, mig museu. Crònica de la corresponsal a la capital francesa, Isabel Galí.
4: És el recorregut entre ossos i cranis més gran del món. Segons càlculs demogràfics, de fins a 7 milions de parisencs, tot i que la direcció de les catacumbes rebaixa la xifra a la meitat. Molts esquelets s'han desfet o trencat al llarg dels segles. I per què són sota terra? A mesura que París creixia, a finals del segle XVIII, calia traslladar els cementiris als afores de la ciutat. Les restes de milions de parisencs es van llançar aleshores a les pedreres, d'on durant segles s'havia extret la pedra calcària per construir París. Ens explica la directora de comunicació de les catacumbes, Hélène Fourminier.
5: Hi va haver esfondraments de cases i així es van redescobrir aquests soterranis, buits, fràgils, i es va decidir reforçar-los, construir murs nous.
4: El 1809 l'espai s'obre al públic. Tíbies i cranis arrenglerats que són aquí, no pas com una exposició macabra, sinó com un lloc de recolliment, diu Fourminier.
5: El recorregut de les catacumbes també és un moment de pausa, perquè és llarg, tranquil, i perquè ens permet veure aquests milions de persones que van existir abans de nosaltres i que ja no hi són.
4: Les catacumbes han reobert després de renovar-ne la il·luminació i, sobretot, la ventilació. No hi pot haver més de 200 persones simultàniament. No hi ha ascensor ni possibilitat de marxa enrere. Un quilòmetre i mig d'història sota terra que connecta íntimament amb el present de cadascú.
10: En el marc de la Setmana de la Llengua, avui us parlem dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors a les seves famílies perquè els adults no saben català. És el tema d'avui del programa Solidaris de Catalunya Ràdio. Ens ho explica la Montse Camps.
6: Un estudi elaborat pel grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona indica que els nens assumeixen el rol de traductors de ben petits i de manera natural. Marta Romí és catedràtica de traducció i d'interpretació de la UAB i directora del grup de recerca Mires.
7: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de ser un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan traduint tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
6: L'àmbit en què han de fer més de traductors és el sanitari. La Boutaina Elbouk té 16 anys i assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir.
2: O sea, pregunto com al metge, pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com, o sea, com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que, o sea, que donar-li la idea concretament que hi diu l'altra persona, saps?
6: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà. Tots aquests testimonis els ha recollit el programa Solidaris i els podreu sentir més àmpliament aquesta nit per l'exclusiu digital.
10: En marxa l'onzena edició del Gargar de Penelles, el certamen de referència d'art mural contemporani que es fa a la comarca de la Noguera i que es fa fins demà. Penelles, Alba Mor.
3: Les temàtiques de denúncia social, sobretot les relacionades amb l'ecologisme o l'emergència climàtica, són algunes de les propostes destacades d'enguany. D'aquesta temàtica són les obres d'artistes com Werens, de Sabadell, i de l'holandesa Nina Balkoff. Per a tots dos és la primera vegada participant al festival i coincideixen en agrair el fet de crear fora de les grans ciutats.
8: Que ves tan poca gent que viu aquí i luego todos los que quieren visitar, és una situació muy especial.
9: Tot i que fa 40 anys que pinto, els festivals d'aquest tipus doncs m'atreuen pel fet de marxar de la ciutat, no? Sempre estem pintant a les grans ciutats i la part rural doncs és supermaco, no? Poder-hi participar i portar pues, la cultura més visual aquí en aquests pobles, no?
3: Amb les obres d'enguany, el municipi de Penelles sumarà 163 murals d'art urbà.
10: Mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complex i celebren aquest cap de setmana la Fira del Vi de Falset, un esdeveniment que enguany compleix 31 anys. Falset, Ariadna Escoda.
11: La pluja ha donat treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de feina, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, per això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
12: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
14: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
11: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
10: Dos quarts de tres, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
15: Bona tarda, David. Com deia l'escriptor polonès Stanislaw Lech, quan t'arribi l'aigua al coll, no t'amoïnis si no és potable. El Girona està embolicant-se la temporada. Ahir derrota contra el Mallorca per 0-1 i els de Mitchell estan 4 punts per sobre del descens quan queden 4 jornades per acabar la temporada. Imatge curiosa, però, la deia Montilivi. El Mallorca, amb 38 punts, celebrava la permanència i el Girona, també amb 38 punts, es veia en zona de perill. Coses del futbol i de les dinàmiques. Ara fem la ressaca del Girona-Mallorca. El dia que el Barça inicia el cap de setmana en què pot ser campió si els blaugranes guanyen avui l'Osasuna i el Madrid punxa demà a Cornellà, el Barça sumarà el seu 29è títol de Lliga. Ara marxem cap a Pamplona per buscar l'última hora del partit. I el dia abans del Barça-Bayern de la Champions femenina. Ara també sentirem protagonistes de cara al decisiu partit de demà. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues al Villarreal-Llevant. Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
19: Bona tarda. El partit ara mateix al 29 de la primera part. Villarreal 0, Llevant 0. S'ha lesionat Carlos Álvarez, un dels millors jugadors del Llevant. Ha d'abandonar el terreny de joc completament coix.
15: Ens interessa en clau Girona una punxada del Llevant.
19: Correcte.
15: A la Lliga F acaba de finalitzar el Badalona 0, Atlètic Club 1. Municipal de Palamós, bona tarda, Pau Mas Martí.
20: Bona tarda, Sergi. Ha perdut el Badalona Women per 0-1 davant l'Atlètic Club de Bilbao en un partit molt i molt igualat entre dos equips de la zona mitjana que arribaven empatats a 35 punts. Les badalonines, amb més possessió de la pilota que les basques, els hi ha faltat certa profunditat a davant i, en cert, en els últims metres per fer realment mal. D'altra banda, l'Atlètic, sense tanta pilota, ha sabut generar més perill i s'ha avançat al minut 35 després d'avisar diversos cops. Es repeteix, per tant, el 0-1 de la temporada passada, quan el Badalona Women ja va perdre pel mateix resultat a casa contra el conjunt basc.
15: Aquest és el panorama d'Esport en Directe a aquesta hora, amb el Ricard García a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
13: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
15: Osasuna-Barça a les 9, des de les 8 ja la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça és líder amb 11 punts més que el Madrid. Ve de guanyar el Getafe per 0-2. L'Osasuna, de la seva banda, és 9è a 2 punts d'Europa. Ve de guanyar el Sevilla per 2-1. Números clars. Si el Barça guanya, si el Madrid no guanya demà a l'Espanyol, els blaugrana seran campions de Lliga. A Pamplona ja hi tenim el Bernat Soler. Bernat, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda, Sergi.
15: Amb l'assistència tècnica del Ricard Luque. A veure, Bernat, a última hora del partit hem llegit que hi podria haver-hi problemes meteorològics, alerta taronja aquí a Navarra.
16: Bé, Navarra és molt gran i és probable que en alguna zona doncs, sí que la pluja sigui més intensa. De moment, a Pamplona és cert que ha estat plovent durant el dia, però res que ens faci pensar hores d'ara que afecti de forma decisiva el partit. De fet, ara mateix no està plovent. S'espera que ho pugui fer també aquesta tarda. En tot cas, insistim que estarem pendents d'aquesta alerta taronja, però que hauria de ser una cosa molt grossa perquè el partit se'n veiés afectat.
15: I en clau esportiva, Bernat, la novetat passa per les tornades a la convocatòria de Rafinha i també de Marc Bernal.
16: Sí, el Barça ha arribat aquest matí a Pamplona, ha vingut amb avió, amb les novetats, com tu dius, de Rafinha, ja recuperat d'aquesta lesió muscular que es va fer en l'última aturada de seleccions, en el partit que va jugar amb Brasil, i de Marc Bernal, també després d'unes quantes setmanes de baixa, continua encara lesionat, ja ho sabeu, no podré jugar cap altre partit amb el Barça aquesta temporada, Lamine Yamal. En tot cas, ni Rafinha ni Bernal s'espera que avui puguin ser titulars, sinó que potser podrien tenir alguns minuts a la segona meitat.
15: Ara et pregunto per l'11, però abans, Bernat, en un números clars, abans ho deia, si el Barça guanya avui a Pamplona, si demà el Madrid punxa, demà pot ser campió de Lliga.
16: Sí, ho podríem resumir amb un titular que seria guanyar i esperar. Avui el Barça ha de guanyar el seu partit, ha de sumar els 3 punts i aleshores esperar fins demà a les 9 de la nit que comenci aquest Espanyol-Madrid, on una victòria de l'Espanyol o un empat donaria ja de forma matemàtica el títol de Lliga, el 29è títol de Lliga al Futbol Club Barcelona. En el cas que el Madrid també guanyés el partit, doncs hi hauria una segona oportunitat ja diumenge que ve al Clàssic, al Camp Nou, amb un Barça Madrid, on per primera vegada a la història podria passar que el Barça guanyant el seu gran rival es proclamés aquell mateix dia campió de Lliga. Per tant, primera oportunitat, però tot passa perquè avui el Barça, evidentment, guanyi. Si avui el Barça no guanya, ja podem oblidar-nos de fer números i demà el partit entre l'Espanyol i el Madrid, efectes dels culers, tindria poca incidència.
15: Recordem que encara és viva l'opció de o passadís o guanyar la Lliga al Madrid al Camp Nou. Sobre el passadís s'ha pronunciat ara fa una estona Álvaro Arbeloa, costa de dir. Ara sentirem l'entrenador del Madrid sobre aquesta opció de fer-li el passadís al Barça si es donen els condicionants. Deies, Bernat, que Rafinha i Bernal doncs, potser és massa d'hora per ser titulars avui a Pamplona. Per quin 11 apostaríem?
16: Doncs amb Joan García a la porteria, amb Eric García, que avui haurà de suplir la baixa per sanció de Koundé al lateral dret, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo tancarien aquesta línia defensiva. Apostaríem per continuïtat al mig del camp, on a Getafe van fer-ho molt bé Gavi, Pedri, Dani Olmo, amb Fermín a la banda esquerra, una altra oportunitat per Roni Bardaggi, per suplir la importantíssima baixa de Lamine Yamal, però una altra oportunitat pel suec, i al davant, un altre cop el dubte de si Lewandowski i Ferran. Potser avui li tocaria el valencià després que l'altre dia el titular fos Lewandowski.
15: I a tot plegat, l'Osasuna, un rival que està a la zona mitjana alta, té aspiracions europees, bona temporada, i recordem, Bernat, que l'any passat el Barça va perdre el Sadar, això sí, jugant amb suplents.
16: Sí, va ser un dia on segurament a Hansi Flick se li va anar la mà amb les rotacions. Ell mateix reconeixia que aquell dia hi va haver massa canvis. Era un partit a principis de temporada, al mes d'octubre, si no recordo malament, en plena competició també europea, i aquelles rotacions van acabar afectant l'equip, que va acabar perdent. Avui el Barça presenta el seu millor equip possible, i davant d'un Osasuna que ha fet una bona temporada, a la mà de l'italià Alessio Lisci, 9è, com dius, amb 42 punts, per tant, diríem que salvat, tot i que encara aquests números no es poden dir de forma matemàtica, i mirant molt més enllà, mirant cap a les posicions europees, on encara hi té moltes opcions el conjunt navarrès.
15: I els
16: premis... per cert digue'm. Sergi, que no podrà comptar amb l'Osasuna amb un dels seus jugadors més destacats, Víctor Muñoz, l'extrem català, que no pot ser en el partit per culpa d'unes molèsties, una lesió muscular que l'ha fet mantenir-se al marge, i no el podrem veure avui, un jugador rapidíssim i que té opcions fins i tot d'anar al Mundial.
15: I els premis individuals són secundaris, però quan un jugador té quan guanya un vol dir sovint que has fet una bona temporada, i avui dia clau per les aspiracions al trofeu Zamora, per Joan Garcia.
16: Sí, el trofeu Zamora, que premia el porter menys golejat de primera divisió, es regeix per una sèrie de normes. Una d'elles és que els porters que el guanyin han d'haver disputat un mínim de 28 partits. Recordareu que Joan Garcia es va lesionar a principis de temporada i va estar durant un temps de baixa. Això havia fet que no hagués pogut sumar aquesta quantitat. Doncs bé, avui, amb el partit

0: Isidro Díaz de Mera amb l'assistència al VAR de Valentín Pizarro Gómez.
1: Doncs aquesta TDT de l'Osasuna Barça a partir de les 8 a l'antena de Catalunya Ràdio. El partit ja ho sabeu a les 9. No corre perill, hauràs d'ara aquest partit a Pamplona. Gràcies, Bernat.
0: Vinga, fins després.
1: Aquesta TDT amb el Bernat Soler, el Ricard Torquemada i companyia a partir de les 8 per viure aquest Osasuna a Barça. Avui juga l'equip blaurana. Ahir ho va fer el Girona, que alerta roja gairebé. El Girona té un embolic.
2: Final del partit de Montilivi, doncs sí que haurem de patir. Tercera derrota consecutiva. El Mallorca ens empata la classificació. Tenim 38 punts. Encara ens en queden 4 per arribar a la línia de seguretat.
1: Així explicava ahir l'Eduard Solà la tercera derrota consecutiva d'un Girona que en pocs dies ha passat d'estar gairebé salvat i mirar fins i tot cap a les places europees, està massa a prop del descens. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I això que ahir l'equip va fer mèrits per alguna cosa més.
3: Sí, va tenir moltes opcions per aconseguir l'empat ahir a Montilivi contra el Mallorca, però el mateix signe que els tres últims partits, derrota i sensacions preocupants, sobretot per la inoperància de cara a porta. Un gol de Samu Costa al primer temps, en una errada molt greu de defensa, condemnava un Girona que li costa una barbaritat marcat. Ahir, Echeverri, Sigankov, Brian o Estuani van estar molt a prop d'empatar, però o la falta de punteria, o el porter del Mallorca, Leo Román, o el pal, ho van evitar. El cert és que, depenent de com vagin els altres marcadors, els de Mitchell poden acabar la jornada amb només un punt de marge respecte al descens, tot i que el tècnic ahir era positiu.
4: Toca aixecar-nos d'aquesta situació. Tinc la sensació que l'equip està junt, el vestidor està bé i la gent té ganes de sortir d'aquesta situació i per mi sortirem.
3: Però les dades diuen que el Girona és el quart pitjor golejador de la Lliga, només per damunt d'Oviedo, Getafe, Rayo, i tots tres amb un partit menys, i només dos equips, el Sevilla i la Real Societat, han encaixat més gols que ells. Amb la baixa de Benat, el màxim golejador gironí, s'ha multiplicat el problema de cara a porta, un problema que reconeix un jugador que fins aquest any estava molt acostumat a marcar-ne, el capità Cristian Estuani.
5: Sí, bueno, la verdad que creo que hoy se ha visto, ¿no? Que no podemos convertir y la verdad que eso al equipo es verdad que le merma, evidentemente. Hay que intentar seguir luchando, buscando ocasiones, intentar generar y bueno, ya llegarán.
3: Queden només 4 jornades per al final de Lliga pel Girona. Hauran de jugar a Montilivi contra Real Societat i Elx i els camps del Rayo i l'Atlètic de Madrid. De moment, setmana llarga aquesta perquè no tornaran a jugar fins al dilluns dia 11 a l'estadi de Vallecas. Per cert, sense Brian Hill, que ahir va veure la cinquena groga ja amb el partit acabat per protestar l'àrbitre.
1: Mira, abans d'acomiadar-te, Xevi, bones notícies pel Girona perquè s'avança el Villarreal, Oriol.
6: Gol de Miquel Tats després d'un regal de Matías Moreno. Ha intentat cedir la pilota al porter del Llevant, ja queda curteta. Miquel Tats intercepta i bat la porteria del Llevant. Per tant, va molt bé que el Llevant perdi. Em sap greu pels amics del Llevant, sí. Però ara mateix Villarreal 1, Llevant 0, 39 de la primera part.
1: Bon marcador pel Girona. Gràcies, Xavi.
3: Adeu.
1: I avui passen més coses a l'univers futbol, Oriol. La primera aquesta que acabem d'explicar, gol del Villarreal contra el Llevant, bon marcador pel Girona a hores d'ara, més enllà d'aquest partit. De què estarem pendents avui? El menú futbolístic.
6: Sí, mira, el menú futbolístic. També estarem pendents del València, l'Atlètic de Madrid. Recorda que el València ja també està en aquesta zona baixa, però que una victòria avui contra l'Atlètic de Madrid que arribarà evidentment amb el carro del peix, amb tots els suplents avui al camp de la València els podria donar pràcticament la salvació virtual. Per tant, València Atlètic de Madrid a partir d'un quart a 5 de la tarda i a 7:15, molt pendents també de què passi a Mendizorroza entre l'Alavés i l'Atlètic, més que res perquè l'Alavés ara mateix és a 2 punts del Girona. Ens interessaria aquí que punxi l'Alavés, que guanyi l'Atlètic Club i per tant el Girona mantingui aquests 2 punts sobre l'Alavés i els 4 sobre el Sevilla, que jugarà demà passat contra la Reial Societat. Tot això a la primera divisió del futbol. També estarem pendents d'altres indrets, per exemple, de l'univers futbol que tu li dius. En futbol internacional, avui, tenint en compte que hi ha semifinals de la Champions la setmana que ve, doncs avui juguen tots, juga l'Atlètic de Madrid, com hem dit ara mateix, també juga el Paris Saint-Germain a França contra l'Orient a partir de les 5 de la tarda, 7:00 a Anglaterra juga l'Arsenal contra el Fulham, també jugar en aquest cas el Bayern de Múnich a Alemanya contra el Heidenheim, un partit que jugarà d'aquí una miqueta amb el Bayern de Múnich amb bastants suplents a l'alineació titular. També a l'Eredivisie, per exemple, l'Ajax de l'Òscar García avui té un partit interessant a les 8 del vespre contra el PSV, o a Itàlia el Como de Cesc Fàbregas a les 6 de la tarda jugarà contra

0: contra el Nàpols. A la primera ref avui pendents del Nàstic de Tarragona, en zona de descens ara mateix, però rebrà el Sevilla Atlètic, un equip que ja va perdre la categoria. Per tant, els 3 punts avui del Nàstic són obligatoris per intentar salvar la categoria aquesta temporada. I també a la primera federació, però en aquest cas a la categoria femenina, estarem molt pendents avui de l'AM Lleida, perquè les lleidatanes arriben avui en un partit clau contra el València. Poden baixar, però també poden fer play-off d'ascens. És una mica esquizofrènic, però si guanya l'AM Lleida i l'Albacete o l'Osasuna perden o empaten davant del Barça B l'Alavés, l'AM es ficarà al play-off. Però, en canvi,
1: perquè hi ha molts filials per sobre, sí, que no aspiren a res, perquè
0: correcte,
1: no poden pujar, llavors la Lliga s'escurça en quant a competidors, clar.
0: En canvi, si l'AM Lleida perd o empaten i el Cacereño i l'Atlètic B guanyen els seus partits contra l'Oviedo i el Tenerife B, baixarien, perquè en un cas d'un triple empat sortirien perdedores. Per tant, a la tarda, pendents del que fa l'AM Lleida, que té aquestes dues cares, o se salva, que estaria bé, o baixa, o acaba ficant-se a play-off. Per tant, a veure què passa. I després, una de les imatges que més ens han frapat a les últimes hores és la de l'exjugador del Real Madrid, el Pipa Higuaín, que està captat, està caçat per un aficionat. S'ha fet una fotografia
1: molt viral,
0: que és molt viral a les xarxes socials, des de Miami, i es veu un Higuaín que tots, si el tenim al cap, és aquell jugador esvel que jugava al Real Madrid i amb la selecció argentina, però seria una mica com el germà de Tom Hanks a Nàufrag, perquè té una barba frondosa bastant important, una pèrdua de cabells bastant important, i també lluïa una samarreta de tirants que, bé, que no seria la imatge glamurosa que teníem acostumats amb el Pipa Higuaín, una imatge que avui ha corregut com la pólvora.
1: Doncs aquest és l'Univers Futbol per avui. Demà juga l'Espanyol contra el Madrid a Cornellà a les 9 del vespre a l'RCD Stadium. Aquesta tarda a les 4 parla el tècnic de l'Espanyol, Manolo González. Qui ha parlat aquest matí és el tècnic del Madrid. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Sergi.
1: Un Arbeloa que acapara totes les mirades.
2: Sí, el tècnic de l'equip blanc ha parlat, com deies, aquest matí a primera hora. Manolo ho farà a les 4, que en principi tindrà l'única baixa de Pol Lozano per sanció, a part de la de Javi Puado, de llarga durada. La roda de premsa d'Arbeloa ha girat al voltant, sobretot, del seu futur i dels noms que sonen per substituir-lo. Mourinho, Klopp, Pochettino, Nagelsmann, però també de la necessitat de guanyar per evitar que el Barça es proclami campió de Lliga i li hagin de fer el passadís diumenge que ve al Clàssic.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
2: Un Arbeloa que, per cert, com que deu comptar que ja té pocs dies al vestidor blanc, està més deixat anar i ha llançat fins i tot un dart als seus jugadors davant dels resultats del seu equip, advertint-los que no es guanya ningú baixant de l'autobús.
3: Los resultados están lejos de lo que debe ser el Real Madrid, y bueno, pues hoy en día no ganas a nadie bajándote del autobús, ¿no? Pero está claro que la diferencia de nivel entre los jugadores del Real Madrid y los equipos a los que nos enfrentamos está ahí, y bueno, pues tenemos que mejorar mucho, como siempre digo, en el plano colectivo, ¿no? No, hoy en día no nos da, incluso con el talento que tenemos, para echar el balón al suelo y jugar de manera individual, ¿no?
1: Arbeloa diu que no es guanya ningú baixant de l'autobús. Deu voler dir no baixant de l'autobús.
2: Bé, exacte, però és que fins i tot baixant tampoc. Necessiten alguna cosa més, a part de baixar de l'autobús. El tècnic blanc també ha dit que els problemes amb els seus jugadors es queden dins del vestidor quan li han preguntat per una suposada discussió pujada de to amb Dani Ceballos. Demà, per cert, no podrà comptar amb Carvajal. El veterà lateral s'ha fet una fissura a la falange d'un dit del peu dret i estarà almenys un parell de setmanes de baixa. S'assuma a les baixes ja sabudes de Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Rodrigo i Güler.
1: Gràcies, Biel. Adeu. 2 minuts per sobre de 3:15 de la tarda i demà partides al Johan. Demà el Barça pot accedir a la final de la Lliga de Campions. Demà, 4:45 de la tarda, Barça-Bayern, des de les 4 a la TDG de Catalunya Ràdio, a la Camp Nou, no el Johan, sinó el Camp Nou, que jugarà aquest partit. Tornada de les semifinals de la Lliga de Campions femenina, recordeu, amb un 1-1 a l'anada a Múnich. Marc Andrés, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Avui roda de premsa prèvia, ara sí el Johan, en parla de protagonistes. Primer de tot, Marc, quines són les sensacions a 24 hores del partit?
4: Doncs les sensacions és d'il·lusió. La il·lusió és màxima. Al final estem parlant d'un partit que pot donar l'accés a una nova final de Champions al Barça. Per tant, la il·lusió es pot notar en les paraules de Pere Romeu i Quique Nazaret, que avui ens han atès en roda de premsa. També, evidentment, amb l'esperança de veure el Camp Nou ple per acompanyar l'equip. I és que ens diuen des del club que estan a punt de penjar el cartell d'entrades exaurides. Per tant, el que podem donar ara mateix la xifra seria d'uns més de 50.000 espectadors, més de 50.000 entrades venudes, apropant-se a les 60.000. I tot això, evidentment, amb un Camp Nou que ha de fer goig i amb una plantilla que estarà disposada a donar-ho tot per passar a la final. Però és això, el que et deia, il·lusió és la paraula, ho diu Pere Romeu.
5: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals les temporades anteriors quan jo estava comentant l'assistent. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
4: La gran novetat per aquest partit és l'alta mèdica d'Aitana Bonmatí. La vigent pilota d'or no juga des de finals de novembre per una fractura del peroné de la cama esquerra i demà tornarà a entrar a la convocatòria. Evidentment, no està per ser titular. També hi serà Quique Nazaret, que l'any passat es va perdre aquest tram final de la temporada per lesió, i la portuguesa ha deixat clar que és el Barça per jugar aquest tipus de partits.
6: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou, amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
4: Sobre el partit i el rival, tant Romeu com Quique Nazaret esperen un plantejament del Bayern similar al del partit d'anada, que, com bé deia Sergi, va acabar amb empat a un, i tot per classificar-se al Barça per la seva sisena final consecutiva de Champions, la setena de la història. El partit demà al Camp Nou a 4:45 de la tarda i en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc.
4: Fins ara.
1: 10 minuts i les 3 de la tarda, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de bàsquet i de motor.

0: Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
1: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
2: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
3: Continuï tot recte 30 minuts.
2: 10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
4: Això no és música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
5: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
2: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
6: I també disponible a la plataforma 3Cat. ICAT.
2: Catalunya Ràdio felicita ICAT pel seu 20è aniversari. ICAT, 20 anys donant veu a l'escena musical catalana.
6: ICAT, la ràdio inquieta.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: A inicis del segle XX, l'imperi austro-hongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que donaria inici a la Primera Guerra Mundial i que portaria finalment a l'imperi a la seva desaparició. En parlarem en el proper episodi de l'En Guàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
8: Minuts i les 3 de la tarda, parlem de bàsquet. Francesc Ripoll, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda.
8: Avui tenim 3 partits en presència catalana a la Lliga ACB de bàsquet.
9: El primer en jugar serà la penya, que rep l'Unicaja a l'Olímpic de Badalona a les 6 de la tarda. Els badalonins són setens en zona de play-off pel títol i amb dues victòries d'avantatge respecte del Bilbao, que és el novè. Guillem Vives, jugador de la penya, parla del partit.
10: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
9: Un fet curiós és que l'Unicaja ha de tornar a Badalona la setmana que ve, en aquest cas, per jugar la Final Four de la Champions a l'Olímpic. La penya, recordem, va quedar-ne fora. Més tard, a 6:45, bàsquet Girona-Saragossa i a les 9, Burgos-Lleida. Gironins i lleidatans estan a la zona tranquil·la de la classificació. Sentim Moncho Fernández, el tècnic del bàsquet Girona.
11: Les forces baixen una mica i escoltes el cridar i els ànims de la gent, pues, trobes una altra vegada forces per a lluitar, no? Casa nostra és casa nostra i quan el pavilló està ple i el pavilló crida i hi ha soroll i fresa, nosaltres ho sentim.
9: I Gerard Encuentra, el tècnic del Lleida.
12: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus, intentar mantindre una regularitat durant tot el partit, ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar, si el partit se'ns fica a disposició poder rematar-ho i després a nivell basquetbolístic intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
8: I ahir Ripos van jugar partits dels quarts de final de l'Eurolliga.
9: I el Madrid té encarrilada la classificació per la Final Four després de guanyar ahir també el segon partit contra l'Apoel de Tel Aviv per 102-75. Els blancs dominen la sèrie per 2-0 com el Panathinaikos, l'Olympiakos i el Fenerbahçe. I per cert, avui l'equip català comença el playoff per pujar a la Lliga Femenina de Bàsquet. El Lima Horta rep l'Unicaja al pavelló Virolai a 6:45 de la tarda en el primer partit dels quarts de final i amb una plaça a la Final Four en joc. Els precedents d'aquesta temporada no són bons, ja que les catalanes han perdut els 2 partits que han jugat contra les andaluses.
8: Gràcies, Ripo. 5 minuts i les 3, obrim bloc motor amb diversos escenaris aquest cap de setmana. Comencem per Hongria, al circuit de Balaton Park. La Paula Ramos ha tornat al podi del Mundial Femení de Motociclisme. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda. La Paola ha pogut córrer finalment amb permís mèdic a Hongria després de la lesió en un turmell que s'havia fet als Països Baixos fa 15 dies. Es va classificar segona, però una sanció a diverses pilots, ella inclosa, la van endarrerir fins a la 5a posició de la graella. En un circuit que no coneixia, la tarragonina ha tornat a demostrar el potencial. Tercera a meta en aquesta primera cursa, al darrere de Maria Herrera, guanyadora, i Beatriz Neila, segona. La també catalana Ivonne Serpa ha acabat 14a, demà a la 1 del migdia, segona cursa. A la general, la campiona Maria Herrera amplia lideratge. Ja suma 115 punts per 97 de Beatriz Neila, 65 de la italiana Ponziani i 61 de Paola Ramos.
8: I després de l'anul·lació de dues curses de Fórmula 1 per la Guerra del Golf, els monoplaces tornen a competir Damià aquest cap de setmana, en aquest cas a l'altra punta del món, a Miami.
13: És la quarta cita de la temporada. A les 6 d'aquesta tarda, cursa sprint amb Lando Norris a la pole, al seu costat el líder Kimi Antonelli, i els dos Aston Martin d'Alonso i Stroll tancant la graella sense haver pogut ni tan sols marcar temps de classificació. Els d'Aston Martin ja s'ho oloraven. Després de l'esprint, a les 10 del vespre, hora d'aquí, tindrem la classificació de la cursa de Gran Premi que es disputa demà. A Miami també hi ha els Fórmula 2. No els tocava, però per aquesta guerra han canviat Bahrein i Aràbia per Miami i Montreal, els Fórmula 2 per primera vegada que corren als Estats Units. I amb ells, Mari Boya, el pilot de l'ES, s'ha classificat 16è. La pole l'ha fet a l'Indy Kushmaini. La cursa sprint a les 4 d'aquesta tarda.
8: Els de Fórmula 2 competint en horari amb els de la Fórmula E a Berlín, i allà hi tenim el Pepe Martí.
13: Exacte, un pilot que va deixar la Fórmula 2 per endegar un projecte a la Fórmula E, al Mundial de Monoplaces Elèctrics. El sabadellenc Josep Maria Martí, que corre per l'equip Cupra, disputa avui i demà a Berlín les curses 7 i 8 de la temporada. Martí, representat per l'empresa de Fernando Alonso, ha dit a Catalunya Ràdio que la Fórmula E és un campionat per quedar-s'hi molts anys.
14: L'objectiu assumit en aquell moment era arribar a la Fórmula 1. Òbviament, per raons no va passar, però... Encara així, la Fórmula E s'ha demostrat que és un campionat, primer de tot, que té molt de nivell. És un lloc que, a més, doncs, promociona la permanència dels pilots i diguem que els pilots gaudeixen també d'estar aquí. I, per tant, era una opció molt clara i, òbviament, entrar a Cupra doncs, sí que era l'equip més factible.
13: Aquest migdia s'ha disputat la classificació. La pole per al suís Eduardo Mortara amb Mahindra. Segon, el líder, l'alemany Pascal Wehrlein de Porsche. Josep Maria Martí, amb el Cupra, sortirà 15è. La primera cursa a les 4 d'aquesta tarda.
8: I acabem amb un record. Ha mort l'expilot de Fórmula 1, Alex Zanardi. Ho ha comunicat la família. Tenia 59 anys. Zanardi va perdre les dues cames en un accident competint a la CART dels Estats Units el 2001, i anys després es va reinventar com a esportista paralímpic i va guanyar 4 hores en ciclisme. Amb la Hanbike va tenir un accident al 2020 que el va tenir força mesos de baixa i no havia transcendit res de la seva salut fins al dia d'avui. Gràcies, Damià! Dos minuts i rematem el programa. Oriol avui juga al Barça de futbol sala.
15: Sí, ho farà contra el Peníscola a partir d'un quart de set. Contra el Peníscola, els blaugranes s'estan jugant amb el Pozo al primer lloc a la classificació. Ahir va caure a l'Indústria Santa Coloma a la pista de Palma per 5-0.
8: Una d'handbol.
15: A la Lliga Sobal, victòria Granollers contra el Cangas per 33-25.
8: Ja tenim la final masculina definida del Masters 1000 de tenis de Madrid.
15: La jugaran Jannik Sinner i Alexander Zverev demà. A la semifinal, Sinner va eliminar el francès Artur Fils. Zverev va superar el belga Blocks. Avui hi ha la final femenina. La juguen la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk a partir de les 5.
8: I acabem recordant aquest partit de la primera divisió que tenim en joc, un partit que tenim al descans.
15: Ara mateix un marcador que li va molt bé al Girona, perquè un dels rivals en la lluita per la permanència està perdent. És el Llevant, el camp del Villarreal. Villarreal 1, Llevant 0.
8: Alguna cosa més, Oriol?
15: Bona tarda.
8: Molt bé, anem a fer un cafè?
15: Ja, som-hi.
8: Tu sempre te'l prens curtet, lladre? Sempre el demanes curtet, és així, mira, escolta.
15: I sense sucre, que no es vol la gent que agafa un sucre de 5 o 6 grams i se'l fot directament al cafè.
8: Sí, que és el que fas tu també habitualment.
15: Montse Mir, que la tenia que costar per fer butlletí a les 3, diu que dos sucres.
8: Dos sucres? Sucres? Montse, no, home, no. Que després Montse. El sucre puja i hi ha problemes de salut.
15: Dos va, sucres.
8: 40 segons i arribarem a les 3 de la tarda. La gent d'esports, anem a fer un cafè. Ho fem realment, a vegades anem a fer un cafè. I a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia, amb el Tot Gira de 4-9. Avui alerta, tenim molts focus d'atenció, eh? Avui tenim la TDT a partir de les 8, amb l'Osasuna Barça, que comença a les 9. Si el Barça guanya avui i el Madrid punxa demà campió de Lliga, el Barça la 29 novena lliga de la seva història. També farem la ressaca del Girona 0 Mallorca 1, alerta amb el Girona que es complica la vida, i farem la prèvia d'aquest partidàs demà al Camp Nou, aquest Barça-Bayern, sentirem protagonistes, i amb aquesta notícia, Aitana Bonmatí ja té l'alta mèdica.
15: I dos sucres.
0: Trescat Info.

0: L'activista barceloní de la flotilla Global Summit detingut per Israel ha començat una vaga de fam. És Saïf Abu Kishek, que s'ha reunit en 10 minuts amb personal del Consolat d'Espanya. L'ha vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El ministre espanyol d'Afers Exteriors, Álvarez, ha parlat de detenció il·legal al suplement de Catalunya Ràdio. La guerra a l'Iran s'ha cobrat ja la primera víctima a nivell industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i avui ja no opera. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible arran del tancament de l'estret d'Hormuz. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc aquesta setmana entre Donald Trump i el canceller Friedrich Merz sobre la guerra a l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea. Detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Els Mossos investiguen la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret d'actuacions. Detinguts quatre homes a l'Alt Empordà com a presumptes autors d'un delicte de segrest, d'extorsió i revelació de secrets. Els denunciats haurien segrestat un home a canvi d'un rescat de 60.000 euros. Els Mossos els posen a disposició judicial i continuen investigant. Catalunya està a la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Actualment només un 20% del total es genera a través d'energies verdes, però en canvi, Catalunya és líder en projectes d'emmagatzematge amb bateries claus en el procés de transició energètica. El sector vitivinícola del Priorat mostra múscul i exigeix l'autoestima de la comarca de la Fira del Vi de l'Estat, també a Falset, que enguany celebra 31a edició. Mig centenar de cellers de la denominació d'origen Montsant i de la denominació d'origen qualitat Priorat, encara en l'equador del certamen, amb la previsió de vendre més de 7.000 tiquets de degustació.
1: Esports.
2: Aitana Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions. Demà, Barça-Bayern al Camp Nou. Rafinha i Marc Bernal són les novetats del Barça per jugar avui al camp de l'Osasuna. A les 9, l'equip blaugrana podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana si guanya avui i el Madrid no ho fa demà a Cornellà. I a la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club 0-1. Les badalonines, però, ja fa un mes que estan salvades.
0: Tarda encara amb domini dels núvols a bona part del país, més clarianes a les comarques de Girona i Barcelona durant la tarda vespre. Es mantindrà el risc d'alguns ruixats al nord, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. De cara al vespre, localment en tempesta, augmentaran també les precipitacions a l'Alt Pirineu amb temperatures més fresques.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. L'activista barceloní de la flotilla Global Summit, detingut per Israel, ha començat una vaga de fam. Saïf Abu Kishek s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'avisa en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa 2 dies Israel el detingués juntament amb l'activista brasiler Thiago Ávila en aigües internacionals. La flotilla denuncia tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments a activistes que ja estarien tornant cap a casa. Avui al matí en parlava al suplement de Catalunya Ràdio el ministre d'Exteriors, que ho ha qualificat tot de vulneració de dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: José Manuel Álvarez també ha confirmat que l'exèrcit israelià va interceptar el comboi humanitari en aigües internacionals davant de la costa de l'illa grega de Creta i ho denunciava a 3CAT Info també un dels portaveus d'aquesta flotilla, Pablo Castilla.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: Per avui a 8:15 de la tarda, convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea, al Passeig de Gràcia de Barcelona. I avui de matinada, Donald Trump ha llançat l'enèsima amenaça contra Cuba en un sopar privat a Florida. El president nord-americà ha promès endurir les sancions i que aviat prendrà el control de tota l'illa.
5: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
0: Ha afirmat també que hi vol enviar el portaavions Abraham Lincoln. I ha afegit que primer vol acabar, però, la feina a la guerra de l'Iran. Al president nord-americà no li ha agradat gens l'última proposta de pau que ha fet Teheran. De moment, l'Iran no ha reaccionat al revés diplomàtic dels Estats Units, però un general iranià sí que ha dit que considera probable que reprenguin les hostilitats. De fet, Donald Trump ha afirmat que la guerra amb l'Iran s'ha acabat per poder continuar amb l'ofensiva militar sense haver de passar pel Congrés. Una autorització obligatòria a partir dels 60 dies de guerra, que ja ha tingut una conseqüència directa econòmica amb el tancament d'una empresa. És l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i que avui ja ha deixat d'operar. Ja feia temps que arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha sigut la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així a la primera víctima a nivell industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment dels costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estratègic estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat d'aquesta companyia, però la reunió del Consell d'Administració es va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols per aquesta primera quinzena de maig. El seu tancament deixa a terra 800.000 passatgers i farà perdre la feina a milers de persones. Estats Units, que intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena en la guerra a l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. I per això, a les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabriqui a Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. Els pròxims 12 mesos, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
6: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
0: Tot i l'anunci del Pentàgon d'aquesta retirada de tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el centre de comandament europeu dels Estats Units, que supervisa totes les operacions que es fan fora del país. Informació de Núria Har.
7: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022 la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits en quarta posició d'Espanya, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
8: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
9: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer. Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
7: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents del Congrés i del Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica. Aquests 68.000 soldats tampoc inclouen les forces de rotació enviades a missions i exercicis com els que ara hi ha desplegats a països que fan frontera amb Ucraïna, 10.000 a Polònia i prop de 2.000 a Romania.
0: Poc més de 4 minuts i serà un quart de 4 de la tarda. Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona avui al migdia al carrer Joan Miró d'Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles en concret. El telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i que havia fugit del lloc dels fets, on s'han desplaçat dotacions dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques. La dona ha acabat morint i el presumpte autor de l'agressió ha estat localitzat i detingut. Els Mossos investiguen el cas, que està en aquests moments sota secret d'actuacions. Mossos d'Esquadra, que d'altra banda han detingut també quatre homes a Figueres i a Cabanes a l'Alt Empordà com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions i revelació de secrets. Els fets van passar al desembre, quan els denunciats haurien retingut un home en contra de la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona. Els presumptes autors haurien agredit aquest home amb l'objectiu d'obligar-lo a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard, l'haurien traslladat a un altre edifici situat ja al nord de França, fins que la seva família hauria abonat part de la quantitat. La víctima va ser alliberada al cap d'uns dies amb el compromís de pagar el que faltava. Els detinguts han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i de la solar als últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. I això situa Catalunya molt lluny de la mitjana estatal, que té un 55% de producció d'aquest tipus d'energies, i de la Unió Europea, que la té al 47%. A més, també, a Catalunya les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. N'ha parlat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, que és CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern.
11: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En aquests moments s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus. I els Mossos d'Esquadra han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques de Girona, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació a la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció. Girona, Berta Artigas Fontàs.
12: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de les ciutats. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
13: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi, arrel de regularitzacions a nivell de ciutats, on s'està regulant la gestió dels residus, i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
12: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals, com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
1: 3CAT Info.
0: És un quart de quatre.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
14: Aquesta tarda continuarà el domini dels núvols pràcticament arreu del país, sempre amb la possibilitat d'algunes escletxes, d'algunes estones de sol, més cap a Girona, a la resta difícilment, i a més amb la possibilitat encara d'algunes pluges. Més febles i localitzades, sobretot al nord de les comarques de Lleida del Pirineu, però en definitiva no acabaran de desaparèixer, i és més, al llarg de la tarda vespre fins i tot poden arribar nous ruixats al nord de les comarques de Lleida, localment amb alguna tempesta. Bé, de fet, la propera nit continuarem amb el domini dels núvols i demà diumenge també. Poc risc de pluja, fora del Pirineu sobretot, o de l'extrem nord del país, però no es pot descartar algun ruixadet. Tot plegat farà que la propera matinada continuï sent poc freda en general, però les màximes quedin curtes. De fet, avui els vols més elevats, com a molt, s'aproximen als 25 graus on hi ha més estones de sol. Demà el risc de pluja anirà en augment al llarg del dia, sempre a l'interior i en forma de ruixats, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, i en conjunt la resta més núvols que no pas precipitacions, però podríem acabar la jornada amb una tongada de pluja una mica més extensa. I, de fet, aquest risc de ruixats s'incrementa de cara a dilluns. Sembla que a partir de dimarts podria marxar aquesta pertorbació i tot plegat fent que les temperatures es normalitzin per l'època.
1: A 3CAT Info,
15: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
16: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
17: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
18: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Un motorista ha mort en un xoc frontal que ha hagut amb un turisme al Brull, a Osona, i amb aquest ja són 15 els motoristes morts en accidents de trànsit a les carreteres catalanes en el que portem d'aquest 2026. És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides específicament als col·lectius més vulnerables a les carreteres, com són els motoristes, però també els ciclistes i els vianants, que representen més d'un 50% del total de víctimes mortals. El seu portaveu, Carlos Amoretti, ha explicat a 3CAT Info que les campanyes de trànsit han d'anar dirigides cap a aquests col·lectius.
19: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables i mica en mica pues, a la gent li va entrant, no?
0: En el que portem d'aquest any, han mort 34 persones ja a les carreteres catalanes en algun accident, el que suposa una reducció de més del 35% respecte del mateix període de l'any passat. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs, com a mínim, 1.865 possibles incidències de casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Aquesta xifra se suma als 1.706 casos notificats al curs passat i situaria el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'any i mig. Són dades que us avança 3CAT Info avui, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El primer pas per diagnosticar-lo és saber-ho detectar a temps. La Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte barceloní d'Horta-Guinardó.
20: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
21: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física o d'altres formes com el ciberassetjament. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanoves és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
22: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: Els estudis indiquen que gairebé dos alumnes per classe pateixen assetjament i que moltes víctimes, una de cada tres, no ho denuncia. Es manté la vaga indefinida de dissabtes a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i les mobilitzacions de cara al dia 9. Així ho ha decidit en assemblea aquest migdia el personal d'aquests centres, que en total tenen uns 360 treballadors. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions a 3CAT Info.
2: Demanem més personal per a les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: A Barcelona, avui, 39 de les 40 biblioteques que hi ha no han obert perquè han secundat aquesta vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En marxa l'onzena edició del Gargar de Penelles, el certamen de referència d'art mural contemporani que se celebra a la comarca de la Noguera, aplega fins demà 10 artistes nacionals i internacionals que transformaran els carrers amb les seves obres i creacions. Penelles, Alba Mor.
3: Les temàtiques de denúncia social, sobretot les relacionades amb l'ecologisme o l'emergència climàtica, són algunes de les propostes destacades d'enguany. D'aquesta temàtica són les obres d'artistes com Werens, de Sabadell, i de l'holandesa Nina Balkoff. Per a tots dos és la primera vegada participant al festival i coincideixen en agrair el fet de crear fora de les grans ciutats.
4: Que ves tan poca gent que viu aquí i luego todos los que quieren visitar, és una situació molt especial.
23: Tot i que fa 40 anys que pinto, els festivals d'aquest tipus doncs m'atreuen pel fet de marxar de la ciutat, no? Sempre estem pintant a les grans ciutats i la part rural doncs és supermaco, no? Poder-hi participar i portar doncs la cultura més visual aquí en aquests pobles, no?
3: Amb les obres d'enguany, el municipi de Penelles sumarà 163 murals d'art urbà.
0: Mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complicat i celebren aquest cap de setmana la Fira del Vi de Falset, una proposta que acosta amants del vi i productors en un esdeveniment, Falset Ariadna Escoda, que aquest any compleix 31 anys.
24: La pluja ha donat treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de feina, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, per això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
25: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
26: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
24: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
1: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
27: I de tu, i de tu.
1: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
27: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
28: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
1: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
29: 170.000 turistes.
30: El projecte ha reduït dimensions.
31: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
1: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
0: Poc més de 6 minuts i seran 3:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Roger Arbussà, bona tarda.
32: Bona tarda, Aitana, bon matí. Rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà a la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Demà, un dia engrescador per al tècnic Pere Romeu.
33: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals les temporades anteriors quan jo estava comentant l'assistent. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
32: També té moltes ganes d'aquest partit la jugadora portuguesa Kika Nazaret.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
32: A la Lliga F, derrota del Badalona avui a casa contra l'Atlètic Club, 0-1 a Palamós. Les badalonines, però, ja fa un mes que estan salvades. Són declaracions de la portera Carla Abdon.
6: Sí, bueno, hem començat amb molt bon peu i les oportunitats que hem tingut no les hem aconseguit aprofitar. I, bueno, hi ha hagut a la segona part minuts molt bons. I això, el que hem tingut ho hauríem d'haver aprofitat, però res, ha sigut un partit molt disputat i hauria estat molt bé si haguéssim empatat.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
32: La vista taronja per fortes pluges a La Rioja i Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre, que començarà a les 9 i que podreu seguir en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça recupera Rafinha i Bernal i podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. Recordem-ho, això serà així si el Barça guanya avui i el Madrid no ho fa demà contra l'Espanyol a Cornellà. Pel tècnic blanc Álvaro Arbeloa, evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís el cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran preocupació.
7: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
32: Per cert, que el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat al peu dret i estarà dues setmanes de baixa. Això vol dir que es perd segur el clàssic del Camp Nou diumenge que ve, 10 de maig. Arbeloa també ha contestat una pregunta sobre la suposada discussió entre ell i el migcampista Dani Ceballos.
7: No, mira, yo no entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid. Y eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo.
32: També avui a primera en joc, aquesta hora, el Villarreal 2, llevant 1, ara mateix al 65, a un quart de 5, València Atlètic de Madrid. El Cholo Simeone assegura rotacions.
8: Es que me lo pide la forma de los jugadores. Ya decíamos recién de estos chicos que el otro día terminaron con molestias y evidentemente vamos a ir por el lado donde esté gente fresca para poder competir, que es lo que nos importa.
32: A dos quarts de 7, a la vez, Atlètic Club.
27: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
32: Tot això en futbol, en bàsquet, a l'ACB avui, Joventut Unicaja a les 6, bàsquet Girona-Saragossa a dos quarts de 7 i a les 9, Burgos-Lleida. Són declaracions del jugador de la penya, Guillem Vives.
9: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més al nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
32: I aquest és el tècnic de la penya, Gerard Encuentra, abans de visitar la pista del Burgos.
10: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus, intentar mantindre una regularitat durant tot el partit, ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar, si el partit se'ns fica a disposició poder rematar-ho i després a nivell basquetbolístic intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
32: Avui es disputarà la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk a partir de les 5. Recordem també que Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran demà la final masculina. A les semifinals ahir, Sinner va eliminar el francès Arthur Fils i Zverev va superar el belga Blocks. I l'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'Hockey Lliga Femenina. A l'última jornada, les lleidatanes se salven tot i perdre la pista del Vigues i Riells. Les ha beneficiat la derrota del Ribes. L'equip madrileny perd la categoria. I també aquest cap de setmana hi ha Mundial de Motos Femení a Hongria. És la tercera ronda de la temporada. Avui Paola Ramos ha tornat al podi després de la lesió a Assen. La tarragonina ha acabat tercera a la primera cursa.
2: 3CAT Info.

0: Molt bona tarda, són 3:45. A aquesta hora destaquem que l'activista barceloní de la flotilla Global Sumut, detingut per Israel, ha començat una vaga de fam, és Aïf Abu Sheikh, que s'ha reunit 10 minuts amb el personal del Consolat d'Espanya, que l'ha vist en bon estat de salut, per bé que presenta algunes ferides. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, després del xoc entre Donald Trump i el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona avui al migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la relació entre el detingut i la víctima. El cas, sota secret d'actuacions. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre diverses qüestions, farem anàlisi de com es presenten les eleccions del dia 17 a Andalusia, que han de servir a priori per mesurar la fermesa del Partit Popular per mantenir o no la majoria absoluta i també la capacitat del PSOE per mirar de remuntar el seu mínim històric a la cambra andalusa. També s'haurà de veure si Vox es tanque o pot ser una formació decisiva com en altres comunitats. I en el marc de la Setmana de la Llengua, avui us parlarem dels nens i adolescents que es veuen obligats en alguns casos a fer de traductors per les seves famílies perquè els adults no saben català. Un estudi que ha fet el grup de recerca Mires evidencia que aquest paper de traductors té un impacte en l'emoció d'aquests infants i adolescents. Roger Arbussà, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: En esforç aquesta hora, Roger, què destaques?
1: Caetano Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions. Demà, Barça-Bayern al Camp Nou.
0: Tarda amb núvols arreu del país, més clarianes cap a les comarques de Girona i Barcelona, però es manté el risc d'alguns ruixats al nord, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara al vespre, localment amb tempesta, augmentaran a l'Alt Pirineu amb temperatures més fresques. L'activista barceloní de la flotilla Global Sumut, detingut per Israel, ha començat una vaga de fam. Aïf Abu Sheikh s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya que l'ha vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat a la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa un parell de dies Israel el detingués juntament amb l'activista brasiler Thiago Ávila en aigües internacionals. La flotilla denuncia tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només confirmen maltractaments als activistes que ja estan tornant cap a casa seva. Avui al matí, en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho qualificava de vulneració del dret internacional.
2: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: L'exèrcit israelià va interceptar aquest comboi humanitari en aigües internacionals davant d'aquesta costa de l'illa grega de Creta, com denunciava 3CAT Info, un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
3: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: Per avui, a 8:15 de la tarda, convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia a Barcelona. La Premi Nobel de la Pau, la iraniana Narges Mohammadi, ha estat traslladada d'urgència a un hospital després de perdre la consciència 2 vegades en un sol dia. L'activista iraniana està empresonada des de fa més de 4 mesos i denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica, tot i l'empitjorament del seu estat de salut. Els últims dies, Mohammadi ha patit nàusees, vòmits, dolor al pit i variacions en la pressió arterial. Els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. El president nord-americà està molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, les últimes hores, Donald Trump ha atacat amb 2 de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabriqui a Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. Als pròxims 12 mesos, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
4: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany Boris Pistorius ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
0: I a Mali, al Sahel africà, la situació cada vegada és més feble en la junta militar davant d'atacs de grups jihadistes i secessionistes. Els rebels ja controlen al nord una base militar estratègica abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. La junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els insurrectes que ara fa una setmana van matar en atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim malià. La població civil malviu amb la situació que pot, amb una extremesa incertesa i els països veïns també. Ens ho explica des de Burkina Faso, Elia Borràs.
5: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
6: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
5: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi, una ubicació secreta i un dels llocs més

0: toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
1: Com hem arribat fins aquí?
2: Per què hem arribat ici?
0: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona avui al migdia al carrer Joan Miró d'Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles. El telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia malferit una dona amb una arma blanca i que havia fugit del lloc dels fets, on hi han anat dotacions dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques. La dona ha acabat morint i el presumpte autor de l'agressió ha estat localitzat i ha quedat detingut. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret d'actuacions. Desmuntat un punt de venda de drogues al districte de Sant Martí de Barcelona, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones després d'haver escorcollat diversos immobles vinculats a un delicte contra la salut pública. La investigació va començar fa mesos i va permetre detectar un punt actiu de venda de drogues, hores d'ara tapiat, que generava greus problemes de convivència, inseguretat i salubritat al barri. Els agents van arribar a intervenir 150 grams de cocaïna, 21 dosis d'heroïna, 21.100 euros en efectiu, 3 armes de foc amb munició, bàscules de precisió i material relacionat també amb la distribució. Nou entrebanc perquè les dones puguin avortar als Estats Units. Un tribunal d'apel·lacions ha bloquejat temporalment l'enviament per correu d'un dels principals fàrmacs per interrompre l'embaràs. És la mifepristona. La decisió del tribunal, que és provisional, torna a imposar la vista presencial per obtenir la pastilla. La mesura restringeix encara més l'accés a l'avortament, perquè més d'una quarta part de les interrupcions de l'embaràs als Estats Units es fan per telemedicina. Un dels distribuïdors del fàrmac portarà la mesura al Tribunal Suprem. El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, que assumeixi responsabilitats polítiques pel judici de l'anomenat cas Mascaretes, que es fa al Tribunal Suprem. Són declaracions en una entrevista al programa L'Hemicicle de Trescat Info, després de la declaració aquesta setmana de l'empresari Víctor de Aldama al judici, i tenint en compte que Salvador Illa va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia de la Covid.
5: El grupet Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa. Com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, demanar disculpes a la ciutadania hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
4: A la mateixa entrevista amb la Marta Corbalán, Alejandro Fernández també ha discrepat del polèmic concepte de prioritat nacional que defensa Vox. Assegura que no es pot negar cap ajuda social a una persona pel seu origen, ni es poden prioritzar els ciutadans espanyols per sobre dels migrants a l'hora d'accedir als serveis de l'estat del benestar. Les eleccions del dia 17 a Andalusia mesuraran la fermesa del Partit Popular per mantenir la majoria absoluta i la capacitat del PSOE per remuntar el seu mínim històric al Parlament andalús, els 30 diputats que té ara, de la mà de María Jesús Montero. També es veurà si Vox s'ha estancat o pot ser una formació decisiva com en altres comunitats. I quina resposta reben de l'electorat les forces a l'esquerra del PSOE? En parlem al següent reportatge que ens ha preparat la Pilar García i que ha comptat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
0: El candidat popular, Juanma Moreno Bonilla, vol fer valer l'estabilitat com a argument a favor seu. Amb majoria absoluta en aquest mandat, 58 escons de 109, no ha necessitat pactar amb ningú i espera mantenir-la per no haver de negociar amb Vox. Fins i tot estaria disposat a governar en minoria per evitar seure's amb els d'Abascal, si es dona el cas. Aquesta és l'opinió dels periodistes Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía, i Alberto Grimaldi, sotsdirector del Diario de Sevilla.
6: El presidente de la Junta ha acuñado un mantra que repite incesantemente, que es que tenemos que mantener la estabilidad frente a los líos. Y cuando habla de lío, habla de la posibilidad de que esté obligado a pactar con Vox.
7: Si el resultado está muy, muy próximo a la mayoría absoluta, yo creo que el PP va a intentar gobernar en solitario, aunque sea en minoría, para evitar el lío que denominamos.

0: Veurem si la crisi de les proves de càncer de pit, errors i retards en els resultats de les mamografies que han afectat centenars de dones a la comunitat passa a facturar a Moreno Bonilla o no. La candidata del PSOE, exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, té el repte de recuperar la confiança de l'electorat després d'uns resultats pèssims fa 4 anys. Un dels eixos de la campanya serà el sistema sanitari.
1: Bajar de 30 diputats seria un mazazo. Ellos creen que no va a ocurrir, que van a mantenerse mínimo en una horquilla de 30-34. El Partido Socialista está tensionado, por lo menos eso es lo que se percibe desde fuera. Y es verdad que la sanidad pública tiene un reclamo electoral importante, yo diría que el más importante.
0: Montero és artífex de la reforma del model de finançament autonòmic que dona 4.800 milions d'euros més a Andalusia. Però en Catalunya, com és habitual, en el punt de mira se li pot girar en contra.
2: Ha calado mucho la idea en Andalucía de que es un modelo que beneficia a Cataluña y discrimina a los demás. No tanto Andalucía en sí, porque el modelo está cuadrado un poco a martillazos para que los números de Andalucía sean similares y en algunos parámetros incluso superiores a Cataluña, pero no responde a un principio de igualdad.
0: Vox voldria ser decisiu en la formació del nou govern, com Extremadura o Aragó, però Andalusia sempre ha tingut menys pes.
1: La sensación que se transmite ahora mismo es que Vox está desinflándose. En Andalucía fue el primer lugar donde irrumpió en un parlamento autonómico. Lo que pasa es que Vox hasta ahora en Andalucía ha tenido un papel muy secundario, ha sido un partido irrelevante, porque el PP tenía mayoría absoluta, entonces Vox ha pasado bastante desapercibido.
0: A l'esquerra del PSOE té molt bones expectatives endavant Andalusia, partit estrictament andalús i andalusista, amb José Ignacio García al capdavant.
2: Su líder está considerado uno de los mejores parlamentarios que ha habido en esta legislatura en Andalucía y ha conectado bastante bien con el electorado de izquierda, sobre todo joven, y eso se nota.
0: I cal veure l'impacte que té a les urnes el fet que Podem s'ha afegit finalment a la plataforma per Andalusia d'Esquerra Unida i Sumar amb Antonio Maillo al capdavant, un històric d'Esquerra Unida. Estan cridats a les urnes 6,8 milions d'electors. 370.000 joves podran votar per primera vegada.
3: Trescat Info.
4: Ara passa un minut de 3:15 de la tarda.
3: El temps.
4: Jofre Genué.
5: Aquesta tarda continuarà el domini dels núvols pràcticament arreu del país, sempre amb la possibilitat d'algunes escletxes, d'algunes estones de sol, més cap a Girona, a la resta difícilment, i a més amb la possibilitat encara d'algunes pluges. Més febles i localitzades, sobretot al nord de les comarques de Lleida del Pirineu, però en definitiva no acabaran de desaparèixer, i és més, al llarg de la tarda vespre fins i tot poden arribar nous ruixats al nord de les comarques de Lleida, localment amb alguna tempesta. Bé, de fet, la propera nit continuem amb el domini dels núvols i demà diumenge també. Poc risc de pluja, fora del Pirineu sobretot, o de l'extrem nord del país, però no es pot descartar algun ruixadet. Tot plegat farà que la propera matinada continuï sent poc freda en general, però les màximes quedin curtes. De fet, avui els vols més elevats, com a molt, s'aproximen als 25 graus on hi ha més estones de sol. Demà el risc de pluja anirà en augment al llarg del dia, sempre a l'interior i en forma de ruixats, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, i en conjunt a la resta més núvols que no pas precipitacions, però podríem acabar la jornada amb una tongada de pluja una mica més extensa. I, de fet, aquest risc de ruixats s'incrementa de cara a dilluns. Sembla que a partir de dimarts podria marxar aquesta pertorbació i tot plegat fent que les temperatures es normalitzin per l'època.
3: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
3: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: Ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o El Puny i La Rosa del PSOE. Durant la seva carrera, Cruz Novillo, que tenia 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol o Endesa, i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, també entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. Havia rebut molts reconeixements. Destaquen el Premi Nacional del Disseny de l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts de l'any 2012.
3: El català, una llengua oberta al món.
6: Una llengua que obre portes.
3: Setmana de la Llengua a 3cat.info i 3cat.
4: En el marc d'aquesta setmana, avui us parlem dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors a les seves famílies perquè els adults no saben català. Un estudi elaborat pel grup de recerca Mires evidencia que aquest paper de traductors té un impacte a les seves emocions, en el seu procés maduratiu i en el seu rendiment escolar. Montse Camps.
8: L'estudi del grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mires, publicat fa 2 anys, indica que els nens comencen a fer de traductors de ben petits i és un rol que fan de manera natural. L'àmbit en què han de fer més de traductors és el sanitari. Marta Arumí és catedràtica de traducció i interpretació de la UAB i directora del grup de recerca Mires.
9: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de ser un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no, de convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults i que no els hi corresponen. Una visita ginecològica amb la mare o amb la tieta o amb la cosina, doncs tampoc correspon que un nen o una nena hagi d'estar interpretant, doncs, això.
8: La Boutania Elbouk té 16 anys i estudia a quart d'ESO. Va néixer al Marroc i va arribar fa no gaire a Catalunya, però ja té un gran domini de la llengua. Per això és la traductora oficial de la seva mare en reunions d'escola o al metge. Assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir.
10: Al metge pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com, o sigui, com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que, o sigui, donar-li la idea concretament que hi diu l'altra persona, saps?
8: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà, mentre que els professionals del servei social són els més sensibilitzats a no implicar els menors. El judicial és l'únic àmbit dels serveis públics en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat. Xifré Ramos és psicòleg i membre del grup de treball Moviments Migratoris, Refugi, Asil i Relacions Interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Desmenteix la creença que fer aquest paper ajuda els nens en el seu procés maduratiu i alerta que a la llarga pot derivar en problemes de salut mental.
11: Sabem que els efectes poden ser molt greus, és a dir, en el cervell, en el cos, en les relacions dels infants, que no són com la dels adults. Un infant que està sotmès de forma repetitiva a tot tipus d'informació adulta, no només adulta, sinó adulta i complexa, que no és capaç de digerir, és un infant que no haurà crescut en un lloc que li toca.
8: Tots aquests testimonis els ha recollit el programa Solidaris i els podreu sentir més àmpliament aquesta nit per l'exclusiu digital.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3cat.info.

0: Els Pets avui actuen en l'última jornada del festival Constantí Sone. Encapçalats per Lluís Gavaldà, la banda començarà amb aquest concert al seu poble natal, la segona part de la gira Cantant les 40. De celebració dels seus 40 anys d'història. I ho faran amb un repertori totalment renovat en què tocaran cançons de 8 discos que no van interpretar a la primera part de la gira. Més enllà d'aquest primer concert d'avui a Constantí, la gira dels Pets els portarà, entre altres poblacions, a Premià de Dalt i a Felanitx, aquest maig. També actuaran al Cruïlla de Barcelona l'11 de juliol, al Festiuet de Salou el 17 de juliol i a l'Empordà Music Festival de la Bisbal. Acabaran gira al novembre al Calçofest de Valls. Avui tret de sortida a l'escenari de l'aparcament de les piscines municipals de Constantí a les 10 de la nit. Perquè collons jo mai podré ser rei. Això a Constantí. A Barcelona, la noche es casi perfecta. Eros Ramazzotti. I porta una història importante. Parada al Palau Sant Jordi, la gira pren per títol una de les seves cançons més populars, que de fet va ser el single més escoltat del seu primer disc i que es va convertir en un símbol de la seva carrera. La icona del pop-rock italià celebra 40 anys també de trajectòria i certifica el vincle amb el seu públic, que sovint transpassa fronteres generacionals per convertir-se en història viva de la música. Impulsada per més de 80 milions de discos venuts, 80, i més de 9.300 milions de reproduccions globals. Concert al Palau Sant Jordi, avui a les 9 de la nit, té totes les entrades venudes. Mescla de música i fantasia. 6 minuts i seran les 4. Esports. Roger Bussà, bona tarda.
1: Bona tarda. Aitana, bon matí. Rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Demà, un dia engrescador pel tècnic Pere Romeu.
2: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals les temporades anteriors quan jo estava comentant l'assistent. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
1: També té moltes ganes d'aquest partit la jugadora portuguesa Kika Nazaret, que no va poder jugar a les semis de l'any passat perquè estava lesionada.
3: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club 0-1. Les badalonines, però, ja fa un mes que estan salvades. Són declaracions de la portera Carla Abdon.
4: Sí, bueno, no hem començat amb molt bon peu i les oportunitats que hem tingut no les hem aconseguit aprofitar. I, bueno, hi han hagut a la segona part minuts molt bons. I això, el que hem tingut ho hauríem d'haver aprofitat, però res, ha sigut un partit molt disputat i hauria estat molt bé si haguéssim empatat. 3CAT
1: Info. La vista taronja per fortes pluges a La Rioja i a Navarra pot condicionar l'Osasuna Barça d'aquest vespre, que començarà a les 9 i que podreu seguir en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça recupera Rafinha i Bernal i podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana. Recordem-ho, això seria així en cas que el Barça guanyi avui al Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà. Pel tècnic blanc Álvaro Arbeloa, evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís al cap de setmana que ve no és la seva gran preocupació.
5: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: Per cert, que el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat al peu dret i estarà dues setmanes de baixa. Això vol dir que es perd segur el clàssic del Camp Nou diumenge que ve, el dia 10 de maig. Arbeloa també ha contestat una pregunta avui sobre una suposada discussió entre ell i el migcampista Dani Ceballos.
5: No, mira, yo no entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid, y eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo.
1: També avui a primera en joc ara el Villarreal 5, llevant un ara mateix el partit al temps afegit, a un quart de 5 València Atlètic de Madrid i a dos quarts de 7 a la Alavés Atlètic Club.
6: Trescat Info.
1: A l'ACB avui, Joventut Unicaja a les 6, Bàsquet Girona Saragossa a dos quarts de 7 i més tard a les 9, Burgos Lleida. Són declaracions del jugador de la penya, Guillem Vives.
7: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
1: I el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, abans de visitar la pista del Burgos.
8: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus, intentar mantindre una regularitat durant tot el partit, ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar, si el partit se'ns fica a disposició poder rematar-ho, i després a nivell basquetbolístic intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
1: Avui es disputa la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk a partir de les 5. Recordem també que Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran demà la final masculina. A les semifinals, ahir, Sinner va eliminar el francès Arthur Fils i Zverev va superar el belga Blocks. I l'Alpicat ha aconseguit avui la permanència a l'Hockey Lliga Femenina, l'última jornada de la fase regular. Les lleidatanes se salven tot i perdre a la pista del Bigues i Riells. Les ha beneficiat la derrota del Ribes. L'equip madrileny perd la categoria. Això ha passat avui i més tard també passarà un partit del Barça de futbol sala, Lliga de futbol sala, a un quart de set. Avui, Barça-Peníscola.
6: Trescat Info. Trescat Info.

0: L'activista barceloní de la flotilla detingut per Israel ha començat una vaga de fam. Saif Abu Kashek s'ha reunit 10 minuts amb personal del Consolat d'Espanya, que l'ha vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El ministre espanyol Álvarez ha parlat de detenció il·legal al suplement de Catalunya Ràdio. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea. La guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima a nivell industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible arran del tancament de l'estret d'Hormuz. Detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Els Mossos investiguen la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret de les actuacions. Detinguts quatre homes a l'Empordà com a presumptes autors d'un delicte de segrest, extorsió i revelació de secrets. Els denunciants haurien segrestat un home a canvi d'un rescat de 60.000 euros. Els Mossos els han posat a disposició judicial i continuen la investigació. El personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit mantenir la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al 9 de maig. A Barcelona, 39 dels 40 centres no han obert avui, segons la CGT, perquè han secundat l'aturada. I el sector vitivinícola del Priorat mostra múscul i exhibeix l'autoestima de la comarca a la Fira del Vi del Falset, que enguany celebra la 31a edició. Mig centenar de cellers de la denominació d'origen Montsant i la denominació d'origen Qualitat Priorat, encara en l'equador del certamen, amb la previsió de vendre més de 7.000 tíquets de degustació.
1: Esports.
2: Aitana Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions. Demà, Barça-Bayern al Camp Nou. Rafinha i Bernal són les novetats del Barça per jugar avui al camp de l'Osasuna. A les 9, l'equip blaugrana podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana si guanya avui i el Madrid perd o empata demà a Cornellà. I a la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club 0-1. Les badalonines ja fa un mes que estan salvades.
0: I pel que fa el temps, una tarda d'alguns ruixats al nord de les comarques de Lleida, que de cara al vespre en guanyaran extensió i intensitat. A la resta es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques i temperatures poc per sobre dels 20 graus. Per demà s'esperen pocs canvis.
1: 3CAT Info.
0: Bona tarda, passen gairebé 4 minuts de les 4. Us informa Xavier Palau.
1: 3CAT Info.
0: L'activista barceloní de la flotilla, detingut per Israel, ha començat una vaga de fam. Saif Abu Kashek s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'ha vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa dos dies Israel el detingués juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila en aigües internacionals. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan tornant a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: L'exèrcit hebreu va interceptar el comboi humanitari en aigües internacionals davant de la costa de l'illa grega de Creta. Ho ha denunciat a 3CAT Info un dels portaveus d'aquesta flotilla, Pablo Castilla.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: Avui, a 7:45 del vespre, hi ha convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, a les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabrica Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. En els pròxims 12 mesos, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
5: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
0: Cuba condemna l'ampliació de sancions contra l'illa caribenya decretada ahir pel president nord-americà Donald Trump. En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Afers Estrangers, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units de voler imposar un càstig col·lectiu al poble cubà i assegura que les mesures violen la Carta de les Nacions Unides. L'ordre executiva d'ahir preveu bloquejar els actius als Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana, com ara l'energia, la defensa o les finances. Aquesta matinada Trump ha aprofitat un sopar privat per tornar a amenaçar Cuba i ha assegurat, amb ironia, que prendrà el control de l'illa.
6: Originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately.
0: Trump ha dit que hi vol enviar el portaavions Abraham Lincoln. Això sí, ha afegit que primer vol acabar la feina a l'Iran. Trump va rebutjar ahir l'última proposta de pau feta per Teheran i un general iranià ha vaticinat que considera probable que reprengui la guerra. De fet, Trump ha comunicat al Congrés que la guerra s'ha acabat oficialment per poder continuar amb l'ofensiva militar sense permís parlamentari si decideix reprendre els atacs. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a nivell industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.

0: 4 i 9 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al carrer Joan Miró d'Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles. El telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets, on s'han desplaçat dotacions dels Mossos i també efectius del SEM, del Sistema d'Emergències Mèdiques. La dona ha acabat morint i el presumpte autor de l'agressió ha estat localitzat i ha quedat detingut. Els Mossos investiguen el cas, que es troba sota secret de les actuacions. En cas que es tractés d'un mort per violència masclista, seria la 18a víctima de l'any per aquest tipus de violència a l'estat espanyol. L'Ajuntament d'aquesta localitat d'Esplugues de Llobregat ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat la seva condemna a qualsevol forma de violència. També expressa la preocupació per uns fets que cataloga de greus i que afecten la convivència i la seguretat ciutadana. Els Mossos han detingut 4 homes a Figueres i Cabanes, a l'Alt Empordà, com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions i revelació de secrets. Els fets es remunten al desembre, quan els denunciats haurien retingut un home contra la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona. Els presumptes autors l'haurien agredit amb l'objectiu d'obligar-lo a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard, l'haurien traslladat a un altre edifici situat al nord de França fins que la seva família hauria abonat part de la quantitat. La víctima va ser alliberada dies més tard amb el compromís de pagar el que faltava. Els detinguts s'han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Es manté la vaga indefinida dels dissabtes a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Així ho ha decidit en assemblea aquest migdia el personal d'aquests centres, que en total tenen uns 360 treballadors. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions d'aquesta casa, 3Cat Info.
2: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no han obert avui perquè han secundat la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT. Les associacions de víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024 no assistiran a la reunió convocada per dilluns amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. També denuncien la manca de debat sobre la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que se situa al 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diversos fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions doncs és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus al procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, és CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de transició energètica del govern.
4: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: De seguida arribem a un quart de cinc a 3CAT Info. Obrirem aquesta hora una àrea de servei, però abans passem per Falset, perquè mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complex i celebren aquest cap de setmana la Fira del Vi de Falset. La proposta costa a mans del vi i productors en un esdeveniment, Ariadna Escoda, que enguany compleix 31 anys.
5: La pluja ha donat treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de feina, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, per això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
6: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
7: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
5: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
0: Tocats un quart de cinc de la tarda. Com dèiem, obrim aquesta hora l'àrea de servei, un apunt de la mobilitat després del temps. Us hem d'explicar que un motorista ha perdut la vida en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquest ja són 15 els motoristes morts en accidents a les carreteres catalanes en el que portem d'any. És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides als col·lectius vulnerables a les carreteres, com motoristes, ciclistes i vianants, que representen més d'un 50% del total de víctimes mortals. El seu portaveu, Carlos Amoretti, ha dit d'aquesta emissora que les campanyes de trànsit han d'anar dirigides a ells.
8: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no?
0: En el que portem d'any han mort 34 persones a les carreteres catalanes, una reducció de més del 35% respecte al mateix període de l'any passat.
1: El temps.
0: I a punt ara la previsió meteorològica, la crònica del Jofre Genuer.
9: Dos registres més importants de precipitacions que hi ha hagut aquest matí. Destacarem sobretot aquests 51 litres per metre quadrat al Baix Camp, a l'Hospitalet de l'Infant, o també aquests 40 Montroig del Camp, també cap al Montsià, a la Sénia, prop d'aquests 17 litres per metre quadrat, o 12 gairebé a Riudecanyes, al Baix Camp, o a la zona dels ports, al Baix Ebre, també uns 11 litres per metre quadrat, o també la Ribera d'Ebre, Tivissa, 11 litres per metre quadrat. Són els registres més importants del dia d'avui, perquè aquesta tarda, en conjunt, doncs, esperem molt de núvols, però poques precipitacions. Ruixats, en tot cas, al nord de les comarques de Lleida, que és on persisteix el risc de pluja, i és més, de cara al vespre, fins i tot es podria tornar a incrementar amb l'arribada d'una nova tongada de xàfecs i fins i tot d'alguna tempesta. Estem parlant, sobretot, del nord de les comarques de Lleida. A la resta, més núvols que no passa precipitacions, i uns núvols que poden mostrar-se estones una mica esqueixats, amb alguna ullada de sol, sobretot quan més cap a les comarques gironines. No acaba de fer net, de fet la perturbació que ha encetat aquesta situació de temps més insegur amb ruixats ha de continuar acostant-se, ho farà de manera molt lenta, i no ens acabarà de creuar ben bé fins dilluns o dimarts. Per tant, demà continuarem amb el domini dels núvols, amb poques clarianes, amb risc d'algunes gotellades, i sempre el risc més elevat de pluja cap a l'interior i cap a l'àrea del Pirineu. Al pas de les hores, al llarg del dia demà, l'increment de la pujada de pluja es notarà, sobretot al nord del país, i especialment de cara a la vespre. De fet, sembla ara com ara que la tongada de pluja una mica més extensa i general serà de cara a dilluns.
1: 3CAT Info.
10: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
11: Vols saber què passa al Parlament?
12: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
13: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
11: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
14: Podem dir que està en temps de descompte.
15: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
16: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
17: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
18: La prohibició de les compres especulatives
19: serà un estrepitoso fracaso de la izquierda.
11: Escolta l'Hemicicle.
20: S'aixeca la sessió.
11: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán.
1: 3CAT Info.
0: 4 i 19 minuts, desmuntat un punt de venda de drogues al districte de Sant Martí de Barcelona. La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones després d'escorcollar diversos immobles vinculats a un delicte contra la salut pública. La investigació va començar fa mesos i va permetre detectar un punt actiu de venda de drogues, a hores d'ara tapiat, que generava greus problemes de convivència, inseguretat i salubritat al barri. Els agents van intervenir 150 grams de cocaïna, 21 dosis d'heroïna, 21.100 euros en efectiu, 3 armes de foc amb munició, bàscules de precisió i material relacionat amb la distribució. Ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i el 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements, destaquen el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nou entrebanc perquè les dones puguin avortar als Estats Units. Un tribunal d'apel·lacions ha bloquejat temporalment l'enviament per correu d'uns dels principals fàrmacs per interrompre l'embaràs. És la mifepristona. La decisió del tribunal, que és provisional, torna a imposar la visita presencial per obtenir la pastilla. La mesura restringeix encara més l'accés a l'avortament, ja que més d'una quarta part de les interrupcions de l'embaràs als Estats Units es fan per telemedicina. Un dels distribuïdors del fàrmac portarà la mesura al Tribunal Suprem. Avui, en el marc de la Setmana de la Llengua de 3CAT, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en la realitat dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors de les seves famílies perquè els adults no saben català.
1: El català, una llengua oberta al món.
21: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a 3CAT Info i 3CAT.
0: Aquesta circumstància impacta en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i en el seu rendiment escolar. Ho detalla Marta Arumí, és catedràtica de traducció i d'interpretació i directora del grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha elaborat l'estudi sobre aquest impacte.
22: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
0: Un dels àmbits en què han de fer més de traduccions és el sanitari. La Butaina El Bok té 16 anys i va néixer al Marroc, va arribar no fa gaire a casa nostra.
23: Pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. Com el faig per traduir a la meva mare, saps?
0: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà. El programa Solidaris s'emet avui a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio. Els Mossos han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques gironines, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació a la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció, Bert Artigues Fontàs.
2: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de les ciutats. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
3: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi, arrel de regularitzacions a nivell de ciutats, on s'està regulant la gestió dels residus, i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
2: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
0: 5 minuts i mig i 4:45.
1: Esports.
0: Ho farem fins a 4:15 amb l'actualitat esportiva a punt amb el Roger Bosà, amb una alta mèdica d'una jugadora del Barça. Roger, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Que s'ha passat un fort temps fora de combat.
4: 5 mesos. Aitana Bonmatí ha estat de baixa per una lesió al peroné i serà la gran novetat demà a la convocatòria del Barça per jugar la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Demà, un dia engrescador pel tècnic Pere Romeu.
20: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals les temporades anteriors quan jo estava comentant l'assistent. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
4: També té moltes ganes d'aquest partit la jugadora portuguesa Kika Nazaret, que no va poder jugar a les semis de l'any passat perquè estava lesionada.
24: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
4: A la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club, 0-1. Les badalonines, però, ja fa un mes que estan salvades. Són declaracions de la portera Carla Abdon.
25: Sí, bueno, hem començat amb molt bon peu i les oportunitats que hem tingut no les hem aconseguit aprofitar. I, bueno, hi han hagut a la segona part minuts molt bons. I això, el que hem tingut ho hauríem d'haver aprofitat, però res, ha sigut un partit molt disputat i hauria estat molt bé si haguéssim empatat.
4: Per cert, males notícies a l'Espanyol. Anna Torrodà haurà de passar pel quiròfan. La jugadora té un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. L'operaran la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
4: El Barça juga aquest vespre al camp de l'Osasuna a les 9 i en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça recupera Rafinha i Bernal i podria guanyar a la Lliga, ja ho sabeu, aquest mateix cap de setmana. Això serà així si el Barça guanya avui al Sadar i el Madrid no guanya demà l'Espanyol a Cornellà. Pel tècnic blanc, Álvaro Arbeloa, evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís el cap de setmana que ve al Clàssic no és la seva gran preocupació.
26: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los 3 puntos, porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
4: Per cert, que el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat al peu dret i estarà unes 2 setmanes de baixa. Això vol dir que es perd segur el clàssic del Camp Nou diumenge que ve. Arbeloa també ha contestat avui una pregunta sobre una suposada discussió entre ell i el migcampista Dani Ceballos.
26: No, mira, yo no entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid, y eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo.
4: També avui a primera hora mateix en joc el partit entre el València i l'Atlètic de Madrid. De moment, empat a 0 al minut 9 a 6:45 a l'Avés. Atlètic Club, jugat avui, Villarreal 5, Llevant 1.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la Lliga CB de bàsquet, avui a les 6, Joventut Unicaja, 6:45, bàsquet Girona-Saragossa i a les 9, Burgos-Lleida. Són declaracions del jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
4: I aquest és el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, abans de visitar la pista del Burgos.
6: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus. Intentar mantindre una regularitat durant tot el partit. Ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar. Si el partit se'ns fica a disposició, poder rematar-ho. I després, a nivell basquetbolístic, intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
4: I avui es disputarà la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk.
11: 3CAT Info.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Amb la crònica esportiva, amb el Roger Bosà, hem arribat clavats a 4:45. I a aquesta hora us estem destacant aquests titulars. Israel confirma que els dos líders de la flotilla detinguts per l'exèrcit hebreu ja són al seu territori. Segons ha avançat el ministre d'Afers Estrangers, Álvarez, al suplement de Catalunya Ràdio, els activistes rebran la visita dels cònsuls d'Espanya, Suècia i el Brasil aquesta tarda. L'organització humanitària denuncia tortures. Ja us ho he explicat que l'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Trump amb el canceller alemany Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea. I també us hem explicat la detenció d'un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona. Això ha passat aquest migdia al barri de Finestrelles de l'Espluga de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret de les actuacions. En aquesta segona mitja hora d'informatiu, abans d'arribar a les 5, us explicarem que els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. És una xifra que se suma als 1.706 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. I compte, la platja de Copacabana, de Rio de Janeiro, al Brasil, es prepara per acollir el show multitudinari de Shakira. La colombiana actuarà a l'escenari més gran construït mai a la sorra de Copacabana, amb més de 1.300 metres quadrats i una passarel·la de 250 metres. El concert Todo Mundo no Rio és gratuït. S'espera una xifra rècord d'assistència amb més de 2,5 milions de persones seguint-lo en directe. També aquesta hora amb el Roger Bosà busquem el titular esportiu. Què destaca, Roger?
2: Caetano Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions. Demà, Barça-Bayern al Camp Nou després de l'1-1 de l'anada.
1: I tot això enmig d'una tarda d'alguns ruixats al nord de les comarques lleidatanes que de cara al vespre guanyaran extensió i també intensitat. A la resta es mantindrà el domini dels núvols amb algunes clarianes esporàdiques i temperatures poc per sobre dels 20 graus. Per demà diumenge, s'esperen pocs canvis. Saïf Aboukeshek, l'activista barceloní de la flotilla detingut per Israel, ha començat una vaga de fam. S'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'ha vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat a la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa 2 dies Israel el detingués juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila en aigües internacionals. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan tornant a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez, el ministre d'Exteriors espanyol, ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: L'exèrcit hebreu va interceptar el comboi humanitari en aigües internacionals davant de la costa de l'illa grega de Creta. Ho ha denunciat a 3CAT Info un dels portaveus d'aquesta flotilla, Pablo Castilla.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
1: Avui a 8:15 del vespre hi ha convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea. Això és el Passeig de Gràcia de Barcelona.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Dos quarts i cinc de 5 de la tarda, els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, en les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes. Una, la defensa, i l'altra, els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabrica Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. En els pròxims 12 mesos, el pròxim any, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
5: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
1: Malgrat l'anunci del Pentàgon de retirada de tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el Centre de Comandament Europeu dels Estats Units, que supervisa totes les operacions fora del país, Núria Har.
6: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022 la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits en quarta posició d'Espanya, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
7: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
8: Probablement. Vol dir que no hauria de fer? Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
6: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents del Congrés i del Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica.

0: La Natàlia i l'Andrei estan convençuts que Europa i els Estats Units volen destruir Rússia perquè és un país gran, amb recursos i que tothom enveja.
1: Ara Occident vol infringir-nos una derrota estratègica, però no se'n surten. Som russos i no ens rendim.
2: Rússia sempre ha estat forta i els forts sempre provoquen un desig de pessigar-los una mica i fer-los mal.
3: És un caramelet pels enemics. Potser Rússia és tan dolça que tots la volen.
0: El sociòleg Lev Gutkov explica a Catalunya Ràdio d'on neix aquest sentiment.
4: És la sensació del fracàs com a civilització de Rússia, el fracàs de les reformes, que Rússia no es convertís en un país democràtic i normal. Va provocar una onada de ressentiment i, com a conseqüència, la recerca d'un enemic fictici.
0: I com que aquest fracàs requereix una explicació, segons Gutkov, la propaganda del Kremlin diu que tot és culpa d'Occident.
4: Occident no ens respecta. Occident ens considera un país endarrerit, bàrbar, agressiu. La propaganda utilitza tots aquests mites de manera molt efectiva, reforçant aquest sentiment d'inferioritat.
0: I Gutkov en posa una dada com a exemple. Només el 8% dels russos opina que va ser Putin qui va atacar Ucraïna, mentre que tota la resta creu que Rússia és la víctima d'aquesta guerra.
5: A Mali, un país de l'Àfrica Occidental, situació cada cop més feble de la junta militar davant els atacs dels grups jihadistes i secessionistes. Els rebels ja controlen al nord una base militar estratègica abandonada per l'exèrcit mercenari russos. Mentrestant, la junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els insurrectes que fa una setmana van matar en atemptat el ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i els països veïns també. Anem a Burkina Faso, Èlia Borràs.
6: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
7: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
6: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
7: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
6: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
7: Com hem arribat fins aquí?
8: Per què no arribem aquí?
6: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
5: El governador de l'estat mexicà de Sinaloa, Rubén Rocha, ha demanat apartar-se temporalment del càrrec després que la Fiscalia de Mèxic informés de l'inici d'una investigació contra ell i 9 persones més promoguda des dels Estats Units per suposats llaços amb el narcotràfic. L'acusació també sosté que s'hauria beneficiat políticament gràcies al suport d'una facció del càrtel de Sinaloa. Rocha ha rebutjat categòricament qualsevol relació amb el crim organitzat.
9: 3Cat Info.
5: 2 minuts i arribem a 4:45. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del registre de violències contra l'alumnat del Departament d'Educació, el REBA. És una xifra que se suma als 1.706 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. Són dades que us avança aquesta emissora avui, que és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El primer cas per diagnosticar aquest problema és saber-ho detectar a temps. La Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa són alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
8: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
9: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
5: La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física.

0: informàtica i altres formes com el ciberassetjament. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
1: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: Els estudis indiquen que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i que moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acabarà demà, combina l'agricultura, la gastronomia i l'art. L'espàrrec blanc és l'estrella de la fira, però també hi ha altres productes de la pagesia local que hi tenen un paper rellevant, com el porro, que és ideal per a les composicions artístiques realitzades amb vegetals. Josep Panyella és el president de la cooperativa agropecuària de Gavà.
3: Moltes figures d'aquestes que està vestida en aquest art de porro, que és magnífica, i això és el que també atrau molt a la Fira d'Espàrrecs.
0: La tradició de les obres d'art fetes amb vegetals té 30 anys, la fira és més antiga. Va començar a fer-se l'any 1932. Un altre atractiu és la mostra GastroGavà. Santi Peña Rocha, president del Gremi de Restauradors.
4: Hi ha un total de 20 restauradors que participen, que fan una oferta total de 40 tapes diferents, que van des de dolços, salats. Volem intentar arribar a aconseguir les 32.000, 35.000, ja que també és un dia més d'edició.
0: Ahir al vespre s'hi van servir 5.000 tapes, cosa que suposa un rècord.
2: El temps.
0: Ara passo minuts de 4:45. Obrim àrea de servei a 3Cat Info. A punt la previsió meteorològica amb el Jofre Genué.
5: Dels registres més importants de precipitacions que hi ha hagut aquest matí, destacarem sobretot aquests 51 litres per metre quadrat al Baix Camp, a l'Hospitalet de l'Infant, o també aquests 40 a Mont-roig del Camp. També cap al Montsià, a la Sénia, prop d'aquests 17 litres per metre quadrat, o 12 gairebé a Riudecanyes, al Baix Camp, o a la zona dels ports, al Baix Ebre, també uns 11 litres per metre quadrat, o també a la Ribera d'Ebre, Tivissa, 11 litres per metre quadrat. Són els registres més importants del dia d'avui, perquè aquesta tarda, en conjunt, doncs esperem molt de núvols, però poques precipitacions. Ruixats, en tot cas, al nord de les comarques de Lleida, que és on persisteix el risc de pluja, i és més, de cara al vespre fins i tot es podria tornar a incrementar amb l'arribada d'una nova tongada de xàfecs i fins i tot d'alguna tempesta. Estem parlant sobretot del nord de les comarques de Lleida. A la resta, més núvols que no passa precipitacions, i uns núvols que poden mostrar-se estones una mica esqueixats, amb alguna ullada de sol, sobretot quan més cap a les comarques gironines. No acaba de fer net, de fet la perturbació que ha encetat aquesta situació de temps més insegur amb ruixats ha de continuar acostant-se, ho farà de manera molt lenta, i no ens acabarà de creuar ben bé fins dilluns o dimarts. Per tant, demà continuarem amb el domini dels núvols, amb poques clarianes, amb risc d'algunes gotellades, i sempre el risc més elevat de pluja cap a l'interior i cap a l'àrea del Pirineu. Al pas de les hores, al llarg del dia demà, l'increment de la pujada de pluja es notarà, sobretot al nord del país, i especialment de cara a la vespre. De fet, sembla ara com ara que la tongada de pluja una mica més extensa i general serà de cara a dilluns.
2: Al Catalunya al dia parlem de tu.
6: I de tu, i de tu.
2: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
6: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
7: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
2: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
8: 170.000 turistes.
9: El projecte ha reduït dimensions.
10: Entre l'Aldea Amposta de Tortosa i...
2: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
11: 3Cat Info.

0: La platja de Copacabana, Rio de Janeiro, al Brasil, es prepara per acollir el show multitudinari de la cantant colombiana Shakira. Actuarà a l'escenari més gran construït mai a la sorra de Copacabana. Té més de 1.300 metres quadrats i una passarel·la de 250 metres. El concert titulat Todo Mundo No Rio és gratuït, s'espera una xifra rècord d'assistència amb més de 2,5 milions de persones, superant els registres de Madonna, que el 2024 en va reunir més d'1,5 milions, i de Lady Gaga, que l'any passat es va costar els 2,5 milions. Hores abans d'aquest concert, la colombiana ha compartit a les xarxes socials la seva expectació després de veure els milers de persones que hi havia reunides a la platja esperant un dels seus assajos.
1: ¿Por qué?
2: Porque vos seas maravillosa,
3: po. Vos seas duro.
1: Yo no he empezado el ensayo.
4: Ya está. Sí. Cara.
0: Les grans sorpreses són els artistes internacionals que acompanyaran la colombiana a l'escenari. A l'assaig d'ahir va aparèixer acompanyada dels cantants brasilers Maria Bethânia i Caetano Veloso. Una altra de les incògnites és saber si els seus fills, Sasha i Milan, també sortiran a l'escenari per interpretar un tema amb la seva mare.
5: Una sonrisa tuya es mi debilidad.
0: El concert de Shakira a la Copa a Copacabana està previst a 9:45 del vespre, hora local de matinada a Catalunya. I més concerts.

Eros Ramazzotti, actua avui a Barcelona, porta a la capital catalana la gira Una història important, que aquest vespre fa parada al Palau Sant Jordi. Una gira que pren el títol d'una de les seves cançons més populars, que de fet va ser el single més escoltat del seu primer disc i es va convertir en un símbol de la seva carrera. La icona del pop-rock italià celebra 40 anys de trajectòria i certifica el vincle amb el seu públic, que traspassa fronteres generacionals per convertir-se en història viva de la música, impulsada per més de 80 milions de discos venuts i més de 9.300 milions de reproduccions globals. I avui, al Sant Jordi de Barcelona, no hi faltaran els nous temes inèdits, ni tampoc els seus grans himnes de sempre, com Otra como tú, Fuego en el fuego, aquesta que sentim de fons, o Una emoción para siempre. Aquest concert al Sant Jordi de Barcelona serà a les 9 del vespre, amb totes les entrades venudes.

I més música. Kiko Veneno actua aquest vespre a la Sala Paral·lel de Barcelona. El cantant interpretarà alguns dels temes més destacats del seu repertori, a més de presentar-ne d'inèdits com a avançament del seu proper treball.

0: Kiko Veneno, nascut a Figueres l'any 1952, arriba a Barcelona amb la seva banda i amb el seu habitual estil de fusió de flamenc, pop i rock. Me están esperando, no sé... Aquest concert serà a les 8 del vespre. Ja vull ser rei, ser per tu. I acabem aquesta ronda musical, aquesta ronda de concerts d'aquest dissabte 2 de maig de 2026 amb els Pets, que actuen avui en la darrera jornada del Festival Constantí Sona. La moto amb el botó engegat, tan avui... El grup encapçalat per Lluís Gavaldà començarà amb aquest concert al seu poble natal, la segona part de la gira Cantant les 40, de celebració dels seus 40 anys d'història. Ho faran amb un repertori totalment renovat en què tocaran cançons de 8 discos que no van interpretar durant la primera part d'aquesta gira. Més enllà d'aquest primer concert a Constantí, la gira dels Pets passarà entre altres poblacions per Premià de Dalt i Felanitx, també durant aquest mes de maig, i també actuaran al Cruïlla de Barcelona l'11 de juliol, al Festiuet de Salou, això serà el dia 17 de juliol, i a l'Empordà Music Festival de la Bisbal. El punt final de la gira dels Pets serà el Calso Fest de Valls al mes de novembre. Avui, doncs, tret de sortida d'aquesta segona part de la gira, a l'escenari de l'aparcament de les piscines municipals de Constantí, serà a les 10 del vespre. 3CAT Info. 3CAT Info. 6 minuts i les 5 de la tarda. Esports. Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt, amb el Roger Arbusà. Roger, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Aitana. Bon matí. Rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1. Demà, un dia engrescador pel tècnic Pere Romeu.
2: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals les temporades anteriors quan jo estava comentant l'assistent. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres que ens donarà encara un plus que si el sabem gestionar bé estic convençut que farem un grandíssim partit.
1: També té moltes ganes d'aquest partit la jugadora portuguesa Kika Nazaret, que no va poder jugar a les semifinals de l'any passat perquè estava lesionada.
3: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club 0-1. Les badalonines, però, ja fa un mes que estan salvades. Són declaracions de la portera Carla Abdon.
4: Sí, bueno, no hem començat amb molt bon peu i les oportunitats que hem tingut no les hem aconseguit aprofitar. I, bueno, hi ha hagut a la segona part minuts molt bons. I això, el que hem tingut ho hauríem d'haver aprofitat, però res, ha sigut un partit molt disputat i hauria estat molt bé si haguéssim empatat.
1: Per cert, males notícies a l'Espanyol perquè Anna Torrodà haurà de passar pel quiròfan. La jugadora té un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. L'operaran la setmana que ve. 3CAT Info. El Barça juga aquest vespre al camp de l'Osasuna a les 9 i en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Són novetat a la llista Rafinha i Bernal, que ja tenen l'alta mèdica el cap de setmana en què l'equip podria guanyar la Lliga. Això seria així si el Barça guanya avui al Sadar i el Madrid demà no ho fa contra l'Espanyol. A Cornellà, l'Espanyol, recordem-ho ara mateix, 5 punts per sobre del descens després de 16 partits seguits sense guanyar. El tècnic Manolo González creu que és un bon moment per rebre el Madrid.
5: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
1: Per Álvaro Arbeloa, evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís la setmana que ve al Clàssic no és la seva gran preocupació.
6: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: Per cert, que el capità Dani Carvajal s'ha lesionat al peu dret i estarà unes dues setmanes de baixa. Això vol dir que es perd segur el clàssic del Camp Nou, diumenge que ve. Arbeloa també ha contestat una pregunta sobre una suposada discussió entre ell i el migcampista Dani Ceballos.
6: No, mira, yo no entro en debates públicos con las situaciones que tengo con mis jugadores. Hace ya más de 20 años que entré en el vestuario del primer equipo del Real Madrid, y lo primero que aprendí de los jugadores veteranos es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid se queda en el vestuario del Real Madrid, y eso es algo que llevo conmigo desde hace más de 20 años y que todavía hoy mantengo.
1: A primera en joc ara mateix el València 0, Atlètic de Madrid 0. El partit al minut 39, a 6:45, a l'Alavés, Atlètic Club, jugat avui, Villarreal 5, Llevant 1.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tot això en futbol, en bàsquet a l'ACB, avui a les 6, Joventut Unicaja, a 6:45, bàsquet Girona Saragossa i més tard a les 9, Burgos Lleida. Són declaracions del jugador de la penya, Guillem Vives.
8: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més al nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva, i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
1: I aquest és el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, abans de visitar la pista del Burgos.
9: Ser constants, no? Jo crec que és una de les claus, intentar mantindre una regularitat durant tot el partit, ser capaços de tindre el suficient caràcter per quan les coses no vagin bé aguantar, si el partit se'ns fica a disposició poder rematar-ho, i després a nivell basquetbolístic intentar ser bons en el balanç defensiu i en el rebot.
1: I avui es disputarà la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kiostuk a partir de les 5 de la tarda. Demà la final masculina entre Jannik Sinner i Alexander Zverev.
7: 3CAT Info.

0: L'activista barceloní de la flotilla Global Sumut, detingut dijous per Israel, ha començat una vaga de fam. Saïf Abu Kishek s'ha trobat avui al migdia amb personal del Consolat d'Espanya, que l'ha vist en bon estat de salut, per bé que presentava també algunes ferides. Aquest matí, al suplement de Catalunya Ràdio, el ministre espanyol, José Manuel Álvarez, ha parlat d'aquests fets com a detenció il·legal. Una guerra a l'Iran que s'ha cobrat la primera víctima a nivell industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i ja no opera. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible arran del tancament de l'estratègic estret d'Hormuz. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc aquesta setmana entre Donald Trump i el canceller Friedrich Merz sobre la guerra a l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, aquest moviment subratlla que cal una defensa europea comuna. Detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Els Mossos investiguen la relació amb el detingut i la víctima i el cas està sota secret d'actuacions. Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. La contaminació acústica, a més, provoca malalties isquèmiques que poden afectar el cervell o el cor. Els experts demanen que es facin polítiques que integrin la reducció del soroll en mesures ambientals. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar, segons avançat a 3CatInfo, una xifra que suma als 1.706 casos notificats el curs passat. El departament vincula l'augment dels casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. Mor als 89 anys l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més coneguts d'Espanya contemporània, com per exemple el de Renfe, el de Correus, el de Repsol o el del PSOE, i també els bitllets de les pessetes de principis de la transició, per només citar-ne algun.
1: Esports.
2: Aitana Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions. Demà Barça-Bayern al Camp Nou. Rafinha i Bernal són les novetats del Barça per jugar avui al camp de l'Osasuna, a les 9. L'equip blaugrana podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana si guanya avui i el Madrid perd o empata a Cornellà. I a la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club 0-1. Les badalonines ja fa un mes que estan salvades.
0: Tarda amb núvols arreu del país, més clarianes a les comarques de Girona i Barcelona durant la tarda. Es mantindrà el risc de ruixats al nord, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. De cara al vespre, localment amb tempesta, i augmentaran al Pirineu. Temperatures més fresques avui a tot arreu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us està informant Jaume Brufau. L'activista barceloní de la flotilla Global Sumut, detingut per Israel, ha començat vaga de fam. Saïf Abu Kishek s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'ha vist en bon estat de salut per bé que presenta també algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa 2 dies Israel el detingués, juntament amb l'activista brasiler Thiago Ávila, en aigües internacionals. Una flotilla que denuncia tortures. Des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat, però, maltractaments als activistes que ja estan tornant com a casa, com explicava avui al suplement de Catalunya Ràdio el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha parlat de vulneració de dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: L'exèrcit israelià va interceptar el comboi humanitari en aigües internacionals davant d'aquesta illa grega de Creta. Ho ha denunciat a 3CatInfo un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea, on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre, i fins i tot sota la mirada de Frontex.
0: Per avui, a 2:45 de la tarda, convocada concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. El Comitè del Premi Nobel de la Pau demana a l'Iran que alliberi immediatament la guardonada Narges Mohammadi, que es troba molt greu de salut. L'activista l'han portat ja de la presó on estava ingressada, a l'hospital, per un empitjorament del seu estat físic. En els últims dies, Mohammadi ha patit nàusees, vòmits, dolor al pit i variacions de la pressió arterial, i en un sol dia ha perdut la consciència 2 vegades. Guardonada amb el Nobel de la Pau l'any 2023 per la seva lluita en favor dels drets humans, Narges Mohammadi ha passat diverses vegades per la presó, l'última des de fa més de 4 mesos. Denuncia que en tot aquest temps no l'han visitat mèdicament. En una entrevista a l'agència de notícies Reuters, el cap del comitè del Nobel ha assegurat que la salut de Mohammadi s'ha deteriorat seriosament i ha demanat a les autoritats iranianes que l'alliberin de seguida perquè pugui rebre el tractament mèdic que necessita. Cuba ha condemnat l'ampliació de sancions contra l'illa caribenya decretada ahir per Donald Trump. En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Afers Estrangers, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units de voler imposar un càstig col·lectiu al poble cubà i assegura que les mesures violen la Carta de les Nacions Unides. L'ordre executiva d'ahir preveu bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana, com l'energia, la defensa o les finances. Avui de matinada, Donald Trump, ara ho podreu escoltar, ha aprofitat un sopar privat per tornar a amenaçar Cuba i ha assegurat, amb ironia, que prendran el control total de l'illa.
5: Originally a place called Cuba,
6: ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: moltes gràcies, ens rendim.
0: Ahir Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau feta per Teheran i un general iranià ha vaticinat que considera probable que reprengui la guerra. De fet, Trump ha comunicat al Congrés que la guerra s'ha acabat oficialment per poder continuar amb l'ofensiva militar sense permís parlamentari si és que finalment decideix també reprendre tots aquests atacs. I aquesta guerra a l'Iran ja té una primera conseqüència directa econòmica per a una empresa. És l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i que ja no opera. Feia temps que arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. S'ha convertit així en la primera víctima a nivell industrial d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. Teníem programats 4.000 vols per aquesta primera quinzena de maig. El tancament deixa a terra 800.000 passatgers i també comporta la pèrdua directa de milers de llocs de treball. Uns Estats Units que intensifiquen la seva ofensiva també contra Europa i Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. A les últimes hores ha atacat ja amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabriqui Europa, el Pentàgon afegeix la primera represàlia en seguretat i els pròxims 12 mesos Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
7: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany Boris Pistorius ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
0: Tot i aquest anunci del Pentàgon de retirar aquestes tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el Centre de Comandament Europeu dels Estats Units, que supervisa totes les operacions que fan fora del país. Informació de Núria Jarra.
8: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022 la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits en quarta posició d'Espanya, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
9: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
10: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer? Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
8: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents del Congrés i del Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica. Aquests 68.000 soldats tampoc inclouen les forces de rotació enviades a missions i exercicis com els que ara hi ha desplegats a països que fan frontera amb Ucraïna, 10.000 a Polònia i prop de 2.000 a Romania.
0: Poc més de 3 minuts i serà un quart de 6.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al carrer Joan Miró d'Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles. El telèfon d'emergència 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona amb arma blanca i que havia fugit del lloc dels fets, on s'han desplaçat dotacions dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques. La dona ha acabat morint i el presumpte autor de l'agressió ha estat localitzat i detingut. Els Mossos continuen investigant el cas i es troba sota secret d'actuacions. Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. A Catalunya es detecten cada any 134 casos de malalties isquèmiques, unes afeccions que provoquen que la sang no flueixi prou bé, cosa que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant d'aquestes dades, experts reunits aquesta setmana al Congrés Acusticat, a Barcelona, han demanat que les polítiques de reducció del soroll siguin valentes, que no se'ls tregui importància i que es facin conjuntament amb les de reducció de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Bellaterra, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
11: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny d'Albert Urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els plantejaments urbanístics han menystingut els efectes nocius del soroll a la salut. Ara les evidències científiques són demolidores i per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics a ciutats de més de 100.000 habitants. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs com a mínim 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REBA. Segons que ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'any i mig. Alhora també s'intensifiquen les accions de prevenció. Els estudis indiquen que gairebé dos alumnes per classe pateixen assetjament i que moltes víctimes, Cèlia Forment, una de cada tres, no denuncien.
12: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola i, si no, veig la confiança d'explicar-los als meus pares, que segur que saben el que haig de fer.
13: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
14: Són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. S'estan formant contra l'assetjament escolar amb el programa Somúnix, una iniciativa que treballa la detecció de senyals d'alerta en el bullying. L'objectiu és animar l'alumnat a aixecar la mà si sospiten d'un cas. Segons el Departament d'Educació, que ha comptabilitzat 1.865 possibles casos, la majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes d'assetjament, com el ciberassetjament. Fonts del Departament d'Educació vinculen l'augment de casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. El REBA és una eina recent, implantada fa dos cursos i obligatòria només des del curs passat, i el coneixement de registres respon, en gran part, a una millor detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. En paral·lel a la detecció, creixen també les iniciatives de prevenció. Més de 2.600 alumnes de primària i secundària de tot l'Estat participen aquest curs en programes educatius per combatre el bullying a les aules. Es tracta de projectes que treballen l'autoestima, el respecte i la detecció precoç de situacions de risc. Nàdia Casanovas és la psicòloga del centre.
15: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
14: Segons estudis recents, com el de la Universitat Complutense de Madrid, gairebé dos alumnes per aula pateixen assetjament escolar i el silenci continua sent un dels principals obstacles. Una de cada tres víctimes no ho explica ningú. Ara la Noelia Sánchez i l'Arnau Villagrassa saben com actuar.
13: Aquesta activitat sobre el cyberbullying m'ha ajudat a tenir més confiança, millorar la meva autoestima, millorar la meva empatia i actuar.
12: Crec que és important rebre indicacions sobre el bullying perquè si algun dia et trobes davant d'una situació, no quedar-te parat i mirar què està passant, sinó saber què has de fer, si has de recolzar la víctima.
14: Aquests programes busquen precisament trencar aquest silenci i donar eines als estudiants perquè identifiquin i denunciïn aquestes situacions.
1: Trescat Info. El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
16: De moment tenim una pausa sense pluja a bona part del país, això sí, núvols abundants, alguna escletxa, alguna ullada, alguna clariana, petites ullades de sol en punts de Girona, Barcelona, punts de la Catalunya central, però vaja, en general predomina el cel ennuvolat o fins i tot tapat. Al llarg de la tarda i vespre es pot reproduir algun pluger amb alguna gotellada al Pirineu, nord de Lleida, Terres de l'Ebre. Poca cosa tot plegat. Res a veure amb la pluja important que ha caigut aquest matí, especialment entre 8 i 9, en punts del sud de Catalunya. A la Costa Daurada, Camp de Tarragona, hi ha hagut pluja una mica d'aiguat, de pluja forta, de ploure bots i barrals. És el cas de l'Hospitalet de l'Infant, amb 51 litres per metre quadrat. Miami Platja n'ha tingut 57, amb un ritme torrencial, una intensitat màxima d'un litre per minut. Montroig del Camp, 40 litres, a la Sénia n'ha caigut 17, 11 als Ports, 11 a Riudecanyes, 11 a Tivissa, ha plogut fins a 8 litres a la ciutat de Tarragona, o, per exemple, 7 a Escó, o 7 al Santuari de Caral al Berguedà. La temperatura màxima avui ha quedat més curta, a llocs del Pirineu i de la zona de Lleida, la temperatura ha baixat entre 4 i 8 graus respecte a ahir. Les més altes s'han donat a les comarques gironines, 24 a la ciutat de Girona, 24 també a Banyoles, 23 a Santa Coloma de Farners, al Vendrell, al Carràs, a la Bisbal d'Empordà o també a Vinebre. Demà el dia començarà amb núvols, novament. Aquest diumenge, marcat pel cel, força carregat de núvols, boires a les muntanyes. Al matí d'hora, alguna gota a l'interior de l'Ebre, algun plogim al nord de Lleida i fresca, baixa mica la temperatura. Podria nevar poc al Pirineu, a cota alta, més de 2.500, 2.600 metres, com correspon amb una certa normalitat a aquesta època de l'any. I a la tarda, una mica més de xàfecs al Pirineu, Prepirineu, punts de Lleida, localment amb tempesta, i a la resta cel mig ennuvolat, temperatura de dia que recupera un parell de graus.
1: Tresca Info.
17: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
18: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
19: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
18: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
20: Jo sóc la Blanca.
21: Jo sóc la Mireia.
20: I som les dues noies que estem darrere de Sos Català.
22: Molt bé, Ali.
23: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
24: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
18: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
1: 3CAT Info.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Alawin, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els navegants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura, aparentment tots en bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix al dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones al que portem d'aquest 2026, de les quals més de 2.000 ho han fet a Canàries. Ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com per exemple els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Endesa, Repsol, i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. I a més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de les pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols, en una banda, i un paisatge relacionat amb la seva obra, a l'altra. També és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. Durant la seva dilatadíssima trajectòria professional, José María Cruz Novillo va rebre diversos reconeixements. Destaquen el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 o la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts l'any 2012. Està en marxa l'onzena edició del Gargar de Penelles, el certamen de referència d'art mural contemporani que es fa a la comarca de la Noguera i que plega fins demà 10 artistes nacionals i internacionals que transformen els carrers d'aquesta població amb les seves obres i creacions. Penelles, Alba Mor.
2: Les temàtiques de denúncia social, sobretot les relacionades amb l'ecologisme o l'emergència climàtica, són algunes de les propostes destacades d'enguany. D'aquesta temàtica són les obres d'artistes com Werens, de Sabadell, i de l'holandesa Nina Balkoff. Per a tots dos és la primera vegada participant al festival i coincideixen en agrair el fet de crear fora de les grans ciutats.
3: Que ves tan poca gent que viu aquí i luego todos los que quieren visitar, és una situació muy especial.
4: Tot i que fa 40 anys que pinto, els festivals d'aquest tipus doncs m'atreuen pel fet de marxar de la ciutat, no? Sempre estem pintant a les grans ciutats i la part rural doncs és supermaco, no? Poder-hi participar i portar doncs, la cultura més visual aquí en aquests pobles, no?
2: Amb les obres d'enguany, el municipi de Penelles sumarà 163 murals d'art urbà.
0: I mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complex i celebren aquest cap de setmana la Fira del Vi de Falset, una proposta que acosta a mans del vi i productors en un esdeveniment que en aquest any Falset, Arenys i Escoda compleixen 31 anys.
21: La pluja dona treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de feina, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, per això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
22: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
25: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
21: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
1: 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran 6:15.
1: Esports.
0: Vial Cadilla, bona tarda.
26: Bona tarda, Jaume. Aitana, bon matí. Serà la convocatòria per jugar demà a la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. La jugadora de Sant Pere de Ribes rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de trencar-se el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola. Per al tècnic blaugrana, Pere Romeu, demà serà un dia engrescador.
27: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals les temporades anteriors quan jo estava comentant l'assistent. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
26: Recordem que el resultat de l'anada va ser d'empat a un al camp del Bayern. El primer finalista de la Champions femenina, per cert, serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3 a 1 contra l'Arsenal. A l'anada també van empatar a un. Mentrestant, el Barça juga aquest vespre al camp de l'Osasuna a les 9 i en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Són novetat a la llista Rafinha i Bernal, que ja tenen l'alta mèdica. L'equip podria guanyar la Lliga en cas que aconsegueixi una victòria avui a El Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà al Prat. L'Espanyol està 5 punts per sobre del descens després de 16 partits seguits sense guanyar. El tècnic, Manolo González, però, creu que és un bon moment per rebre el Madrid.
5: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el... potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
26: Manolo tindrà les baixes de Pol Lozano sancionat i de Javi Puado lesionat. Per Álvaro Arbeloa, evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís la setmana que ve al Clàssic no és la seva gran preocupació.
6: No és mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
26: Per cert, que el capità Dani Carvajal s'ha lesionat al peu dret i estarà unes dues setmanes de baixa. Això vol dir que es perd segur el clàssic del Camp Nou i s'assuma les absències de Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. Avui també, a primera, tenim en joc a aquesta hora, primers compassos de la segona meitat, el València 0, Atlètic de Madrid 0, a 6:45 a l'Alavés Atlètic Club, i jugat avui Villarreal 5, Llevant 1.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: A la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club, 0-1 les badalorines, però fa un mes que ja estan salvades. Són declaracions de la portera Carla Abdon.
7: Sí, bueno, no hem començat amb molt bon peu i les oportunitats que hem tingut no les hem aconseguit aprofitar. I bueno, hi ha hagut a la segona part minuts molt bons i això, el que hem tingut ho hauríem d'haver aprofitat. Però res, ha sigut un partit molt disputat i hauria estat molt bé si haguéssim empatat.
26: I per acabar amb el futbol, la primera federació, el Nàstic, juga aquesta hora contra el Sevilla, rival directe per evitar el descens. Nou estadi Costa Daurada. Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda. Al set de la segona meitat, empat el Sevilla Atlètic. Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1. L'equip andalús que ja ha perdut la categoria i el Nàstic lluitant per mantenir-la. Amb aquest punt sortiria provisionalment de la zona de descens, però no és bo, perquè falta que el Juventud Torremolinos i el Tarazona, els rivals directes, juguin demà els seus partits. Busca el segon, el Nàstic, el 8 de la segona meitat. Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1.
1: 3CAT Info.
26: Parlem ara de bàsquet. A l'ACB avui a les 6, Joventut Unicaja. Declaracions del jugador de la penya, Guillem Vives.
9: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva, i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
26: A 6:45 tindrem el Girona Saragossa i a les 9 el Burgos Lleida. I en tenis tenim en joc aquesta hora la final femenina del Masters 1000 de Madrid. La juguen la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Està guanyant aquesta darrera encara en el primer set per 4 jocs a 2. Recordem que Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran demà la final masculina. I en motor, aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Miami, als Estats Units. El McLaren de Lando Norris sortirà avui des de la pole a la cursa sprint. Una cursa sprint, aquesta del Gran Premi de Fórmula 1 de Miami, que començarà d'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 6 de la tarda.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 6:45 i a aquesta hora destaquem que s'ha sabut ara fa un moment els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel han començat tots dos vaga de fam per la seva privació de llibertat. En el cas de l'espanyol Saïd Abu Sheikh, que també té la nacionalitat sueca, s'ha trobat avui 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya. L'han vist en bon estat de salut, per bé que presentava també, expliquen, algunes ferides. L'OTAN, en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Donald Trump amb el canceller Friedrich Merz aquesta setmana sobre la guerra de l'Iran. Han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la relació entre el detingut i la víctima. El cas està sota secret d'actuacions. Des d'ara fins a arribar a les 6 de la tarda, entre diverses qüestions, ampliarem que Catalunya està a la cua de l'Estat i de la Unió Europea a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Actualment només un 20% del total la genera a través d'energies verdes, però en canvi Catalunya és líder en projectes d'emmagatzematge amb bateries claus al procés de transició energètica. I el personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit mantenir la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al pròxim dia 9. Avui, a Barcelona, 39 dels 40 centres no han obert, secundant aquesta convocatòria de vaga segons la CGT. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: I en esports a aquesta hora, Biel.
2: Doncs la notícia positiva de la tarda és Aitana Bonmatí, que rebrà l'alta mèdica després de 5 mesos d'estar lesionada i, per tant, serà la convocatòria, no vol dir que sigui titular, demà a la tornada de les semifinals de la Champions femenina contra el Bayern al Camp Nou.
1: Tarda amb núvols a bona part del país, més clarianes a les comarques de Girona i Barcelona. Es manté, però, el risc d'alguns ruixats al nord, sobretot Pirineu i Prepirineu. Al vespre pot haver alguna tempesta, que augmentaran a l'Alt Pirineu, amb temperatures més fresques a tot arreu. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel han començat una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. En el cas de l'espanyol Saïd Abu Sheikh, també amb la nacionalitat sueca, s'ha trobat avui 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya que l'han vist en bon estat de salut, tot i que també tenia algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la seva dona, que ha explicat que el seu marit està en xoc després que fa 2 dies Israel el detingués juntament amb l'activista brasiler Thiago Ávila en aigües internacionals. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan tornant cap a casa. En una entrevista al Suplement de Catalunya Ràdio aquest matí, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ho ha qualificat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïd no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: L'exèrcit israelià va interceptar el comboi humanitari en aigües internacionals davant de la costa de l'illa grega de Creta. Ho denunciava a 3CAT Info un dels portaveus d'aquesta flotilla, Pablo Castilla.
4: I és una intercepció, això ho volem també destacar, que s'ha produït amb la complicitat de la Unió Europea i de la policia grega. S'ha produït a escasses milles d'aigües territorials gregues, s'ha produït en una zona de responsabilitat europea on davant la crida de l'SOS tenien l'obligació de respondre i fins i tot sota la mirada de Frontex.
1: Avui, a 6:45 de la tarda, hi ha convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. Els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa amb el president nord-americà, que està molt molest amb els seus socis tradicionals, després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, a les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabriqui a Europa, el Pentàgon hi ha afegit la primera represàlia en seguretat i els pròxims 12 mesos, Washington ha anunciat que retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
5: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany Boris Pistorius ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al carrer Joan Miró d'Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles. El telèfon d'emergència 112 rebia cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i que havia fugit del lloc dels fets i han anat dotacions dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques. La dona ha acabat morint i el presumpte autor de l'agressió ha estat localitzat i ha quedat detingut. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas, que es troba sota secret de les actuacions. Si es confirmés que és una mort per violenta de gènere, seria la 18a d'aquest any, a escala estatal, per aquest tipus de violència. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat la seva condemna de qualsevol forma de violència, alhora que ha expressat també la preocupació per uns fets que cataloga de greus i que afecten la convivència i la seguretat ciutadana. Catalunya es manté la cua de l'Estat espanyol i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i de la solar als últims anys, només un 20% de l'electricitat que genera es fa a través de les energies verdes. I això situa Catalunya molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és d'un 47%. A més, a Catalunya les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió de la Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Fernús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. N'ha parlat a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies.
0: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions doncs és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
1: Però tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera aquesta tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. N'ha parlat Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de la Transició Energètica.

0: ¿Qué está pasando?
1: Vale, ahora por la hora que ya es la hora ya punta donde empieza a venir lo fuerte. Como ves, los patios, venimos de la carga que está allí, el túnel elevado que está aquí a la derecha, el taller de las ruedas. Allá a la izquierda, al fondo, tenéis los pantógrafos donde cargamos los coches eléctricos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos al maniobras que está en la puerta, que es de amarillo, que es el que decide para dónde colocar el coche que entra. Dejan los repostados y se traen coches sin repostar. Si por lo que sea se complica un poco todo, pues el de aquí de puerta empieza a llamar a la gente y dice, párame el flujo y no me traigas más coches para no bloquear. Entonces, pues mira, no sé si por qué, pero funciona.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: 6:45.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: De moment tenim una pausa sense pluja a bona part del país, això sí, núvols abundants, alguna escletxa, alguna ullada, alguna clariana, petites ullades de sol en punts de Girona, Barcelona, punts de la Catalunya central, però vaja, en general predomina el cel ennuvolat o fins i tot tapat. Al llarg de la tarda i vespre es pot reproduir algun plogim, alguna gotellada, al Pirineu, nord de Lleida, Terres de l'Ebre, poca cosa tot plegat. Res a veure amb la pluja important que ha caigut aquest matí, especialment entre 8 i 9, en punts del sud de Catalunya, a la Costa Daurada, Camp de Tarragona, hi ha hagut pluja una mica d'aiguat, de pluja forta, de ploure bots i barrals. És el cas de l'Hospitalet de l'Infant, amb 51 litres per metre quadrat. Miami Platja n'ha tingut 57, amb un ritme torrencial, una intensitat màxima d'un litre per minut. Montroig del Camp, 40 litres, a la Sénia n'ha caigut 17, 11 als Ports, 11 a Riudecanyes, 11 a Tivissa, ha plogut fins a 8 litres a la ciutat de Tarragona, o, per exemple, 7 a Escó, o 7 al Santuari de Caral al Berguedà. La temperatura màxima avui ha quedat més curta, a llocs del Pirineu i de la zona de Lleida, la temperatura ha baixat entre 4 i 8 graus respecte a ahir. Les més altes s'han donat a les comarques gironines, 24 a la ciutat de Girona, 24 també a Banyoles, 23 a Santa Coloma de Farners, al Vendrell, al Carràs, a la Bisbal d'Empordà o també a Vinebre. Demà el dia començarà amb núvols, novament. Aquest diumenge, marcat pel cel, força carregat de núvols, boires a les muntanyes. Al matí d'hora, alguna gota a l'interior de l'Ebre, algun plogim al nord de Lleida i fresca, baixa mica la temperatura. Podria nevar poc al Pirineu a cota alta, més de 2.500-2.600 metres, com correspon amb una certa normalitat a aquesta època de l'any. I a la tarda, una mica més de xàfecs al Pirineu, Prepirineu, punts de Lleida, localment amb tempesta, i a la resta cel mig ennuvolat, temperatura de dia que recupera un parell de graus.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
5: República Democràtica del Congo, el cos dels minerals de sang.
6: Telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, armes, bateries... La gran majoria dels dispositius que ens acompanyen funcionen amb coltan, l'anomenat mineral de sang, per les vides que costa als països d'origen. La República Democràtica del Congo acumula entre el 60 i el 80% de les reserves mundials. Només aquest any, més de 700 persones han mort en l'enfonsament de mines al Congo, la majoria a explotacions artesanals sense seguretat ni supervisió estatal. Són xifres que es repeteixen cada temporada de pluges i que se sumen a un conflicte que en 30 anys ha deixat més de 6 milions de morts.
7: Roland Ngoy, activista congolès,
0: va haver de marxar del seu país perseguit per fer oposició al govern. Ara fa 8 anys que viu a Catalunya.
7: Que les condicions d'explotació, d'extracció, no se respeten. La zona d'extracció no està ben assegurada para que si passa algo, que haya un nivell de socorrismo ràpid, ¿no? Y en estos movimientos perdemos mucha gente, no es la primera vez. Pero como estas empresas pagan directamente en los bolsillos de los corruptos políticos que tenemos ahí, no hay ningún cambio.
6: La República Democràtica del Congo pateix una crisi econòmica profunda que incentiva l'explotació minera. El Banc Mundial calcula que més del 80% de la població congolesa viu amb menys de 3 dòlars al dia.
0: Carme Altaió, directora de la Fundació Solidaritat Castelldefels Cassando, que dona suport a projectes de cooperació amb el Congo.
8: Per què la gent se'n va a les mines? Per què la gent treballa en aquestes condicions i arrisca la seva vida anar-se'n a una mina on sap que perilla i que no sap si realment podrà sortir d'allà amb el que vol, que són diners, perquè potser els grups armats li prenen el mineral i els recursos que tingui? Perquè és l'única opció que tenen, l'única alternativa que veuen en un país on no hi ha cap altre tipus d'activitat econòmica que els hi permeti. Per tant, els joves se'n van allà arriscant-se i sabent que aquest procés és corrupte i que hi ha els seus mateixos militars, els seus mateixos comerciants els estan explotant, però no hi ha altra manera.
6: L'est del Congo és una de les regions més inestables del món, amb més d'un centenar de grups armats que lluiten pel control del territori i dels seus recursos des de fa 30 anys. Entre un 60 i un 70% de la producció minera surt clandestinament cap a Ruanda, que es converteix així en el principal país exportador de coltan del món. Allà el mineral es refina, se'n canvia l'etiquetatge i es ven a un preu més alt, ja en forma de tàntal, que és el que s'utilitzarà per fabricar els dispositius electrònics.
8: Tots els telèfons mòbils porten condensadors de tàntal i tots probablement porten un percentatge de coltan procedent de l'explotació del Congo. Però això, a partir del moment en el que el coltan mineral es converteix en tàntal, metall, ja no podem saber-ho. Per tant, les empreses, en el moment en què elles compren el tàntal o els components electrònics fabricats amb aquest tàntal, ja no poden certificar de cap manera si això procedeix d'unes mines o d'unes altres.
6: El refinament del coltan és el que realment li dona el valor per treure'n un benefici econòmic, però la manca de control i transparència fa gairebé impossible saber-ne l'origen. Les regulacions nord-americanes i europees no garanteixen la traçabilitat de la cadena. Organitzacions locals i internacionals denuncien una falta de control que alimenta el comerç il·legal i reforça els grups rebels.
8: No es fan les analítiques corresponents. Es podria fer? Sí. Què suposaria això? Inversió per part de les empreses, inversió per part dels governs i una normativa reguladora molt més exigent. No només controlen la part final de la cadena, sinó des de l'inici, i que s'incidís sobre els importadors de matèries primeres, que aquí és on està la clau. I això no s'ha fet perquè no hi ha un interès.
6: L'extracció mineral es concentra a la regió del Kivu, una zona controlada per la milícia M23 que ha anat ocupant la zona oriental amb violència extrema i el finançament il·legal del coltan. El govern congolès acusa Ruanda de donar-li suport, però el seu president ho nega i afirma que només respon a amenaces de les milícies hutus vinculades al genocidi del 94. En aquest context, el desembre es firmava l'acord de pau entre la República Democràtica del Congo i Ruanda, impulsat pels Estats Units. El pacte vol posar fi a les hostilitats entre els dos països i acabar amb el finançament dels grups armats. Així ho anunciava el president nord-americà Donald Trump.
9: The compact we're signing today, which will be known as the Washington Accords, Republic of the
6: Un acord que ha generat molta controvèrsia.
7: No podemos firmar un acuerdo con un agresor, 30 años de violencia, de muerto, de asesinato, que nos sentemos sin pensar a las víctimas y hablar de la paz, sin dignidad, sin justicia.
6: El conflicte al Congo és una de les 8 guerres que Trump assegura haver solucionat. L'acord també obre la porta a facilitar l'accés de les empreses nord-americanes als minerals de la regió, un element clau en la competició geopolítica amb la Xina present al sector miner congolès des de fa dècades.
7: Que no es un acuerdo de paz, porque aquí han entrado cada uno para buscarse la vida. El presidente que quiere eternizarse en el poder buscando apoyo de Estados Unidos, el presidente ruandés que siempre ha robado el Congo, que ya lo va a hacer ahora mismo oficialmente, y Estados Unidos que está buscando un liderazgo absoluto en tema de minerales estratégicos.
6: Ara, la població congolesa espera que l'acord de Washington es tradueixi en millores reals. Però, mentrestant, la violència continua. Segons l'ONU, el 70% de les violacions de drets humans les cometen grups armats, sobretot l'M23, i el 30% les forces de seguretat de l'Estat.
5: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Jordi Galvany.
2: 3CAT Info.
3: 6 minuts i seran les 6. Biel Cadilla, bona tarda.
10: Bona tarda, Jaume.
3: Ara amb en Biel.
2: Esports.
10: I amb un nom destacat de la tarda, el d'Aitana Bonmatí, que serà a la convocatòria per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. La jugadora de Sant Pere de Ribes rebrà l'alta mèdica 5 mesos després d'haver-se trencat el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola. Pel tècnic blaugrana Pere Romeu serà un dia engrescador.
11: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
10: També té moltes ganes d'aquest partit la jugadora portuguesa Quica Nazaret, que no va poder jugar a les semis de l'any passat perquè estava lesionada.
12: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou, amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes de poder, del dia de demà.
10: Recordem-ho, el resultat de l'anada va ser d'empat a 1 al camp del Bayern. Per cert, que el primer finalista de la Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha remuntat el 2-1 en contra de l'anada i que avui ha guanyat per 3-1 contra l'Arsenal. El Barça juga aquest vespre al camp de l'Osasuna a les 9 i en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Són novetat a la llista Rafinha i Marc Bernal, que ja tenen l'alta mèdica. L'equip podria guanyar la Lliga en cas que aconsegueixi una victòria avui al Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà al Prat. Un Espanyol que està 5 punts per sobre del descens després de 16 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, però creu que és un bon moment per rebre el Madrid.
13: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també com al partit de demà.
10: Manolo tindrà les baixes de Pol Lozano sancionat i de Javi Puado lesionat. Per Álvaro Arbeloa, mentrestant, evitar que el Barça guanyi la Lliga i no fer-li el passadís la setmana que ve al Clàssic no és la seva principal preocupació.
14: No és mi major motivació. Mi major motivació és ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Espanyol.
10: Per cert, que el capità del Madrid, Dani Carvajal, s'ha lesionat el peu dret i estarà unes dues setmanes de baixa. Això vol dir que es perd segur el clàssic del Camp Nou. Se suma a les absències de Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. Mentrestant, avui a primera tenim en joc ara, quan queden 10 minuts per arribar al final del temps reglamentari, el València 0, Atlètic de Madrid 1. A 6:45 es jugarà l'Alavés Atlètic Club i avui s'ha jugat ja el Villarreal 5, Llevant 1.
2: 3CAT Info.
10: A la Lliga F, derrota del Badalona a casa contra l'Atlètic Club 0-1. Les badalorines, però, fa un mes que ja estan salvades. Per cert, males notícies a l'Espanyol. Anna Torrodaura, de passar pel quiròfan. La jugadora té un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre i l'operaran la setmana que ve. I per acabar amb el futbol, a primera ref, el Nàstic juga aquesta hora contra el Sevilla, un rival directe per evitar el descens. Anem cap al nou estadi Costa Daurada. Francesc Ripoll, bona tarda.
15: Hola, bona tarda. I falten 7 minuts més l'afegit i el Nàstic no està podent contra el cué de la Lliga i equip que ja ha perdut la categoria. El Sevilla Atlètic estan empatant a un tots dos aquí. El Nàstic s'ha avançat abans del descans, però l'equip andalús ha fet l'1-1 a la represa. El Nàstic està sent millor, està tenint arribades, però no les està transformant. Nervis i xiulets al nou estadi Costa Daurada. 7 més l'afegit. Nàstic 1, Sevilla Atlètic 1.
2: L'actualitat esportiva a fons.
10: En bàsquet a l'ACB, avui a les 6, Joventut Unicaja. Declaracions del jugador de la penya, Guillem Vives.
16: Tenir l'energia per dominar el partit, per ser els que volem proposar més el nostre joc, els que volem tenir iniciativa atacant i defensiva i bé, portar el partit al terreny que el Dani vol i el que estem treballant.
10: A 6:45, Girona-Saragossa i a 9:00, Burgos-Lleida. I pel que fa al tennis, tenim en joc a aquesta hora la final femenina del Masters 1000 de Madrid. La disputen la russa Mirra Andreeva i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Està guanyant la ucraïnesa, ha guanyat el primer set, en aquest cas per 6-3, i ara estan disputant el segon i està guanyant per 3-1. La final masculina d'aquest Masters 1000 de Madrid la disputaran demà Jannik Sinner, actual número 1 del món, i Alexander Zverev. A la semifinal, Sinner va eliminar el francès Artur Fis i Zverev va superar el belga Blocks.
2: Trescat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on estan retinguts, han començat una vaga de fam. Els representants de tots dos activistes, el barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila, han denunciat maltractaments. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya després del xoc de Trump amb el canceller alemany Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea. Detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles de l'Espluga de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret de les actuacions. Detinguts quatre homes a l'Alt Empordà com a presumptes autors d'un delicte de segrest, extorsió i revelació de secrets. Els denunciats haurien segrestat un home a canvi d'un rescat de 60.000 euros. Els Mossos els han posat a disposició judicial i continuen investigant. També els Mossos detecten un increment important d'abocaments incontrolats a les comarques gironines arran de l'augment de la regulació en la gestió dels residus. El més habitual que es troben són restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció. Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. La contaminació acústica, a més, provoca malalties isquèmiques que poden afectar el cervell o el cor. Els experts demanen que es facin polítiques que integrin la reducció del soroll a les mesures ambientals. El personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit mantenir la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al 9 de maig. A Barcelona, 39 dels 40 centres no han obert avui, segons la CGT, perquè han secundat l'aturada.
1: Esports.
2: Aitana Bonmatí rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de la seva lesió i serà a la convocatòria per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions. Demà, Barça-Bayern al Camp Nou, després de l'1-1 de l'anada. Rafinha i Marc Bernal són les novetats del Barça per jugar avui al camp de l'Osasuna. A les 9, l'equip blaurana podria guanyar la Lliga aquest mateix cap de setmana si guanya avui i el Madrid perd o empata demà a Cornellà contra l'Espanyol. I a l'ACB de bàsquet comença aquesta hora el Joventut Unicaja a l'Olímpic de Badalona. A 7:15, Girona-Saragossa i a les 9, Burgos-Lleida.
0: En un dissabte amb cel ennuvolat o cobert tota la tarda amb algunes clarianes a les comarques de Girona i a punts de Barcelona. Algunes pluges a l'Alt Pirineu o xàfecs aïllats a les Terres de l'Ebre. Temperatura més suau que ahir o fresques a les serralades, si bé són més suaus cap a Girona.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6. Us acompanya Xavier Palau. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, han començat una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants respectius han denunciat que han estat maltractats pels seus captors i denuncien la seva retenció. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan tornant cap a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, al Bares, ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: Avui a 7:45 del vespre hi ha convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona, manifestació que seguirem aquí a 3CAT Info.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat de Benjamin Netanyahu. Per això, en les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabrica Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. En els pròxims 12 mesos, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans que hi ha desplegats a Alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
5: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany Boris Pistorius ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
0: Malgrat l'anunci del Pentàgon de retirada de tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el Centre de Comandament Europeu dels Estats Units, que supervisa totes les operacions fora del país. Núria Har.
6: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022 la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits en quarta posició d'Espanya, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
7: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
8: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer? Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
6: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents del Congrés i del Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica. Aquests 68.000 soldats tampoc inclouen les forces de rotació enviades a missions i exercicis com els que ara hi ha desplegats a països que fan frontera amb Ucraïna, 10.000 a Polònia i prop de 2.000 a Romania.
0: Cuba condemna l'ampliació de sancions contra l'illa caribenya decretada ahir per Donald Trump. En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Afers Estrangers, Bruno Rodríguez, ha acusat els Estats Units de voler imposar un càstig col·lectiu al poble cubà i assegura que les mesures violen la Carta de les Nacions Unides. L'ordre executiva d'ahir preveu bloquejar els actius dels Estats Units de qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana, com ara l'energia, la defensa o les finances. Aquesta matinada, Trump ha aprofitat un sopar privat per tornar a amenaçar Cuba i ha assegurat, amb ironia, que prendrà el control de l'illa.
9: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: moltes gràcies, ens rendim.
0: Trump va rebutjar ahir l'última proposta de pau feta per Teheran i un general iranià ha vaticinat que considera probable que reprengui la guerra. De fet, Trump ha comunicat al Congrés que la guerra s'ha acabat oficialment per poder continuar amb l'ofensiva militar sense permís parlamentari si decideix reprendre els atacs.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Comitè del Premi Nobel de la Pau ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament la guardonada Narges Mohammadi, que es troba molt greu de salut. L'activista l'han traslladat de la presó a l'hospital per un empitjorament del seu estat físic. En els últims dies, Mohammadi ha tingut nàusees, vòmits, dolor al pit i variacions de la pressió arterial i en un sol dia ha perdut la consciència dues vegades. Guardonada amb el Premi Nobel de la Pau el 2023 per la seva lluita a favor dels drets humans, Narges Mohammadi ha passat diverses vegades per la presó, l'última des de fa més de 4 mesos. Denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha assegurat que la seva salut s'ha deteriorat seriosament i ha demanat a les autoritats iranianes que l'alliberin perquè pugui rebre el tractament mèdic que necessita.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 11 minuts, els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al carrer Joan Miró d'Esplugues de Llobregat, al barri de Finestrelles. El telèfon d'emergències 112 ha rebut cap a les 11 del matí un avís en què s'informava que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets, on s'han desplaçat dotacions dels Mossos i efectius del sistema d'emergències mèdiques. La dona ha acabat morint i el presumpte autor de l'agressió ha estat localitzat minuts després i ha quedat detingut. Els Mossos investiguen el cas, que es troba sota secret de les actuacions. En cas que es tractés d'una mort per violència masclista, seria la 18a víctima de l'any per aquest tipus de violència a l'estat espanyol. L'Ajuntament d'aquesta localitat, d'Esplugues de Llobregat, ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat la seva condemna a qualsevol forma de violència i ha expressat la preocupació per uns fets que cataloga de greus i que afecten la convivència i la seguretat ciutadana. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes a Figueres i Cabanes, a l'Alt Empordà, com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions i revelació de secrets. Els fets es remunten al desembre, quan els denunciants haurien de retingut, els denunciats, volem dir, haurien retingut un home contra la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona. Els presumptes autors l'haurien agredit amb l'objectiu d'obligar-lo a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard, l'haurien traslladat a un altre edifici situat al nord de França fins que la seva família hauria abonat part de la quantitat. La víctima va ser alliberada dies més tard amb el compromís de pagar el que faltava. Els detinguts han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta.
1: 3CAT Info.
0: Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. A Catalunya es detecten anualment 134 casos de malalties isquèmiques, unes afeccions que provoquen que la sang no flueixi prou bé, cosa que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústic de Barcelona, Acusticat de Barcelona, demanen que les polítiques de reducció del soroll siguin valentes, no se'ls tregui importància i que es facin conjuntament amb les de reducció de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAP, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu, diu, d'apreciar els canvis acústics.
10: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I, a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els plantejaments urbanístics han menystingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara, les evidències científiques són demolidores i per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. Els Mossos han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques gironines, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació en la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció, Bert Artigues Fontàs.
11: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de la ciutat. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
12: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi, arrel de regularitzacions a nivell de ciutats, on s'està regulant la gestió dels residus, i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
11: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
0: És 1:15. Obrim aquesta hora, àrea de servei de 3CAT Info, un apunt de mobilitat per explicar-vos que un motorista ha perdut la vida en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquest ja són 15 els motoristes morts en accidents a les carreteres catalanes en el que portem d'any. És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides als col·lectius vulnerables a les carreteres, com motoristes, ciclistes i vianants, que representen més del 50% del total de víctimes mortals. El seu portaveu, Carlos Amoretti, ha dit a aquesta emissora que les campanyes de trànsit han d'anar dirigides a ells.
13: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no?
0: En el que portem d'any, han mort 34 persones a les carreteres catalanes, una reducció de més del 35% respecte al mateix període de l'any passat.
1: El temps.
0: A punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
14: Acabarem la tarda encara amb cel ennuvolat, de tant en tant alguna clariana, alguna escletxa en el cel, en punts de Girona, aquestes clarianes de Barcelona, Catalunya Central. Però la veritat és que els núvols són protagonistes. Molta boira a muntanya, cotes altes del Pirineu, Prepirineu, fins i tot dalt del Montseny. I destaquem que al llarg de la tarda no preveiem grans pluges, res a veure amb els patacs d'aigua han caigut al matí d'hora al Camp de Tarragona i a la Costa Daurada. I, per tant, potser sumarem un, dos, tres litres més. Estem parlant de plugims, de gotellades en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu o l'interior de l'Ebre. Demà matí seguiria aquesta mateixa dinàmica de cel ennuvolat, la temperatura baixa 2-3 graus en general, el Pirineu pot baixar 4 graus, matí amb una mica de pluja en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, no descartem el nord de la Catalunya Central i a la zona interior de l'Ebre al voltant de la Terra Alta aproximadament. Com que baixa una mica més la temperatura, no preveiem neu, però podria nevar de forma intermitent a cotes molt altes del Pirineu, més de 2.500-2.600 metres. A la costa, temps variable, ennuvolat, alguna clariana. I a la tarda es podria reactivar, sobretot entre el vespre i la nit, la pluja. A la tarda no gaire precipitació, però vespre i nit sí, a ponent. Les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu, amb alguna tempesta local i temperatura un pèl més alta. Recordem que aquesta matinada han caigut 51 litres per metre quadrat a l'Hospitalet de l'Infant, 57 a Miami Platja, 40 a Mont-roig del Camp, 17 a la Sénia, 11 als Ports, 8 a Tarragona o 7 a Caral. I la temperatura més alta del país avui, 24 graus a Girona i a Banyoles.
1: 3CAT Info.
15: Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i gairebé 19 minuts al sud de Fuerteventura. Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona, que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de la Llun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els navegants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar, de manera irregular, més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals més de 2.000 a Canàries. Avui, en el marc de la Setmana de la Llengua de 3CAT, el programa Solidaris de Catalunya Ràdio posa el focus en la realitat dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors de les seves famílies perquè els adults no saben el català, no saben la llengua catalana. Aquesta circumstància impacta en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i en el seu rendiment escolar. Ho detalla Marta Arumí, és catedràtica de traducció i d'interpretació i directora del grup de recerca Mires de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha elaborat l'estudi sobre aquest impacte.
16: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de fer un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults.
0: Un dels àmbits en què han de fer més traduccions és el sanitari. La Botaina El Boc té 16 anys, va néixer al Marroc i va arribar no fa gaire a Catalunya.
17: Pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. Com el faig per traduir a la meva mare, saps?
0: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà. El programa Solidari s'emet avui a les 10 del vespre a la sintonia de Catalunya Ràdio.
1: El català, una llengua oberta al món.
18: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a 3CAT Info i 3CAT.
0: 6 de la tarda, 21 minuts, es manté la vaga indefinida dels dissabtes a les biblioteques de la Diputació de Barcelona i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Així ho ha decidit en assemblea aquest migdia el personal d'aquests centres, que en total tenen uns 360 treballadors. Sentim la delegada sindical de la CGT, Laura Solà, en declaracions a 3CAT Info.
19: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: En marxa, en aquest cas, fem referència a la ciutat de Barcelona. 39 de les 40 biblioteques no han obert avui, aquest dissabte, perquè han secundat la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.
1: 3CAT Info.
0: En marxa l'onzena edició del Gargà de Penilles, el certamen de referència d'art mural contemporani que se celebra a la comarca de la Noguera. Reuneix fins demà diumenge 10 artistes nacionals i internacionals que transformaran Penelles Albamor als carrers amb les seves obres.
20: Les temàtiques de denúncia social, sobretot les relacionades amb l'ecologisme o l'emergència climàtica, són algunes de les propostes destacades d'enguany. D'aquesta temàtica són les obres d'artistes com Werens, de Sabadell, i de l'holandesa Nina Balkoff. Per a tots dos és la primera vegada participant al festival i coincideixen en agrair el fet de crear fora de les grans ciutats.
21: Que ves tan poca gent que viu aquí i luego tots els que quieren visitar, és una situació molt especial.
22: Tot i que fa 40 anys que pinto, els festivals d'aquest tipus doncs m'atreuen pel fet de marxar de la ciutat, no? Sempre estem pintant a les grans ciutats i la part rural doncs és supermaco, no? Poder-hi participar i portar doncs la cultura més visual aquí en aquests pobles, no?
20: Amb les obres d'enguany, el municipi de Penelles sumarà 163 murals d'art urbà.
0: Mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complex i celebren aquest cap de setmana la Fira del Vi de Falset. La proposta costa a mans del vi i productors en un esdeveniment que enguany Ariadna Escoda compleix 31 anys.
23: La pluja ha donat treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de feina, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, per això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
24: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
25: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
23: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
0: 6 minuts i 2 quarts de 7.
1: Esport.
0: I arribarem amb la crònica esportiva, ho està resseguint tot plegat, tots els detalls. No se'n deixa ni un, el Biel Cadilla, el tenim ja a l'estudi de 3CAT Info. Biel, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier. De seguida parlem del retorn d'Aitana Bonmatí i les opcions del Barça de guanyar la Lliga aquest cap de setmana, però abans es porten directe, o més o menys, perquè ara ho explicarem, a la Lliga ACB a les 6 havia de començar el Penya Unicaja, però hi ha hagut alguns problemes. Ens ho explica des de l'Olímpic de Badalona l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda, ha començat ja o no?
26: Ho farà. 26 minuts més tard del previst per un problema amb el marcador. Badalona té un dels marcadors més espectaculars de la Lliga ACB, però també un dels més complexes. I ja ha succeït de vegades que aquest marcador doncs dona problemes, i avui eren problemes bàsics perquè no permetien veure el crono de compte enrere, de possessió, ni el rellotge pròpiament. S'ha hagut de reformatejar el sistema informàtic i ara podem dir que ja funciona més o menys bé, encara no al 100%, però els mínims estan garantits i, per tant, és a punt de començar un partit que és vital, perquè és setè, Joventut contra vuitè, Unicaja, perquè el Joventut s'hi juga a no complicar-se la vida per garantir-se el play-off, ja que per sota el Bilbao pot estar a la guait, pot atrapar la penya si la penya segueix perdent partits en només dues jornades. I això sí, el rival d'avui, l'Unicaja, té la mirada posada a la Final Four de la Champions League, que juga curiosament aquí a Badalona aquesta propera setmana, però també amb l'aigua al coll, ja que si perd avui el Bilbao guanya demà, estarà automàticament fora de la zona de playoff. És a punt de començar aquest partit, retorna Birgander a la penya, encara que serà suplent. Ricky Rubio, el 5 titular, comença d'aquí a un minut al Joventut Unicaja.
2: Gràcies, Ernest. A l'ACB també, a 6:45, d'aquí pocs minuts, Girona-Saragossa. Esperem que aquest sí que comenci puntual. I a 9:00, Burgos-Lleida. El Barça jugarà demà a 7:00 al Palau contra el Gran Canària. I al Palau Blaugrana, precisament, tenim en joc a aquesta hora a la Lliga de Futbol Sala el Barça-Peníscola. Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda. 6 minuts de la primera part i de moment no van bé les coses pel Barça, que perd 0-1. Ha marcat el Peníscola mitjançant Saladí. És un partit que pot ser decisiu per veure qui queda primer en la fase de temporada regular. El Barça i el Pozo s'estan disputant aquest primer lloc. El Barça va 2 punts pel davant, però ara mateix està perdent aquest partit. Per tant, dependria del que faci en el seu altre partit el Pozo contra l'Alzira. 6 minuts tot just de la primera part. Barça 0, Peníscola 1.
2: Gràcies, Alfons, i estàvem pendents també d'un altre punt de directe a Primera Federació, victòria del Nàstic, que permet al conjunt tarragoní allunyar-se del descens. Nou estadi Costa Daurada, Francesc Ripoll, bona tarda.
4: Bona tarda, victòria agònica del Nàstic amb un gol d'Òscar Sanz al temps de descompte, rematant de cap una centrada des del corna esquerra, que fa que el Nàstic surti provisionalment de la zona de descens amb 43 punts i 3 més que el Juventud Torremolinos, que és qui ara mateix ocupa aquesta zona, tot i que juga demà. Victòria importantíssima de l'equip grana quan falten 3 partits per acabar la Primera Federació.
2: Ara sí, parlem d'Aitana Bonmatí, que serà la convocatòria per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. La jugadora de Sant Pere de Ribes rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de trencar-se el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola. Pel tècnic blaugrana Pere Romeu, demà serà un gran dia.
5: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
2: Recordem que a l'anada les blaugranes van empatar a 1 al camp del Bayern, i per cert, el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha remuntat el 2-1 en contra de l'anada i avui ha guanyat per 3-1 contra l'Arsenal.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el Barça juga aquest vespre a 9:00 al camp de l'Osasuna, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Són novetat a la llista Rafinha i Marc Bernal, que ja tenen l'alta mèdica. L'equip podria guanyar la Lliga en cas que aconsegueixi avui una victòria al Sadar i que el Madrid no guanyi demà l'Espanyol a Cornellà al Prat. Un Espanyol que està 5 punts per sobre del descens després de 16 partits seguits sense guanyar. Malgrat tot, el tècnic blanquiblau Manolo González creu que és un bon moment per rebre el Madrid.
6: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que al partit de demà.
2: Manolo tindrà les baixes de Pol Lozano sancionat i de Javi Puado lesionats. Avui a primera, a 6:45, ara començarà l'Alavés Atlètic Club. Mentrestant s'han jugat ja el València 0, Atlètic de Madrid 2 i el Villarreal 5, Llevant 1.

0: Benvinguts, bona tarda. Són 6:45.
1: 3Cat Info.
0: I aquests són els titulars que destaquem a aquesta hora. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on estan retinguts ara mateix, han començat una vaga de fam. Els representants de tots dos activistes, el barceloní d'origen palestí, Saïf Abukeshek, i el brasiler Tiago Ávila, han denunciat maltractaments. Mentrestant, l'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats alemanys després del xoc de Donald Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre de Defensa alemany, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa europea. I també destaquem l'home detingut com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia. Això ha passat al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret de les actuacions.

0: A partir d'ara us parlarem del govern i els experts que avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. I cap a 6:45 aproximadament arribarà a l'espai Un País per Voltar, el turisme a 3Cat Info. Fèlix Martín ha fet una passejada per Roda de Ter, a Osona. I ara busquem el titular esportiu. Biel, què destaques?
1: Doncs mira, ha començat ja, per fi, aquest partit entre la Penya i l'Unicaja. Havia de començar a les 6, però alguns problemes que ens explicava l'Ernest Macià a l'Olímpic de Badalona amb el marcador han fet que comencés tard. De moment, s'han jugat de moment 5 minuts del primer quart, 7-2 guanya la Penya, i en futbol sala està jugant el Barça, que ja és campió de Lliga, no s'hi juga res, i està perdent el Palau Blaugrana amb el Peníscola, 0-1.
0: Amb cel ennuvolat o cobert tota la tarda, amb algunes clarianes a les comarques de Girona i a punts de Barcelona, algunes pluges a l'Alt Pirineu o xàfecs aïllats a les Terres de l'Ebre. Temperatura més suau que ahir o fresques a les serralades, si bé no són més suaus cap a Girona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben ara mateix detinguts i retinguts, han començat una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i del brasiler Thiago Ávila. Els seus representants respectius han denunciat que han estat maltractats pels seus captors i denuncien la seva retenció. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3Cat Info.
2: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Aboukeshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i que presenta algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes, que ja estan camí cap a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, el Bares ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas interpenales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: D'aquí una hora, aproximadament, hi ha convocada una concentració davant de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia de Barcelona. La seguirem aquí a 3Cat Info.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 6 de la tarda i 35 minuts, els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, a les últimes hores, ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabrica Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat. El pròxim any, en els pròxims 12 mesos, Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
5: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany Boris Pistorius ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclosa Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
0: Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, que ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a nivell industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena d'aquest mes de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball. Més del 90% dels russos creuen que el seu país viu sota l'amenaça d'enemics externs. Els experts consideren que la propaganda del Kremlin fa servir aquest victimisme per exacerbar la confrontació amb Occident. Anem a la capital russa, Moscou, Cristina Solies.
6: La immensa majoria dels russos, com la Galina, la Natàlia i l'Andrei, estan convençuts que Europa i els Estats Units volen destruir Rússia perquè és un país gran, amb recursos i que tothom enveja.
7: Ara Occident vol infringir-nos una derrota estratègica, però no se'n surten. Som russos i no ens rendim.
8: Rússia sempre ha estat forta i els forts sempre provoquen un desig de pessigar-los una mica i fer-los mal.
9: És un caramelet pels enemics. Potser Rússia és tan dolça que tots la volen.
6: El sociòleg Lev Gutkov explica a Catalunya Ràdio d'on neix aquest sentiment.
10: És la sensació del fracàs com a civilització de Rússia, el fracàs de les reformes, que Rússia no es convertís en un país democràtic i normal. Va provocar una onada de ressentiment i, com a conseqüència, la recerca d'un enemic fictici.
6: I com que aquest fracàs requereix una explicació, segons Gutkov, la propaganda del Kremlin diu que tot és culpa d'Occident.
10: Occident no ens respecta. Occident ens considera un país endarrerit, bàrbar, agressiu. La propaganda utilitza tots aquests mites de manera molt efectiva, reforçant aquest sentiment d'inferioritat.
6: I Gutkov en posa una dada com a exemple. Només el 8% dels russos opina que va ser Putin qui va atacar Ucraïna, mentre que tota la resta creu que Rússia és la víctima d'aquesta guerra.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3.

0: la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran més afectats.
1: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb IA pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Hem arribat a 6:45 en punt de la tarda. Moment d'obrir una nova àrea sala. I aquí a 3CAT Info, punt, la previsió meteorològica, el temps, la crònica del Dani Ramírez.
2: Acabarem la tarda encara amb cel ennuvolat, de tant en tant alguna clariana, alguna escletxa en el cel, en punts de Girona, aquestes clarianes, de Barcelona, Catalunya Central. Però la veritat és que els núvols són protagonistes. Molta boira a muntanya, cotes altes del Pirineu, Prepirineu, fins i tot dalt del Montseny. I destaquem que al llarg de la tarda no preveiem grans pluges, res a veure amb els patacs d'aigua han caigut al matí d'hora al Camp de Tarragona i a la Costa Daurada, i per tant potser sumarem 1, 2, 3 litres més. Estem parlant de plugims, de gotellades en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu o l'interior de l'Ebre. Demà matí seguiria aquesta mateixa dinàmica de cel ennuvolat, la temperatura baixa 2-3 graus en general, el Pirineu pot baixar 4 graus, matí amb una mica de pluja en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, no descartem el nord de la Catalunya Central, i a la zona interior de l'Ebre, al voltant de la Terra Alta aproximadament. Com que baixa una mica més la temperatura, no preveiem neu, però podria nevar de forma intermitent a cotes molt altes del Pirineu, més de 2.500-2.600 metres. A la costa, temps variable, ennuvolat, alguna clariana. I a la tarda es podria reactivar, sobretot entre el vespre i la nit, la pluja. A la tarda no gaire precipitació, però vespre i nit sí, a ponent. Les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu, amb alguna tempesta local i temperatura un pèl més alta. Recordem que aquesta matinada han caigut 51 litres per metre quadrat a l'Hospitalet de l'Infant, 57 a Miami Platja, 40 a Mont-roig del Camp, 17 a la Sénia, 11 als Ports, 8 a Tarragona o 7 a Caral. I la temperatura més alta del país avui, 24 graus a Girona i a Banyoles.
3: 3CAT Info. A 3CAT Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
8: Avui voltem per Roda de Ter. Fa 1.200 anys de la primera referència documentada del nom de Roda de Ter, tot i que el municipi és molt més antic. La celebració també coincideix amb els 50 anys de les excavacions a l'important jaciment arqueològic de l'Esquerda. Una bona excusa per visitar Roda, d'on és el poeta Miquel Martí Pol, i descobrir-ne la història. És un reportatge de la Nàtia Dell, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santíssim. Quan va néixer el monestir de Montserrat, que acaba de celebrar el mil·lenari, Roda de Ter ja portava molts anys de recorregut, oi?
9: Exacte, l'arqueòloga Imma Ullí, que és la directora del projecte de l'Esquerda.
10: El nom de Roda és molt antic, pot ser d'origen celta, pot ser bé que tingui doncs 3 milers d'anys, però tenim el nom de Roda Ciutat. Aquest afegit de Roda Ciutat ja ho tenim escrit, i ho tenim fa 1.200 anys, i això és el que celebrem ara.
9: Bet Contreras, regidora de Cultura.
11: Tenim documentats més de 2.800 anys, sabem que ja hi havia gent aquí vivint, però fa 1.200 anys que es va registrar en els annals del rei de França que Roda Ciutat havia estat destruïda i, per tant, ja existia.
9: El nom de Roda surt l'any 826 a les cròniques oficials del fill de Carlemany, el rei Lluís el Pietós, quan parla de la revolta del noble Issó contra l'imperi franc. La destrucció final de l'Esquerda, però, no arriba fins al 1314.
12: Així fou com el batlle del bisbe de Vic, català de Soler, convocar homes armats de vi.

0: Habsburg i Torelló per atacar Roda i destruir la fortalesa amb la seva església i el seu pòrtic.
1: El jaciment de l'esquerda és l'origen i el fil conductor de la història de Roda. Per on comencem?
2: Doncs mira, et recomanen començar pel museu i després anar al jaciment.
1: Doncs vinga, som-hi.
3: Benvinguts a l'esquerda i també a Roda. Podeu veure aquí en el museu una mica la història d'aquest lloc tan important que és el jaciment arqueològic de l'esquerda del mateix nom.
2: La Maria Ocaña, la directora del museu, ens fa un recorregut ràpid per l'espai.
3: Comences per la part més antiga, que és l'ocupació del segle VIII abans de Crist. Després tenim tot el que és l'assentament ibèric, un lloc molt important també per la història de Catalunya i també d'Osona, perquè sembla que Roda era, de fet, Ausa, l'antiga capital dels ausetans, i una represa de l'esquerda de l'ocupació en el món visigòtic. I entrem en el món medieval, continuem doncs, pel món carolingi i tota l'època feudal. Val, si ara anem pujant les escales i ara quan ja som al primer pis doncs veiem primer de tot la situació del jaciment, que ocupa una península formada per un meandre del riu Ter, aquell lloc privilegiat que és l'esquerda.
2: Per imaginar-nos com era la vida a l'esquerda, hi ha des de tauletes tàctils fins a objectes de diferents èpoques que s'han trobat en les excavacions.
3: Com per exemple àmfores que també venen de fora per guardar oli o vi, per tant també veiem aquest contacte comercial, coses curioses com fitxes de joc, per exemple, peces de talent, una part de la vida quotidiana d'aquests ausetans.
2: Sortim a l'exterior. Només sortir del museu ens trobem la reproducció d'una torre de guaita de fusta de l'època carolíngia. Segurament està ubicada a tocar de l'església, on les vistes són excepcionals.
4: Per controlar el pas cap al nord, pel cantó del Voltreganès, cap al Ripollès i la Cerdanya. I llavors ja se'ls escapolien en amunt, els musulmans. Per controlar pel cantó d'aquí del Ter, seguint el Ter i les Guilleries, avall, a la rereguarda de Girona. I tercera cosa, preparar l'atac a Barcelona. Barcelona va caure l'any 801.
2: I ens deixem portar per l'Imma fins al jaciment.
4: A l'entrada veiem la muralla, que és d'origen visigòtic, aprofitada també pels carolingis afegint-hi unes torres, i dura tota l'època medieval, que fa 150 metres de cingle a cingle. Però a darrere s'ha localitzat l'altra muralla, que és la ibèrica, la de la tribu dels ausetans, i últimament les excavacions han estat trobant fragments d'una altra muralla, més antiga encara, que seria del bronze final.
2: Veiem tombes antropomorfes, restes del taller d'un ceramista i d'un antic celler de vi. Fa 50 anys que s'excava a l'esquerda i encara queda molt per descobrir.
4: És com Empúries, això. Nosaltres des de fa anys ens hem centrat al capdamunt de la península i encara hi som. Per tant, aquí hi ha feina per generacions.
2: El jaciment, que és a les Masies, tot i pertany a Roda, de moment és un espai obert on pot entrar tothom lliurement.
1: Nati, si algú li interessa saber més coses de Roda, què ha de fer?
2: Doncs trobareu tota la informació a l'esquerda.cat. Es fan visites guiades, molts tallers i pels més menuts fins i tot hi ha un joc arqueològic en línia.
3: Espero que us hagi agradat. És un lloc que no només és interessant a nivell històric, sinó també paisatgístic, perquè quan visiteu l'esquerda veieu la plana de Vic quasi bé al complet, amb totes les muntanyes que l'envolten, i per tant doncs és un lloc que és molt interessant de conèixer i encara molt desconegut. Per tant, ja ho sabeu, us esperem aquí a l'esquerda.
5: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
6: Ara falten 7 minuts per arribar a les 7 de la tarda. La tradició de les obres d'art fetes amb vegetals té 30 anys. La fira és més antiga. Va començar a fer-se l'any 1932. Estem parlant de la Fira d'Espàrrecs de Gavà, que espera que aquest any se superi els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acabarà demà diumenge, combina agricultura, gastronomia i art. L'espàrrec blanc és l'estrella de la fira, però també hi ha altres productes de la pagesia local que hi tenen un paper rellevant, com el porro, que és ideal per les composicions artístiques realitzades amb vegetals. Josep Panyilla és el president de la cooperativa agropecuària de Gavà.
7: Moltes figures d'aquestes que està vestida en aquest art de porro que és magnífica. I això és el que també atrau molt a la Fira d'Espàrrecs.
6: La tradició de les obres d'art fetes amb vegetals té 30 anys. Com dèiem, la fira és més antiga. Va començar a fer-se l'any 1932. Un altre atractiu és la mostra Gastrogavà. Santi Peñarrocha, president del Gremi de Restauradors.
8: Hi ha un total de 20 restauradors que participen, que fan una oferta total de 40 tapes diferents, que van des de dolços, salats. Volem intentar arribar a aconseguir les 32.000, 35.000, ja que també és un dia més d'edició.
6: Ahir al vespre s'hi van servir 5.000 tapes, cosa que suposa un rècord.
5: Esport.
6: Fins a les 7, 5 minuts i mig d'actualitat esportiva de la mà del Biel Cadilla. A punt ja l'estudi de 3CatInfo. Biel, bona tarda.
9: Bona tarda, Xavier. De seguida parlem del retorn d'Aitana Bonmatí i de les opcions del Barça de guanyar la Lliga aquest cap de setmana, però abans tenim esport en directe a la Lliga CB. En joc el Penya Unicaja, l'Olímpic de Badalona. Ernest Macià, bona tarda.
10: Què tal? Bona tarda. Som al segon quart d'aquest partit, encara als inicis, a 7 minuts i mig, per tant, per arribar al descans. El Joventut guanya, està fent un bon partit ara mateix, 36 a 24, guanya de 12 punts, un Joventut que sempre des del principi ha anat per davant, començant pel 7 a 0 per la resta. Notació molt repartida, 6 punts a Jabari Parker, 5 punts a Ricky Rubio, i 4 assistències. La penya fent un joc molt coral, busca consolidar-se en places de play-off. La penya és setena davant d'un Unicaja que és vuitè, i aquí si guanya la penya deixarà a dues victòries, probablement només a Beraix, perquè l'Unicaja va guanyar de força a Màlaga, però sí que haurà fet un pas important a falta de 5 jornades més perquè acabi la fase regular d'aquesta Lliga ACB. Qui perdi sortirà tocat en les seves aspiracions de play-off. De moment guanya, doncs, el Joventut a 7 pel descans, 36 a 25.
9: Gràcies, Ernest. I també a l'ACB tenim en joc el Girona-Saragossa, Fontejau. Xavi Soler, bona tarda, com van les coses?
11: Bona tarda, doncs una piconadora. De moment és el bàsquet Girona, que pràcticament està doblant el marcador. El Saragossa ara mateix a 8-20 pel descans. El marcador és de bàsquet Girona, 37, Saragossa 19, amb un festival de triples. Ja n'ha anotat 7, 21 dels 37 punts han arribat des de més enllà del 6-75, una victòria del bàsquet Girona que, combinada amb una posterior derrota de l'Andorra, que juga a les 8 contra el Tenerife, els garantirien la salvació matemàtica, però la salvació ja és virtual aquí a Fontejau. 8 minuts pel descans del partit, de 18 està guanyant el bàsquet Girona, ara de 21 amb la cistella d'Otis Livingston. Bàsquet Girona 39, Saragossa 19.
9: Gràcies, Xevi. A les 9 tindrem un Burgos-Lleida i el Barça jugarà demà a les 7 al Palau contra el Gran Canària. I precisament al Palau Blaugrana tenim en joc ara mateix a la Lliga de Futbol Sala el Barça-Peníscola. Palau Blaugrana, Alfons Gorina, bona tarda.
12: Bona tarda. Doncs mira, tot just 15 segons per arribar al descans i el Barça està perdent 1-2 contra el Peníscola, en un partit on el Peníscola ja s'ha avançat mitjançant Saladí. Ha pogut empatar Sergio González, però el Barça ha estat molt incòmode a la pista tot el partit. Arribem al descans, perd el Barça 1-2 i per tant no està assegurat aquest primer lloc a la Lliga regular que busca el Barça. Ara mateix sí que ho seria, perquè el Pozo també està empatant a 1 contra l'Algire, per tant el Barça ara mateix tindria només un punt de marxa sobre el Pozo, però queda tota la segona part. Descans al Palau, Barça 1, Peníscola 2.
9: Ara sí, parlem d'Aitana Bonmatí, que serà la convocatòria per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern al Camp Nou. La jugadora de Ribas rebrà l'alta mèdica 5 mesos després de trencar-se el peroné en un entrenament amb la selecció espanyola. Pel tècnic blaugrana, Pere Romeu, demà serà un dia engrescador.
13: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa. Crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
9: I fa pocs instants ha parlat també el tècnic del Bayern, el gallec José Barcala, que s'ha referit a la importància de jugar al Camp Nou.
14: Evidentemente el factor ambiente es importante a nivel emocional, hay que saber gestionarlo. Afortunadamente nosotros tenemos futbolistas con bagaje internacional, no solo por sus partidos con el Bayern, sino también a nivel de selección, futbolistas que bueno, están habituadas a este tipo de entornos muy exigentes. Mañana va a ser un entorno muy exigente y va a ser un partido totalmente diferente.
9: Recordem que a l'anada el resultat va ser d'empat a 1 al camp del Bayern i el primer finalista de la Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha remuntat 2-1 el 2-1 en contra de l'anada i avui ha guanyat per 3-1 l'Arsenal. Mentrestant, el Barça jugarà aquest vespre a les 9 al camp de l'Osasuna en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Són novetats Rafinha i Bernal, que ja tenen l'alta mèdica. L'equip podria guanyar la Lliga en cas d'aconseguir una victòria avui al Sadar i que el Madrid no guanyés demà. L'Espanyol a Cornellà al Prat. Un Espanyol que està 5 punts per sobre del descens després de 16 partits seguits sense guanyar, però tot i així el tècnic blanquiblau, Manolo González, creu que no és un mal moment per rebre el Madrid.
15: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que al partit de demà.
9: Manolo tindrà les baixes de Pol Lozano sancionat i de Javi Puado lesionat. També avui a primera tenim en joc ara mateix l'Alavés 1, Atlètic Club 0, resultat molt preocupant precisament per l'Espanyol perquè l'Alavés el supera a la classificació, empaten a 39 punts, l'Alavés seria 12, l'Espanyol 13, i jugats avui València 0, Atlètic de Madrid 2 i Villarreal 5, Llevant 1, els valencians s'han assegurat ja a disputar la Champions la temporada vinent.
5: 3CAT Info.
16: Bona tarda a les 7.

0: Els dos activistes de la flotilla Global Sumo detinguts per Israel, on continuen retinguts, comencen una vaga de fam. Els representants de tots dos, el barceloní d'origen palestí Saif Abu Sheikh i del brasiler Thiago Ávila, denuncien maltractaments. El president de Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents. I és que el president nord-americà ha insinuat les últimes hores que prendrà el control de tota l'illa quan acabi amb la guerra de l'Iran, hores després d'haver ampliat les sancions contra el país. L'increment del preu del combustible arran d'aquesta guerra a l'Iran provoca la fallida de l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines. No ha pogut assumir els sobrecostos per l'augment del preu del querosè provocat pel tancament de l'estret d'Hormuz. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, després del xoc de Donald Trump amb el canceller Friedrich Merz sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, el moviment subratlla la necessitat d'una defensa comuna europea. Els Mossos d'Esquadra detenen un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona avui al migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Descarten que hi hagués una relació sentimental entre tots dos i continuen investigant el cas. Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. La contaminació acústica, a més, provoca malalties isquèmiques que poden afectar el cervell o el cor. Els experts demanen que es facin polítiques que integrin la reducció del soroll en les mesures mediambientals. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit mantenir la vaga indefinida els dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9. A Barcelona, 39 dels 40 centres que hi ha avui no han obert, segons la CGT, perquè han secundat la convocatòria de vaga. El sector vitivinícola del Priorat mostra múscul i exhibeix l'autoestima de la comarca a la Fira del Vi de Falset, que aquest any celebra 31a edició. Mig centenar de cellers de la denominació d'origen Montsant i de la denominació d'origen de qualitat Priorat encara en l'equador del certamen amb la previsió de vendre més de 7.000 tiquets de degustació.
1: Esports.
2: Aitana Bonmatí rebrà l'alta 5 mesos després de la seva lesió i serà la convocatòria per jugar demà la tornada de les semifinals de la Champions. Demà, Barça-Bayern al Camp Nou després de l'1-1 de l'anada. Rafinha i Marc Bernal són les novetats del Barça per jugar avui al camp de l'Osasuna. A les 9, l'equip blaugrana podria guanyar la Lliga aquest cap de setmana si guanya avui a El Sadar i el Madrid perd o empata demà a Cornellà contra l'Espanyol. A la Lliga ACB de bàsquet tenim en joc el segon quart ja el Joventut. Unicaja està guanyant l'equip badaloní 44-25 i també el bàsquet Girona-Saragossa 54-24 guanya l'equip gironí.
0: Se l'han nuvolat amb algunes clarianes a les comarques de Girona i punts de Barcelona, precipitacions a l'Alt Pirineu o xàfecs aïllats a les Terres de l'Ebre. Avui temperatures més suaus que ahir, fresques a les serralades, una miqueta més agradables cap a Girona.
1: 3Cat Info.
0: Passen poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on continuen retinguts, han començat una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Són l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Sheikh, i el brasiler Thiago Ávila. Els seus representants respectius han denunciat que han estat maltractats pels seus captors i denuncien la seva retenció. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3Cat Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas d'aquest col·laborador, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut per bé que presentava algunes ferides, han afirmat. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la seva dona, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estaven de tornada cap a casa. En una entrevista aquest matí al suplement de Catalunya Ràdio al ministre de l'Exteriors, José Manuel Álvarez ho qualificava de vulneració de dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: Convocada per avui a la tarda a 7:45 una concentració davant mateix de la seu de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia a Barcelona. El Comitè del Premi Nobel de la Pau demana a l'Iran que alliberi immediatament la guardonada Narges Mohammadi, que es troba molt greu de salut. Aquesta activista l'han portat de la presó on era, a l'hospital, per un empitjorament del seu estat físic. En els últims dies, Mohammadi ha tingut nàusees, vòmits, dolor al pit i variacions de la pressió arterial. I en un sol dia ha perdut la consciència dues vegades. Guardonada amb el Nobel de la Pau l'any 2023 per la seva lluita a favor dels drets humans, Narges Mohammadi ha passat diverses vegades per la presó, l'última des de fa més de 4 mesos. Denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica. En una entrevista a l'agència de notícies Reuters, el cap del comitè del Nobel ha assegurat que la seva salut s'ha deteriorat seriosament i ha demanat a les autoritats iranianes que l'alliberin de seguida perquè pugui rebre el tractament mèdic que necessite. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denuncia que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents, després que el president nord-americà ha insinuat que prendrà el control de l'illa caribenya quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això arribi a passar. Avui de matinada, i en to de befa, ara el podreu escoltar, Donald Trump ha aprofitat un sopar privat que feia a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
5: Originally a place called Cuba.
6: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: A l'Iran, un alt càrrec del règim ha assegurat que probablement la guerra es reprendrà després que Donald Trump rebutgés ahir l'última proposta que feia Teheran. Trump va notificar formalment al Congrés que la guerra havia acabat per evitar així haver de demanar una pròrroga parlamentària en cas que torni a atacar l'Iran. I l'increment del preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima a escala industrial. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines, que ha fet fallida i que avui mateix ja ha deixat d'operar. Ja feia temps que arrossegava problemes econòmics. De fet, per evitar el seu tancament, la Casa Blanca havia proposat un pla de rescat i finançar-la amb $500 milions a canvi del 90% de les accions, però la reunió del Consell d'Administració es va acabar sense acord. L'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got i que ha provocat el seu tancament. Spirit Airlines havia arribat a tenir una quota de mercat del 5% del total de vols als Estats Units. Tenia programats més de 4.000 vols durant aquesta primera quinzena de mes i ha deixat a terra 800.000 passatgers. A més, el seu tancament provocarà la pèrdua de milers de llocs de treball. I els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa, amb Donald Trump molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament tot sol al costat d'Israel. Per això, les últimes hores ha atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabriqui Europa, ara el Pentàgon afegeix la primera represàlia en seguretat i els pròxims 12 mesos ha anunciat que Washington retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats en aquests moments a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
7: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclòs Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
0: Malgrat aquest anunci del Pentàgon de retirada de tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el Centre de Comandament Europeu dels Estats Units, que supervisa totes les operacions que es fan fora del país. Informe de Núria Har.
8: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022 la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits en quarta posició d'Espanya, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
9: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
10: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer? Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
8: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents del Congrés i del Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica. Aquests 68.000 soldats tampoc inclouen les forces de rotació enviades a missions i exercicis com els que ara hi ha desplegats a països que fan frontera amb Ucraïna, 10.000 a Polònia i prop de 2.000 a Romania.
0: Dos minuts i mig i serà un quart de vuit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alertà la policia que un home havia malferit una dona amb una arma blanca i que havia fugit del lloc dels fets. La dona ha acabat morint i el presumpte homicida ha estat localitzat i detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas es troba sota secret d'actuacions i es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família, ha reiterat la seva condemna a qualsevol forma de violència i ha expressat la preocupació per uns fets que catalogue de greus i que afecten la convivència i la seguretat de la ciutadania. Mossos d'Esquadra, que també han detingut quatre homes a Figueres, en aquest cas, i a Cabanes, a l'Alt Empordà, com a presumptes autors d'un delicte de segrest, lesions, extorsions i revelació de secrets. Els fets van passar al desembre, quan els denunciats haurien retingut un home en contra de la seva voluntat diverses hores en un immoble a prop de Girona. El van agredir amb l'objectiu d'obligar-lo a pagar un rescat de 60.000 euros. Més tard, el van traslladar a un altre edifici situat al nord de França, fins que la seva família va abonar part de la quantitat que els demanaven. La víctima va ser alliberada al cap d'uns dies amb el compromís de pagar el que faltava. Els detinguts han passat a disposició judicial i la investigació continua oberta. Un motorista ha mort avui en un xoc frontal que hi ha hagut amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquesta víctima ja són 34 les persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem d'aquest any, 15 de les quals eren motoristes. És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides cap a aquests col·lectius més vulnerables a les carreteres, els motoristes, els ciclistes i els vianants, que representen més d'un 50% del total de les víctimes mortals que s'han registrat fins ara. Ens n'ha parlat a 3CAT Info el portaveu d'aquesta associació Stop Accidents a Catalunya, Carlos Amoret.
11: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables i mica en mica pues, a la gent li va entrant, no?
0: També demana responsabilitat als conductors. Recorda que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, excés de velocitat i consum d'alcohol. En aquest sentit, lamenta que a Madrid el Congrés hagi tombat el projecte per rebaixar el consum d'alcohol que es permet als conductors.
11: Ara es va tombar la llei, el passat Congrés, i això, el que ha passat és que seguiran morint moltes persones per culpa dels consums. I si després s'ha aprovat aquesta llei, almenys haguessin aconseguit, segons les europees, que la meitat de persones haguessin salvat la vida.
0: En un cap de setmana en què es preveu més mobilitat de l'habitual, per la festivitat de l'1 de maig, el Servei Català de Trànsit demana molta prudència al volant. Demà es calcula que aniran tornant cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 280.000 vehicles i es preveu el màxim de volum de circulació entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: Acabarem la tarda encara amb cel ennuvolat, de tant en tant alguna clariana, alguna escletxa en el cel, en punts de Girona, aquestes clarianes de Barcelona, Catalunya Central, però la veritat és que els núvols són protagonistes. Molta boira muntanya, cotes altes del Pirineu, Prepirineu, fins i tot dalt del Montseny, i destaquem que al llarg de la tarda no preveiem grans pluges, res a veure amb els patacs d'aigua han caigut al matí d'hora al Camp de Tarragona i a la Costa Daurada, i per tant potser sumarem un, dos, tres litres més. Estem parlant de plugims, de gotellades en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu o l'interior de l'Ebre. Demà matí seguiria aquesta mateixa dinàmica de cel ennuvolat, la temperatura baixa 2-3 graus en general, el Pirineu pot baixar 4 graus, matí amb una mica de pluja en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, no descartem el nord de la Catalunya Central, i a la zona interior de l'Ebre, al voltant de la Terra Alta, aproximadament. Com que baixa una mica més la temperatura, no preveiem neu, però podria nevar de forma intermitent a cotes molt altes del Pirineu, més de 2.500-2.600 metres. A la costa, temps variable, ennuvolat, alguna clariana. I a la tarda es podria reactivar, sobretot entre el vespre i la nit, la pluja. A la tarda no gaire precipitació, però vespre i nit sí, a ponent. Les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu, amb alguna tempesta local i temperatura un pèl més alta. Recordem que aquesta matinada han caigut 51 litres per metre quadrat a l'Hospitalet de l'Infant, 57 a Miami Platja, 40 a Mont-roig del Camp, 17 a la Sénia, 11 als Ports, 8 a Tarragona o 7 a Caral. I la temperatura més alta del país avui, 24 graus a Girona i a Banyoles.
13: 3CAT Info. Sou molt bona gent!
14: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3CAT en viu.
0: El líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, que assumeixi les seves responsabilitats polítiques per l'anomenat cas Mascaretes. Fernández creu que Illa, com a exministre de Sanitat, hauria de demanar, com a mínim, disculpes públiques. Són declaracions que ha fet en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
15: El grupet Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa. Com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, demanar disculpes a la ciutadania hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
0: A la mateixa entrevista amb Marta Corbalán, el president dels Populars Catalans també ha discrepat del polèmic concepte de prioritat nacional que defensa Vox i assegura que no es pot negar cap ajuda social a una persona pel seu origen ni tampoc es poden prioritzar els ciutadans espanyols per sobre dels migrants.
1: 3CAT Info.
0: Cada vegada hi ha més evidència dels greus efectes que té el soroll per la salut. Ho certifica l'Agència Europea del Medi Ambient, que fixa en 16.000 les morts prematures cada any a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció que pot afectar seriosament el cervell o al cor. Davant d'aquesta realitat, experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll també integrin les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia a la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
16: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny d'Albert Urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menystingut els efectes nocius del soroll a la salut. Ara les evidències científiques són demolidores i per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en assemblea aquest matí continuar amb la vaga indefinida els dissabtes i amb les mobilitzacions previstes pel dia 9, perquè tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona per fer força. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions a 3CAT Info, ha exposat els motius per continuar amb aquestes aturades programades.
17: Demanem més personal per a les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no han obert avui perquè han secundat aquesta vaga al sector, segons dades del sindicat CGT. Mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complicat i aquest cap de setmana celebren la 31a edició de la Fira del Vi de Falset, una proposta que costa amants del vi i productors. Falset, Ariadna Escoda.
18: La pluja ha donat treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de feina, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, per això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
19: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
20: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
18: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i d'altres productes de la pagesia local són els protagonistes. L'espàrrec blanc és l'estrella, però també el porro, per exemple, ideal per les paneres artístiques que es fan amb vegetals. Aquest any la guanyadora del concurs és la figura d'un drac i pel que fa a les creacions fetes amb llavors, la guanyadora ha estat la recreació d'una pàgina del Breviari de Martí l'Humà. Aquesta mostra es fa des de fa 30 anys i la fira, com explica el president de la cooperativa agropecuària de Gavà, és més antiga.
21: La fira és de 1932. Van començar els nostres avis i els nostres pares. I ara la continuem els fills i els nets. I això és una voluntat, un sentiment.
0: Un altre atractiu de la mostra és el Gastro Gavà. Santi Peña Rocha, president del Gremi de Restauradors.
22: Hi ha un total de 20 restauradors que participen, que fan una oferta total de 40 tapes diferents, que van des de dolços, salats. Volem intentar arribar a aconseguir les 32.000, 35.000, ja que també és un dia més d'edició.
0: La fira també acull el Mercat del Pagès i s'acaba demà.
1: 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran 7:45.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
23: Bona tarda. Tenim partits de la primera divisió de futbol. Jornada 34 al descans. A la vez, un Atlètic Club de Bilbao 0. Un resultat que no beneficia, en aquest cas, ni al Girona ni a l'Espanyol. A la vez, que ara se situaria amb 39 punts, 12è, just davant dels 39 punts de l'Espanyol, el Girona en té 38 en la 17a posició. A partir de les 9, el Barça juga al camp de l'Osasuna amb les novetats a la llista de Rafinha i Marc Bernal. L'equip podria guanyar la Lliga aquest cap de setmana en cas que primer guanyi el Sadar i després que demà el Real Madrid no passi de l'empat al camp de l'Espanyol. Definitius, Villarreal 5, llevant 1, els groguets s'asseguren plaça Champions i l'Atlètic de Madrid, un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter, ha guanyat 0-2 a València. Han marcat Luque i Kubo. El tècnic del València, Corberán, reconeix la derrota clara.
24: Hemos jugado demasiado al pie y poco al espacio. Para mí había una cuestión más de táctica, de comprensión del partido, que no de actitud del jugador. Hay momentos que que hay que saber manejar la tensión de la situación para poder centrarnos en el juego y jugar mejor. Hoy no ha pasado y el rival nos ha superado.
23: A la primera ref, el Nàstic ha aconseguit guanyar per 2-1 al Sevilla B. El Cué ha marcat Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Tenim partits de la Lliga de Bàsquet, per exemple, un Girona-Saragossa que segueix el Xevi Soler. Xevi, bona tarda.
2: Bona tarda, un partit que està al descans amb una diferència d'escàndol favorable al Bàsquet Girona, que està guanyant per 58-32, 26 punts de marge. Ja ben d'hora s'ha començat a despenjar un Bàsquet Girona molt encertat en el triple. N'ha anotat 12 en aquests 20 primers minuts. Partit sota control que podria donar la salvació matemàtica, tot i que ja és més que virtual, pel Bàsquet Girona. Al descans, doncs, Bàsquet Girona 58, Saragossa 32.
23: Gràcies, Xevi. Crec que el marcador també és bastant bo a l'Olímpic de Badalona. Ernest Macià, bona tarda.
3: Bona tarda, i si ja sembla, estem parlant també de 20 punts de diferència, 53-33, un marcador molt similar. I parlant de marcador, el partit, aquest Joventut Unicaja, ha començat 25 minuts tard perquè el marcador s'havia de reformatejar. Sembla que continuen els problemes al descans. Veurem si de cara a aquest inici de tercer quart s'han arranjat a temps. Recordem que el Joventut té un avaraix desfavorable de menys 22, per tant està només a 2 punts de guanyar el partit i superar un rival directe. Recordem que són 7è contra 8è i que s'estan jugant les aspiracions d'assentar posicions, a consolidar posicions a play-off, a manca de, després d'aquest partit, 5 jornades perquè acabi la fase regular.
23: Gràcies, Ernest. A les 8 tenim un Tenerife Morabanc Andorra i a les 9 un Burgos Jaiopos Lleida. També en bàsquet femení, en aquest cas, hi ha un partit que és el Lima Horta contra el Mijas. És un quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa i l'està seguint el Pau Mas Martí. Pau, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs sí, a quarts de final, partit d'anada d'aquests play-offs d'ascens entre Lima, Horta i Unicaja. Ara mateix màxima igualtat al marcador, 34-34, a 8 minuts perquè acabi el tercer quart. Entre el tercer, l'Unicaja, classificat, i el Lima Horta, que és el novè classificat. Molta tensió competitiva aquí al parquet, de moment màxima igualtat i també molta afició que ha vingut a donar suport avui a l'equip.
23: Gràcies, Pau. Encara tindrem una última connexió de parlant de la Lliga de Futbol Sala, aquest Barça-Peníscola. Alfons Gorina, bona tarda.
5: Bona tarda. Un partit decisiu al Palau per saber si el Barça acaba en primer lloc a la Lliga regular de cara als play-off, i de moment tot són males notícies al Palau perquè el Barça està perdent amb el Peníscola 2-3. Ha aconseguit igualar per dues vegades el resultat del Peníscola, que s'havia avançat en el marcador, però el Peníscola amb dos gols de Saladí torna a estar per davant en el marcador, i això faria decisiu el Barça-Pozo-Murcia de la setmana que ve, perquè el Pozo sí està guanyant a l'Algira per 3-2, i per tant el Barça ara mateix perdria el primer lloc a la classificació en favor dels murcians. 10 minuts per arribar al final del partit. Barça 2, Peníscola 3.
23: Torna la Fórmula 1 aquest cap de setmana. S'ha disputat la cursa sprint del Gran Premi de Miami, la quarta cita de la temporada. Victòria per al campió Lando Norris, seguit pel seu company de McLaren, Oscar Piastri. Tercera posició per un Ferrari, Charles Leclerc. I la quarta pel Mercedes del líder Kimi Antonelli, després de quedar-se clavat novament a la sortida. Sense punts Sainz i Alonso. Antonelli, que manté el lideratge, 77 punts, seguit per Russell amb 67. A les 10, classificació per la cursa de Gran Premi. També a Miami hi ha Fórmula 2. A la cursa sprint, la victòria és pel búlgar Nikola Solov, 20a posició per al català Mari Boya. A Berlín hi ha Fórmula Elèctrica. Pepe Martí ha estat 7è a la primera cursa amb el Cupra. La victòria per al suís Nico Müller amb Porsche. La ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid, 2-16-0, sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexandre Zverev jugaran demà la final masculina. Encara temps per dir-vos que l'entrenador del Barça femení de futbol, Pere Romeu, ha confirmat la convocatòria d'Aitana Bonmatí per la tornada de semifinals de Champions demà al Camp Nou contra el Bayern de Munic. El primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal a la tornada.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:15 i a aquesta hora està previst que comenci al Passeig de Gràcia, a Barcelona, la concentració convocada davant mateix de la seu de la Comissió Europea per reclamar la llibertat dels dos detinguts de la flotilla Global Sumud, l'activista barceloní d'origen palestí Saïf Aboukeshek i el brasiler Thiago Ávila, tots dos retinguts a Israel i en vaga de fam. Els seus representants denuncien que han estat maltractats pels seus captors. L'OTAN està en contacte amb els Estats Units per saber exactament els detalls de l'anunci de la retirada de 5.000 homes de soldats d'Alemanya que ha fet Donald Trump, després de la seva topada dialèctica amb el canceller Friedrich Merz aquesta setmana sobre la guerra de l'Iran. Pel ministre alemany de Defensa, aquest moviment subratlla que cal una defensa europea comuna. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Descarten que hi hagués una relació sentimental entre tots dos i continuen investigant el cas. Des d'ara fins a les 8 també ampliarem que Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Només un 20% del total es genera a través d'energies verdes, però tot i això, Catalunya és líder en projectes d'emmagatzematge amb bateries. I en el marc de la Setmana de la Llengua, avui us parlem dels nens i adolescents que es veuen a vegades obligats a fer de traductors per les seves famílies perquè els adults no saben català. Un estudi que ha fet el grup de recerca Mires evidencia que aquest paper de traductors té un impacte important a les seves emocions i procés maduratiu. Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En esports, Damià.
2: Ara mateix, a punt de començar la segona part de l'Alavés 1, Atlètic Club de Bilbao 0. Un resultat que no beneficia ni a l'Espanyol ni al Girona. A partir de les 9, Osasuna-Barça. El Barça, que pot ser campió aquest cap de setmana. Per cert, el Real Madrid jugarà demà al camp de l'Espanyol amb 7 baixes. El Villarreal ha guanyat el Llevant i ja té plaça de Champions. Tenim dos partits al descans de bàsquet amb presència catalana. El Joventut està guanyant 53-33 l'Unicaja. I el Girona ja ha començat el tercer quart. Està guanyant 61-35 al Saragossa. Quina pallissa.
1: Cel carregat de núvols aquest vespre i nit, poques pluges però, tempestes fortes cap a l'Aragó i algunes precipitacions que poden entrar pel nord de la Franja de Ponent i pel nord de Lleida aquesta nit o també demà. A més, alguns xàfecs poden descarregar a les Terres de l'Ebre amb temperatures una miqueta més baixes. Aquesta tarda, convocada al Passeig de Gràcia a Barcelona, la concentració davant de la seu de la Comissió Europea per reclamar la llibertat de les dues persones detingudes de la flotilla Global Sumud, l'activista barceloní d'origen palestí Saïf Aboukeshek i el brasiler Thiago Ávila, tots dos retinguts a Israel amb vaga de fam. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, que és un dels activistes que ha estat testimoni de la detenció, en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
1: En el cas del barceloní d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, que té doble nacionalitat, espanyola i sueca, s'ha pogut trobar 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la seva dona, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla denuncia tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només confirmaven maltractaments als activistes que ja estaven tornant cap a casa. En parlava avui al matí, a primera hora, al suplement de Catalunya Ràdio, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que no ha dubtat de qualificar-ho tot plegat de vulneració de dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: Des de la flotilla i els seus advocats fan el seguiment de la situació d'aquestes dues persones. I els Estats Units intensifiquen l'ofensiva contra Europa. Donald Trump està molt molest amb els seus socis tradicionals després que li hagin donat l'esquena a la guerra de l'Iran, on s'ha quedat pràcticament sol al costat d'Israel. Per això, les últimes hores han atacat amb dues de les seves armes predilectes, la defensa i els aranzels. A l'anunci de nous gravàmens contra els cotxes que fabriqui Europa, el Pentàgon ha afegit la primera represàlia en seguretat i els pròxims 12 mesos, Washington ha anunciat que retirarà 5.000 soldats nord-americans desplegats actualment a Alemanya. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
0: L'anunci divendres de l'augment fins a un 25% dels aranzels sobre la indústria de l'automòbil europeu va ser només el primer avís de l'administració Trump contra Alemanya. Aquesta matinada s'hi ha afegit la confirmació de la retirada de 5.000 soldats dels 36.000 que els Estats Units tenen estacionats a la República Federal. El comentari de Friedrich Merz en una escola alemanya a principis d'aquesta setmana sembla estar passant factura a la relació amb els Estats Units i de retruc amb tota l'OTAN. Ha estat la portaveu de l'Aliança Atlàntica qui de moment s'ha manifestat en un comentari a xarxes socials. Alison Hart ha dit que treballen amb els Estats Units per mirar de comprendre els detalls de la decisió de la retirada de tropes americanes a Alemanya. I ha afegit que aquesta decisió subratlla la necessitat que Europa continuï invertint en defensa per assumir-ne una major proporció. En declaracions a l'agència Reuters, el ministre de Defensa alemany, Boris Pistorius, ha manifestat que era previsible que els Estats Units decidissin retirar part del seu contingent a Europa, inclosa Alemanya. També ha comentat que aquesta decisió confirma la necessitat que Europa prengui més responsabilitat en aquest tema i que Alemanya es troba precisament en aquest camí.
1: Un petrolier ha estat segrestat davant de les costes del Iemen, al golf d'Aden, i l'estan portant cap a Somàlia, país situat just a l'altra riba. Els fets han passat avui a la tarda quan uns homes armats, no identificats, han abordat el vaixell Eureka i n'han pres el control. Ara, el Nabili va sota la bandera de Togo. Una part del Iemen es troba controlat pels rebels Houthis, aliats de l'Iran, però no se sap si aquest incident està relacionat amb la guerra. Des del començament del conflicte, els Houthis que han amenaçat de bloquejar l'estret que serveix d'entrada al Marroig, pas necessari per als vaixells que arriben a Europa, a través del canal de Suez, un bloqueig que s'afegiria al tancament estratègic que l'Iran manté sobre l'estret d'Hormuz. D'altra banda, Somàlia, un país fortament inestable des de fa més de 30 anys, amb episodis de pirateria que van viure els moments més intensos del 2011, fins que es va desplegar una flota internacional per fer-hi front. També ara formaria part com a actor en aquest conflicte.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig de vuit de la tarda, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alertà la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i que havia pogut fugir del lloc dels fets. La dona ha acabat morint i el presumpte homicida l'han localitzat i detingut. Segons hem pogut saber a Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre tots dos. El cas està sota secret d'actuacions i es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família de la dona morta, ha reiterat la seva condemna de qualsevol forma de violència i ha expressat la preocupació per uns fets que catalogue de greus i que afecten la convivència i la seguretat ciutadana. Les associacions de víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024 no assistiran a la reunió convocada per dilluns amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant de la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i que no aborda temes com ara la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i les infraestructures també educatives. A més, denuncien la manca de debat sobre la planificació real davant de futures emergències, la revisió de protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. Un 10% de les feines que en aquests moments fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial, segons diversos estudis. Ara fa uns dies el conseller d'empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball d'aquesta intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiré Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, ha exposat els sectors que es veuran més afectats.
6: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació

0: energies renovables per generar electricitat. Només representen un 20% del total, tot i l'increment de la fotovoltaica i de la solar als últims anys. Això situa Catalunya molt lluny de la mitjana estatal, que és d'un 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a Catalunya les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Tot i la poca aportació de les renovables a la matriu elèctrica catalana, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de la transició energètica. Daniel Pérez és el CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern.
1: Catalunya ara mateix és líder en tramitació en potència en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: Segons afegeix, l'expansió de les bateries és clau per l'aprofitament de la generació elèctrica renovable, més enllà dels moments en què genera, perquè també es pot traslladar quan hi ha un pic de consum. Actualment s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus. Es preveu que aquest any es podria acabar amb uns 1.000 megawatts de bateries en funcionament i que el gran impuls arribarà d'aquí a un parell d'anys. Els Mossos d'Esquadra han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques de Girona, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació a la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció Girona Verda a Artigas Fontàs.
2: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de la ciutat. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
3: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi arrel de regularitzacions a nivell de ciutats on s'està regulant la gestió dels residus i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
2: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
4: 3Cat Info.
0: I com us dèiem, ara fa uns minuts estàvem pendents que comencés al Passeig de Gràcia de Barcelona la concentració que es fa davant de la seu de la Comissió Europea per reclamar la llibertat dels dos detinguts de la flotilla Global Sumut, l'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Abouchek, i el brasiler Thiago Ávila, que estan retinguts a Israel i que han començat una vaga de fam, a més a més. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. En aquest punt de la ciutat de Barcelona hi tenim a la Montse Mir. Montse, bona tarda.
5: Bona tarda. Ara mateix han tallat el Passeig de Gràcia aquí a l'altura del número 90, just a l'altra cantonada de la Pedrera, per entendre'ns. A mica va arribant gent. Al principi eren pocs, però ara ja són molts. El que passa que estan en diferents punts, alguns al mig del Passeig de Gràcia, d'altres al lateral i d'altres aquí al davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona. Fa uns instants ha parlat la dona de Saïf Abouchek, ha explicat que té constància, que des del consolat han pogut parlar amb ell, ha dit estar en xoc i volia parlar amb una de les seves filles que precisament aquesta setmana ha celebrat el seu aniversari. Han qualificat tant ella com Pablo Castillo, el portaveu de la Global Sumut Flotilla, de segrest il·legal i han dit que exigiran a la Unió Europea que actuï i que no han de manifestar-se i de fer diversos actes fins que puguin deixar-los lliures.
0: Anirem fent el seguiment, doncs, d'aquesta concentració o mobilització. Montse Mir, gràcies. Bona tarda.
5: Bona tarda. Fins ara.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Gairebé són 7:45.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Acabarem la tarda encara amb cel ennuvolat, de tant en tant alguna clariana, alguna escletxa en el cel, en punts de Girona, aquestes clarianes de Barcelona, Catalunya Central, però la veritat és que els núvols són protagonistes, molta boira muntanya, cotes altes del Pirineu, Prepirineu, fins i tot dalt del Montseny, i destaquem que al llarg de la tarda no preveiem grans pluges, res a veure amb els patacs d'aigua que han caigut al matí d'hora al Camp de Tarragona i a la Costa Daurada, i per tant potser sumarem 1, 2, 3 litres més

0: Estem parlant de plugims, de gotellades en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu o l'interior de l'Ebre. Demà matí seguiria aquesta mateixa dinàmica de cel ennuvolat, la temperatura baixa 2-3 graus en general, el Pirineu pot baixar 4 graus, matí amb una mica de pluja en punts del nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, no descartem el nord de la Catalunya central, i a la zona interior de l'Ebre, al voltant de la Terra Alta, aproximadament. Com que baixa una mica més la temperatura, no preveiem neu, però podria nevar de forma intermitent a cotes molt altes del Pirineu, més de 2.500-2.600 metres. A la costa, temps variable, ennuvolat, alguna clariana. I a la tarda es podria reactivar, sobretot entre el vespre i la nit, la pluja. A la tarda no gaire precipitació, però vespre i nit sí, a ponent. Les comarques de Lleida, Pirineu, Prepirineu, amb alguna tempesta local i temperatura un pèl més alta. Recordem que aquesta matinada han caigut 51 litres per metre quadrat a l'Hospitalet de l'Infant, 57 a Miami Platja, 40 a Mont-roig del Camp, 17 a la Sénia, 11 als Ports, 8 a Tarragona o 7 a Caral. I la temperatura més alta del país avui, 24 graus a Girona i a Banyoles.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
2: El català, una llengua oberta al món.
3: Una llengua que obre portes.
2: Setmana de la Llengua a 3Cat Info i 3Cat.
4: Doncs en el marc d'aquesta setmana, avui parlem dels nens i adolescents que es veuen obligats a vegades a fer de traductors per les seves famílies perquè els adults de casa no saben català. Un estudi que ha fet el grup de recerca Mires evidencia que aquest paper de traductors que els toca fer té un impacte a les seves emocions, en el seu procés maduratiu i també en el seu rendiment escolar, Montse Camps.
5: L'estudi del grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mires, publicat fa 2 anys, indica que els nens comencen a fer de traductors de ben petits i és un rol que fan de manera natural. L'àmbit en què han de fer més de traductors és el sanitari. Marta Arumí és catedràtica de traducció i interpretació de la UAB i directora del grup de recerca Mires.
6: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de ser un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults i que no els hi corresponen. Una visita ginecològica amb la mare o amb la tieta o amb la cosina, doncs tampoc correspon que un nen o una nena hagi d'estar interpretant, doncs, això.
5: La Boutania Elbouk té 16 anys i estudia quart d'ESO. Va néixer al Marroc i va arribar fa no gaire a Catalunya, però ja té un gran domini de la llengua. Per això és la traductora oficial de la seva mare en reunions d'escola o al metge. Assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir.
7: Al metge pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que donar-li la idea concretament que hi diu l'altra persona, saps?
5: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà, mentre que els professionals del servei social són els més sensibilitzats a no implicar els menors. El judicial és l'únic àmbit dels serveis públics en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat. Xifré Ramos és psicòleg i membre del grup de treball Moviments Migratoris, Refugi, Asil i Relacions Interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Desmenteix la creença que fer aquest paper ajuda els nens en el seu procés maduratiu i alerta que a la llarga pot derivar en problemes de salut mental.
8: Sabem que els efectes poden ser molt greus, és a dir, en el cervell, en el cos, en les relacions dels infants, que no són com la dels adults. Un infant que està sotmès de forma repetitiva a tot tipus d'informació adulta, no només adulta, sinó adulta i complexa, que no és capaç de digerir, és un infant que no haurà crescut en un lloc que li toca.
5: Tots aquests testimonis els ha recollit el programa Solidaris i els podreu sentir més àmpliament aquesta nit per l'exclusiu digital.
4: Ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Durant la seva dilatadíssima trajectòria professional, Cruz Novillo, que tenia 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol o Endesa, i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar que fes el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i en un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. Va rebre molts reconeixements, alguns dels més destacats, el Premi Nacional de Disseny, l'any 1997, i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts, l'any 2012. Està en marxa l'onzena edició del Gargar de Penelles, el certamen de referència d'art mural contemporani que se celebra a la comarca de la Noguera i que reuneix fins demà 10 artistes nacionals i internacionals que transformen els carrers amb les seves obres i creacions. Penelles, Alba Mor.
9: Les temàtiques de denúncia social, sobretot les relacionades amb l'ecologisme o l'emergència climàtica, són algunes de les propostes destacades d'enguany. D'aquesta temàtica són les obres d'artistes com Werens, de Sabadell, i de l'holandès a Nina Balkov. Per a tots dos és la primera vegada participant al festival i coincideixen en agrair el fet de crear fora de les grans ciutats.
10: Que ves tan poca gent que viu aquí i luego todos los que quieren visitar, és una situació molt especial.
11: Tot i que fa 40 anys que pinto, els festivals d'aquest tipus doncs m'atreuen pel fet de marxar de la ciutat, no? Sempre estem pintant a les grans ciutats i la part rural doncs és supermaco, no? Poder-hi participar i portar doncs la cultura més visual aquí en aquests pobles, no?
9: Amb les obres d'enguany, el municipi de Penelles sumarà 163 murals d'art urbà.

0: Els Pets, avui actuen a casa, a Constantí.
1: I canvien els sons i tot sembla més mort.
0: El grup liderat per Lluís Gavaldà actua a l'última jornada del festival Constantí Sone, que aquest any celebra la seva primera edició. Però aquest concert dels Pets els serveix per encetar la segona part de la gira Cantant les 40, per commemorar els seus 40 anys d'història.
1: I no te'l pots acabar.
0: I ho faran amb un repertori totalment renovat, en què tocaran cançons de 8 discos que no van interpretar la primera part de la gira, com aquesta que sona de fons.
1: Sense ganes de fumar i la pagues aviat i tornes a aixecar.
0: Més enllà d'aquest primer concert avui a Constantí, els Pets passaran per Premià de Dalt, Felanitx, a Mallorca, el Festival Cruïlla o el Festivalet de Salou, i acabaran el 21 de novembre al Calçofès de Valls. De moment, el concert avui, a les 10 de la nit, a l'aparcament de les piscines municipals de Constantí.

0: 6 minuts i seran les 8.
1: Esports.
0: Damià Aguilar, bona tarda.
2: Bona tarda. Primera divisió, marcat l'Atlètic Club, a la vez 1, Atlètic Club 1, minut 64. Això va molt bé per l'Espanyol i pel Girona. A les 9, Osasuna, Barça. Tinc l'11, tenim l'11 del Barça. Ara us el donem, però primer una comunicació molt ràpida amb el Palau Blaugrana, amb aquest partit de futbol sala entre el Barça i el Peníscola. Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda, acaba de finalitzar aquest partit i gerro d'aigua freda pel Barça, que ha empatat a 5 amb el Peníscola en un partit en què ha anat 3 vegades per darrere en el marcador i quan finalment havia aconseguit remuntar i posar-se 5-3, el Peníscola ha aconseguit fer 2 gols més, l'última 40 segons del final, i per tant el Barça només suma un punt. El Pozo Murcia està guanyant de 3 gols, per tant sembla que sumarà els 3 punts, i amb això arriben igualats a 2 jornades del final. La setmana que ve, Barça-Pozo Murcia al Palau, que decidirà qui acaba primer a la Lliga regular. Barça 5, Peníscola 5.
2: Gràcies, Alfons Gorina. Tornem al futbol de la primera divisió. En aquesta jornada 34, Osasuna-Barça, plovent a Pamplona. El Barça jugarà amb Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín. Per cert, avui Joan García disputa el 28è partit que l'habilita per disputar el trofeu Zamora i es posaria líder. El Barça, que podria guanyar la Lliga en cas que aconsegueixi una victòria avui, i esperar que el Real Madrid no guanyi l'Espanyol a Cornellà al Prat. Això seria demà. També a primera divisió de futbol, el Villarreal ha guanyat per 5-1 al Llevant, els groguets, que s'asseguren plaça de Champions i han demanat a Marcelino Adazón pel seu futur.
4: Bueno, enseguida se sabrá. Yo creo que si no es esta semana, la próxima.
2: I el València ha perdut 0-2 amb un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter. Han marcat Luque i Kubo. Anem al bàsquet perquè segurament, sembla que a Badalona no s'ha pogut reprendre el partit. Ernest Macià, bona tarda, és així?
5: És confirmat, el partit és al descans, la penya guanya de 20, 53 a 33, però el marcador s'ha tornat a espatllar, ja havia començat 25 minuts tard, i el pitjor, veient les cares de pànic que hi ha al cantó dels dirigents de la penya i d'indignació al de l'Unicaja, és que no se sap si es podrà acabar, almenys avui. I és que l'Unicaja ha de venir a Badalona dijous que ve per jugar les semifinals de la Champions, però d'entrada no era el pla inicial quedar-se a dormir a Badalona 4 dies. I, per tant, estem veient trucades dels dirigents de l'Unicaja per canviar els plans de viatge. Això generarà un gran trasbals, però més enllà d'aquest aspecte caldrà veure si el partit es pot reprendre. És un partit important, 7è contra 8è, la penya setena estava a punt de capgirar més la baraix particular i aquesta situació fa que tot ara mateix Damià quedi suspès.
2: Gràcies, Ernest. Anem a saber què està passant amb el bàsquet Girona, bàsquet Saragossa. Xevi Soler, bona tarda.
6: Bona tarda, hem arribat al final del tercer quart. El bàsquet Girona guanya de 12 punts, 72 a 60, però és que el descans guanyava de 26. Li ha retallat 14 punts en un molt mal tercer quart el Saragossa, i fins i tot hi ha qui ja veu l'ombra de que el partit acabarà sent igualat, un partit que tenia dominadíssim el bàsquet Girona, que havia arribat a guanyar de 27 punts. Ara començarà l'últim quart del partit amb avantatge del Girona, però que li han anat retallant. Bàsquet Girona 72, Saragossa 60.
2: A les 8 tenim un Tenerife-Morabanc Andorra, a les 9 un Burgos-Jaiopos-Lleida. Estem seguint també un partit del bàsquet femení, de fet, fase d'ascens a la Lliga Femenina Endesa entre el Lima-Horta i el Mijas. Pau Masmartí, bona tarda.
7: Bona tarda, entrem a la recta final d'aquest partit d'anada dels quarts de final de play-off de la Lliga Challenge femenina. Està guanyant l'Horta 60-54, que està veient com l'esforç i el sacrifici col·lectiu de totes està donant resultat, que hi estan guanyant de 6 a falta de 4 minuts perquè acabi el partit 60-54.
2: Gràcies, Pau, i atenció perquè la primera divisió de futbol torna a avançar-se. L'Alavés, minut 70 de partit, Alavés 2, Atlètic Club 1, insistim, mal resultat per l'Espanyol i pel Girona. Què més ha passat aquesta tarda? Doncs que hi ha hagut la cursa de la Fórmula 1 la cursa sprint de la Fórmula 1 de Miami, amb victòria del campió Lando Norris, seguit pel seu company Oscar Piastri, també McLaren, Charles Leclerc, Ferrari, tercera posició, i el líder Kimi Antonelli, quarta posició. Continua, però, el jove pilot italià de Mercedes com a líder, 77 punts, Russell en té 67, i a les 10 de la nit la classificació per la cursa de Gran Premi. Més coses, la ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid, 2-16-0, sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5, demà final masculina, Sinner contra Zverev. Tornem al futbol. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, confirma la convocatòria d'Aitana Bonmatí per la tornada de semifinals de Champions demà al Camp Nou contra el Bayern de Múnich. Han fet roda de premsa els alemanys, les alemanyes, Edna i Made. Espera que al Barça no li surti tot bé.
1: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
8: Trescat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on continuen retinguts, estan en vaga de fam després que els seus representants n'han denunciat maltractaments. Tot just ha començat fa uns minuts al centre de Barcelona una manifestació davant la seu de la Comissió Europea per exigir-ne l'alliberament. El president de Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents. El mandatari nord-americà ha insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran, hores després d'haver ampliat les sancions contra l'illa caribenya. Els Estats Units i Alemanya aprofundeixen les seves diferències després de l'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya arran de la falta de suport del canceller a la guerra de l'Iran. El govern de Friedrich Merz ho ha aprofitat per justificar l'objectiu de convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. S'investiga la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret de les actuacions. El consistori ha condemnat els fets. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar. Segons avança 3cat Info, és una xifra que se suma als 1.706 casos notificats el curs passat. El departament vincula l'augment de casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. La contaminació acústica, a més, provoca malalties isquèmiques que poden afectar el cervell o el cor. Els experts demanen que es facin polítiques que integrin la reducció del soroll a les mesures ambientals. I el personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit mantenir la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al 9 de maig. A Barcelona, 39 dels 40 centres no han obert avui, segons la CGT, perquè han secundat l'aturada.
1: Esports.
2: A la primera divisió de futbol, minut 72, l'Alavés guanya 2-1 l'Atlètic Club de Bilbao. El Barça juga al camp de l'Osasuna a partir de les 9. Ha començat la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest és l'11 del Barça. Joan García, torna Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín. Pel que fa al bàsquet, tenim aturat perquè no funciona el marcador a Badalona. Joventut 53, Unicaja 33, és el resultat del descans. A Girona, el Girona està guanyant 78-65 al Saragossa, minut 3 de l'últim quart. Acaba de començar el Tenerife Morabanc Andorra.
0: I cel carregat de núvols aquest vespre i nit, amb poques pluges, hi ha tempestes fortes cap a l'Aragó i algunes precipitacions podrien centrar pel nord de la franja de Ponent i pel nord de Lleida, aquesta nit o també demà diumenge. A més, alguns xàfecs podrien descarregar a les Terres de l'Ebre. Temperatura un xic més baixa.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, bona tarda. Ara passant 4 minuts de les 8, us acompanya Xavier Palau. Com us estem informant, des de fa uns minuts ha començat el Passeig de Gràcia de Barcelona la concentració davant la seu de la Comissió Europea per reclamar la llibertat dels dos detinguts de la flotilla Global Summit. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i del brasiler Tiago Ávila. Tots dos estan retinguts a Israel i en vaga de fam, maltractats pels seus captors, segons denuncien els seus representants. Estem seguint aquesta manifestació pel centre de Barcelona, pel Passeig de Gràcia, amb la Montse Mir. Aquí tenim ja en directe. Montse, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Una manifestació que de moment talla el Passeig de Gràcia a l'altura del número 90. És on hi ha la seu de la Comissió Europea a Barcelona i que encapçala una pancarta gran que diu Llibertat, Saif i Tiago, Unió Europea, prou complicitat. Ara fa uns instants Eduard Lucas ha explicat el vessant sindicalista de, precisament, de Saif Aboukeshek, molt vinculat a Catalunya, amb passaport suec i espanyol i que els últims anys ha estat vivint aquí. Ara la gent aplaudeix perquè precisament la seva parella, Sally Issa, és al mig del Passeig de Gràcia amb una petita pancarta també en què reclama la llibertat dels dos activistes. Pablo Castilla, portaveu de la Global Summon Flotilla, ha dit fa uns instants que denuncien el segrest il·legal per part d'Israel de tots dos en una clara violació del dret internacional.
4: Sabem que aquesta intervenció il·legal, insistim, il·legal, en aigües internacionals contra una missió humanitària pacífica que pretenia trencar el bloqueig il·legal imposat a Gaza s'ha donat sota una zona de responsabilitat europea, on les embarcacions van emetre un missatge SOS i va ser no respost per les autoritats gregues que tenien la responsabilitat de respondre.
3: Han explicat que saben que els dos activistes estan sota custòdia en una presó en unes condicions duríssimes, sotmesos a maltractaments i tortures, i han tornat a denunciar no només la complicitat de la Unió Europea, sinó dels governs de tot el món. Ara qui es dirigeix als assistents és precisament Salih Issa, com dèiem, la parella de Said Aboukeshev.
0: Doncs aquesta és l'última hora d'aquesta manifestació pels carrers de Barcelona, en aquest cas pel Passeig de Gràcia, reclamant aquest alliberament d'aquestes dues persones, Saïf Aboukeshev, aquest barceloní d'origen palestí, i també, en aquest cas, de Tiago Ávila, l'altre membre d'aquesta flotilla, que és brasiler. Resseguirem aquesta manifestació, tan bon punt sapiguem que hi hagi més novetats, fins i tot doncs, que hi hagi algun tipus de parlament. Ho fem amb la Montse Mir en directe, sentim els aplaudiments que se senten des d'aquesta zona de Barcelona. Gràcies, Montse, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I és que els activistes que viatjaven a aquesta flotilla han denunciat, com deia també la Montse Mir, il·legalitat de l'actuació israeliana. Pau Pérez és un dels activistes que ha estat testimoni de la detenció en declaracions d'aquesta casa. Tres que t'info.
5: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas del barceloní d'origen palestí, Saïf Aboukeshev, que té doble nacionalitat espanyola i també sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla Global Summit ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només confirmen maltractaments als activistes que ja estan camí cap a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
6: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 8 i 8 minuts, el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents, després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa social X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè em prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Aquesta matinada, amb to de befa, Trump ha aprofitat d'un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana. Originally a place
7: called Cuba. Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: Precisament a l'Iran, un alt càrrec del règim ha assegurat que probablement la guerra es reprendrà després que Donald Trump rebutgés ahir l'última proposta de Teheran. Trump va notificar formalment al Congrés que la guerra havia acabat per evitar així haver de demanar una pròrroga parlamentària en cas que torni a atacar l'Iran.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Comitè del Premi Nobel de la Pau ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament la guardonada Narges Mohammadi, que es troba molt greu de salut. A l'activista l'han traslladat de la presó a l'hospital per un empitjorament del seu estat físic. En els últims dies, Mohammadi ha tingut nàusees, vòmits, dolor al pit i variacions de la pressió arterial i en un sol dia ha perdut la consciència en dues ocasions. Guardonada amb el Nobel de la Pau el 2023 per la seva lluita en favor dels drets humans, Narges Mohammadi ha passat diverses vegades per la presó, l'última des de fa més de 4 mesos. Denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha assegurat que la seva salut s'ha deteriorat seriosament i ha demanat a les autoritats iranianes que l'alliberin perquè pugui rebre el tractament mèdic que necessita. L'anunci de Donald Trump que retirarà 5.000 soldats d'Alemanya confirma la ruptura de les bones relacions que tenia amb el canceller Friedrich Merz, sobretot després que el mandatari alemany li va retreure la mala gestió a la crisi de l'Iran. La fractura entre els Estats Units i Europa s'està ampliant també amb un altre anunci de Trump, el d'augmentar els aranzels a la importació de cotxes europeus. Berlín, Jordi Regàs.
8: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
9: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
8: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
7: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
8: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: L'increment del preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima a l'escala industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. Ja feia temps que la companyia tenia problemes econòmics. De fet, per evitar el tancament, la Casa Blanca havia proposat un pla de rescat i finançar-la amb 500 milions de dòlars a canvi del 90% de les accions. Però la reunió del Consell d'Administració d'aquesta aerolínia va acabar sense cap acord. L'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got i ha provocat el tancament d'Spirit Airlines, que havia arribat a tenir una quota de mercat del 5% del total de vols als Estats Units. Tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig i ha deixat a terra 800.000 passatgers. A més, el tancament provocarà la pèrdua de milers de llocs de treball. Un petrolier ha estat segrestat davant les costes del Iemen, al golf d'Aden, i l'estan conduint cap a Somàlia, país situat just a l'altra riba. Els fets han passat aquesta tarda, quan uns homes armats no identificats han abordat el vaixell Eureka i n'han pres el control. El Nabili navega sota la bandera de Tou. Una part del Iemen es troba controlat pels rebels Houthis, aliats de l'Iran, però no se sap si aquest incident està relacionat amb la guerra. Des de l'inici del conflicte, els Houthis han amenaçat de bloquejar l'estret que serveix d'entrada al Mar Roig, pas necessari pels vaixells que arriben a Europa a través del canal de Suez, un bloqueig que s'afegiria al tancament que l'Iran manté sobre l'estret d'Hormuz. D'altra banda, Somàlia és un país fortament inestable des de fa més de 30 anys, amb episodis de pirateria que van viure els moments més intensos el 2011, fins que es va desplegar una flota internacional per fer-hi front. Vuit i 14 minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 ha alertat la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. La dona ha acabat morint i el presumpte homicida ha estat localitzat i posteriorment detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família, ha reiterat la seva condemna de qualsevol forma de violència i ha expressat preocupació per uns fets que cataloga de greus i que afecten la convivència i la seguretat ciutadana.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart de nou a 3cat.info. Obrim aquesta àrea de servei, aquesta finestra pel temps, amb la crònica a punt del Dani Ramírez.
2: Aquests primers dies del mes de maig ens portarà un ambient fresc o suau. De moment no ve calor, tot i que puja una mica la temperatura dilluns, pot ser que ja dimarts i bona part de la setmana entrant ens porti una refrescada,
10: no pas fred. El Pirineu sí, el Pirineu pot tornar a fer una mica de fred, especialment a cotes altes, i com que van passant pertorbacions, de moment no hi haurà inversió tèrmica per fer prou fred a les valls, però a muntanya sí que es notarà. Aquesta matinada, aquest matí, ha plogut fort en punts del sud del país, han caigut fins a 51 litres per metre quadrat, un patac important d'aigua a l'Hospitalet de l'Infant, 40 a Mont-roig del Camp, a Miami Platja, 57 litres, amb intensitat alta, un litre per minut, cap allà un quart de nou, quan més ha plogut en aquest sector, 17 litres per metre quadrat a la Sénia, 11 a Riudecanyes, 11 a Tivissa, 8 al Muster, 8 també a Tarragona, on han caigut 7 al Santuari de Caral, o 6 a la ciutat de Berga. Bé, ja diem que la situació ve marcada per aquesta variabilitat, aquesta inestabilitat que ens portarà algunes pluges, alguns xàfecs, de moment avui poc, entrarà la nit en punts de Lleida, nord de Lleida, no descartem l'interior de l'Ebre, sobretot demà, demà al matí, doncs alguna pluja en aquest sector, estem parlant del Pirineu, Prepirineu, punts de Ponent, de l'Oest, i sobretot a la tarda i al vespre d'aquest diumenge, s'incrementa aquesta possibilitat de precipitacions. Sempre estem parlant de l'oest i el nord. Per tant, Pirineu, Prepirineu, no ho descartem a la Catalunya central, i zones de l'interior de l'Ebre al voltant de la Terra Alta, els ports o la zona interior de la Ribera d'Ebre. A bona part de Girona, de Barcelona, la meitat est de la Catalunya central, litoral, prelitoral, ennuvolat, mig ennuvolat, alguna clariana, però sense pluja pel que fa aquest diumenge. De tota manera, dilluns les pluges podrien intensificar-se, també dimarts, amb alguna tempesta en Pedro Calamarsa. Tenim ja un avís activat de pluja intensa, ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, a les comarques de Girona, Vallès Oriental, Osona i a les Terres de l'Ebre per dilluns, dilluns a la tarda.
11: La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
12: Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
13: Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
12: Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
14: Jo sóc la Blanca.
15: Jo sóc la Mireia.
14: I som les dues maies que estem darrere de Sos Català.
16: Molt bé, Ali.
17: El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
18: Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
12: 30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
1: 3CAT Info.
0: 8 de la tarda i 18 minuts al sud de Fuerteventura. Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona, que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aiun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els navegants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar, de manera irregular, més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals més de 2.000 a Canàries. Les associacions de víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024 no assistiran a la reunió convocada per dilluns amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. També denuncia la manca de debat sobre la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: El líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, que assumeixi les seves responsabilitats polítiques per l'anomenat cas Mascaretes. Fernández creu que Illa, com a exministre de Sanitat, hauria de demanar, com a mínim, disculpes públiques. Són declaracions en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info.
19: El grupet Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa. Com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, demanar disculpes a la ciutadania hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
0: A la mateixa entrevista, el president dels Populars Catalans també ha discrepat del polèmic concepte de prioritat nacional que defensa Vox i assegura que no es pot negar cap ajuda social a una persona pel seu origen ni es poden prioritzar els ciutadans espanyols per sobre dels migrants. Un motorista mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquesta víctima ja són 34 les persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem d'any, 15 de les quals són motoristes. És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides als col·lectius vulnerables a les carreteres, com motoristes, ciclistes i vianants, que representen més d'un 50% del total de víctimes mortals. Ho ha dit aquesta emissora el portaveu de l'associació a Catalunya, Carlos Amoretti.
15: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pot fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no?
0: Amoretti demana responsabilitat als conductors. Recorda que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol i drogues. En aquest sentit, lamenta que a Madrid el Congrés hagi tombat el projecte per rebaixar el consum d'alcohol que es permet als conductors.
15: Ara es va tombar la llei, al passat Congrés, i això, el que ha passat és que seguiran morint moltes persones per culpa dels consums. I si després s'ha aprovat aquesta llei, almenys haguessin aconseguit, segons les europees, que la meitat de persones haguessin salvat la vida.
0: En un cap de setmana en què es preveu més mobilitat de l'habitual per la festivitat de l'1 de maig, aquest pont de 3 dies, el Servei Català de Trànsit demana prudència al volant. Demà diumenge tornaran a l'àrea metropolitana 280.000 vehicles i es preveu el màxim volum entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. El personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en assemblea aquest matí continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions a 3cat.info, exposa els motius per continuar amb aquestes aturades.
16: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no han obert avui perquè han secundat la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.
1: 3cat Info.
0: De seguida els esports amb el Damià Aguilar, que entra ara mateix a l'estudi de 3cat Info. El podem saludar en directe. Damià, què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda.
0: Abans, però, us expliquem que un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial, segons diversos estudis. De fet, fa uns dies, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de l'IA. En declaracions d'aquesta casa, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran més afectats.
21: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I la intel·ligència artificial també ha entrat amb força al sector del cinema. Davant d'això, l'Acadèmia dels Oscars està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb IA pugui ser candidata a aquests premis. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons.
1: Esport.
0: Fins a 9:15, 6 minuts amb l'actualitat esportiva a punt amb el Damià Aguilar. Com vulguis, Damià.
20: Doncs jugant-se el descompte Mendy Sorrotza i com han canviat les coses i com beneficia això a l'Espanyol i al Girona perquè l'Atlètic Club de Bilbao ha aconseguit donar-li definitivament, sembla, la volta al marcador 2-4 amb dos gols de Nico Williams per desfer l'empat que havia aconseguit Tirapu, perquè després del 2-0 encara l'Atlètic Club ha aconseguit empatar a 2, però ara ja ha marxat amb el 2-4. És a punt de començar d'aquí a mitja hora aquest Osasuna-Barça tan important, perquè el Barça ja podria posar el primer peu de cara al títol de Lliga, però tenim un partit de bàsquet en joc, amb presència catalana i amb el nostre company el Xevi Soler seguint-lo a la pista mateix, al Girona Saragossa. Xevi, bona tarda.
22: Bona tarda, i una pilota robada per Otis Livingston i la posterior safata que pràcticament sentencien el partit. Queda mig minut, Ara no anota el Saragossa, està guanyant de 10 el Bàsquet Girona, que s'endurà una victòria que semblava fàcil a l'inici i que haurà estat patida al final. Bàsquet de Sergi Martínez per situar el 90-78. Últims 20 segons que faran que el Girona sumi la seva 13a victòria i ja virtualment estigui en la salvació matemàtica. Si perd després l'Andorra ja serà totalment matemàtica, però vaja, aquí ningú dubta que el Girona ja ha de mirar a Europa. Últims 7 segons del partit, l'últim triple de Joaquín Rodríguez pel Saragossa, que l'anotarà per situar el 90-81. Morirà aquí el partit, el Girona, que guanyarà un partit sofert al final, que arriba ara mateix. Bàsquet Girona 90, Saragossa 81.
2: Gràcies, Xevi Soler. Última hora ens ha agafat aquest directe, aquest final del partit del Girona. I com deia el nostre company Xevi Soler, la victòria del Girona, si anés combinada amb una derrota de l'Andorra, doncs voldria dir que el Girona se salva. Però de moment, al primer minut del segon quart, el Morabanc Andorra sí que perd 22-21 a Tenerife, però tot just d'un punt. I el que hem de dir també és que el partit Joventut de Badalona Unicaja finalment sembla que s'ha suspès. Ernest Macià, Badalona.
3: Bona tarda, Damià, bon vespre. Sí, s'ha ajornat aquest partit, el descans, que recordem guanyava la penya de 20 punts, 53-33, partit entre dos rivals directes, setè contra vuitè, amb una baraja en joc, ara mateix ballava només de 2 punts, i per tant el partit que s'haurà d'ajornar. Particularitats: l'Unicaja ha de tornar a Badalona, però per altres temes, per competició europea, i és que dijous comença la Final Four de la tercera competició europea en importància, la Champions. La penya va ser eliminada de la Final Four que organitzava ella mateixa aquí a Badalona, per tant la penya no hi serà, però sí l'Unicaja, que dijous jugaria contra l'AEK d'Atenes. Ara mateix estan valorant totes les opcions de quan reprendre aquest partit. Fa l'efecte que no serà demà, però en tot cas el partit queda suspès, la gent ha marxat cap a casa i veurem, estem pendents d'aquesta data de represa d'un partit transcendent, perquè els dos equips, com diem, estan al llindar de quedar fora de playoff a la Lliga ACB.
2: Gràcies, Ernest Macià, bona feina per tancar el capítol. Bé, no tancarem el capítol del bàsquet dient que a les 9 hi ha un Burgos Jaiopos Lleida, perquè hi ha bàsquet femení, perquè l'Horta s'està jugant la fase d'ascens a la Lliga Femenina Endesa i rebia el Mijas, i tenim la crònica del Pau Mas Martí. Bona tarda.
4: Final al pavelló del Virolà i victòria del Lima Horta per 64-59 en un partit molt treballat. Les barcelonines han imposat el seu ritme des de la defensa i fan el primer pas en aquesta eliminatòria de play-off d'ascens a la Lliga Femenina. Avantatge curt però molt valuós abans de la tornada, amb un equip que continua creient i somiant.
2: Gràcies, Pau. I parlaves de la tornada. Doncs la tornada el 9 de maig, i encara per refermar-nos en un resultat del Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet al Pozo de Múrcia posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornem a dalt de tot. Tornem al Barça. De fet, tornem a Mendiso Rotza, perquè ja es compleix el minut 98 de partit amb la derrota de l'Alavés, que se les prometia felices quan guanyava 2-0 i finalment ha acabat perdent per 2-4. Insistim, un resultat que beneficia i molt els dos equips catalans que no són el Barça i que tenen problemes per lluitar per la permanència en aquesta Lliga de la Primera Divisió. Un Alavés que no deixarà la 17a posició per aquesta derrota. Un Girona que és 16è amb 38 punts, per tant, dos més que l'equip basc, i un Espanyol que és 12è amb 39 punts i aquest partit menys, i que és 12è, 5 punts, 3 punts per sobre de l'Alavés. I ara centrats ja pràcticament en aquest Osasuna Barça, plovent a Pamplona, un 11 del Barça amb Joan García, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín. Per l'Osasuna, Herrera, Rossier, Boyomo, Catena, Galán, Muncaiola, Turró, Rubén García, Moy Gómez, Raúl Moro i Budimir. El Barça que, insistim, podria guanyar la Lliga si guanya el Sàdar, i demà el Madrid no guanya l'Espanyol a Cornellà al Prat. Altres resultats del dia de primera: Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça de Champions i l'Atlètic de Madrid, ple de jugadors del planter, ha guanyat per 0-2 a València. Igualment, en futbol, a la roda de premsa, a la seva roda de premsa, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, ha dit que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li importa res de les matemàtiques del Futbol Club Barcelona, un Manolo que té una baixa d'última hora. Engonge s'ha lesionat aquesta tarda.
20: Pol Lozano tampoc no podrà jugar sancionat. El Real Madrid té 7 baixes. L'última és la de Carvajal.

0: Benvinguts, bona tarda, són 9:15.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us estem explicant que els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on continuen retinguts, estan en vaga de fam després que els seus representants n'han denunciat maltractaments. Des de fa una estona ha començat al centre de Barcelona una manifestació davant la seu de la Comissió Europea per exigir-ne l'alliberament. De seguida hi anem per saber-ne l'última hora amb la Montse Mir. Des de Cuba, el president denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents. El mandatari nord-americà ha insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran, hores després d'haver ampliat les sancions contra l'illa caribenya. I evidents, les diferències entre els Estats Units i Alemanya s'aprofundeixen arran de l'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya arran de la falta de suport del canceller a la guerra de l'Iran. El govern de Friedrich Merz ha aprofitat per justificar l'objectiu de convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea. En aquesta segona mitja hora us explicarem que més del 90% dels russos creuen que el seu país viu sota l'amenaça d'enemics externs. Els experts consideren que la propaganda del Kremlin fa servir aquest victimisme per exacerbar la confrontació amb Occident. I cada nit més d'un miler d'autobusos de Barcelona es netegen, es carreguen de combustible, gas o electricitat i alguns passen pel taller. Quan de matinada només dona servei al Nitbus, a les tres cotxeres de transports metropolitans de Barcelona, l'activitat és frenètica, movent vehicles amunt i avall. També aquesta hora, Damià, què destaques dels esports?
2: Doncs que l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un gran favor al Girona i a l'Espanyol perquè ha guanyat 2-4 al camp de l'Alavés, que a les 9 hi ha un Osasuna Barça i que l'11 del Barça és Joan García, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín, que el Real Madrid juga demà al camp de l'Espanyol amb 7 baixes, que el Joventut de Badalona Unicaja de la Lliga ACB s'ha suspès perquè ha fallat el marcador, que el Girona ha guanyat el Saragossa 90-81 i s'acosta a la permanència, que l'Andorra està perdent a la pista del Tenerife a l'inici del segon quart i que la cursa de la Fórmula 1 Sprint de Miami l'ha guanyada Lando Norris.
0: I va agafar el temps, cel carregat de núvols aquest vespre i nit, amb poques pluges, hi ha tempestes fortes cap a l'Aragó i algunes precipitacions podrien entrar pel nord de la franja de Ponent i pel nord de Lleida, aquesta nit o també demà, diumenge. A més, alguns xàfecs podrien descarregar a les Terres de l'Ebre. Temperatura un xic més baixa. Continua la manifestació al centre de Barcelona per reclamar la llibertat dels dos detinguts de la flotilla Global Summit. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i del brasiler Thiago Ávila. Tots dos estan retinguts a Israel, estan en vaga de fam i, segons sembla, maltractats pels seus captors, segons han denunciat els seus representants. Estem seguint fil per randa d'aquesta manifestació pel centre de Barcelona. Ho estem fent amb la Montse Mir. Montse, novament, bona tarda.
3: Bona tarda. Una concentració que ara s'ajunta precisament amb una altra. Des de la zona de Plaça Catalunya, per entendre'ns, han pujat pel Passeig de Gràcia centenars de persones en bicicleta que s'afegeixen a les que hi ha aquí, a la zona del davant, per entendre'ns, de la Pedrera, a la cantonada on hi ha també la seu de la Comissió Europea a Barcelona. I aquests són els crits de fons que podeu sentir un cop s'han trobat les dues concentracions. En aquesta concentració també hi és la parella d'un dels activistes que estan retinguts a Israel, la dona del Saif Abu Keshek, Sally Issa, que abans que comencés la concentració pròpiament dita, ha atès els mitjans de comunicació.
4: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saif, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
3: També ha parlat Pablo Castilla, portaveu de la Global Summum Flotilla, que ha denunciat que els dos activistes han estat segrestats il·legalment per Israel i ha denunciat també una clara violació del dret internacional i han denunciat la complicitat de la Unió Europea i dels governs de tot el món. Tot això passa al centre del Passeig de Gràcia, just al davant de la seu de la Comissió Europea de Barcelona. Hi ha tres furgonetes dels Mossos d'Esquadra i també una tanques que impedeixen l'accés a la zona, però com dèiem, de moment totes les persones que hi participen no són junt al costat de la seu de la Comissió Europea, sinó al mig del Passeig de Gràcia.
0: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba amb ambient en directe, amb aquests aplaudiments, amb aquestes reaccions de les assistents en aquesta manifestació que estem seguint amb la Montse Mir per reclamar la posada en llibertat immediata d'aquests dos activistes de la flotilla Global Summit. Montse, ho deixem aquí. Fins després.
3: Adéu.
0: Adéu, bona tarda.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la una a 3Cat Info.
0: Precisament aquests activistes que viatjaven a la flotilla Global Summit han denunciat la il·legalitat d'aquesta actuació israeliana. Pau Pérez és un dels activistes que ha estat testimoni de la detenció en declaracions d'aquesta emissora.
5: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas del barceloní d'origen palestí, Saïf Abou-Keixeh, que té doble nacionalitat, espanyola i sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només confirmen maltractaments als activistes que ja estan camí cap a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
6: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa social X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Aquesta matinada, en to de befa, Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
7: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: moltes gràcies, ens rendim.
0: Precisament a l'Iran, un alt càrrec del règim ha assegurat que probablement la guerra reprendrà després que Donald Trump rebutgés ahir l'última proposta de Teheran. Trump va notificar formalment al Congrés que la guerra havia acabat per evitar així haver de demanar una pròrroga parlamentària en cas que torni a atacar l'Iran.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Comitè del Premi Nobel de la Pau ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament la guardonada Narges Mohammadi, que es troba molt greu de salut. A l'activista l'han traslladat de la presó a l'hospital per un empitjorament del seu estat físic. En els últims dies, Mohammadi ha tingut nàusees, vòmits, dolor al pit i variacions de la pressió arterial i en un sol dia ha perdut la consciència dues vegades. Guardonada amb el Nobel de la Pau el 2023 per la seva lluita en favor dels drets humans, Narges Mohammadi ha passat diverses vegades per la presó, l'última des de fa més de 4 mesos. Denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha assegurat que la seva salut s'ha deteriorat seriosament i ha demanat a les autoritats iranianes que l'alliberin perquè pugui rebre el tractament mèdic que necessita. A Mali, a l'Àfrica Occidental, situació cada cop més feble de la junta militar davant els atacs dels grups jihadistes i secessionistes. Els rebels ja controlen al nord una base militar estratègica abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els insurrectes que fa una setmana van matar en atemptat el ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i els països veïns també. Ens explica des de Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital.

0: ministre de Defensa. En principi, una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país què no poden fer a la població.
1: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
0: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
1: Com hem arribat fins aquí?
2: Per quan arriba ici?
0: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
3: 3 minuts i 3 quarts de 9, més del 90% dels russos creuen que el seu país viu sota l'amenaça d'enemics externs. Els experts consideren que la propaganda del Kremlin fa servir aquest victimisme per exacerbar la confrontació amb Occident. Moscou, Cristina Solies.
4: La immensa majoria dels russos, com la Galina, la Natàlia i l'Andrei, estan convençuts que Europa i els Estats Units volen destruir Rússia perquè és un país gran, amb recursos i que tothom enveja.
5: A l'Occident vol infringir-nos una derrota estratègica, però no se'n surten. Som russos i no ens rendim.
6: Rússia sempre ha estat forta i els forts sempre provoquen un desig de pessigar-los una mica i fer-los mal.
7: És un caramelet pels enemics. Potser Rússia és tan dolça que tots la volen.
4: El sociòleg Lev Gutkov explica a Catalunya Ràdio d'on neix aquest sentiment.
8: És la sensació del fracàs com a civilització de Rússia, el fracàs de les reformes, que Rússia no es convertís en un país democràtic i normal. Va provocar una onada de ressentiment i, com a conseqüència, la recerca d'un enemic fictici.
4: I com que aquest fracàs requereix una explicació, segons Gutkov, la propaganda del Kremlin diu que tot és culpa d'Occident.
8: Occident no ens respecta. Occident ens considera un país endarrerit, bàrbar, agressiu. La propaganda utilitza tots aquests mites de manera molt efectiva, reforçant aquest sentiment d'inferioritat.
4: I Gutkov en posa una dada com a exemple. Només el 8% dels russos opina que va ser Putin qui va atacar Ucraïna, mentre que tota la resta creu que Rússia és la víctima d'aquesta guerra.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Els Mossos han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques de Girona, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació en la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció, Berta Artigues Fontàs.
10: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de les ciutats. Ho explica Antoni Martí, cap de la unitat.
11: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi, arrel de regularitzacions a nivell de ciutats, on s'està regulant la gestió dels residus, i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
10: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades. Però també hi ha residus provinents d'empreses legals, com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
3: Hem arribat a 3:15.
9: El temps.
3: A punt la crònica amb el Dani Ramírez.
12: Aquests primers dies del mes de maig ens portarà un ambient fresc o suau. De moment no ve calor, tot i que puja una mica la temperatura dilluns, pot ser que ja dimarts i bona part de la setmana entrant ens porti una refrescada, no pas fred. El Pirineu sí, el Pirineu pot tornar a fer una mica de fred, especialment a cotes altes, i com que van passant pertorbacions, de moment no hi haurà inversió tèrmica per fer prou fred a les valls, però a muntanya sí que es notarà. Aquesta matinada, aquest matí, ha plogut fort en punts del sud del país, han caigut fins a 51 litres per metre quadrat, un patac important d'aigua a l'Hospitalet de l'Infant, 40 a Montroig del Camp, a Miami Platja, 57 litres, amb intensitat alta, un litre per minut, cap allà un quart de nou, quan més ha plogut en aquest sector, 17 litres per metre quadrat a la Sénia, 11

0: Riudecanyes, 11 a Tivissa, 8 al Muster, 8 també a Tarragona, on han caigut 7 al Santuari de Caral, o 6 a la ciutat de Berga. Bé, ja diem que la situació ve marcada per aquesta variabilitat, aquesta inestabilitat, que ens portarà algunes pluges, alguns xàfecs. De moment, avui poc, entrarà la nit en punts de Lleida, nord de Lleida, no descartem l'interior de l'Ebre, sobretot demà, demà al matí, doncs alguna pluja en aquest sector. Estem parlant del Pirineu, Prepirineu, punts de Ponent, de l'Oest, i sobretot a la tarda i al vespre d'aquest diumenge, s'incrementa aquesta possibilitat de precipitacions. Sempre estem parlant de l'oest i el nord. Per tant, Pirineu, Prepirineu, no ho descartem a la Catalunya central, i zones de l'interior de l'Ebre al voltant de la Terra Alta, els ports o la zona interior de la Ribera d'Ebre. A bona part de Girona, de Barcelona, la meitat és de la Catalunya central, litoral, prelitoral, ennuvolat, mig ennuvolat, alguna clariana, però sense pluja pel que fa aquest diumenge. De tota manera, dilluns les pluges podrien intensificar-se, també dimarts, amb alguna tempesta en Pedro Calamarsa. Tenim ja un avís activat de pluja intensa, ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, a les comarques de Girona, Vallès Oriental, Osona i a les Terres de l'Ebre per dilluns, dilluns a la tarda.
1: Tresca Info.
2: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
3: Vols saber què passa al Parlament?
4: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
5: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
3: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
6: Podem dir que està en temps de descompte.
7: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
8: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
9: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
10: La prohibició de les compres especulatives
11: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
3: Escolta l'Hemicicle.
12: S'aixeca la sessió.
3: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalan.
13: 12 minuts i arribarem a les 9 cada nit. Més d'un miler d'autobusos de Barcelona es netegen, es carreguen de combustible, gas o electricitat i alguns passen pel taller. Quan de matinada només dona servei al Nitbus, a les 3 cotxeres de transports metropolitans de Barcelona, l'activitat és frenètica, movent vehicles amunt i avall. En Joan Garcia ho ha anat a comprovar, el de la zona franca, on cada nit 150 operaris i conductors de maniobres mouen 532 autobusos de gas, elèctrics o d'hidrogen, perquè puguin tornar als carrers a partir de 4:45 del matí. Joan Garcia, amb el muntatge musical de Jordi Galvany.
14: Som a la cotxera de TMB de la Zona Franca per veure què hi passa de nit. Ens han dit que no és un lloc on només hi vagin els busos a dormir, que es veu que hi ha molta vida. S'hi fan feines de neteja, de repostatge, de taller... Anem-ho a descobrir.
15: En primer lugar, bienvenido. Aquí tenemos 532 autobuses, que es prácticamente la mitad de toda Barcelona. Los tenemos aquí en Zona Franca. A partir de las 10 hasta 11 y media, 12, prácticamente la mitad de la flota de servicio entra en esas horas. Y de ahí salen por la mañana a servicio.
14: Fem la visita acompanyats del responsable de coordinació operativa de nit de la cotxera, Àngel Bernal.
15: Y luego tenemos unas personas que ponen entradas con un walkie-talkie para poder coordinar todo ese flujo de buses, que es bastante complejo. Porque si tenemos un problema aquí, hay que parar de traer coche. Entonces constantemente ellos se comunican, tráeme, corta, ¿sabes? Y vamos regularizando toda la noche hasta que llega esa hora así ya más tranquila, a partir de la una ya acaba de entrar el coche y ya empezamos a regular.
14: La primera feina que es fa és la neteja.
15: Sempre, sí.
14: Aquí davant tenim un autobús que està repostant gas natural.
15: Repostamos, está repostando ya, ¿veis el ruido? ¿Estás subiendo la presión aquí? Está enchufando aquí 200 bares de presión de gas natural. Y de ahí pasaría el túnel.
14: Molt bé, doncs ja hem vist com netegen, com reposten, ara sí. Què veurem?
15: Ara veurem la neteja per fora de, amb túnel de dalt típic, però de, per més gran que un cotxe habitual.
14: I aquí una part de la cotxera on descansen uns autobusos molt especials, els de càrrega elèctrica.
15: El cotxe està preparat, le vamos a dar un botón y aparecerá el pantófono y conectará con la campana. ¿Vale? Y ahí es donde pasa la corriente. Si cambiará el piloto, hará un parpadeo, se pondrá en azul y es cuando está cargando. Por la noche aquí lo que hacemos en este taller es el mantenimiento de ruedas principalmente. Aparte de los pinchazos que se produzcan, hacen el mantenimiento y va revisando, porque aquí hacemos los cambios neumáticos con 3 milímetros de dibujo, ya toca un cambio de neumático. ¿Vale? Aparte miran presiones, lo miran todo. Aquí tenemos dos pasillos de gato hidráulico por los cuales levantamos los coches por la parte central. Es muy espectacular porque ves un coche articulado aguantándose por tres palos. Y luego por la noche una de las cosas que hacemos es el preventivo y hacemos los cambios de aceite. Hacemos preventivo de pre-ITV, ¿vale? La flota de TMB pasa a ITV cada seis meses.
14: I totes aquestes passarel·les elevades que veiem repartides per la cotxera?
15: Desde que aparecieron los primeros coches de gas, que llevan las botellas de almacenamiento de gas, lo tienen en el techo, se debió a la necesidad de empezar a trabajar mucho en el techo. Y entonces empezaron a montar este tipo de instalaciones. Porque necesitamos subir arriba, tenemos que hacer revisiones de botella. A raíz de eso empezaron a venir los eléctricos, hidrógeno, y todos, y ahora todo está más arriba que abajo.
12: Más arriba que abajo.
15: Sí. Y por lo tanto, abajo poco tocamos ya, los frenos.
14: Durant la visita ens ha acompanyat la presidenta de TMB, Laia Bonet. Ara em fa un balanç, a veure què diu.
16: Un de cada tres viatgers de TMB utilitzen el bus i funciona 24 hores. I més enllà de totes les hores que el bus està funcionant durant el dia, que quan arriba la nit, els busos segueixen treballant i fan tota una sèrie de tasques que són essencials perquè l'endemà, quan comença el dia i comenci de nou el servei, el bus estigui preparat.
14: Ara hem entrat a l'edifici principal de la cotxera, hem pujat fins al terrat i des d'aquí veiem una imatge de tota la gran esplanada d'aquesta cotxera on no paren d'entrar i sortir autobusos. A veure si l'Àngel ens explica exactament què hi està passant.
15: Vale, ahora por la hora que ya la hora ya apunta donde empieza a venir lo fuerte. Como veis, los patios, venimos de la carga que está allí, el túnel elevado que está aquí a la derecha, el taller de las ruedas. Allá a la izquierda, al fondo, tenéis los pantógrafos donde cargamos los coches eléctricos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos al maniobras que está en la puerta, que es el de amarillo, que es el que decide para dónde colocar el coche que entra. Dejan los repostados y se traen coches sin repostar. Si por lo que sea se complica un poco todo, pues el de aquí de puerta empieza a llamar a la gente y dice, párame el flujo y no me traigáis más coches para no bloquear. Entonces, pues mira, no sé si por qué, pero funciona.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
13: Mig centenar de cellers de les dues denominacions d'origen de la comarca del Priorat treuen pit enmig d'un context geopolític complex i celebren aquest cap de setmana la Fira del Vi de Falset. La proposta costa a mans del vi i productors en un esveniment que enguany Falset Ariadna Escoda compleix 31 anys.
17: La pluja ha donat treva a la Fira del Vi de Falset, que ha engegat una nova jornada com un aparador per al sector vitivinícola de la comarca. Una cinquantena de cellers se citen a la capital per donar a conèixer els seus processos i el resultat final de mesos i anys de feina, vins de tot tipus i per a tots els gustos. El sector conviu amb un context geopolític complex, per això no els arronsa. Pilar Just és presidenta de la DEO Montsant i Jaume Balaguer, el de la DEO Cupriorat.
18: Tot el tema d'Estats Units està complicat, però bueno, ara la setmana que ve marxem a fer una missió a Mèxic i a Costa Rica. Per tant, és a dir, no ens arronsem per davant la situació, sinó que traiem pit.
19: S'ha fet una feina molt d'internacionalització i de diversificació de països que ha fet que determinats cellers no notin tant el que és aquesta situació.
17: Justament en el marc de la Fira del Vi de Falset s'ha anunciat la inversió de 4 milions d'euros per impulsar un nou celler de recerca enològica digital i sostenible, que preveu estar en actiu entre finals del 2028 i principis del 2029.
13: 6 minuts i a les 9.
3: Esports.
13: I arribem fins a les 9, aquests 6 minuts, amb la crònica esportiva a punt, amb el Damià Aguilar. Damià, què tal? Bona nit.
20: Bona nit. A punt de començar, l'Osasuna Barça està plovent a Pamplona a partir de la 34a jornada de la primera divisió de futbol. Una victòria del Barça li faria tenir ja un peu i mig en el títol, esperant que el Real Madrid pogués punxar demà al camp de l'Espanyol. Un Barça que jugarà amb Joan García, torna Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín. L'11-2 Osasuna el formen Herrera a la porteria, Rosier, Boyomo, Catena, Galán, Moncayola, Turró, Rubén García, Moi Gómez, Raúl Moro i Budimir. Avui Joan García, el porter del Barça, disputa el 28è partit que l'habilita per disputar el trofeu Zamora i es posaria líder. El Barça que, com diem, podria guanyar aquest cap de setmana aquest títol, tot i que Hansi Flick a la prèvia ja ha dit que no s'imaginava cap escenari per aconseguir-ho. També de primera divisió, un favor, un gran favor que li ha fet l'Atlètic Club a l'Espanyol i al Girona, que és guanyar el camp de l'Alavés per 2-4. El Villarreal s'assegura plaça Champions perquè ha guanyat per 5-1 al Llevant. Marcelino, entrenador.
12: Disfrutar del momento, de este partido, de por segunda temporada consecutiva y por primera vez en la historia, pues haber logrado una clasificación para el Champions. Además, jugando esa primera competición a lo largo de la temporada y bueno, pues luego lo que venga, tenga que venir, vendrá.
20: I un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha aconseguit guanyar 0-2 al camp del València. El Real Madrid jugarà demà a Cornellà al Prat amb 7 baixes. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
21: No es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
20: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engongue, que s'ha lesionat. Manolo González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
22: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás... El Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
20: Demà arbitra Gil Manzano. A segona, l'Andorra amenaça en manar als tribunals si no rectifica l'acte arbitral de la derrota d'ahir a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic, de moment que salva els mobles, s'allunya provisionalment 3 punts del descens. Victòria per 2-1 davant del Cué, el Sevilla B amb un gol d'Òscar Sanz al descompte i descansant Pablo Alfaro, si més no, de moment.
23: Ha sido la heroica, con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
20: D'entrenador a entrenador, el tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, confirma la convocatòria d'Aitana Bonmatí per la tornada de semifinals de Champions demà al Camp Nou contra el Bayern de Múnich. En directe per Catalunya Ràdio, la jugadora de Sant Pere de Ribes es va trencar fa 5 mesos al peroné. Pere Romeu.
24: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres que ens donarà encara un plus que si el sabem gestionar bé estic convençut que farem un grandíssim partit.
20: A l'anada empat a una Alemanya, per ser el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez. Igualment a la Lliga F, el Badalona Women ha perdut 0-1 amb l'Atlètic Club. A l'Espanyol, l'Anna Torrodà ha de passar pel quiròfan la setmana que ve, té un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. L'AM Lleida ha perdut la categoria i cau a la segona federació. Ha caigut 4-2 a València. Parla la Laura Fernández a Catalunya Ràdio.
25: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
20: Anem a la Lliga CB de bàsquet. És a punt de començar el Burgos Força Lleida. Atenció al resultat del descans del Tenerife 46, Morabanc Andorra 35, perquè aquest resultat, si s'acaba confirmant al final del partit, és a dir, una derrota de l'Andorra, doncs salvaria matemàticament un Girona que ha fet un nou pas per la permanència guanyant 90-81 contra el Saragossa, mentre que el partit Joventut-Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador. Juanan Morales, president.
26: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
20: Doncs no hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa.

0: Rescat Info.
1: Bona nit, són les 9.

0: Una manifestació pro-Palestina al centre de Barcelona exigeix l'alliberament dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel. Tant el detingut barceloní com el brasiler es troben en vaga de fam i els seus representants denuncien maltractaments. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents, després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. Els Estats Units i Alemanya aprofundeixen les seves diferències després de l'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya arran de la falta de suport del canceller a la guerra de l'Iran. El govern de Friedrich Merz ho ha aprofitat per justificar l'objectiu de convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea. Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. S'investiga la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret de les actuacions. El consistori ha condemnat els fets. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar. Segons Avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als 1.706 casos notificats el curs passat. El departament vincula l'augment de casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. La contaminació acústica, a més, provoca malalties isquèmiques que poden afectar el cervell o el cor. Els experts demanen que es facin polítiques que integrin la reducció del soroll en les mesures ambientals. El personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit mantenir la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al 9 de maig. A Barcelona, 39 dels 40 centres no han obert avui, segons la CGT, perquè han secundat l'aturada.
1: Esports.
2: Ara mateix, minut 2, Osasuna 0, Barça 0. El Barça amb Joan Garcia, Eric Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín. El Real Madrid juga demà al camp de l'Espanyol amb 7 baixes. A la Lliga CB de bàsquet, el Joventut Unicaja s'ha suspès perquè ha fallat el marcador al descans. El Girona ha guanyat el Saragossa i fa un pas més cap a la permanència. Acaba de començar el Burgos-Lleida. A les 10 tenim classificació per la cursa de Gran Premi, del Gran Premi de Fórmula 1 de Miami, l'esprint la guanyada Norris.
0: Pel que fa al temps, cel carregat de núvols aquest vespre i nit amb poques pluges. Hi ha tempestes fortes cap a l'Aragó i algunes precipitacions podrien entrar pel nord de la franja de Ponent i pel nord de Lleida aquesta nit o també demà, diumenge. A més, alguns xàfecs podrien descarregar les Terres de l'Ebre. Temperatura una mica més baixa.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Continua la manifestació al centre de Barcelona per reclamar la llibertat dels dos detinguts de la flotilla Global Summit. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí Saif Abu Keshek i del brasiler Tiago Ávila, tots dos retinguts a Israel i en vaga de fam, maltractats pels seus captors, segons denuncien els seus representants. Connectem de nou amb Montse Mir. Bona tarda, Montse.
3: Hola, bona tarda. La concentració, que ha estat estàtica a la zona del Passeig de Gràcia davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona, per entendre'ns, just a l'altra cantonada de la Pedrera, s'ha posat ara en marxa i evoluciona cap al carrer València. El cert és que la majoria dels que estan caminant i que, com el sentiu de fons, estan continuant amb les reclamacions i que exigeixin els dos activistes i crits en contra de l'estat d'Israel, no saben exactament on van, però continuen tots cap aquí, cap al carrer València. En aquesta concentració s'ha denunciat el segrest il·legal per part d'Israel en el que ha explicat Pablo Castilla, el portaveu de la Global Summit Flotilla, en una clara violació del dret internacional. Han destacat també que estan els dos activistes en una presó en condicions duríssimes i sotmesos a maltractaments i tortures. I al capdavant de la concentració s'hi ha pogut veure també Sali Issa, que és la parella d'un dels dos, de Saif Abu Keshek, que també ha atès els mitjans de comunicació.
1: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saif, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
3: Els concentrats han denunciat també la complicitat de la Unió Europea i de governs de tot el món i, com dèiem, en diversos parlaments han exigit la llibertat dels dos activistes. També s'han afegit a la concentració ciclistes que participen aquest cap de setmana en una trobada de la massa crítica. Són precisament els que van ara al davant d'una part dels concentrats que segueix, com dèiem, cap al carrer València. D'altres han interpretat que la trobada s'havia acabat i han marxat per altres carrers del centre de la ciutat.
0: Gràcies, Montse. Bona nit.
3: Adeu.
0: Els activistes que viatjaven a la flotilla han denunciat la il·legalitat de l'actuació israeliana. Pau Pérez és un dels activistes que ha estat testimoni de la detenció en declaracions a 3CAT Info.
4: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas del barceloní d'origen palestí, Saif Aboukeshek, que té doble nacionalitat espanyola i sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja estan tornant a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
5: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara passen 7 minuts de les 9 del vespre. El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents, després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i també decideixi si permetrà que això passi. Aquesta matinada, en to de befa, Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar a Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
7: Originally a place called Cuba, which
8: és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: moltes gràcies, ens rendim.
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és el camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El comitè del Premi Nobel de la Pau ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament la guardonada Narges Mohammadi, que es troba molt greu, en estat molt greu de salut. A l'activista l'han traslladat de la presó a l'hospital per un empitjorament del seu estat físic. En els últims dies, Mohammadi ha tingut nàusees, vòmits, dolor al pit i variacions de la pressió arterial i en un sol dia ha perdut la consciència dues vegades. Guardonada amb el Nobel de la Pau el 2023, 2003 per la seva lluita en favor dels drets humans, Narges Mohammadi ha passat diverses vegades per la presó, l'última des de fa més de 4 mesos. Denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha assegurat que la seva salut s'ha deteriorat seriosament i ha demanat a les autoritats iranianes que l'alliberin perquè pugui rebre el tractament mèdic que necessita. L'anunci de Donald Trump que retirarà 5.000 soldats d'Alemanya confirma la ruptura de les bones relacions que tenia amb el canceller Friedrich Merz, sobretot després que el mandatari alemany li va retreure la mala gestió a la crisi de l'Iran. La fractura entre els Estats Units i Europa s'està ampliant també amb un altre anunci de Trump, el d'augmentar els aranzels a la importació de cotxes europeus. Ens en dona més detalls des de Berlín, en Jordi Regàs.
9: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
10: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
9: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
9: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: L'increment del preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima a escala industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. Ja feia temps que la companyia tenia problemes econòmics. De fet, per evitar el tancament, la Casa Blanca havia proposat un pla de rescat i finançar-la amb 500 milions de dòlars a canvi del 90% de les accions. Però la reunió del Consell d'Administració de l'aerolínia va acabar sense acord. L'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got i ha provocat el tancament d'Spirit Airlines, que havia arribat a tenir una quota de mercat del 5% del total de vols als Estats Units. Tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig i ha deixat a terra 800.000 passatgers. A més, el tancament provocarà la pèrdua de milers de llocs de treball. Un petrolier ha estat segrestat davant les costes del Iemen, al golf d'Aden, i l'estan conduint cap a Somàlia, país situat just a l'altra riba. Els fets s'han passat aquesta tarda quan uns homes armats no identificats han abordat el vaixell Eureka i n'han pres el control. El Nabili navega sota la bandera de Togo. Una part del Iemen es troba controlat pels rebels hutis aliats de l'Iran, però no se sap si aquest incident està relacionat amb la guerra. Des de l'inici del conflicte, els hutis han amenaçat de bloquejar l'estret que serveix d'entrada al Mar Roig, pas necessari per als vaixells que arriben a Europa a través del canal de Suez, un bloqueig que s'afegiria al tancament que l'Iran manté sobre l'estret d'Hormuz.
6: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un minut i serà 9:15 del vespre. Els Mossos han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 ha alertat la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. La dona ha acabat morint i el presumpte homicida ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família, ha reiterat la seva condemna de qualsevol forma de violència i ha expressat la preocupació per uns fets que cataloga també de greus i que afecten la convivència i la seguretat ciutadana. Tot just és un quart de 10, obrim àrea de servei.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Aquests primers dies del mes de maig ens portarà un ambient fresc o suau. De moment no ve calor, tot i que puja una mica la temperatura dilluns, pot ser que ja dimarts i bona part de la setmana entrant ens porti una refrescada, no pas fred. El Pirineu sí, el Pirineu pot tornar a fer una mica de fred, especialment a cotes altes, i com que van passant pertorbacions, de moment no hi haurà inversió tèrmica per fer prou fred a les valls, però a muntanya sí que es notarà. Aquesta matinada, aquest matí, ha plogut fort en punts del sud del país, han caigut fins a 51 litres per metre quadrat, un patac important d'aigua a l'Hospitalet de l'Infant, 40 a Montroig del Camp, a Miami Platja, 57 litres, amb intensitat alta, un litre per minut, cap allà un quart de nou, quan més ha plogut en aquest sector, 17 litres per metre quadrat a la Sénia, 11 a Riudecanyes, 11 a Tivissa, 8 al Moster, 8 també a Tarragona, on han caigut 7 al Santuari de Caral, o 6 a la ciutat de Berga. Bé, ja diem que la situació ve marcada per aquesta variabilitat, aquesta inestabilitat que ens portarà algunes pluges, alguns xàfecs, de moment avui poc, entrarà la nit en punts de Lleida, nord de Lleida, no descartem l'interior de l'Ebre, sobretot demà, demà al matí, doncs alguna pluja en aquest sector, estem parlant del Pirineu, Prepirineu, punts de Ponent, de l'Oest, i sobretot a la tarda i al vespre d'aquest diumenge, s'incrementa aquesta possibilitat de precipitacions. Sempre estem parlant de l'oest i el nord. Per tant, Pirineu, Prepirineu, no ho descartem a la Catalunya central, i zones de l'interior de l'Ebre al voltant de la Terra Alta, els ports o la zona interior de la Ribera d'Ebre. A bona part de Girona, de Barcelona, la meitat és de la Catalunya central, litoral, prelitoral, ennuvolat, mig ennuvolat, alguna clariana, però sense pluja pel que fa aquest diumenge. De tota manera, dilluns les pluges podrien intensificar-se, també dimarts, amb alguna tempesta amb Pedro Calamarsa. Tenim ja un avís activat de pluja intensa, ho indica el Servei Meteorològic de Catalunya, a les comarques de Girona, Vallès Oriental, Osona i a les Terres de l'Ebre per dilluns, dilluns a la tarda.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info. Roger de Gràcia, Assumpta Serna, Elisenda Roca i el poeta Mario Obrero a Col·lapse, amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: 3Cat Info. Les farmàcies catalanes no poden dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i encara no s'ha restablert. Sí que es poden comprar medicaments sense recepta. Les farmàcies esperen que el sistema torni a funcionar el més aviat possible, però des de Vodafone no els donen més informació. Un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Amb aquesta víctima ja són 34 les persones mortes a les carreteres catalanes, en el que portem d'any 15 de les quals són motoristes. És per això que des de l'associació Stop Accidents demanen a l'administració més campanyes dirigides als col·lectius vulnerables a les carreteres, com motoristes, ciclistes i vianants, que representen més d'un 50% del total de víctimes mortals. Ho ha dit a 3Cat Info el portaveu de l'associació a Catalunya, Carlos Amoretti.
11: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pot fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica, pues, a la gent li va entrant, no?
0: Amoretti demana responsabilitat als conductors, recorda que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. En aquest sentit, lamenta que Madrid al Congrés hagi tombat el projecte per rebaixar el consum d'alcohol que es permet als conductors.
12: Ara es va tombar la llei al passat congrés. I això, el que ha passat és que seguiran morint moltes persones per culpa dels consums. I si després s'ha aprovat aquesta llei, almenys haguessin aconseguit, segons les europees, que la meitat de persones haguessin salvat la vida.
0: En un cap de setmana en què es preveu més mobilitat de l'habitual per la festivitat de l'1 de maig, el Servei Català de Trànsit demana prudència al volant. Demà tornaran a l'àrea metropolitana 280.000 vehicles i es preveu el màxim volum entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. 10 minuts i seran 2:15 del vespre. Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona, que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aiun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els navegants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals més de 2.000 a les Illes Canàries. Les associacions de víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024 no assistiran a la reunió convocada per dilluns amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. També denuncien la manca de debat sobre la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en assemblea aquest matí continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions a 3CatInfo, exposa els motius per continuar amb les aturades.
13: Demanem més personal per les biblioteques públiques. Després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral. I després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no han obert avui perquè han secundat la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT. Cada cop hi ha més evidència dels greus efectes que el soroll té per a la salut, ho certifica l'Agència Europea del Medi Ambient, que xifra en 16.000 les morts prematures anuals a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona demanen que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
14: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menystingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara les evidències científiques són demolidores i per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants.
6: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar, bona nit.
2: Bona nit, 23 de la primera part. Osasuna 0, Barça 0. El Barça jugant amb Joan Garcia, Eric Catorna, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín. Avui Joan Garcia disputa el 28è partit que l'habilita per disputar el trofeu Zamora i es posaria líder. Altres resultats de primera, l'Alavés 2, Atlètic Club 4, un favor a l'Espanyol i al Girona ben gran. El Villarreal ha golejat 5-1 al Llevant i s'assegura plaça Champions, i un Atlètic de Madrid amb ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 al camp de l'Atlètic de Madrid. El Real Madrid jugarà aquest diumenge a Cornellà al Prat amb 7 baixes, Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Futbol Club Barcelona. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, mentrestant, té la baixa d'última hora d'Engongue lesionat i diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. No li interessen les matemàtiques del Barça i li han demanat per l'àrbitre, Gil Manzano.
15: La última vez que nos pitó fue en Getafe y hizo un buen arbitraje. No te puedo decir de... Bueno, sí te puedo decir de antes, pero yo no estaba. Pero es lo que te digo, mañana es un día para enfocarnos en nosotros, en la unidad del españolismo y en que el equipo compita bien. No tenemos que despistarnos con otras cosas mañana.
2: A la primera ref, el Nàstic agafa aire, ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz al descompte i s'allunya provisionalment 3 punts del descens. El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, confirma la convocatòria d'Aitana per la tornada de semifinals de Champions demà al Camp Nou contra el Bayern en directe a Catalunya Ràdio. La jugadora de Sant Pere de Ribes es va trencar fa 5 mesos. També ha parlat avui, a banda de Pere Romeu, Quica.
16: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una final, una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, com sempre dic, és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell i tinc moltes ganes de poder, del dia de demà.
2: A l'anada, empat a 1 a Alemanya. El primer finalista de la Champions femenina serà el Lió, de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada. A la Lliga F, derrota del Badalona 0-1 amb l'Atlètic Club. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, haurà de passar pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i també el lligament del menisc lateral del genoll esquerre. Per altra banda, la EM Lleida perd la categoria i cau a la segona federació. Ha perdut 4-2 a València. Laura Fernández, a Catalunya Ràdio.
17: El club és molt ambiciós i que, a l'igual que ha demostrat que té el nivell suficient per estar aquestes 4 temporades a primera federació, crec que farà un projecte igual o més ambiciós per recuperar-lo abans possible a les categories.
2: Al minut 26, el Barça empata 0 al camp d'Osasuna.
18: Amb Boyomó, qui ha... Pedri?
17: Pedri.
18: Sí. Aquest és el duel més decisiu, més...
2: Aquesta és la transmissió en directe de la TDT de Catalunya Ràdio. Passem al bàsquet. El partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès el descans perquè no funciona el marcador amb l'avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. El president de la penya, Morales, demana perdó.
19: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
2: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, i si l'Andorra acaba perdent a Tenerife, ara està perdent 65-60 al minut 1 de l'últim quart, serà matemàtica la permanència del Girona. Està jugant també el Lleida, està jugant a Burgos, guanya de 6-30 a 36 en el minut 4 del segon quart. En bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas, als quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado per l'Horta.
20: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
2: Tornada el 9 de maig a la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, entrenador blaugrana.
21: Estar fundidos y que querían más y... Al final, esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final, si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes. La semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
2: La ucraïnesa Marta Kostiuk ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0, 6-3-7-5, davant de la russa Mirra Andreeva. Jannik Sinner i Alexander Zverev juguen demà la final masculina. A Miami hi ha Fórmula 1, la cursa sprint l'ha guanyada Lando Norris al davant de Piastri i Leclerc, quarta posició pel líder Kimi Antonelli. A les 10 hi ha classificació per la cursa de demà, que és la cursa llarga. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
1: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa i he après molt, sabem en què punts podem millorar.
2: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa al Balaton Park, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a la una del migdia a la segona cursa. Al Campionat d'Europa de grups de show, el Cunit ha fet tripleta avui, or en shows petits, quartet sènior i quartets júnior.

0: Són 9:15, repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Una manifestació pro-palestina al centre de Barcelona exigeix l'alliberament dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel. Tant el detingut barceloní com el brasiler es troben en vaga de fam i els seus representants denuncien maltractaments. També destaca que Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents, després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. I també en clau internacional, els Estats Units i Alemanya aprofundeixen les seves diferències després de l'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya arran de la falta de suport del canceller a la guerra de l'Iran. A punt, tenim l'espai L'Hemicicle amb tota l'actualitat parlamentària. Aquesta setmana, Marta Corbalán entrevista Alejandro Fernández, el president del Partit Popular a Catalunya. I després anirem a les comarques de Girona, on els Mossos han detectat un augment important d'abocaments incontrolats, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació en la gestió dels residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció. I en esports, què destaquem, Damià Aguilar?
1: Doncs que està jugant el Barça al camp de l'Osasuna, minut 31, empat a 0. En bàsquet, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès perquè ha fallat el marcador. Al descans, el Girona ha guanyat el Saragossa. Ja ha posat un peu en la permanència, que si acaba perdent l'Andorra serà matemàtica. Està perdent l'Andorra 69-67, falta de 6 minuts perquè s'acabi el partit a Tenerife, mentre que el Lleida està guanyant 33-42 al minut 6 del segon quart. A partir de les 10 de la nit, classificació per la cursa Gran Premi de Miami, l'esprint la guanyada Norris.
0: I pel que fa al temps, cel carregat de núvols aquest vespre i nit, amb poques pluges, hi ha tempestes fortes cap a l'Aragó i algunes precipitacions podrien entrar pel nord de la franja de Ponent i pel nord de Lleida aquesta nit o també demà diumenge. A més, d'alguns xàfecs podrien descarregar les Terres de l'Ebre. Temperatura una mica més baixa.
2: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El malestar de la comunitat educativa ha protagonitzat el debat polític aquesta setmana al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat amb dents i ungles el pla pilot del govern per enviar Mossos d'Esquadra a les escoles i als instituts per fer tasques de prevenció i millorar la convivència. La majoria dels partits de l'oposició li han demanat que retiri el polèmic pla. Tot plegat ha coincidit amb l'anunci d'una nova tongada de vagues fins a finals de curs, convocades pels sindicats majoritaris a l'educació, que demanen reprendre les negociacions amb el govern per aconseguir millores salarials. Avui entrevistarem també el president del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández. Benvinguts a l'Hemicicle. El govern manté el pols amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament i no té previst modificar l'acord que va signar amb Comissions Obreres i la UGT. El president Salvador Illa també ha defensat al Parlament el polèmic pla de posar Mossos a centres educatius i ha deixat clar que és només una prova pilot que serà totalment voluntària.
4: No és una política decidida, no és una política que s'estengui tot el país. Veurem com va, si és que hi ha gent que ho vol posar en pràctica. I si hi ha gent no ho vol fer, si cap centre educatiu ho vol posar en pràctica, tot no es posarà en pràctica. Miri que senzill. Qui no pot aprovar-ho? És a demanda.
3: El gruix de l'oposició ha aprofitat per socapar en la crisi educativa. Junts per Catalunya ha demanat al president Illa que comparegui al Parlament per donar-ne explicacions. Gairebé tot l'arc parlamentari, inclosos els socis d'investidura, li han reclamat que retiri el pla pilot dels Mossos. Sentim Mònica Sales, de Junts, Josep Maria Jové, d'Esquerra, Jèssica Albiach, dels Comuns i Pilar Castillejo, de la CUP.
5: Lluny de resoldre les necessitats dels docents, decideix posar Mossos de paisà a les aules. És un despropòsit.
6: A les escoles hi ha d'haver més mestres i llibres i no policies i porres.
7: Aquests centres no necessiten policies. El que necessiten són psicòlegs, educadors socials. Estan assumint un marc mental i una manera de fer que és pròpia de l'extrema dreta.
3: Només Vox i el Partit Popular, amb algun matís, veuen amb bons ulls la presència de Mossos a les escoles. Al Parlament també hi ha hagut rebombori aquesta setmana per unes amenaces racistes del diputat de Vox, Alberto Terrades, contra la diputada d'Esquerra Republicana, Najat Driouech.
8: Musulmán el que no vote. Si al escucharlo, la señora Najat de Esquerra Republicana decide no votar, pues oiga, no pasa nada, que no vote. No la vamos a deportar por eso, o por lo menos de momento.
3: La mesa del Parlament ja ha engegat els tràmits per emprendre accions legals i sancionar el diputat de Vox, tot i les seves disculpes posteriors i que també ha sol·licitat retirar les paraules del diari de sessions.
9: Crec que personalitzar, en aquest cas, doncs, ha estat un error.
3: La diputada d'Esquerra, que ha rebut l'atac, ha demanat que no es tornin a viure situacions com aquesta.
10: Nosaltres aquí venim a contrastar idees polítiques i no a personalitzar l'atac en contra de cap company i companya.
3: El Parlament podria sancionar el diputat de Vox amb una multa de 600 a 12.000 euros per les seves amenaces racistes.
2: Té la paraula.
11: Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Vostè està a favor o en contra que hi hagi agents dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per fer feines de prevenció i millorar la convivència?
11: Jo crec que depèn de com es reguli i depèn de quins casos i depèn de quina casuística i, per tant, respondre taxativament sí o no amb una qüestió d'aquestes característiques, primer s'ha de veure exactament per fer què. El que no podem convertir les escoles és una mena de Gran Hermano, el que no podem convertir les escoles tampoc és un espai d'impunitat, per tant, això s'ha de regular bé i s'ha d'analitzar bé.
3: I en quins casos vostè estaria a favor de la presència dels Mossos?
11: Li dic amb tota franquesa, no em correspon a mi regular això. Li correspon al govern i que nosaltres ho analitzem. No és una proposta que efectivament el Partit Popular hagi fet prèviament, per tant, jo no sóc expert en la matèria i evidentment doncs, s'ha de regular d'alguna manera després d'una proposta del govern.
3: Seria millor incrementar, per exemple, la presència doncs, d'educadors socials, mediadors, psicòlegs a les escoles, que no pas agents policials?
11: És que, anem a veure, exactament per fer què? Per fer què? Mira, jo tinc una cosa molt clara. El sistema educatiu català és un sistema que cada any té algunes de les pitjors dades de qualitat educativa d'Espanya i de tota Europa, segons els informes PILS, PISA i informes de l'OCDE. Això té a veure amb la qualitat de l'ensenyament i la cultura de l'esforç. I estem tot el dia parlant de coses que no van a l'arrel del problema de la qualitat de l'ensenyament. Que si pedagogs, que si psicòlegs, no. La qüestió és, no es pot passar de curs suspenent tres assignatures. El professor ha de tenir autoritat a l'aula que se li ha robat en les darreres dècades, convertint-lo pràcticament en un enemic de l'alumne. Si aquestes coses es fessin bé, ja li puc assegurar jo que no necessitaríem pedagogs ni educadors per allà voltant.
3: Vostè creu que s'ha de donar preferència als ciutadans espanyols davant la població estrangera a l'hora d'accedir a recursos públics o a les ajudes socials?
11: No, i afortunadament els acords que ha signat el Partit Popular a Extremadura i Aragó, tot i que és veritat que en l'epígraf posa prioritat nacional, en realitat, analitzant el que diu, no el que es diu que diu, el que diu textualment l'acord parla d'arrelament i no de nacionalitat. I l'arrelament és un concepte perfectament legal, constitucional, que es fa servir a tota Europa, i la prova fefaent del que li estic dient és que els partits d'esquerres a tot Espanya, que van dir en un primer moment que portarien això al constitucional, quan van veure el redactat de debò, doncs es van adonar que no tenen cap tipus de possibilitat, perquè una cosa és el que deia el programa electoral de Vox i una altra cosa és el que diu l'acord que han signat a nosaltres.
3: Públicament, però, Vox fa una interpretació diferent d'aquest concepte de prioritat nacional.
11: Jo el que demano a la gent és que llegeixi l'acord. És tan clar i tan rotund que les interpretacions que faci cadascú ja és cosa seva. L'acord parla d'arrelament. És la paraula que es fa servir, és a dir, els ajuts no poden anar en funció d'on has nascut. Això en una societat occidental no és normal.
3: Hi ha dirigents de Vox, però, que sí que defensen el concepte de prioritat nacional entès com els ajuts en funció de la nacionalitat. Creu que Vox és un partit racista en aquest sentit?
11: És que jo el que tinc molt clar és que estem en una societat plural i de la mateixa manera que a mi no m'agraden algunes coses que diu la CUP que semblen, o els comuns, o fins i tot el Partit Socialista en política d'habitatge, que és una política comunista directament, doncs hi ha coses que no m'agraden del que diu Vox, però jo no em dedico a la vida a fer cordons sanitaris ni a Vox, ni a Aliança Catalana, ni a la CUP, ni als comuns, ni a ningú. Quan un està convençut de les seves idees, les debat democràticament sense faltar el respecte. És el que he fet tota la meva trajectòria política i és el que faré sempre.
3: Aquesta setmana Junts ha votat al Congrés dels Diputats al costat del PP i de Vox en contra del decret que prorrogava els lloguers i en contra

0: Popular, i jo sí, hi ha propostes sobre allargar la vida útil de les nuclears, sobre baixar un determinat impost, o sobre intentar limitar aquesta política gairebé comunista d'habitatge de les esquerres a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs aquests acords benvinguts siguin. Però torno a insistir, Junts manté, va votar la investidura de Sánchez i en la seva mà ha estat durant tota la legislatura la continuïtat o no de Sánchez, i ells han deixat clar que mai se sumarien amb una moció de censura a favor del Partit Popular. Per tant, és un debat que no està damunt de la taula perquè Junts ha decidit que no està damunt de la taula.
1: Justament aquesta setmana ha fet 30 anys de l'anomenat pacte del Majestic entre el Partit Popular i l'antiga Convergència i Unió, que va permetre, recordem, la investidura de José María Aznar. Veu del tot impossible tornar a reeditar d'aquí a un temps un pacte d'aquestes característiques, o almenys asseure's a negociar coses amb Junts?
0: Com li deia fa un moment, coincidim en votacions sobre temes econòmics o sobre energètic, etc. Jo només plantejo una diferència fonamental. Sense idealitzar cap força política, la Convergència Democràtica i Convergència i Unió d'aquella època, un, no portaven la independència en el seu programa electoral; dos, no sostenien que tota la gent que no pensem com ells, som colons, nyordos i aquestes coses que ens han dit durant els darrers anys; i tres, no van participar en un cop d'estat, que és el que es va viure a Catalunya. Per tant, aquí qui hauria de rectificar... El Partit Popular està exactament al mateix lloc que estava l'any 96. O sigui, la seva concepció de l'estat autonòmic, de l'Espanya constitucional, és la mateixa. Qui va decidir anar al món antisistema amb els copaires va ser l'antiga Convergència, Junts. Per tant, és que, evidentment, el Partit Popular, amb un Junts que té inspiració copaire, és evident que impossible.
1: A Madrid hi han marxat altres judicis, com el cas de les mascaretes, en què l'empresari Víctor de Aldama ha intentat, sense aportar proves, implicar Pedro Sánchez en un suposat finançament irregular del PSOE. Vostè dona credibilitat a aquestes acusacions?
0: Això ho haurà de decidir la justícia, no jo. El que sí que puc avançar és que el grupet que va impulsar Pedro Sánchez a la Secretaria General del PSOE i després a la presidència del Govern d'Espanya, Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia, és absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Això sí que li puc dir. Si són després delinqüents o no, ho haurà de decidir la justícia. Però déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa, perquè s'ha demostrat... La justícia decidirà fins a quin punt, però que el senyor Illa també tenia una relació personal molt estreta amb Salazar, amb Koldo, Ábalos i companyia. Déu-n'hi-do, quina colla.
1: Creu que el president Illa pot quedar involucrat judicialment en aquest cas?
0: Ho haurà de decidir la justícia, però jo crec que des del punt de vista polític la responsabilitat política no és estrictament la responsabilitat judicial. Aquesta l'ha de dirimir el tribunal. Però la política, és a dir, el fet que el senyor Illa... decidís que els mitjancers del seu ministeri fossin Koldo, Ábalos, Cerdán i companyia, com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, responsabilitat política, algun tipus de responsabilitat política, o com a mínim demanar disculpes a la ciutadania, hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
1: Aquests dies també hi ha en marxa el judici del cas Kitchen, la suposada trama de la cúpula del Ministeri de l'Interior sota el govern de Mariano Rajoy per evitar que l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, filtrés tot el que sabia del cas Gürtel. Vostè nega rotundament que existís aquesta trama?
0: Què he dit abans, tant dels casos del Partit Socialista com del cas de Pujol? Respecte escrupolós a la justícia. Doncs el mateix que aplico pels meus adversaris polítics ho aplico pel meu partit.
1: Si li sembla bé, ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Amb quin diputat o diputada que no sigui del PP podria compartir una sobretaula distesa?
0: Jo tinc molt bona relació amb tothom, però mira, escolliré un nom que sorprendrà algú, Dalmases. Sí, tinc bona relació amb ell.
1: Què volia ser de gran, quan era petit?
0: Polític. Ja sé que això sembla increïble, però ja des de molt jovenet volia ser polític.
1: I d'on li ve aquesta vocació de tan petit per la política?
0: Encara em sorprèn, perquè quan jo era nen el meu pare era camioner d'obra i la meva mare era allò que es deia sus labores en el seu moment, ens cuidava els fills.
1: Sap cuinar?
0: Poc i malament.
1: Odia alguna cosa?
0: La intolerància i la hipocresia.
1: És cert que toca l'harmònica i la flauta?
0: Sí, és cert. i no ho faig pas malament.

0: Ho fa en públic o a casa?
1: Bueno, depèn de les condicions, m'atreviria a fer un públic. Vaig cantar un dia al Parlament, o sigui que tot és possible.
0: Té alguna preferència per algun estil musical?
1: Bé, m'agrada molt el grunge dels anys 90 i començaments dels 2000 i també el pop britànic dels 80 i mitjans dels 90.
0: Col·lecciona alguna cosa?
1: Doncs llibres, discos i pel·lícules.
0: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
1: Que les meves filles fossin felices. Per mi és el més important de la meva vida.
0: Alejandro Fernández, president del Partit Popular de Catalunya, diputat també al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer com sempre.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
3: Ara passen 2 minuts de 3:15, obrim àrea de servei.
2: El temps.
3: Dani Ramírez.
4: Durant aquesta matinada encara poden arribar pluges des de l'Aragó. Hi ha hagut una línia de tempestes activa entre Saragossa, punts de Navarra i Osca, i finalment, doncs, atents al que va entrant pel nord-oest del país. Estem parlant de l'Alt Pirineu, la Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà. No ho descartem a la Vall d'Aran, punts de la Llitera, de la Baixa Ribagorça. Per tant, alguna tempesta pot ser moderada amb llamps i trons. A mesura que avanci el matí d'aquest diumenge, a molts indrets deixaria de ploure en aquests sectors de l'oest del país. Alguna gotellada no es descarta en punts de Lleida, l'interior Tarragona, cap a la Terra Alta. Pot haver una pausa a les hores centrals del dia. I a la tarda i al vespre torna a ploure en aquestes àrees del Pirineu, Prepirineu, especialment el sector lleidatà, punts de Ponent i al voltant de la Terra Alta. Quan més podria ploure, a part de la matinada, seria la propera nit, vespre i nit de diumenge, ja en acabar aquest llarg cap de setmana. La temperatura no canvia gaire o baixa lleugerament, baixa de 2 a 4 graus al Pirineu. Per tant, podria ser que tornés a nevar cotes altes. Això sí, més de 2.600 metres pel que fa l'Alt Pirineu. A la costa, al prelitoral, Girona, Barcelona, punts de Tarragona, al marge de les precipitacions, un dia ennuvolat, amb alguna clariana, temperatures aquí una mica més altes, pujant 2 graus, per exemple, al Camp de Tarragona.
2: 3Cat Info.
3: Els Mossos d'Esquadra han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques de Girona, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació en la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció. Berta Artigas Fontàs.
5: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de la ciutat. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
6: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi arrel de regularitzacions a nivell de ciutats on s'està regulant la gestió dels residus i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
5: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
3: Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Només representen un 20% del total, tot i l'increment de la fotovoltaica i la solar en els últims anys. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Però, tot i la poca aportació de les renovables a la matriu elèctrica catalana, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de la transició energètica. Daniel Pérez és el CEO de l'Energètica i president del grup de treball de Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern.
7: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
3: Segons apunta, l'expansió de les bateries és clau per a l'aprofitament de la generació elèctrica renovable. Més enllà dels moments en què es genera, també es pot traslladar quan hi ha un pic de consum. Actualment s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus. Es preveu que aquest any es podria acabar amb uns 1.000 megawatts de bateries en funcionament i que el gran impuls arribarà d'aquí 2 anys. 8 minuts i seran les 10 del vespre. Avui és el Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar. El pateixen gairebé 2 alumnes per classe i moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Segons avançat a 3Cat Info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara, s'han detectat gairebé 3.600 casos a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta Guinardó de Barcelona.
8: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
9: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
3: El departament considera que part d'aquest creixement de registres respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres.
2: Esports.
3: Fins a les 10 amb en Damià Aguilar. Bona nit.
10: Bona nit. Jornada 34 de la primera divisió de futbol i amb un dels partits claus, Osasuna-Barça, al descans, empat a 0. Així ho han explicat a la TDT de Catalunya Ràdio.
11: I per tant, l'àrbitre, efectivament, en el moment en què arribem al minut 45, assenyala camí de vestidors, no s'ha afegit ni un minut. Descans al Sadar, sense gols. Osasuna 0, Barça 0.
12: Els jugadors que enfilen cap al túnel de vestidors van marxant, ara veig Pedri, també els jugadors de l'Osasuna, veig Budimir, veig també Rubén García, marxen parlant Gerard Martín, també Cancelo amb Dani Olmo i Cubarsí amb Eric García. De moment, el Barça i l'Osasuna que empaten aquí al Sadar 0-0.
10: Per cert, la millor ocasió, l'ocasió més clara d'aquesta primera part, minut 35, Budimir, davanter de l'Osasuna, al pal, i 2 minuts més tard, xut de Budimir i Joan García canvia a córner. Un Barça que ha jugat amb Joan García a la porteria, ha tornat Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Bardaggi, Lewandowski i Fermín. El Barça que, bé, ja sabeu que busca la matemàtica aquest cap de setmana, o quan sigui, el més aviat possible, per poder ser campió de Lliga. Tot passa per guanyar avui, que demà l'Espanyol sigui capaç de contenir el Real Madrid a Cornellà al Prat. De moment, avui a l'Espanyol li han fet un favor. Li ha fet l'Atlètic Club de Bilbao, també li ha fet el Girona, guanyant per 2-4 al camp de l'Alavés. Ernesto Valverde, entrenador de l'Atlètic Club.
13: Y nadie, de los que hay aquí, nadie sabe lo que se sufre allá abajo con una situación de estas, además en un equipo que es el tuyo, como es el Athletic, y lo que han sufrido los jugadores y el cuerpo técnico y todos. Y por eso ha sido una liberación para nosotros increíble este partido.
10: El Villarreal ha golejat per 5-1 al Llevant, els groguets s'asseguren plaça Champions i l'Atlètic de Madrid ha guanyat 0-2 a València. El Real Madrid jugarà demà a Cornellà al Prat amb 7 baixes. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa diu que no pensa en els passadissos al Barça i el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, que té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat, diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid, però no li interessen les matemàtiques del Barça.
14: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia a l'Espanyol en este caso.
10: A segona, l'Andorra amenaça amb anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire. Ha guanyat 2-1 al Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. S'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
15: Sé que los tres puntos de hoy valen muchísimo. El esfuerzo, el compromiso de los que han estado en el campo, de todo lo que con nuestras virtudes y nuestros defectos, en eso no les puedo poner ningún pero, en absoluto. Un día menos, tenemos 3 puntos más y nos vamos acercando al puerto, ¿no?
10: El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, confirma la convocatòria d'Aitana per la tornada de semifinals de la Champions demà al Camp Nou contra el Bayern de Múnich en directe per Catalunya Ràdio. A l'anada, empat a 1 a Alemanya, fent roda de premsa el tècnic del Bayern, José Barcala.
16: El factor ambiente es importante a nivel emocional, hay que saber gestionarlo. Afortunadamente nosotros tenemos futbolistas con bagaje internacional, no solo por sus partidos con el Bayern, sino también a nivel de selección, habituadas a este tipo de entornos, muy exigentes. Va a ser un entorno muy exigente y va a ser un partido totalmente diferente.
10: Barcala és nascut a Galícia, per això el sentiu en castellà, en un perfecte castellà. El primer finalista de la Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada. A la Lliga F, el Badalona Women ha caigut 0-1 amb l'Atlètic Club. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan la setmana que ve. Té un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. Mentrestant, l'AM Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació. Derrota 4-2 a València. Laura Fernández, a Catalunya Ràdio.
17: El club és molt ambiciós i que, al igual que ha demostrat que té el nivell suficient per estar aquestes 4 temporades a primera federació, crec que farà un projecte igual o més ambiciós per recuperar-lo abans possible a les categories.
10: Anem al bàsquet, perquè està jugant el Mora Bank Andorra, que està guanyant 88-89-90 a Tenerife. A punt d'acabar-se el partit, si perd aquest partit el Mora Bank Andorra, el Girona serà matemàticament equip de permanència després que hagi guanyat l'equip de Moncho Fernández 90-81 contra el Saragossa.
18: Guanyar en ACB, en la Lliga ACB, és molt complicat, molt complicat. I no sempre pots jugar al millor nivell, no? I els equips estan a jugar un munt de coses i no hi era normal la primera part, ni ha estat normal la segona part.
10: El Lleida està guanyant 47-55 a Burgos al descans i el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge de 20 punts dels catalans. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. La penya ha demanat perdó. També en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas, quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet al Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, entrenador.
19: Estar fundidos y que querían más y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos al Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
10: Ha guanyat l'Andorra 89-90 a Tenerife, per tant, el Girona encara no és matemàticament equip de permanència.
2: Trescat Info.

0: Una manifestació pro-Palestina al centre de Barcelona exigeix l'alliberament dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel. Tant el detingut barceloní com el brasiler es troben en vaga de fam i els seus representants denuncien maltractaments. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa caribenya. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. Els Estats Units i Alemanya aprofundeixen les seves diferències després de l'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats d'Alemanya arran de la falta de suport del canceller a la guerra de l'Iran. El govern de Friedrich Merz ho ha aprofitat per justificar l'objectiu de convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. S'investiga la relació entre el detingut i la víctima i el cas està sota secret de les actuacions. El consistori ha condemnat els fets. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Només un 20% del total es genera a través d'energies verdes. Tot i així, som líders en projectes d'emmagatzematge amb bateries. Mor als 89 anys l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més coneguts de l'Espanya contemporània. Els de Renfe, Correus, Repsol, el PSOE o els bitllets de pessetes de principis de la transició, per citar-ne només alguns, duien la seva firma. Cada any moren a Europa 16.000 persones per causes directament relacionades amb el soroll. La contaminació acústica, a més, provoca malalties isquèmiques que poden afectar el cervell o el cor. Els experts demanen que es facin polítiques que integrin la reducció del soroll en les mesures ambientals.
1: Esports.
2: Ha començat la segona part de l'Osasuna 0, Barça 0. Fins ara l'ocasió més clara per Budimir de l'Osasuna, pilota al pal a la primera part. En bàsquet, el Lleida està guanyant de 6 a Burgos. El Girona no remata la permanència, tot i guanyar el Saragossa, perquè l'Andorra acaba de guanyar a Tenerife. El Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès perquè ha fallat el marcador al descans. I acaba de començar la classificació de la cursa de Gran Premi, del Gran Premi de Miami de Fórmula 1.
0: I aquesta matinada i les primeres hores de diumenge seguirà el cel ennuvolat o més tapat a les comarques de Ponent i el Pirineu. Xàfecs i alguna tempesta a l'Alt Pirineu, punts de l'oest de Lleida i al voltant de la Terra Alta. Clarianes a punts de Girona i Barcelona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, bona nit. Passen gairebé 4 minuts de les 10. Us acompanya Xavier Palau. Els activistes que viatjaven a la flotilla han denunciat la il·legalitat de l'actuació israeliana. Pau Pérez és un dels activistes que ha estat testimoni de la detenció en declaracions d'aquesta casa. 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: És el cas del barceloní d'origen palestí, Saïf Aboukesheikh, que té doble nacionalitat, espanyola i sueca. S'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només confirmen maltractaments als activistes que ja estan tornant a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez, el ministre espanyol d'Exteriors, ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat.
5: El radar de 3CAT Info.
1: Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents, després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa social X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Aquesta matinada, en to de befa, Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
5: Originally a place called Cuba.
6: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és el camp dels Estats Units, una vegada Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest al càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via de la diplomàcia o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. L'anunci de Trump, que retirarà 5.000 soldats d'Alemanya, confirma la ruptura de les bones relacions que tenia amb el canceller Friedrich Merz, sobretot després que el mandatari alemany li va retreure la mala gestió a la crisi de l'Iran. La fractura entre els Estats Units i Europa s'està ampliant també amb un altre anunci de Trump, el d'augmentar els aranzels a la importació de cotxes europeus. Berlín, Jordi Regàs.
7: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
8: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
7: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
6: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
7: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Deu i vuit minuts, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona aquest migdia al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergències, el 112, ha alertat la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. La dona ha acabat morint i el presumpte homicida està localitzat i després, posteriorment, detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'aquesta localitat, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família, ha reiterat la seva condemna de qualsevol forma de violència i ha expressat preocupació per uns fets que cataloga de greus i que afecten la convivència i la seguretat ciutadana. Catalunya es manté la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Només representen un 20% del total, tot i l'increment de la fotovoltaica i la solar en els últims anys. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Però, tot i la poca aportació de les renovables a la matriu elèctrica catalana, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge amb bateries, claus en el procés de la transició energètica. Daniel Pérez és el CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió Interdepartamental de Transició Energètica del Govern.
9: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: Segons apunta, l'expansió de les bateries és clau per l'aprofitament de la generació elèctrica renovable. Més enllà dels moments en què es genera, també es pot traslladar quan hi ha un pic de consum. Actualment s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus. Es preveu que aquest any es podria acabar amb uns 1.000 megawatts de bateries en funcionament i que el gran impuls arribarà d'aquí a 2 anys. Un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial, segons diversos estudis. De fet, fa uns dies, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. En declaracions d'aquesta emissora, Desiree Gómez és analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
10: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I la intel·ligència artificial també ha entrat amb força al sector del cinema. Davant d'això, l'Acadèmia dels Oscars està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb IA pugui ser candidata a aquests premis. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements. Destaquen el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012. Cada cop hi ha més evidència dels greus efectes que el soroll té per la salut. Ho certifica l'Agència Europea del Medi Ambient, que fixa en 16.000 les morts prematures anuals a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, experts reunits aquesta setmana al Congrés Acusticat de Barcelona demanen que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la Universitat de la UAP, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
11: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Hem sentit Jaume Fons, com dèiem, doctor en Biologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Històricament, els plantejaments urbanístics han menystingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara, les evidències científiques són demolidores i, per això, la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El personal de biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en assemblea aquest matí continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona. Laura Solà, delegada sindical de la CGT, en declaracions a 3cat.info, exposa els motius per continuar amb les aturades.
12: Demanem més personal per les biblioteques públiques, després també demanem unes estructures horàries que ens permetin tenir uns horaris ordenats, sapiguts i que contemplin la conciliació laboral, i després també demanem que tinguem jornades que no passin de les 9 hores o de les 10 al dia, que en aquests moments estem treballant fins a 11 hores els dies que doblem.
0: A la ciutat de Barcelona, 39 de les 40 biblioteques no han obert avui perquè han secundat la vaga al sector, segons dades del sindicat CGT.
1: El temps.
0: Hem arribat a un quart d'onze, 3cat.info, obrim aquesta hora una nova àrea de servei. A punt, la previsió meteorològica, la crònica és del Dani Ramírez.
13: Durant aquesta matinada encara poden arribar pluges des de l'Aragó. Hi ha hagut una línia de tempestes activa entre Saragossa, punts de Navarra i Osca, i finalment, doncs, atents al que va entrant pel nord-oest del país. Estem parlant de l'Alt Pirineu, la Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, no ho descartem a la Vall d'Aran, punts de la Llitera, de la Baixa Ribagorça, per tant, alguna tempesta pot ser moderada amb llamps i trons. A mesura que avanci el matí d'aquest diumenge, a molts indrets deixaria de ploure en aquests sectors de l'oest del país. Alguna gotellada no es descarta en punts de Lleida, l'interior Tarragona, cap a la Terra Alta. Pot haver una pausa a les hores centrals del dia. I a la tarda i al vespre torna a ploure en aquestes àrees del Pirineu, Prepirineu, especialment el sector lleidatà, punts de Ponent i al voltant de la Terra Alta. Quan més podria ploure, a part de la matinada, seria la propera nit, vespre i nit de diumenge, ja en acabar aquest llarg cap de setmana. La temperatura no canvia gaire o baixa lleugerament, baixa de 2 a 4 graus al Pirineu. Per tant, podria ser que tornés a nevar cotes altes. Això sí, més de 2.600 metres pel que fa l'Alt Pirineu. A la costa, al prelitoral, Girona, Barcelona, punts de Tarragona al marge de les precipitacions, un dia ennuvolat, amb alguna clariana, temperatures aquí una mica més altes, pujant 2 graus, per exemple, al Camp de Tarragona.
1: Tresca Info. A Tresca Info,
14: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
15: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
16: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
17: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tresca Info. Sintonitzeu Tresca Info. Ara passen 17 minuts de les 10. Les associacions de víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024 no assistiran a la reunió convocada per dilluns amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. També denuncien la manca de debat sobre la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic.
1: Trescat Info.
0: Les farmàcies catalanes no poden dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i encara no s'ha resolt. Sí que es poden comprar medicaments sense recepta. Les farmàcies esperen que el sistema torni a funcionar el més aviat possible, però des de Vodafone no els donen més informació. Nou entrebanc perquè les dones puguin avortar als Estats Units. Un tribunal d'apel·lacions ha bloquejat temporalment l'enviament per correu d'un dels principals fàrmacs per interrompre l'embaràs. És la mifepristona. La decisió del tribunal, que és provisional, torna a imposar la visita presencial per obtenir la pastilla. La mesura restringeix encara més l'accés a l'avortament, ja que més d'una quarta part de les interrupcions de l'embaràs als Estats Units es fan per telemedicina. Un dels distribuïdors del fàrmac portarà la mesura al Tribunal Suprem.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona, que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de la Layún, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els navegants d'origen magrebí subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix al dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar, de manera irregular, més de 5.000 persones durant aquest any, durant el 2026, de les quals més de 2.000 a Canàries.
1: El català, una llengua oberta al món.
18: Una llengua que obre portes.
1: Setmana de la Llengua a Trescat Info i Trescat.
0: En el marc de la Setmana de la Llengua, avui us parlem dels nens i adolescents que es veuen obligats a fer de traductors a les seves famílies perquè els adults no saben català. Un estudi elaborat pel grup de recerca Mires evidencia que aquest paper de traductors té un impacte en les seves emocions, en el seu procés maduratiu i en el seu rendiment escolar, Montse Camps.
19: L'estudi del grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mires, publicat fa 2 anys, indica que els nens comencen a fer de traductors de ben petits i és un rol que fan de manera natural. L'àmbit en què han de fer més de traductors és el sanitari. Marta Arumí és catedràtica de traducció i interpretació de la UAB i directora del grup de recerca Mires.
20: Són situacions lingüísticament complexes, és a dir, que hauria de ser un professional, i en segon lloc també emocionalment complexes. Clar, els posen en un procés d'adultificació, no? De convertir-los en nens que estan fent tasques i que estan tractant amb missatges i comunicacions que són d'adults i que no els hi corresponen. Una visita ginecològica amb la mare o amb la tieta o amb la cosina, doncs tampoc correspon que un nen o una nena hagi d'estar interpretant, doncs, això.
19: La Boutania Elbouk té 16 anys i estudia quart d'ESO. Va néixer al Marroc i va arribar fa no gaire a Catalunya, però ja té un gran domini de la llengua. Per això és la traductora oficial de la seva mare en reunions d'escola o al metge. Assumir aquest paper a vegades l'ha fet patir.
21: Al metge pregunto al doctor perquè m'expliqui més. I també a vegades em poso nerviosa quan no entenc algú. I com el faig per traduir a la meva mare, saps? I tinc que donar-li la idea concretament que hi diu l'altra persona, saps?
19: A l'escola, la meitat dels professors de secundària entrevistats afirmen que recorren a l'alumnat per fer les reunions amb pares que no dominen ni el català ni el castellà, mentre que els professionals del servei social són els més sensibilitzats a no implicar els menors. El judicial és l'únic àmbit dels serveis públics en què és obligatori que hi hagi un intèrpret. En cap dels altres àmbits està regulat. Xifré Ramos és psicòleg i membre del grup de treball Moviments Migratoris, Refugi, Asil i Relacions Interculturals del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Desmenteix la creença que fer aquest paper ajuda els nens en el seu procés maduratiu i alerta que a la llarga pot derivar en problemes de salut mental.
22: Sabem que els efectes poden ser molt greus, és a dir, en el cervell, en el cos, en les relacions dels infants, que no són com la dels adults. Un infant que està sotmès de forma repetitiva a tot tipus d'informació adulta, no només adulta, sinó adulta i complexa, que no és capaç de digerir, és un infant que no haurà crescut en un lloc que li toca.
19: Tots aquests testimonis els ha recollit el programa Solidaris i els podreu sentir més àmpliament aquesta nit per l'exclusiu digital.
0: Els Mossos d'Esquadra han detectat un augment important d'abocaments incontrolats a les comarques gironines, una situació que relacionen amb l'increment de la regulació a la gestió de residus. Entre els materials més habituals que hi troben hi ha restes de plantacions de marihuana, pneumàtics i materials de construcció. Berta Artigues Fontàs.
23: Des de la Unitat de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona alerten que aquests abocaments són cada vegada més freqüents, sobretot en zones boscoses i aïllades, però també cada cop se'n troben més a prop de les ciutats. Ho explica Antoni Martín, cap de la unitat.
24: Últimament s'està notant que ha augmentat la presència d'aquests abocaments en el medi, arrel de regularitzacions a nivell de ciutats, on s'està regulant la gestió dels residus, i hi ha empreses que potser no estan legalitzades o persones privades que no estan fent les coses ben fetes i les estan abocant en el medi. Sí que estem trobant un augment important.
23: Els residus més freqüents són principalment restes de plantacions de marihuana i deixalles de tallers il·legals que s'abandonen al medi perquè són derivats d'activitats no regularitzades, però també hi ha residus provinents d'empreses legals com materials de construcció que es llancen de manera il·legal per evitar els costos de gestió o de portar-los a una deixalleria.
0: 6 minuts i 11:15.
1: Esports.
0: A punt la crònica amb el Damià Aguilar. El tenim ja a l'estudi. Damià, bona nit.
2: Bona nit. Minut 67 de partit. Osasuna 0, Barça 0.
25: Jo s'entén que el futbol, el cos a cos es permet, però l'ha agafat per tot arreu, Boyomo.
26: Pilota que té ara l'Osasuna, prova de sortir en contraatac. Pilota a la banda dreta per Rubén García. Davant d'ell Cancelo.
2: El doncs continua sent el pal de Budimir de la primera part l'ocasió més clara d'aquest partit. Això sí, a la segona part, tot just començar, hi ha hagut un xut de boca de canó d'Olmo, que rebutja un defensa amb el clatell. Tres canvis pel que fa al Barça en aquesta segona part. Així ho explicaven a la TDT de Catalunya Ràdio.
25: O sigui que es manté Lewandowski, jugaran Ferran i Lewandowski plegats. El canvi que dèiem de Lewandowski no és Lewandowski, és Dani Olmo. Els altres dos, sí, Rashford per Bardaggi, Gavi per Frenkie de Jong. Tornarem a veure Ferran com a fals extrem esquerre.
2: I ara tot just una ocasió de Rubén García que Joan García enviat a córner, minut 69 de partit. Continua l'empat a 0 entre l'Osasuna i el Barça.
3: García, marxen Moi Gómez i Budimir.
25: Mitja punta i punta nous. Se'n va Budimir entre Raúl García, que està en ratxa, que l'estimen aquí perquè ha decidit partits als minuts finals. Un gran rematador. I Aymar Oroz, que em sembla que tenia algun problema físic, que és el titular.
2: També a la primera divisió, a l'Avés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1, els groguets s'asseguren plaça Champions, València 0, Atlètic de Madrid 2. El Real Madrid jugarà demà a Cornellà al Prat amb 7 baixes. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa diu que no pensa en els passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engongue, que s'ha lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: La verdad que es lo que menos me... Como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
2: A la primera ref, el Nàstic agafa aire, guanya 2-1 al Sevilla B, que és el cué, amb gol d'Òscar Sanz al descompte, i s'allunya provisionalment 3 punts del descens. Aquest és el tècnic Pablo Alfaro.
5: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
2: El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, confirma la convocatòria d'Aitana Bonmatí per la tornada de semifinals de la Champions demà al Camp Nou contra el Bayern de Múnich en directe a Catalunya Ràdio. Apunteu a partir de les 4 de la tarda. A l'anada, recordeu, empat a 1 a Alemanya. Aquest és Pere Romeu.
6: Estic molt, molt, molt il·lusionat amb el dia de demà. Fins ara, les rebudes que hem tingut a l'Spotify Camp Nou quan hi hem anat han sigut brutals. Si hi ha l'escenari, si hi ha l'entorn, si hi ha la importància del partit, és exageradament motivant. Veure ja la rebuda un cop estiguem arribant al Camp Nou, a l'Spotify Camp Nou, disculpa, crec que és algo importantíssim per nosaltres, que ens donarà encara un plus, que si el sabem gestionar bé, estic convençut que farem un grandíssim partit.
2: El Barça, que buscarà arribar a la final, on ja s'hi ha classificat el Lió de Jonathan Giraldez. A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. A l'Espanyol, Anna Torrodà passarà pel quiròfan, té un trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. L'AM Lleida perd la categoria, cau a la Segona Federació, ha perdut 4-2 a València. En bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans de 20 punts amunt, no hi ha data de represa encara, l'Unicaja s'ha anat cap a casa. Juanan Morales, president de la penya, demana perdó.
7: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
2: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb un triple a l'últim segon de Kylie Kuric. Mentrestant, el Jaiopos Lleida, que també li està fent un favor ara mateix a l'Andorra perquè està guanyant a Burgos, 73-77, minut 1 de l'últim quart. En bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas, quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se colíder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
8: Un partido complicado, dadas las condiciones en las que llegábamos, de mucho cansancio, de no haber podido descansar bien. Sabíamos que si nos poníamos por delante teníamos mucho ganas en este partido de hoy. Se han puesto 0-1, se han puesto 1-2 al descanso. El portero de ellos ha estado sensacional. Del orgulloso que estoy de este equipo, de cómo ha trabajado, de cómo ha peleado.
2: És a punt de començar la Q2, classificació de la cursa de Gran Premi del Gran Premi de Fórmula 1 de Miami. El més ràpid fins ara ha estat Kimi Antonelli, eliminats Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez i Bortoleto en la Q1. La cursa sprint aquesta tarda l'ha guanyada Lando Norris. Antonelli continua sent líder del Mundial amb 7 punts més que el seu company Russell. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. En hoquei patins, definits els play-off pel títol, el primer partit de semifinals el pròxim 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau, òbviament, hoquei Lliga Femenina.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Bona nit amb els esports. La crònica del Damià Aguilar. Hem arribat a 11:15 i a aquesta hora aquests són els titulars que estem destacant. Una manifestació pro-Palestina al centre de Barcelona exigeix l'alliberament dels dos activistes de la flotilla detinguts per Israel. Tant el detingut barceloní com el brasiler fan vaga de fam i els seus representants denuncien maltractaments. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa caribenya. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. I els Estats Units i Alemanya aprofundeixen les seves diferències després de l'anunci de Trump de retirar 5.000 soldats alemanys arran de la falta de suport del canceller a la guerra de l'Iran. El govern de Friedrich Merz ho ha aprofitat per justificar l'objectiu de convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea. En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 11, us parlarem de l'increment del preu del combustible arran de la guerra a l'Iran, que ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. I els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat aquesta emissora, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. També aquesta hora busquem el titular esportiu amb molts fronts oberts. Damià, què destaques?
2: Doncs sobretot aquest partit del Barça, al camp d'Osasuna, encara empat a 0, minut 76 de partit. El Real Madrid juga demà al camp de l'Espanyol amb 7 baixes. En bàsquet a CB, el Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès perquè ha fallat el marcador al descans. El Girona ha guanyat el Saragossa, però no tenen la permanència matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife i ara el Lleida està guanyant a Burgos 76-79 al minut 3 de l'últim quart.
1: Ho posem tot en ordre amb dades i marcadors, possiblement alguns definitius, quan faltin 6 minuts per les 11 amb el Damià Aguilar. Aquesta matinada i les primeres hores de diumenge seguirà el cel ennuvolat o més tapat a les comarques de Ponent i al Pirineu. Xàfecs i alguna tempesta a l'Alt Pirineu, punts de l'oest de Lleida i al voltant de la Terra Alta. Clarianes a punts de Girona i Barcelona. Els activistes que viatjaven a la flotilla han denunciat la il·legalitat de l'actuació israeliana. Pau Pérez és un dels activistes que ha estat testimoni de la detenció en declaracions a aquesta emissora, 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
1: És el cas del barceloní d'origen palestí, Saïf Aboukeshek, que té doble nacionalitat, espanyola i sueca. S'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. El personal diplomàtic espanyol n'ha informat la dona de l'activista, que ha explicat que el seu marit està en xoc. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només confirmen maltractaments als activistes que ja estan tornant a casa. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez, el ministre espanyol d'Exteriors, ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
1: 11:45 de la nit, el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa social X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Aquesta matinada, en to de befa, Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
5: Originally a place called Cuba.
6: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran: moltes gràcies, ens rendim.
1: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada que Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via de la diplomàcia o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. L'anunci de Trump, que retirarà 5.000 soldats d'Alemanya, confirma la ruptura de les bones relacions que tenia amb el canceller Friedrich Merz, sobretot després que el mandatari alemany li va retreure la mala gestió a la crisi de l'Iran. La fractura entre els Estats Units i Europa s'està ampliant també amb un altre anunci de Trump, el d'augmentar els aranzels a l'importació de cotxes europeus. Berlín, Jordi Regàs.
7: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
8: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
7: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
6: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
7: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal: convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
1: Malgrat l'anunci del Pentàgon de retirada de tropes, Alemanya continuarà sent el país europeu amb més presència militar nord-americana. De fet, la ciutat alemanya de Stuttgart és on hi ha el Centre de Comandament Europeu dels Estats Units, que supervisa totes les operacions fora del país. Núria Har.
9: La retallada del Pentàgon suposa tornar els efectius militars d'abans de la guerra d'Ucraïna, quan al febrer del 2022 la invasió russa va obligar els Estats Units a reforçar les seves tropes per protegir el flanc est de l'OTAN. Després d'Alemanya, el Regne Unit i Itàlia són els dos països europeus amb més presència militar nord-americana, seguits en quarta posició d'Espanya, a qui Trump també ha posat en el punt de mira. Sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana el president nord-americà deia això a preguntes d'una periodista.
10: Ha parlat de retirar tropes d'Alemanya. Estaria considerant el mateix per Espanya i Itàlia, que tampoc s'hi han sumat?
11: Probablement. Vol dir que no ho hauria de fer? Itàlia no ens ha ajudat gens. I amb Espanya ha estat horrible. Absolutament horrible.
9: El Pentàgon té uns 68.000 militars nord-americans desplegats a una trentena de bases permanents i una vintena d'ubicacions a les quals els Estats Units tenen accés, segons els informes més recents del Congrés i del Departament de Defensa nord-americans. No totes són forces assignades a l'OTAN, tot i que sempre treballen de manera coordinada amb l'Aliança Atlàntica. Aquests 68.000 soldats tampoc inclouen les forces de rotació enviades a missions i exercicis com els que ara hi ha desplegats a països que fan frontera amb Ucraïna, 10.000 a Polònia i prop de 2.000 a Romania.
1: L'increment del preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima a escala industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost Spirit Airlines ha fet fallida i avui ha deixat d'operar. Ja feia temps que la companyia tenia problemes econòmics. De fet, per evitar el tancament, la Casa Blanca havia proposat un pla de rescat i finançar-la amb 500 milions de dòlars a canvi del 90% de les accions. Però la reunió del Consell d'Administració de l'aerolínia va acabar sense acord. L'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got i ha provocat el tancament d'Spirit Airlines, que havia arribat a tenir una quota de mercat del 5% del total de vols als Estats Units. Tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig i ha deixat a terra 800.000 passatgers. A més, el tancament provocarà la pèrdua de milers de llocs de treball.
0: 3CAT Info.
1: El Comitè del Premi Nobel de la Pau ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament a la guardonada Narges Mohammadi, que es troba molt greu de salut. A l'activista l'han traslladat de la presó a l'hospital per un empitjorament del seu estat físic. En els últims dies, Mohammadi ha tingut nàusees, vòmits, dolor del pit i variacions de la pressió arterial i en un sol dia ha perdut la consciència dues vegades. Guardonada amb el Premi Nobel de la Pau el 2023 per la seva lluita en favor dels drets humans, Narges Mohammadi ha passat diverses vegades per la presó, l'última des de fa més de 4 mesos. Denuncia que en tot aquest temps no ha rebut atenció mèdica. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha assegurat que la seva salut s'ha deteriorat seriosament i ha demanat a les autoritats iranianes que l'alliberin perquè pugui rebre el tractament mèdic que necessita. A Mali, que és un país de l'Àfrica Occidental, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents

0: les juntes militars que manen els països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens explica des de Burkina Faso, Elia Borràs.
1: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
2: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
1: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
2: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
1: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
2: Com hem arribat fins aquí?
3: Per quan arriba ici?
1: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
0: El líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, que assumeixi les seves responsabilitats polítiques per l'anomenat cas Mascaretes. Fernández creu que Illa, com a exministre de Sanitat, hauria de demanar, com a mínim, disculpes públiques. Són declaracions en una entrevista al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
4: El grupet Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar i companyia és... absolutament torrentiano. Jo no he vist gent més quinqui a la meva vida. Déu-n'hi-do les companyies del senyor Sánchez i del senyor Illa. Com a mínim, ara que s'ha vist el que han fet, demanar disculpes a la ciutadania hauria d'haver fet. No ho ha fet encara.
0: A la mateixa entrevista, el president dels Populars Catalans també ha discrepat del polèmic concepte de prioritat nacional que defensa Vox i assegura que no es pot negar cap ajuda social a una persona pel seu origen ni es poden prioritzar als ciutadans espanyols per sobre dels migrants.
5: El temps.
0: És un quart d'onze, són tres quarts d'onze, millor dit. A 3Cat Info obrim aquesta àrea de servei novament. A punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
6: Durant aquesta matinada encara poden arribar pluges des de l'Aragó. Hi ha hagut una línia de tempestes activa entre Saragossa, punts de Navarra i Osca. I finalment... doncs atents al que va entrant pel nord-oest del país. Estem parlant de l'Alt Pirineu, la Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà. No ho descartem a la Vall d'Aran, punts de la Llitera, de la Baixa Ribagorça. Per tant, alguna tempesta pot ser moderada amb llamps i trons. A mesura que avanci el matí d'aquest diumenge, a molts indrets deixaria de ploure en aquests sectors de l'oest del país. Alguna gotellada no es descarta en punts de Lleida, l'interior Tarragona, cap a la Terra Alta. Pot haver una pausa a les hores centrals del dia. I a la tarda i al vespre torna a ploure en aquestes àrees del Pirineu, Prepirineu, especialment el sector lleidatà, punts de Ponent i al voltant de la Terra Alta. Quan més podria ploure, a part de la matinada, seria la propera nit, vespre i nit de diumenge, ja en acabar aquest llarg cap de setmana. La temperatura no canvia gaire o baixa lleugerament, baixa de 2 a 4 graus al Pirineu. Per tant, podria ser que tornés a nevar cotes altes. Això sí, més de 2.600 metres pel que fa l'Alt Pirineu. A la costa, al prelitoral, Girona, Barcelona, punts de Tarragona, al marge de les precipitacions, un dia ennuvolat, amb alguna clariana, temperatures aquí una mica més altes, pujant 2 graus, per exemple, al Camp de Tarragona.
7: 3Cat Info. De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
8: Catalunya migdia.
9: Quines són les xifres? Bon dia.
8: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
9: La burocràcia i les hores extres que compren.
8: Parem atenció a tots els fronts informatius.
10: Sí, tindrà l'encàrrec...
7: A 2:43 els esports...
8: D'aquí...
11: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
8: I de la resta del món.
9: De la cimera internacional que...
8: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol i una petita interrupció...
8: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
5: 3Cat Info.
0: 13 minuts per arribar a les 11 de la nit. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar.

0: a través del registre de violències contra l'alumnat, el REBA. Segons ha avançat 3cat.info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat i que situa el volum total en gairebé 3.600 incidències en poc més d'un any i mig. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció. Els estudis indiquen que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i que moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen, Cèlia Forment.
1: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola i, si no, veig la confiança d'explicar-los als meus pares, que segur que saben el que haig de fer.
2: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
3: Són alumnes del Liceu Castro de la Penya, del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. S'estan formant contra l'assetjament escolar amb el programa Som Únics, una iniciativa que treballa la detecció de senyals d'alerta en el bullying. L'objectiu és animar l'alumnat a aixecar la mà si sospiten d'un cas. Segons el Departament d'Educació, que ha comptabilitzat 1.865 possibles casos, la majoria de situacions continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguides de casos que combinen violència física i altres formes d'assetjament, com el ciberassetjament. Fonts del Departament d'Educació vinculen l'augment de casos a la implantació progressiva de l'eina de denúncia. El REBA és una eina recent, implantada fa 2 cursos i obligatòria només des del curs passat, i el coneixement de registres respon, en gran part, a una millor detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. En paral·lel a la detecció, creixen també les iniciatives de prevenció. Més de 2.600 alumnes de primària i secundària de tot l'Estat participen aquest curs en programes educatius per combatre el bullying a les aules. Es tracta de projectes que treballen l'autoestima, el respecte i la detecció precoç de situacions de risc. Nàdia Casanovas és la psicòloga del centre.
4: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria i educació en valors, com que entenguin el concepte real d'assetjament i quins tipus de violència hi ha. I la més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
3: Segons estudis recents, com el de la Universitat Complutense de Madrid, gairebé 2 alumnes per aula pateixen assetjament escolar i el silenci continua sent un dels principals obstacles. Una de cada 3 víctimes no ho explica ningú. Ara la Noelia Sánchez i l'Arnau Villagrassa saben com actuar.
2: Aquesta activitat sobre el cyberbullying m'ha ajudat a tenir més confiança, millorar la meva autoestima, millorar la meva empatia i actuar.
1: Crec que és important rebre indicacions sobre el bullying, perquè si algun dia et trobes davant d'una situació, no quedar-te parat i mirar què està passant, sinó saber què has de fer, si has de recolzar la víctima.
3: Aquests programes busquen precisament trencar aquest silenci i donar eines als estudiants perquè identifiquin i denunciïn aquestes situacions.
0: Les eleccions del 17 de maig a Andalusia mesuraran la fermesa del Partit Popular per mantenir la majoria absoluta i la capacitat del PSOE per remuntar el seu mínim històric al Parlament andalús, els 30 diputats que té ara de la mà de María Jesús Montero. També es veurà si Vox s'ha estancat o pot ser decisiu, com en altres comunitats, i quina resposta reben de l'electorat les forces a l'esquerra del PSOE. És una informació de Pilar García amb el muntatge de Jordi Galbany.
5: El candidat popular Juanma Moreno Bonilla vol fer valer l'estabilitat com a argument a favor seu. A majoria absoluta en aquest mandat, 58 escons de 109, no ha necessitat pactar amb ningú i espera mantenir-la per no haver de negociar amb Vox. Fins i tot estaria disposat a governar en minoria per evitar seure's amb els d'Abascal, si es dona el cas. Aquesta és l'opinió dels periodistes Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía, i Alberto Grimaldi, sotsdirector del Diario de Sevilla.
6: El presidente de la Junta ha acuñado un mantra que repite incesantemente, que es que tenemos que mantener la estabilidad frente a los líos. Y cuando habla de lío, habla de la posibilidad de que esté obligado a pactar con Vox.
7: Si el resultado está muy, muy próximo a la mayoría absoluta, yo creo que el PP va a intentar gobernar en solitario, aunque sea en minoría, para evitar el lío que denomina él.
5: Veurem si la crisi de les proves de càncer de pit, errors i retards en els resultats de les mamografies que han afectat centenars de dones a la comunitat passa a facturar a Moreno Bonilla o no. La candidata del PSOE, exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, té el repte de recuperar la confiança de l'electorat després d'uns resultats pèssims fa 4 anys. Un dels eixos de la campanya serà el sistema sanitari.
6: Bajar de 30 diputats seria un mazazo. Ellos creen que no va a ocurrir, que van a mantenerse mínimo en una horquilla de 30-34. El Partido Socialista está tensionado, por lo menos eso es lo que se percibe desde fuera. Y es verdad que la sanidad pública tiene un reclamo electoral importante, yo diría que el más importante.
5: Montero és artífex de la reforma del model de finançament autonòmic que dona 4.800 milions d'euros més a Andalusia. Però en Catalunya, com és habitual, en el punt de mira se li pot girar en contra.
8: Ha calado mucho la idea en Andalucía de que es un modelo que beneficia a Cataluña y discrimina a los demás. No tanto Andalucía en sí, porque el modelo está cuadrado un poco martillazos para que los números de Andalucía sean similares y en algunos parámetros incluso superiores a Cataluña, pero no responde a un principio de igualdad.
5: Vox voldria ser decisiu en la formació del nou govern, com Extremadura o Aragó, però Andalusia sempre ha tingut menys pes.
6: La sensación que se transmite ahora mismo es que Vox está desinflándose. En Andalucía fue el primer lugar donde irrumpió en un parlamento autonómico. Lo que pasa es que Vox hasta ahora en Andalucía ha tenido un papel muy secundario, ha sido un partido irrelevante, porque el PP tenía mayoría absoluta, entonces Vox ha pasado bastante desapercibido.
5: A l'esquerra del PSOE té molt bones expectatives endavant Andalusia, partit estrictament andalús i andalusista, amb José Ignacio García al capdavant.
8: Su líder está considerado uno de los mejores parlamentarios que ha habido en esta legislatura en Andalucía y ha conectado bastante bien con el electorado de izquierda, sobre todo joven, y eso se nota.
5: I cal veure l'impacte que té a les urnes el fet que Podem s'ha afegit finalment a la plataforma per Andalusia d'Esquerra Unida i Sumar amb Antonio Maillo al capdavant, un històric d'Esquerra Unida. Estan cridats a les urnes 6,8 milions d'electors. 370.000 joves podran votar per primera vegada.
0: Sis minuts i les 11.
9: Esports.
0: Amb notícia d'última hora, s'acaba Damià, bona nit.
10: Bona nit.
0: El partit de Pamplona.
10: Victòria del Barça per 1-2.
11: Tranquil·les, tot el contrari de l'últim quart d'hora de partit. Un partit que anava 0-0, 0-0, 0-0, on no hi havia manera gairebé ni de xutar entre els tres pals i que gràcies a un gol de Lewandowski, a gran centrada de Rashford, i a un segon gol de Ferran, el Barça s'ha posat de cara. Ha aparegut l'emoció en forma de gol de l'Osasuna, Raúl García. I tot i l'empenta final de l'equip navarrès, el Barça s'ha sabut defensar i ha acabat guanyant el partit que li obre les portes de ser campió de Lliga demà mateix. Primer match ball.
10: Ens ho expliquen des de la TDT de Catalunya Ràdio. El Bernat Soler, efectivament, minut 80, 0-1 de Lewandowski, minut 85, 0-2 de Ferran, minut 88, 1-2 de Raúl García. El Barça que ara espera la punxada del Real Madrid a Cornellà al Prat per proclamar-se matemàticament campió de Lliga demà. Amb aquesta victòria encara el Barça té l'abast, a l'abast, arribar als 100 punts del rècord de Titu Vilanova. Per cert, en paral·lel tenim classificació de la cursa llarga del Gran Premi de Miami de Fórmula 1. Alonso eliminat a la Q1, Carlos Sainz eliminat a la Q2, el més ràpid fins ara, Kimi Antonelli a la Q1, Max Verstappen a la Q2. Ens queda tot just la part més important d'aquesta classificació. Tornant al futbol, la victòria del Futbol Club Barcelona amb l'esclat d'alegria dels jugadors ara davant d'una de les graderies on hi ha seguidors del Barça.
11: A saber que el seu nom serà inscrit com a campió de Lliga. Falten uns tràmits per començar l'Espanyol Madrid de demà, però això, amics i amigues, pràcticament ja ho tenim fet. Sota la intensa pluja de Pamplona, les rialles i la felicitat blaugrana. Avui, a guanyar i esperar. I demà, que el Madrid s'ho guanyi. De moment, la feina feta a Pamplona. El Barça ha tornat a guanyar. Osasuna 1, Barça 2.
10: Doncs a partir d'ara, el tercer temps pel que fa a la TDT de Catalunya Ràdio amb les declaracions dels protagonistes, sobretot aquesta roda de premsa de Hansi Flick, i pendents d'aquest partit espanyol-Madrid de demà. El Real Madrid jugarà a Cornellà al Prat amb 7 baixes: Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
12: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos, porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
10: El tècnic de l'Espanyol, Manuel González, té la baixa de darrera hora d'Engongue, que s'ha lesionat aquesta tarda. Ha dit que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen las matemáticas del Barça.
13: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia al Español en este caso.
10: Avui l'Atlètic Club de Bilbao ha guanyat 2-4 al camp de l'Alavés. Li fa un favor a l'Espanyol, li fa un favor al Girona. De fet, la derrota de l'Osasuna també és un favor a l'Espanyol, per allò que Osasuna només és 3 punts per sobre de l'equip de Manolo González. El Villarreal s'assegura plaça Champions golejant 5-1 al Llevant, i un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter guanya 0-2 a València. Plats forts d'aquest diumenge, aquest Espanyol-Madrid en directe a Catalunya Ràdio, també, evidentment, aquesta semifinal tornada de la Lliga de Campions de Futbol entre el Barça i el Bayern de Múnich. S'ha de remuntar l'empat a un d'Alemanya. Pere Romeu, el tècnic, ha confirmat la tornada a la convocatòria d'Aitana. Bon matí, 5 mesos després. El primer finalista d'aquesta Champions, però, és el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat 3-1 al campió vigent, l'Arsenal, en el partit de tornada. Anem a més coses. A la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. A la Lliga F, el Badalona ha perdut 0-1 amb l'Atlètic Club, i la jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan la setmana que ve, trencament del lligament encreuat anterior i del menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida, que ha caigut 4-2 a València i cau a la Segona Federació. Anem al bàsquet, perquè el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans de 20 punts. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha anat a casa. Juan Morales, president de la penya.
14: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
10: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, una permanència que encara no és matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric. I quan el Lleida li hauria pogut fer un favor a l'Andorra, doncs ha acabat perdent a Burgos 99-91 en una derrota que s'ha quallat en els últims 2 minuts de partit. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo Múrcia posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. La ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid davant de la russa Mirra Andreeva, 6-3, 7-5.
15: Trescat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
0: Pel que fa al temps, diumenge més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keixer, que ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius dels Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: I és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar clar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BV-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que digues, clar, pues, si agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
0: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies de
12: burocràcia d'acollida. I les hores extres que compren.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec.
10: A 2:43 els esports.
11: D'aquí.
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: Des de la cimera internacional que s'ha...
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció.
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la Costa Daurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, Prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
13: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort, i per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
17: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
0: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca, la Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana. Segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: Perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal, i on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continuï donant suport i continuï l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
0: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
1: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
22: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: I després a DAZN, el davanter del País Valencià ha fet aquestes declaracions.
23: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
1: Al tècnic Hansi Flick li han demanat a DAZN si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
24: I think we made our job today and this was important. This is what I want to see from the team.
1: Flick ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip. No està en les nostres mans, ja ho veurem. Si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Tito Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà.
1: Igualment, a primera, a l'Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio, i abans, a partir de les 4, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica, molt il·lusionada.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A l'anada, empat a 1 a Alemanya, i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
1: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
6: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
1: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení. L'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz, del descompte als tarragonins, que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que la M Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
7: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint l'ha guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
25: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa, i he après molt, sabem en què punts podem millorar.
1: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a la 1 del migdia, segona cursa.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, que destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran, i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de les 4, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, d'un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
2: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saïf Abu Keshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
3: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
4: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
5: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
6: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
5: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
7: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
5: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen als països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
8: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
9: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
8: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
9: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
8: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
9: Com hem arribat fins aquí?
10: Per què hem arribat ici?
8: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Segons ha avançat 3CAT Info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
10: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
12: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
13: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
14: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
15: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema de l'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que

0: quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
1: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran a escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar: el respecte és la base i la unió la nostra força.
2: Una desena d'artistes murals nacionals i internacionals participen fins aquest diumenge a la 11a edició del Gargar, el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Un cop acabat el certamen, aquest municipi de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbà. Penelles, Alba Mor.
3: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp, al Pla d'Urgell.
4: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
5: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
6: És un disseny d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
3: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits, centrats en la pau i la convivència.
2: Aquest dissabte ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements. Destaquen el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
7: El temps.
2: Dani Ramírez.
8: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana al mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa d'Aurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
7: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada. El saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Zoe Rano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que, per cert, actuarà aquí mateix, diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.
2: Hola, com esteu? Barcelona, tot bé? Tot bé? Estim Barcelona.
1: Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986, i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle, sense Patsy Kensit i amb la mallorquina Sara Teo. A partir d'aquest punt ja tot era nassos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música ep, amb Otra como tú, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de pa Papa was Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: De mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i, segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí 2 cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
0: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
0: Per Xavier Vidal, també luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades amb vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
1: Esports.
0: Amanda Mia Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes, Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça, si gana o pierde, lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia a l'Espanyol en este caso.
6: Aquest dissabte, l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant, i un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol Madrid, a partir de 8:45 del vespre aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 4:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
1: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja, ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juan Morales, president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè, evidentment, això no és una cosa que hagi de passar. Tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más, y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça en anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que sí, que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos los quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrudà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
1: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pole consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiuk ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-off per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau. L'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
1: Trescat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3CatInfo, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de les 4, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
0: Pel que fa al temps, diumenge més fresc, el Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta, uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler Thiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Aboukeshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïfa Boukacheh, que ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saif, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: I és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar assegurar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BV-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pot fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que digui, clar, pues, si agafo la moto tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
0: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
12: La burocràcia i les hores extres que compren.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec...
10: A 2:45 els esports...
11: D'aquí...
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: Fins a la cimera internacional que serà...
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció...
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana al mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a Ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa d'Aurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, Prepirineu, i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
13: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per a tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort, i per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiree Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
17: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
0: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca, la Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana. Segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: Perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal. I on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continua donant suport i continua l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
0: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
1: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
22: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: I després a Dazón, el davanter del País Valencià ha fet aquestes declaracions.
23: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
1: El tècnic Hansi Flick li han demanat a Dazón si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
24: I think we made our job today and this was important. This is what I want to see from the team.
1: Flick ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip. No està en les nostres mans, ja ho veurem. Si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Tito Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es... Es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també, com el partit de demà.
1: Igualment, a primera, a l'Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio, i abans, a partir de les 4, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica, molt il·lusionada.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A l'anada, empat a 1 a Alemanya, i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
1: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
6: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
1: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení. L'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz, del descompte als tarragonins, que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que la M Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
7: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint l'ha guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
25: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa, i he après molt, i sabem en què punts podem millorar.
1: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a la 1 del migdia, segona cursa.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, que destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran, i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu, amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta, a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, d'un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
8: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saïf Abu Keshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
9: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saïf no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche, tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
10: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
12: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
11: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
12: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
13: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
12: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen els països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
15: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
14: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
15: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
14: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
15: Com hem arribat fins aquí?
16: Per quan arriba ici?
14: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Segons ha avançat 3CAT Info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
16: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
17: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé 2 alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada 3, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
18: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
19: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
20: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema d'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
19: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
21: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades

0: Murals nacionals i internacionals participen fins aquest diumenge a la 11a edició del Gargar, el Festival de Murals i d'Art Rural de Penelles. Un cop acabat el certamen, aquest municipi de la Noguera arribarà a les 163 obres d'art urbà. Penelles, Alba Mor.
1: Penelles torna a omplir-se de creativitat un any més en el marc de la celebració del certamen de referència d'art mural contemporani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp, al Pla d'Urgell.
2: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
3: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
4: És un disseny que d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
1: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits, centrats en la pau i la convivència.
0: Aquest dissabte ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements, destacant el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
6: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa d'Aurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes a l'interior, especialment Pirineu, Prepirineu i potser també cap a la zona dels Ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada, el saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pels sedars dels crooners italians, i I Belong to You, la vocalista...

0: L'artista Soberano es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que, per cert, actuarà aquí mateix, diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català. Milers de mòbils s'encenen amb Ahora tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La luce buona delle stelle, sense Patsy Kensit i amb la mallorquina Sara Teo. A partir d'aquest punt ja tot era nassos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música ep, amb otra como tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was a Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: De mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i, segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí 2 cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
0: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
0: Per Xavier Vidal, també luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades amb vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
1: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes: Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia a l'Espanyol en este caso.
6: Aquest dissabte l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant, i un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol Madrid, a partir de 9:15 del vespre aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 4:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olympique de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
1: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB. El partit Joventut de Badalona Unicaja ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juan Morales és president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kaili Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicada, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más, y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça en anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que sí, que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Athletic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrudà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
1: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pole consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada del campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiuk, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tenis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-off per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau. L'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3CatInfo, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats al curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de les 4, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria. En bàsquet ACB, el Joventut de Badalona Unicaja se suspèn perquè ha fallat el marcador. La Penya ha demanat perdó. El Girona guanya el Saragossa i el Lleida ha perdut a Burgos.
0: Pel que fa al temps, diumenge més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta uns 2.600 metres, ennuvolat i clarianes a Girona i Barcelona.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
3: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té la nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
4: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saïf Abu Keshe, que ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
5: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saïf, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. Alguns fins i tot han participat en la mobilització.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
6: Fa tot just dos mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
7: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
6: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
8: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
6: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat que les amenaces de Donald Trump contra l'illa caribenya han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el president nord-americà hagi insinuat que prendrà el control del país quan hagi acabat amb la guerra de l'Iran. En un missatge a la xarxa X, Díaz-Canel ha fet una crida a la comunitat internacional perquè en prengui nota i decideixi si permetrà que això passi. Trump ha aprofitat un sopar privat a Florida per tornar a amenaçar Cuba, hores després d'haver ampliat les sancions per bloquejar els actius als Estats Units a qualsevol persona o empresa que operi en sectors clau de l'economia cubana.
8: Ell és originari d'un lloc anomenat Cuba, que prendrem gairebé immediatament. Cuba té problemes, però primer acabarem una cosa. M'agrada acabar la feina. Quan tornem de l'Iran, farem que el portaavions Abraham Lincoln, el més gran del món, es pari a 100 metres de la costa i ells diran «Moltes gràcies, ens rendim».
0: I a l'Iran, el número 2 del Ministeri d'Afers Estrangers ha dit que la pilota és al camp dels Estats Units una vegada Donald Trump va rebutjar l'última proposta de pau de Teheran. Aquest alt càrrec ha assegurat que la Casa Blanca ha d'escollir entre la via diplomàtica o la guerra. Hores abans, un altre responsable del règim ha jutjat probable que es reprengui el conflicte armat amb els Estats Units. El Comitè Noruec del Nobel ha demanat a l'Iran que alliberi immediatament per motius de salut l'activista Narges Mohammadi, guardonada el 2023 per la seva campanya en favor dels drets de les dones i l'abolició de la pena de mort. Mohammadi, a qui sentim de fons, porta 4 mesos a la presó per una condemna de més de 7 anys, però l'han traslladada a un hospital a causa d'una crisi cardíaca i un empitjorament general del seu estat. L'activista ha passat dècades empresonada en diverses etapes i ha anat arrossegant greus problemes de salut. En una entrevista a l'agència Reuters, el cap del comitè del Nobel ha demanat que sigui alliberada perquè pugui atendre el seu equip mèdic. El responsable ha volgut deixar clar assegurar que la vida de Narges Mohammadi està en mans de l'Iran. Les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran ja han provocat el tancament d'una empresa. Es tracta de l'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, que ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Ja feia temps que aquesta companyia arrossegava problemes econòmics i l'elevat preu del querosè ha estat la gota que ha fet vessar el got. Spirit Airlines s'ha convertit així en la primera víctima a escala industrial del conflicte a l'Orient Mitjà. No ha pogut assumir l'increment de costos provocat per l'encariment del combustible pel tancament de l'estret d'Hormuz. La Casa Blanca havia proposat un pla de rescat de la companyia, però la reunió del Consell d'Administració va acabar sense acord. Spirit Airlines tenia programats més de 4.000 vols durant la primera quinzena de maig. El tancament ha deixat a terra 800.000 passatgers i la pèrdua de milers de llocs de treball.
2: 3CAT Info.
0: A Catalunya, els Mossos han detingut un home aquest dissabte al migdia com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat. Una trucada al telèfon d'emergència 112 alerta la policia que un home havia ferit una dona amb una arma blanca i havia fugit del lloc dels fets. Finalment, la dona ha mort i el presumpte homicidi ha estat localitzat i també detingut. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els Mossos descarten que hi hagués cap relació sentimental entre l'home i la víctima. El cas, que es troba sota secret de les actuacions, es continua investigant. L'Ajuntament d'Esplugues ha condemnat els fets, ha traslladat el condol a la família i ha reiterat el seu rebuig a qualsevol forma de violència. El consistori ha declarat 2 dies de dol oficial i ha convocat la ciutadania dilluns a les 6 de la tarda per condemnar la mort violenta. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. Sí que s'han pogut comprar medicaments sense recepta. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone, que porta el sistema informàtic a les farmàcies. La incidència ha passat cap a les 10 del matí i no s'ha resolt del tot fins a les 11 de la nit. Trànsit demana prudència als 280.000 conductors que aquest diumenge tornaran a l'àrea metropolitana de Barcelona després d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig, en el que portem d'any han mort 34 persones en accidents a les carreteres catalanes, 15 de les quals eren motoristes. L'última, aquest mateix dissabte, quan un motorista ha mort en un xoc frontal amb un turisme al Brull, a Osona. Els dos vehicles han topat a la carretera BV-5301, per causes que s'investiguen. Tenint en compte que gairebé la meitat de les víctimes són motoristes, l'associació Stop Accident reclama que es facin més campanyes dirigides a aquest col·lectiu. Carlos Amoretti és el portaveu de l'entitat a Catalunya i en parla en declaracions a 3CAT Info.
9: En lloc de fer una campanya molt gran i estrepitosament cara, pots fer petites campanyes per anar conscienciant aquests sectors més vulnerables. I mica en mica pues, a la gent li va entrant, no? Li va entrant per la idea de que dius, clar, pues sí, agafo la moto, tinc que anar molt de cuidado. Però si no fem aquestes campanyes de conscienciació, pues, clar, la gent no li entra.
0: Amoretti recorda que el factor humà està al darrere de la majoria d'accidents i és que la causa d'un 96% dels accidents mortals són distraccions, l'excés de velocitat i el consum d'alcohol. Per això reclama als conductors que no cometin imprudències al volant.
9: Moltíssimes vegades està la distracció del mòbil. Jo quan vaig pel carrer i veig una persona que veig un cotxe que està saltant les línies, dic segur que està mirant el mòbil i efectivament està enviant whatsapps amb el mòbil a 100 per hora.
0: Aquest diumenge el volum de cotxes es concentrarà a partir de les 12 del migdia i fins a la mitjanit.
10: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
11: Catalunya migdia.
12: Quines són les xifres? Bon dia.
11: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
10: I en aquest informatiu també sentirem les famílies
12: de burocràcia i les hores extres que compren.
11: Parem atenció a tots els fronts informatius.
13: Sí, tindrà l'encàrrec.
10: A 2:45 els esports.
11: D'aquí.
14: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
11: I de la resta del món.
12: Fins a la cimera internacional que serà.
11: Faci el temps que faci.
15: Més aviat sol i una petita interrupció.
11: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Dia marcat avui també aquest diumenge, d'aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a Ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa d'Aurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols, i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu, hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes, a l'interior especialment Pirineu, Prepirineu, i potser també cap a la zona dels Ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'Agència Europea del Medi Ambient assegura que anualment moren de forma prematura 16.000 persones a causa de la contaminació acústica a tota Europa. A Catalunya, a més, cada any es detecten 134 casos de malalts d'isquèmia, una afecció directament relacionada amb el soroll que pot afectar seriosament el cervell o el cor. Davant aquesta realitat, els experts reunits aquesta setmana al Congrés Acústicat a Barcelona han demanat que les polítiques de reducció del soroll integrin també les de la contaminació de l'aire. Jaume Fons, doctor en Biologia de la UAB, aposta per fer intervencions combinades amb l'objectiu d'apreciar els canvis acústics.
13: Si considerem la política del transport i mirem a la vegada la qualitat d'aire i el soroll, és un benefici per tots. I a més, si amb això integrem el disseny del verd urbà, aconseguim realment un multiplicar els beneficis amb les polítiques que anem fent sectorials.
0: Històricament, els planejaments urbanístics han menys tingut els efectes nocius del soroll en la salut. Ara hi ha evidències científiques que la contaminació acústica emmalalteix i pot causar la mort. I per això la Unió Europea obliga a fer mapes estratègics en ciutats de més de 100.000 habitants. El govern i els experts avisen que la intel·ligència artificial està deixant sense feina algunes persones a Catalunya. De fet, fa uns dies el conseller d'Empresa, Miquel Samper, va destacar que un dels motius de l'increment de la taxa d'atur al primer trimestre de l'any és l'aplicació al mercat de treball de la IA. Segons els últims estudis, un 10% de les feines que ara fan els humans les assumirà la intel·ligència artificial. En declaracions a 3CAT Info, Desiré Gómez, analista del Centre d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya, exposa els sectors que es veuran afectats.
17: Sector administratiu, sector comptable, sector de seguretat. També, tot i que sembli paradoxal, hi ha una preocupació pel tema de tot el que és programació informàtica.
0: I una mostra que la intel·ligència artificial arriba a tots els àmbits és la decisió de l'Acadèmia dels Oscars, que està revisant les normes perquè cap pel·lícula amb actors i guions fets amb intel·ligència artificial pugui ser candidata a aquests premis del cinema. Es donarà prioritat a l'autoria humana en aquests guardons. Catalunya es manté a la cua de l'Estat i de la Unió Europea pel que fa a l'ús d'energies renovables per generar electricitat. Tot i l'increment de la fotovoltaica i solar en els últims anys, només un 20% de l'electricitat es genera a través d'energies verdes. Això ens situa molt lluny de la mitjana estatal, que és del 55%, i de la Unió Europea, que és del 47%. A més, a casa nostra, les nuclears encara produeixen 2/3 de tota la generació elèctrica. Pel president de la Comissió d'Indústria Química d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jeroni Farnús, la transició energètica passa per la coexistència de diverses fonts. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Està clar que les renovables han d'anar augmentant. Per una altra part, està clar també que les renovables tenen una realitat, i és que no sempre fa sol i no sempre fa vent. Quan no fa sol i no fa vent, has de tindre solucions. I una de les solucions, doncs, és les centrals de cicle combinat amb gas. Una altra solució és el magatzemament de grans quantitats d'electricitat.
0: Tot i estar a la cua de les renovables, Catalunya lidera la tramitació de projectes d'emmagatzematge en bateries, claus en el procés de descarbonització de la generació elèctrica. Sentim Daniel Pérez, CEO de l'Energètica i president del grup de treball de la Comissió de Transició Energètica del Govern.
19: Catalunya ara mateix és líder en tramitació, en potència, en punts d'accés i connexió concedits. És la comunitat que més projectes de bateries està tramitant i això es deu, com a mínim en part, a que el Parlament va aprovar el decret llei que era pioner en regulació de bateries.
0: En concret, s'estan tramitant 134 projectes d'aquest tipus.
20: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
20: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Les associacions de víctimes de la Dana no assistiran dilluns a la reunió convocada amb la Generalitat Valenciana. La decisió l'adopten de manera conjunta davant la manca de respostes urgents, informació útil, seguretat i recursos. Consideren que l'administració continua centrada en aspectes institucionals i de projecció pública i no aborda temes com la situació de les ajudes al lloguer, al comerç i a les infraestructures educatives. Mariló Gradolí és la presidenta de l'associació de víctimes de la Dana 29 d'octubre en declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Intentant referenciar-se com un model, no? Quan així a la nostra terra encara no tenim els problemes solucionats, ens pareix que no és adequat i no respon a les necessitats de la ciutadania.
0: Critiquen que en la convocatòria hi ha una qüestió de fons que és qui els convoca, la Direcció General d'Atenció a les Víctimes de la Generalitat Valenciana. Segueix donant suport a Carlos Mazón.
21: Perquè no s'aborden les qüestions importants. I a més d'això, hi ha una qüestió de fons, que és que ens convoca una direcció general que en un principi havia de ser una qüestió tècnica, però que també inclourà qüestions polítiques de presentacions i tal. I on nosaltres, almenys des de la nostra associació, mentre es continuï donant suport i continuï l'aforament a Carlos Mazón sense demanar-li l'acte, pensem que és una qüestió que s'ha de tindre molt en compte abans de normalitzar o de blanquejar unes relacions amb el Consell de la Generalitat Valenciana.
0: Les associacions asseguren que no s'estan abordant qüestions com la planificació real davant futures emergències, la revisió dels protocols i polítiques d'adaptació al canvi climàtic. El personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona ha decidit en una assemblea aquest dissabte continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. Aquests centres tenen uns 360 treballadors a la demarcació de Barcelona.
2: Esports.
0: Amb en Damià Aguilar.
1: El Barça pot ser campió de la Lliga de la Primera Divisió de Futbol aquest diumenge. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85, de la TDT de Catalunya Ràdio.
22: La torna a tenir el Barça, atenció, la toca Fermín. Fermín cap a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran, Ferran. Ferran Torres marca el segon. Ferran Torres fa que tots s'uneixin en una abraçada, en una pinya al corna. El Barça posa la directa per guanyar la Lliga aquest cap de setmana.
1: I després a Desona, el davanter del País Valencià ha fet aquestes declaracions.
23: Ahora le hemos dejado esa presión al Madrid, que mañana si no gana, pues sí que ya nos programamos campeones. Creo que hoy era uno de los campos más difíciles de la Liga, donde sabíamos que aquí los tres puntos eran más que tres puntos y creo que el equipo ha hecho un partidazo.
1: Al tècnic Hansi Flick li han demanat a Dazón si prefereix guanyar aquest diumenge el títol o el clàssic.
24: I think we made our job today and this was important. This is what I want to see from the team.
1: Flick ha dit, hem fet la feina i és el que volia veure de l'equip. No està en les nostres mans, ja ho veurem. Si aquest diumenge guanyem, ja celebrarem. Amb aquesta victòria, el Barça encara té a l'abast fins i tot arribar als 100 punts del rècord de Titu Vilanova. El Real Madrid jugarà amb 7 baixes aquest diumenge. Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça.
3: No, no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación es ganar los tres puntos porque es lo que necesita el equipo, porque es lo que requiere este escudo, porque es lo que nos hace falta después de, como hemos hablado, esta última pregunta de los resultados que no hemos conseguido sacar en las últimas jornadas, y esa es mi mayor motivación. No encuentro otra mayor motivación que ganar mañana al Español.
1: El tècnic de l'Espanyol té la baixa de darrera hora d'Engongue lesionat. Manuel González diu que és un bon moment per rebre el Real Madrid. També ha dit que no li interessen les matemàtiques del Barça.
4: El vestidor està amb força, està amb ganes de guanyar, de fer un bon partit demà, de competir al màxim nivell, com està fent, encara que els resultats no acompanyin, i sobretot doncs, bueno, de sortir endollats des de l'inici, saber que és un partit que serà llarg i que el rival és exigent, però que, bueno, que crec que és el, potser el dia millor perquè vingui al Madrid també que al partit de demà.
1: Igualment, a primera, a l'Alavés 2, Atlètic Club 4, Villarreal 5, Llevant 1. Els groguets s'asseguren plaça Champions, i València 0, Atlètic de Madrid 2. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre en directe a Catalunya Ràdio, i abans, a partir de les 4, a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí i Quica, molt il·lusionada.
5: Tenir aquesta oportunitat d'estar disponible per jugar una semifinal en el Camp Nou amb la nostra gent, amb la nostra afició, amb les millors jugadores del món, que és, bueno, per això estic aquí, no? Per jugar aquests partits, per viure aquest nivell, i tinc moltes ganes del dia de demà.
1: A l'anada, empat a una a Alemanya, i el primer finalista d'aquesta Champions femenina serà el Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal en el partit de tornada.
2: 3CAT Info.
1: Bàsquet ACB. El partit Joventut de Badalona Unicaja s'ha suspès al descans perquè no funcionava el marcador, amb avantatge dels catalans 53-33. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja ha tornat a casa. Juanan Morales, president de la penya.
6: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic que no es pugui resoldre immediatament.
1: El Girona fa un nou pas per la permanència, victòria 90-81 contra el Saragossa, permanència encara no matemàtica, perquè l'Andorra ha guanyat a Tenerife 89-90 amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment en bàsquet, però femení. L'Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa, la tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Tornant al futbol, a la primera ref, el Nàstic ha guanyat per 2-1 al Sevilla B, gol d'Òscar Sanz, del descompte als tarragonins, que s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Torrodà, passarà pel quiròfan. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre, mentre que la M Lleida perd la categoria. Cau a la segona federació, derrota 4-2 a València. Laura Fernández.
7: Molt tocat, crec que és una situació complicada d'afrontar. Aquesta situació no passa per la derrota d'avui, crec que ve de molt abans, i bueno, avui no se'ns han donat els resultats, per desgràcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami de Fórmula 1 davant de Max Verstappen i Charles Leclerc, tercera pole consecutiva de l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia ha guanyat tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos a la primera cursa de la tercera ronda al circuit hongarès de Balaton Park.
25: No ha sigut la cursa que volia, però després de la sanció d'ahir ha estat bé la cursa, i he après molt, sabem en què punts podem millorar.
1: Quarta posició per la també catalana Ivonne Serpa, victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge a la 1 del migdia, segona cursa.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. També destaca que els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas es troba sota secret de les actuacions. A partir d'ara us explicarem que el personal de les biblioteques de la Diputació de Barcelona han decidit continuar amb la vaga indefinida dels dissabtes i les mobilitzacions de cara al dia 9 de maig. I us parlarem del concert d'Eros Ramazzotti al Palau Sant Jordi de Barcelona, que ha emocionat 16.000 fans. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. I en esports, què destaquem, Damià Aguilar?
1: Que el Barça ha guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran i que el Barça serà campió de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, partit en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. Però també aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich, amb Aitana a la convocatòria.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà més fresc al Pirineu amb boira baixa a cotes altes. Algunes pluges de matinada amb tempestes o al matí d'hora. Cota de neu alta a uns 2.600 metres. Ennuvolat i clarianes a Girona i a Barcelona. Els dos activistes de la flotilla detinguts per Israel, on es troben retinguts, comencen una vaga de fam en protesta per la seva privació de llibertat. Es tracta de l'activista barceloní d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i del brasiler Tiago Ávila. Els seus representants han denunciat que han estat maltractats pels seus captors. Pau Pérez, d'un dels activistes que viatjava a la flotilla, ha denunciat així la intervenció israeliana en declaracions a 3CAT Info.
8: Ens han acabat segrestant un company nostre que l'únic que feia era estar en una missió humanitària per portar menjar i medicines cap a Gaza. I ha vingut una potència estrangera i ens l'ha segrestat i l'ha torturat i se l'han portat cap al seu territori.
0: En el cas de l'espanyol Saif Abu Keshek, que també té nacionalitat sueca, s'ha reunit 10 minuts amb membres del Consolat d'Espanya, que l'han vist en bon estat de salut, tot i presentar algunes ferides. La flotilla ha denunciat tortures, però des del Ministeri d'Exteriors només han confirmat maltractaments als activistes que ja va alliberar Israel. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Álvarez ho ha qualificat tot plegat de vulneració del dret internacional.
9: Aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes. Saif no debería de estar en Israel a estas horas, no debería de haber estado en este barco israelí esta noche. Tendría que haber sido desembarcado, como mínimo desembarcado en Creta, igual que todos los demás ciudadanos europeos.
0: I al centre de Barcelona, simpatitzants pro-palestins s'han manifestat enfront de la seu de la Comissió Europea per exigir l'alliberament dels dos activistes detinguts. La dona del barceloní Saif Abu Keshek ha expressat la seva solidaritat amb totes les dones palestines.
10: Mi hija tenía su cumpleaños ayer y estaba esperando una llamada de su padre y está preguntando dónde está Saif, por qué no está llamando. En este momento estoy pensando en todas las mujeres en Palestina también que tienen un padre, un esposo, un hijo detenido en el Estado de Israel.
0: Alguns dels activistes catalans de la flotilla han començat a tornar cap a Catalunya en les últimes hores. De fet, alguns fins i tot han participat de la mobilització. L'anunci de Donald Trump de retirar 5.000 soldats nord-americans d'Alemanya consolida la fractura entre el president dels Estats Units i el canceller Friedrich Merz després d'una etapa de bones relacions. La decisió de Trump ha vingut acompanyada de l'augment dels aranzels a la importació de cotxes europeus, que perjudica sobretot la indústria alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
12: Fa tot just 2 mesos que Friedrich Merz visitava Donald Trump a la Casa Blanca. No feia encara ni una setmana de l'inici dels bombardejos sobre l'Iran. Dies més tard, Merz, en una reunió amb la patronal de la banca alemanya, fanfarronejava de la seva relació amb el nord-americà.
11: Intento mantenir una bona relació personal. Saben que tenim responsabilitats diferents. Ells se centren als Estats Units mentre jo ho faig en Alemanya i Europa. I això també li dic. En tot cas, tinc accés a ell i quan les portes es tanquen i la premsa no hi és, les coses milloren.
12: A finals d'abril, Merz es va permetre subratllar la humiliació dels nord-americans davant del règim iranià. Trump responia pocs dies després. Des d'aquell dia, l'especial relació entre tots dos mandataris es pot donar per liquidada.
13: Alemanya trobo que està fent una feina terrible. Té problemes d'immigració, problemes energètics, de tota mena. I té el gran problema amb l'Ucraïna, perquè són un desastre. I em critica per tot el que he fet a l'Iran.
12: Amb l'excusa que en el primer mandat Trump ja volia retirar 12.000 soldats americans d'Alemanya i que ara només són 5.000, el govern intenta treure ferro a l'assumpte. El ministre de Defensa ha aprofitat per justificar l'objectiu que s'ha marcat la República Federal, convertir-se en l'exèrcit més potent de la Unió Europea.
0: Al sud de Fuerteventura, Salvament Marítim ha rescatat 40 persones, entre les quals una dona que navegaven en una embarcació pneumàtica procedents de l'Aïun, al Sàhara Occidental. Una nau de rescat ha auxiliat els tripulants d'origen magrebí i subsaharià i els ha portat fins al port de Gran Tarajal, a Fuerteventura. Aparentment, tots presenten bon estat de salut. Aquest salvament s'afegeix als dels 64 rescatats dijous a Lanzarote, un terç dels quals menors. En total, a les costes espanyoles han arribat per mar de manera irregular més de 5.000 persones durant el 2026, de les quals 2.000 a Canàries. A Mali, al Sahel, la Junta Militar confirma combats contra els insurgents a la frontera amb Mauritània, on ha batut més de 200 rebels. Però els sublevats ja controlen una base militar estratègica al nord, abandonada per l'exèrcit i mercenaris russos. Mentrestant, la Junta anuncia detencions de militars acusats de complicitat amb els secessionistes del nord i grups jihadistes, que fa una setmana van matar en un atemptat al ministre de Defensa, home clau del règim. La població civil viu la situació amb extrema incertesa i la preocupació s'estén a les juntes militars que manen als països veïns, Burkina Faso i el Níger, que donen suport al règim de Mali. Ens ho explica des de Burkina Faso, Èlia Borràs.
14: Des del 2012 que Mali no havia un atac d'aquesta envergadura. Llavors el govern va demanar ajuda a França per aturar la columna armada que avançava des del nord cap a la capital. Ara s'ha girat la truita i mentre França s'ho mira des de lluny, Rússia és el nou aliat sobre el terreny. La població estava desprevinguda i ara viu entre el xoc, la por i l'esperança, fins i tot des de la distància, com és el cas de l'Usman, un malià de Tombuctú que viu a Burkina Faso.
15: Al principi vaig pensar que era la fi del combat, però després em vaig adonar que el combat encara no s'ha acabat.
14: Els grups rebels van llançar un atac coordinat a tot el país, però per primer cop van atacar el cor del poder malià, la residència del ministre de Defensa. En principi una ubicació secreta i un dels llocs més segurs del país. I ara la gent es pregunta si els rebels han pogut, amb el cervell de l'estratègia de seguretat del país, què no poden fer a la població.
15: Vaig trucar als meus pares perquè volia anar a Mali a celebrar la festa del Tabasqui, però em van dir que millor que no hi anés, i ells sempre volen que hi vagi, per dir-te fins a quin punt hi havia esperança, però aquest cop ha estat com haver de començar de zero.
14: El govern ha implementat un toc de queda a Bamako de les 9 del vespre fins a les 6 del matí per poder controlar la ciutat. Mentrestant, la gent segueix amb les seves ocupacions i feines del dia a dia, però amb el cor encongit.
15: Com hem arribat fins aquí?
16: Per quan arriba ici?
14: Es pregunta l'Usman, que busca respostes al conflicte que amenaça el seu país i el que l'acull, Burkina Faso, que aquests últims dies ha augmentat l'alerta de seguretat.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Segons ha avançat 3CAT Info, els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat del Departament d'Educació, el REBA. Tot plegat amb motiu del Dia Internacional contra l'Assetjament Escolar, que és aquest dissabte, que ha set aquest dissabte. La majoria d'assetjaments continuen sent de caràcter verbal o psicològic, seguits de casos que combinen violència física i altres formes de violència violència, com el ciberassetjament. Des del curs passat fins ara s'han detectat gairebé 3.600 casos d'assetjament a través dels programes de prevenció i el REBA. La detecció precoç aquí també és clau. En parlen la Noelia Sánchez i l'Arnau Vilagrassa, alumnes del Liceu Castro de la Penya del districte Horta-Guinardó de Barcelona.
16: Primer, no deixar sola la víctima ni deixar que l'enfonsin i parlar amb algun professor o director de l'escola.
17: Sabria actuar demanant ajuda a algú que sàpiga o professors que estiguin a l'escola.
0: Estudis recents apunten que gairebé dos alumnes per classe pateixen assetjament i moltes víctimes, una de cada tres, no ho comuniquen. Davant d'això, els programes de prevenció són cabdals. Nàdia Casanovas és psicòloga d'aquest centre educatiu barceloní.
18: Hem pogut implementar un programa a les hores de tutoria. Més important que és saber com actuarien, no? Com poden ajudar una persona que s'està sentint malament dins d'un grup, víctima, i saber com demanar ajuda.
0: El departament considera que part d'aquest augment en el registre respon a la millora de la detecció i a la consolidació d'una cultura de notificació als centres. Coincidint amb el Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, a la Seu d'Urgell s'han engegat una campanya per combatre'l dissenyada i protagonitzada pels mateixos infants i joves de la ciutat. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
19: Una campanya que surt dels Consells Municipals d'Infants i Adolescents, on el bullying va sorgir com un dels temes que més preocupen. Joan Barrera és l'alcalde de la Seu.
20: Va ser una proposta que ve d'aquests nens i nenes joves que van voler tractar de manera prioritària el tema de l'assetjament, aquest fenomen doncs, que succeeix des de sempre, perquè és intolerable i que per part de l'Ajuntament doncs, volem visibilitzar i posar doncs, el mirall a tothom que fa aquest tipus de comportament que és intolerable, no només a la nostra societat urgellenca, sinó a tot el país.
19: Arran d'això, els alumnes han fet diverses sessions per debatre sobre què és l'assetjament, com es pot identificar i com es pot combatre. Cristina Moreno és la regidora d'Educació, Infància i Joventut.
21: S'acompanya doncs, aquests infants i adolescents a conèixer realment quina és la temàtica que estan tocant. I no tant des del punt de senyalar les persones, sinó de reconèixer quines són les accions. Moltes vegades pot ser la pròpia persona que exerceix aquest assetjament no coneix el que és i, per tant, això fa que això continuï moltes vegades sense que pugui eliminar-se perquè no hi ha una consciència i un coneixement.
19: I per visibilitzar-ho, els mateixos joves han engegat accions, com ara pintar un banc de taronja, el color que simbolitza la lluita contra el bullying i en el qual han escrit lemes que també penjaran a escoles i instituts. També han fet un gran mural amb un missatge clar. El respecte és la base i la unió la nostra força.
0: Una desena de...

0: Dani. L'edició d'enguany torna a preveure una programació que posa en diàleg artistes nacionals i internacionals, talent emergent i memòria artística. D'aquesta manera, els creadors convidats al festival contribuiran a la transformació dels carrers en un espai cultural a mode de museu a l'aire lliure, enguany sobretot amb projectes que reivindiquen l'entorn i el medi ambient. Així ho expliquen l'holandesa Nina Balkov, l'artista Werens de Sabadell i la Didi, vinguda de Miralcamp, al Pla d'Urgell.
1: Con este mural quiero enseñar que es muy importante proteger la naturaleza y para tratar bien a los animales y a la naturaleza en general.
2: Estic pintant una mica la confrontació entre la tecnologia i la natura, no? I, bueno, deixo una mica obert allò que cada un pensi qui guanyarà, no?
3: És un disseny que d'un conjunt de gats on he volgut representar els veïns amagats dels pobles, que sempre són els gats.
0: El vessant participatiu també ha estat destacat en l'edició d'enguany amb tallers per a grans i petits centrats en la pau i la convivència.
4: Aquest dissabte ha mort l'artista gràfic José María Cruz Novillo, autor d'alguns dels logotips més emblemàtics de l'Espanya contemporània, com els de Renfe, Correus o el Puny i la Rosa del PSOE. Al llarg de la seva carrera, Cruz Novillo, de 89 anys, havia creat també els logos d'empreses com Repsol i Endesa i també són seus la bandera i l'escut de la Comunitat de Madrid. A més, entre els anys 1978 i 1985, el Banc d'Espanya li va encarregar el disseny dels bitllets de pessetes. En va fer una sèrie monogràfica amb el retrat de diversos escriptors espanyols en una banda i un paisatge relacionat amb la seva obra a l'altra. Cruz Novillo també és l'artífex d'alguns dels cartells de pel·lícules de Juan Luis Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice. José María Cruz Novillo havia rebut nombrosos reconeixements, destacant el Premi Nacional de Disseny l'any 1997 i la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts el 2012.
5: El temps.
4: Dani Ramírez.
6: Dia marcat avui també aquest diumenge, aquest primer cap de setmana del mes de maig, pels núvols. Núvols abundants a bona part del país, més gruixuts, més hores tapant el cel a ponent, comarques del Pirineu, Lleida, interior Tarragona, i en canvi, més esqueixats, estones deixant pas a clarianes, ullades de sol, a moltes àrees de Girona, Barcelona, potser també en punts de la costa d'Aurada o Camp de Tarragona. A la Catalunya central més hi ha núvols i destaquem també que amb aquesta pertorbació que tenim, que no és de primera categoria, no és cap llevantada, hi ha molta humitat a les muntanyes, baixa una mica la temperatura al Pirineu i hi haurà força boira baixa, mala visibilitat a cotes altes a l'interior, especialment Pirineu, Prepirineu i potser també cap a la zona dels ports o al Montsec. Bé, tongades de xàfecs i alguna tempesta de matinada, al llarg del matí potser afluixen una mica, migdia, tarda, amb una mica de pausa a bona part de l'oest i del nord del país, ja diem que bona part de l'est, Girona, Barcelona, cap a la costa, prelitoral, en principi no hi ha de ploure, però es poden reactivar les precipitacions, pluges i localment alguna tempesta, novament al vespre o la nit d'aquest diumenge, i a més dilluns i dimarts també s'acosta una bossa d'aire fred des del Cantàbric, podrà ploure més fort amb tempestes, pedra o calamarsa a les comarques gironines, al voltant del Montseny i també al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Eros Ramazzotti emociona 16.000 fans al Palau Sant Jordi de Barcelona. El cantant italià ha repassat 40 anys de carrera acompanyat d'una banda que ha fet créixer les cançons de tota la vida. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Aquesta nit, Eros Ramazzotti ha vingut amb ganes de funky i de soul. Un cuore con le ali, sona sincopada, el saxo pren el protagonisme, l'estil de Maceo Parker, passat pel sedàs dels crooners italians. I I Belong to You, la vocalista Soberano, es menja l'escena. Fa la sensació que aquesta nit Eros ha vingut a divertir-se, més que no pas a seduir a un públic que ja el té entregat d'entrada. Ha vingut amb una banda àmplia i això s'agraeix. Les coristes fan frases molt clàssiques que, combinades amb la guitarra, recorden l'Eric Clapton dels anys 90, que, per cert, actuarà aquí mateix, diumenge vinent. El públic l'aclama i ell els regala algunes paraules en català.

0: Milers de mòbils s'encenen amb A Hora Tu de 1986 i els fans es mouen cadenciosament amb el clàssic La Luce Buona de l'Estelle, sense Patsy Kensit i amb la mallorquina Sara Teo. A partir d'aquest punt ja tot eren asos. Si va estar sent un par de canciones, amb piano, en clau, barbacarac, amb la suite música ep, amb Otra Como Tu, que ha aixecat una gran ovació entre el públic, o amb Terra Promesa, una de les seves primeres cançons i que critica l'atracció que sentia el jovent dels 80 cap als Estats Units a ritme de funky, un eco d'Adriano Celentano 12 anys més tard, i que avui es permet incloure fins i tot una línia de Papa Was Rolling Stone, mentre passeja el saxofonista entre el públic i Eros aprofita per abraçar fans. Que Eros Ramazzotti manté la tirada és indiscutible després de 70 milions de discos venuts i ha deixat ben clar que l'escenari es troba com a casa.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: De mesos de missatges enigmàtics a les seves xarxes socials, els Rolling Stones han anunciat finalment el títol del seu pròxim àlbum d'estudi. Es dirà Foreign Tongues i, segons l'agència de notícies britànica PA, sortirà el 10 de juliol. La banda també ha ensenyat el que serà la portada del seu nou treball, una imatge composta de tres parts amb les cares dels membres del grup, la boca de Mick Jagger, els ulls i el nas de Ronnie Wood i els cabells despentinats amb el mocador habitual al cap de Keith Richards. A més, els britànics han fet créixer encara més l'expectació dels 4 milions de seguidors que tenen a Instagram amb la publicació misteriosa de 13 segons d'uns acords de guitarra i bateria acompanyats per un cor sense lletra. Aquest nou àlbum, el 25è dels britànics, és el primer des que el 2023 van publicar Hackney Diamonds, amb què van guanyar un Grammy.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Ministeri d'Educació ha aprovat el primer grau superior de formació professional de construcció i reparació d'instruments de corda de cara al curs vinent. Es tracta d'uns estudis oficials per formar nous lutiers que responen a la creixent demanda de professionals qualificats en l'àmbit artesanal de la música. El Departament d'Educació es planteja incorporar-lo a Catalunya d'aquí dos cursos. Això evitarà que els interessats en aquests estudis hagin d'anar a estudiar fora, com van haver de fer la Sara i la Clàudia, tal com han explicat a TV3.
2: Hem estat 10 anys aprenent l'ofici amb els mestres guitarrers a Granada i venim a Barcelona fa 3 anys a seguir mantenint viva la tradició aquí a Barcelona, que ha sigut una ciutat important per la guitarra també i s'estava perdent.
3: Jo vaig estudiar, haver d'anar a estudiar fora, perquè aquí no, bueno, no hi havia cap cicle, bueno, no hi havia escola ni res.
0: I és que no hi hagi cap estudi oficial dificulta el relleu generacional. Aiman Vitar és luthier i té una botiga de construcció i reparació de guitarres al centre de Barcelona.
4: Viene mucha gente para preguntar dónde pueden aprender a hacer guitarras. ¿Verdad? Aquí gustaría mucho tener un centro, digamos, oficial para que quien quiera pueda aprender.
0: Per Xavier Vidal, també luthier, el mòdul l'ha de tenir garanties.
5: Penso que el que hi hagi un mòdul pot ser interessant, però que es té de tractar amb molta precaució i a mi, sincerament, em fa respecte.
0: La nova titulació, que constarà de 2.000 hores, combinarà tradició, excel·lència i innovació. A més d'aprendre les tècniques específiques de la construcció artesanal, la formació inclou continguts relacionats amb la gestió de tallers artesanals, l'assessorament i l'elaboració de documentació tècnica associada als processos productius.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la Fira d'Espàrrecs de Gavà espera que aquest any se superin els 36.000 visitants del passat. El certamen, que s'acaba aquest diumenge, acull tot un seguit d'activitats en què els espàrrecs i altres productes de la pagesia local són els protagonistes. La fira combina la tradició agrícola i l'activitat artística amb figures decoratives realitzades en vegetals, una activitat que es fa des de fa 30 anys.
1: Esports.
0: Amanda Mi Aguilar.
6: El Futbol Club Barcelona pot ser campió de Lliga de Primera aquest cap de setmana. Els de Flick han guanyat 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski al minut 80 i de Ferran al minut 85. El Barça espera ara que el Real Madrid no passi de l'empat aquest diumenge al camp de l'Espanyol per proclamar-se matemàticament campió. Flick diu que no està en les seves mans i que l'important és que el seu equip ha fet la feina que li tocava.
7: For me, the important thing today, we make our job. And it's not in our hand what happens tomorrow. And so it's like that, we have to see.
6: Flick afegeix que ho tenen prou bé, però que cal esperar. Ara, provisionalment, diu Flick, tenim 14 punts, aviam què passa aquest diumenge. Si guanyem aquest títol aquest diumenge, ho celebrarem, segons el tècnic del Barça.
7: If we win the title tomorrow, we will also celebrate.
6: Els blaugranes tenen festa dilluns i dimarts. Aquest diumenge l'entrenament és voluntari i la idea del club és fer rua dimarts que ve, però hi ha previsió de pluja a Barcelona. El Real Madrid jugarà contra l'Espanyol amb 7 baixes: Carvajal, Courtois, Mbappé, Militao, Rüdiger, Güler i Rodrigo. El tècnic Arbeloa no pensa en passadissos al Barça. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, té la baixa de darrera hora d'Engonge, lesionat. Manolo diu que és un bon moment per rebre el Madrid i que no li interessen les matemàtiques del Barça.
8: La verdad que es lo que menos me, como bien dices, lo que menos me importa mañana. Lo que importa es que el equipo compita bien y que sea capaz de ganar. Lo demás, el Barça si gana o pierde lo hará por méritos propios, por la temporada que ha hecho, no por lo que hagamos nosotros, que es lo que nos beneficia a l'Espanyol en este caso.
6: Aquest dissabte l'Atlètic Club de Bilbao li ha fet un favor a l'Espanyol i al Girona, guanyant 2-4 al camp de l'Alavés. El Villarreal s'assegura plaça Champions, golejada 5-1 davant del Llevant, i un Atlètic de Madrid ple de jugadors del planter ha guanyat 0-2 a València. L'Espanyol Madrid a partir de 8:45 del vespre aquest diumenge en directe a Catalunya Ràdio. Abans, a partir de 16:00 PM a la TDG, Barça-Bayern de Múnich, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones. El tècnic Pere Romeu ha convocat 5 mesos després Aitana Bonmatí. A l'anada, empat a 1 a Alemanya. L'Edna Imade és jugadora de l'equip bavarès.
9: Barça es un equipo que te genera mucho, te exige mucho, y si le salieran todas las jugadas que hacen y todos los remates que hacen, pues al final te meten muchos goles, como suelen hacer en sus partidos, y pues bueno, por eso lo decía de coña, pero también un poco en serio.
6: El primer finalista de la Champions femenina és l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez, que ha guanyat per 3-1 l'Arsenal al partit de tornada.
1: 3CAT Info.
6: Bàsquet ACB, el partit Joventut de Badalona Unicaja, ha hagut de suspendre el descans perquè no funcionava el marcador. Amb avantatge dels catalans, 20 punts amunt. No hi ha data de represa encara. L'Unicaja se n'ha tornat cap a casa. Juanan Morales, president de la penya.
10: Demana disculpes a tothom, perquè evidentment això no és una cosa que hagi de passar, tot i que ningú està lliure de que un problema tècnic no es pugui resoldre immediatament.
6: El Girona, mentrestant, fa un nou pas per la permanència. Victòria 90-81 contra el Saragossa. Permanència que encara no és matemàtica perquè l'Andorra ha guanyat 89-90 a Tenerife amb triple a l'últim segon de Kylie Kuric, i el Lleida ha perdut 99-91 a Burgos. Igualment, en bàsquet femení, el Lima Horta ha guanyat 64-59 al Mijas en quarts de final anada per l'ascens a la Lliga Femenina Endesa. Mireia Aguado.
11: Al final de la Lliga vam encadenar 6 victòries seguides, crec, i això ens ha donat com aquest boost, l'energia necessària que necessitem, i hem vingut aquí a competir-lo i l'hem tret, sí. Ara la tornada, que serà molt, molt complicat, a més al seu camp, però bueno, a seguir construint.
6: La tornada el 9 de maig. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 5, Peníscola 5, un empat que permet el Pozo posar-se co-líder amb l'equip català i s'enfronten la setmana que ve. Javi Rodríguez, tècnic del Barça.
12: Estar fundidos y que querían más, y al final esto es lo que pide un entrenador, que se vacíen, que se lo dejen todo, y al final si el resultado ha sido 5-5, pues ahí seguimos líderes, la semana que viene recibimos el Pozo, ahora hay que descansar bien y esperarlos.
6: Tornant al futbol, a segona, l'Andorra amenaça amb anar als tribunals si no es rectifica l'acte arbitral de la derrota d'aquest divendres a casa contra l'Albacete. La banqueta andorrana va veure 4 vermelles per protestar. A la primera ref, el Nàstic agafa aire, victòria 2-1 sobre el Cué Sevilla B, amb gol d'Òscar Sanz al descompte. Els tarragonins s'allunyen provisionalment 3 punts del descens. Pablo Alfaro, entrenador.
13: Ha sido la heroica. Con toda la angustia deportiva, con toda pues eso, la ansiedad que se te va apoderando poco a poco. Y bueno, lo que pasa es que al final, seguramente ya mañana cuando nos levantemos y el cortisol baje, la adrenalina baje, ya podamos pensar con criterio, tendremos 3 puntos más. Y esto ya no nos quita nadie, ¿no? Y a estas alturas de la temporada, pues es oro.
6: A la Lliga F, Badalona Women 0, Atlètic Club 1. La jugadora de l'Espanyol, Anna Turrodà, per altra banda, passarà pel quiròfan la setmana que ve. S'ha trencat el lligament encreuat anterior i el menisc lateral del genoll esquerre. I l'AM Lleida perd la categoria, cau a la segona federació, derrota 4-2 a València.
1: 3CAT Info.
6: El líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, fa la pole del Gran Premi de Miami davant de Max Verstappen i Charles Leclerc. Tercera pole consecutiva per l'italià de Mercedes. La cursa sprint la guanyada el campió Lando Norris. A Oliana es disputa la segona prova del Mundial d'Enduro GP. El pilot català Josep Garcia guanya tant la categoria Enduro 1 com l'Enduro GP i encapçala la general de totes dues. El Mundial Femení de Motociclisme, tercera posició per la Paola Ramos i la 14a per la Ivonne Serpa a la primera cursa de la tercera ronda del circuit hongarès a Balaton Park. Victòria per la líder Maria Herrera aquest diumenge, segona cursa. La ucraïnesa Marta Kostiu, que ha guanyat la final femenina del Masters 1000 de tennis de Madrid, 2-16-0 sobre la russa Mirra Andreeva, 6-3-7-5. Jannik Sinner i Alexander Zverev jugaran aquest diumenge a la final masculina. En hoquei patins, definits els play-off per al títol femení, primer partit de semifinals el 25 de maig, Fraga contra Gijón i Vilassana contra Palau. L'Alpicat ha aconseguit la permanència a l'hoquei Lliga Femenina.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Els dos activistes de la flotilla per Gaza, un d'ells barceloní, detinguts a Israel, es declaren en vaga de fam i denuncien tortures per part de les autoritats del país. El govern espanyol i una concentració a Barcelona n'han reclamat aquest dissabte l'alliberament. Trump consolida la fractura amb Alemanya amb la doble ofensiva de retirar 5.000 soldats del país i augmentar els aranzels als cotxes europeus. El govern de Friedrich Merz treu ferro a la retirada d'efectius nord-americans. Els Mossos han detingut un home per la mort violenta d'una dona al barri de Finestrelles, a Esplugues de Llobregat. La policia confirma que l'home i la víctima no tenien cap relació sentimental. El cas està sota secret de les actuacions. Aquest dissabte, bona part de les farmàcies catalanes no han pogut dispensar medicaments amb recepta per una incidència tècnica. El sistema ha caigut per una avaria de l'operadora Vodafone que porta el sistema informàtic a les farmàcies. Els Premis Òscar canvien les regles per mirar de blindar-se davant la irrupció de la intel·ligència artificial. Només els humans podran optar als premis d'interpretació i guió. Cuba denuncia que les amenaces de Donald Trump han arribat a un nivell perillós i sense precedents després que el mandatari nord-americà hagi amenaçat de prendre el control de l'illa. A l'Iran, el govern desafia els Estats Units a decidir si volen la diplomàcia o la guerra, a causa del rebuig de la Casa Blanca a l'última proposta de Teheran. L'elevat preu del combustible arran de la guerra a l'Iran ja s'ha cobrat la primera víctima en l'àmbit industrial. L'aerolínia nord-americana de baix cost, Spirit Airlines, ha fet fallida i aquest dissabte ha deixat d'operar. Feia temps que arrossegava problemes econòmics. Els centres educatius catalans han registrat aquest curs almenys 1.865 possibles casos d'assetjament escolar a través del Registre de Violències contra l'Alumnat, el REVA. Segons ha avançat 3CAT Info, és una xifra que se suma als més de 1.700 casos notificats el curs passat. Alhora, també s'intensifiquen les accions de prevenció.
1: Esports. El Barça guanya 1-2 al camp de l'Osasuna amb gols de Lewandowski i Ferran. Els blaugranes seran campions de Lliga si el Real Madrid no passa de l'empat al camp de l'Espanyol aquest diumenge, en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45 del vespre. També aquest diumenge, a partir de 4:00, en directe a Catalunya Ràdio, tornada de semifinals de la Lliga de Campiones, Barça-Bayern de Múnich.